0: Doncs ja està aquí, preparades i amb moltes ganes de començar.
1: I també els hi desitgem el millor. Vinga! Ja sabeu que no podem començar el programa sense la nostra jurat de capçalera. Hola, jurat!
2: Hola, Tina! Hola a tothom! Tinc moltes ganes de començar i de presenciar el bon paper que segur que faran avui els nostres, les nostres, tot dones, concursants. Molta sort!
1: Doncs estic segura que les concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
3: El Picarrànquing.
2: En quarta posició tenim el Jaume Viladom, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. I encapçala el nostre Picarrànquing el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconsegueu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si les tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
3: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i senzilles, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb el Col·legi Teresià. Preparada, Anna Pérez?
4: Sí.
1: Temps. Pudor.
4: P-U-D-O-R.
1: Torta.
4: T-O-R-T-O.
2: Acaba amb A.
1: Anna Melchor. Moció.
5: M-O-C-I-O en accent tancat.
1: Patge.
5: P-A-T-G-E.
1: Ordenar.
5: O-R-D-N-A-R.
2: T'has deixat la E.
1: Carla, atzerós.
6: A-T-Z-O.
2: És una A.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet bé un total de 3 paraules que sumen un total de 300 punts al vostre marcador. Felicitats! I ara és el torn de l'Institut La Girada. Preparada, Núria?
7: Sí.
1: Temps. Riure.
7: R-I-U-R-E.
1: Letal.
7: L-E-T-A-L.
1: Rígid.
7: R-I amb accent tancat, G-I-D.
1: Imatge.
7: I-M-A-T-G-E.
1: Mirador.
7: M-I-R-A-D-O-R.
1: Concís.
7: C-O-N-C-I amb accent tancat, S.
1: Tribuna.
7: T-R-I-B-U-N-A.
1: Mental.
7: M-E-N-T-A-L.
1: Vareta.
7: V-A-R-E-T-A.
1: Sexisme.
7: E-X.
2: Comença per S.
1: Txell.
7: Ai.
1: Callar.
8: C-A-L-L-A-R.
1: Àgil.
8: Amb accent obert, G-I-L.
1: Mania.
8: M-A-N-I-A.
1: Noies, ho heu fet superbé. Heu fet un total de 12 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Bona arrencada, felicitats. Passem de seguida a la prova següent.
3: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar a aquests mateixos punts. Comencem amb el Col·legi Teresià. Les vostres paraules són morro, catxarro, caldo.
5: Catxarro.
2: Molt bé, correcte. En català, per fer referència a alguna cosa, un objecte que resulta inservible o sense valor, podem fer servir termes com ara trasto, andròmina, rampoina, estri, però no pas catxarro.
1: Doncs molt bé, noies, 200 punts que teniu al sac. Torna ara per a l'Institut La Girada. Les vostres paraules en infinitiu són retratar, apuntar, redondejar.
8: Redondejar.
2: Correcte. En català, per expressar que volem fer més rodona una quantitat econòmica o un nombre de persones, etc., hem de fer servir el verb arrodonir i no redondejar.
1: Doncs 200 punts també per vosaltres i ara tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i tenen major dificultat que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el Col·legi Teresià. Anna Melchor, és el teu torn.
5: Sí.
1: Temps. Redactor.
5: R-E-D-A-C-T-O-R.
1: Igualable.
5: I-G-U-A-L-A. B alta L E.
1: Gàstrica.
5: G A en accent obert S T R I C A.
1: Ressonador.
5: R E S S O N A D O R.
1: Afablement.
5: A F A B L M E N T.
2: T'has deixat una E.
1: Carla. Conjectura.
8: C-O-N-J-E-C-T-U-R-A.
1: Selecció.
8: S-E-L-E-C-C-I-O en accent tancat.
1: Finançar.
8: F-I-N-A-N-C-A-R.
1: Impulsores.
8: I-M-P-U.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet un total de 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. Felicitats! És el torn ara de l'Institut La Girada. Preparada, Txell?
8: Sí.
1: Temps. Adinerat.
8: A-D-I-N-E-R-A-T.
1: Extracte.
8: E-X-A.
2: I va una T.
1: Iris. Confecció.
4: C-O-N-F-E-C-C-I-O amb accent tancat.
1: Atribuïble.
4: A-T-R-I-U-B-L-T-R-E.
2: T'has deixat la B.
1: Núria. Apicultora.
7: A-P-I-C-U-L-T-O-R-A.
1: Tenaçment.
7: T-E-N-A-C trencada S-M-E-N-T.
2: No hi ha cap S.
1: Noies, en aquest cas heu fet un total de 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Felicitats també. I és el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
2: Tenim uns marcadors molt igualats. En aquests moments el Col·legi Teresià de Tortosa té acumulats un total de 1.900 punts i l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès en té un total de 2.000.
1: El picalletres no perd ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui ens n'anem cap a l'Empordà, d'on va sorgir el grup Cala Vento l'any 2014. Format per Joan Delgado i Aleix Turón, aquest grup de rock sol cantar normalment en castellà, però en el seu darrer disc, Brindis, publicat el gener del 2025, van versionar algunes de les seves cançons preferides, entre les quals hi ha Pau, dels Pets, la cançó que avui escoltarem. Fareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres i després un dels tres haurà de contestar. Vinga, escoltem Cala Vento. Pau 3.

0: Passem a les preguntes. Col·legi Teresià, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és: on es guanya la vida en Pau?
1: A l'oficina.
2: Molt bé, correcte, escoltem-ho.
3: Tot el dia a l'oficina, on es guanya la vida.
0: Molt bé, doncs en aquest cas són 200 punts per vosaltres. És el torn ara de l'Institut La Girada. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és: d'on treu en Pau les receptes que s'emporta en tàpers?
1: D'Instagram.
2: Això és correcte. Escoltem-ho.

0: Molt bé, també l'heu encertat. Per tant, 200 punts que sumeu també al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell es compliquen una mica més. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el Col·legi Teresià. Carla, és el teu torn.
2: Sí.
0: Temps. Electricitat.
2: E-L-E-C-C-S.
0: Anna Pérez. Astronòmics.
3: A-S-T-R-O-N-O, en accent obert, M-I-C-S.
0: Arquitectura.
3: A-R-Q-U-I-T-E-C-T-U-R-A.
0: Restaurable.
3: R-E-S-T-A-U-R-A. B alta, L-E.
0: Descol·locarà.
3: D-E-S-C-O-L-O.
4: És la geminada.
0: Anna Melchor. Sensacionals.
5: S-E-N-S-A-C-I-O-N-A-L-S.
0: Militarisme. Noies, en aquest cas heu fet bé 4 paraules que sumen un total de 1.200 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut La Girada. Preparada, Iris?
6: Sí.
0: Temps. Picabaralla.
6: P-I-C-A, B-A, R-A-L-L-A.
0: Desconcertés.
6: D-E-S-C-O-N. C-E-R-T, amb accent tancat, S.
0: Percentatge.
6: P-E-R-C-E-N-T-A-T-G-E.
0: Valoracions.
6: B-A-L-O-R-A-C-I-O-N-S.
0: Assaboriment.
6: A-S-O.
4: Són dues S's i una A.
0: Núria. Esperpèntic.
7: E-S-P-E-R-P-E, amb accent obert, T-I-C.
4: T'has deixat la N?
0: Txell. Insularitat.
6: I-N-S-O.
0: Noies, en aquest cas també heu fet bé 4 paraules que sumen un total de 1.200 punts al vostre marcador. Felicitats! Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
4: En aquests moments, les puntuacions són les següents, també molt ajustades. El Col·legi Teresià de Tortosa ha aconseguit fins ara 3.300 punts i l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès n'ha aconseguit 3.400.
0: Molt bé, noies, tot, frec a frec fins al final, així m'agrada. Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar molt...

0: moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Núria Mora, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
2: Serà la Carla.
0: La Carla, molt bé. Caterina Tallón, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
3: En el nostre cas serà la Iris.
0: Molt bé, doncs la Iris també concursarà. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem, per tant, de Ràdio Vilafranca. Caterina Tallón, fins ara.
3: Fins ara.
0: Comença la prova al Col·legi Teresià. I li pregunto a la Carla si estàs preparada.
4: Sí.
0: Doncs som-hi. En ocasions, assistim a llocs on es desenvolupen activitats que apleguen una gran quantitat de gent. Concerts, fires, mercats... I l'accés de gent ens pot arribar a fer sentir incòmodes. La mega paraula d'avui està relacionada amb la idea de multitud. La mega paraula d'avui és l'adjectiu... multitudinàries.
4: Multitudinàries.
5: Endavant.
4: M-U-L-T-I-D-I.
5: Ai, ja has dit una D quan hi anava una T. T'has menjat la síl·laba tu. Oh.
0: Doncs ara serà el torn de l'Institut La Girada. Per tant, desconnectem de Ràdio Tortosa. I fins després, Núria Mora.
2: Fins ara mateix.
0: Institut La Girada, esteu a punt? Estàs preparada, Iris?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. Quantes vegades hem anat a algun lloc, una fira, un concert o fins i tot a la platja i hi hem estat sense poder moure'ns gaire perquè l'afluència de gent és desmesurada? La mega paraula d'avui té a veure amb les grans multituds. La mega paraula d'avui és l'adjectiu multitudinàries.
6: Multitudinàries.
5: Endavant.
6: M-U-L-T-I-T-U-D-I-N amb accent obert R-I-E-S.
0: Molt bé, Iris, en aquest cas has fet correctament la mega paraula i per tant sumes aquests punts al marcador. Ara descobrirem com ho ha fet l'altre equip. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cadascú i concursant sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Núria Mora, quants punts ha apostat l'equip del Col·legi Teresià?
2: Doncs s'han jugat 2.000 punts.
0: 2.000 punts. Caterina Tallón, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut La Girada?
3: Doncs exactament els mateixos, 2.000 punts.
0: Apostes valentes, com ens agrada aquí al Picalletres. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El Col·legi Teresià ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh! I l'Institut La Girada ha lletrejat la mega paraula... correctament. I només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
5: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa d'avui. El Col·legi Teresià de Tortosa ha aconseguit finalment 1.300 punts. I l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès n'ha acumulat finalment 5.400.
0: Doncs en aquest cas, l'Institut La Girada es proclama campió del programa d'avui amb aquests 5.400 punts. Anem a parlar amb ells. Enhorabona, com esteu per aquí?
7: Estem molt bé.
8: Contentes.
0: Contentes, no? M'imagino. Veus com al final jo us havia dit que havíeu de fer una aposta valenta i al final ho heu aconseguit. Us havíeu preparat molt o què?
7: Sí.
8: Bastants dies.
0: Sí, no? Molt bé, doncs tota aquesta preparació ha tingut recompensa. Així que felicitats a vosaltres. I no em vull oblidar
7: Gràcies.
0: Tampoc de l'altre equip del Col·legi Teresià. Núria Mora, com estan per aquí?
2: Doncs mira, una mica tristes, no t'ho negaré, però vaja, que ho han fet prou bé i al final doncs,
0: prou bé, no,
2: els, hi
0: molt
2: patinat,
0: bé, molt bé.
2: Els hi ha patinat l'última paraula. Però vaja, han anat frec a frec tot el programa i això vol dir que també hi havia nivell.
0: I tant, vull dir, poden estar contentíssimes perquè han fet una boníssima participació. Noies, com esteu vosaltres? A veure.
9: Bé.
0: Sí. Però segur que també us havíeu preparat molt, no?
9: Sí.
0: Igualment, felicitats perquè heu fet una participació boníssima, ja ho heu vist, eh? Anant frec a frec, però al final no ha pogut ser. Però de totes maneres, moltíssimes gràcies per haver participat. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si algun dels dos equips ha aconseguit una plaça avui.
1: El pica-rànquing.
5: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. Tenim un empat en les posicions segona i primera. La segona posició l'ocupa el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I entra en el pica-rànquing, encapçalant el pica-rànquing, l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. Enhorabona.
0: Molt bé, noies.
6: Hauríem d'haver posat 3.000 punts,
8: Sí, hauríem d'haver posat tot, però no sabíem que guanyaríem.
0: Ho veus? És que jo us havia dit que les apostes valentes després tenen recompensa, però bé, com veieu, us heu posicionat a les primeres posicions d'aquest pica-rànquing, a veure si aconseguiu mantenir-ho al llarg dels programes que queden. Doncs, Núria Mora, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i Caterina Tallón i concursants, moltes gràcies també per la vostra feina d'avui.
2: Gràcies. Gràcies i felicitats a l'Institut de Vilafranca.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la nostra ràdio local, i la vostra també, i també els podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Tortosa i Ràdio Vilafranca, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants. I com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens retrobem d'aquí a ben poc. Adeu!
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
2: Ladies and gentlemen, please welcome the course.

0: amuntejats dempeus i encastat contra els ferros.
1: Nova ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Sergi Ferrer.
2: Es tracta d'una ruta de realitat augmentada accessible des del telèfon mòbil que permet viatjar a diferents èpoques del passat i descobrir l'evolució d'alguns dels espais més emblemàtics del municipi.
1: Sant Vicenç de Montalt reforça la neteja viària amb un nou contracte de més de 325.000 euros. Martí.
0: El contracte incorpora nova maquinària com una màquina làser per eliminar grafitis i una hidronetejadora, a més d'un servei d'emergències les 24 hores.
1: L'Ajuntament de Palafolls fa una crida a la neteja de solars per prevenir incendis abans de la revetlla de Sant Joan. Jordi Prats de Valls.
3: La mesura busca reduir el risc d'incendi i la proliferació de plagues amb l'arribada de la calor, obligant a retirar herba seca i residus inflamables, així com a podar les branques baixes dels arbres.
1: I la regidoria de Català de Canet fa les primeres passes. Dani Grau.
4: L'objectiu és que sigui una regidoria activa per defensar, promoure i garantir l'ús social del català com a eina de cohesió i identitat.

0: Ho dèiem en titulars, a Premià de Mar apareix per tercera vegada un aerobús a la línia 804 de Moventis i la plataforma Millorem Bus atreu foc pels queixals. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la plataforma Millorem Bus treu foc pels queixals després que ahir dimarts aparegués un altre cop fent el servei de bus de la línia 804, que uneix Premià de Mar amb Barcelona. Un aerobús, és a dir, un model d'autobús preparat per funcionar en aeroports, que incorpora una estructura metàl·lica per equipatges i que, per tant, resta molt d'espai als viatgers d'una línia convencional. Concretament, segons diu l'entitat, l'aerobús va aparèixer a recollir viatgers a la parada de Doctor Ferran a les 8 del matí i a un quart de 10, i per culpa d'aquesta estructura per equipatges els passatgers van haver de viatjar amuntegats, dempeus i encastats contra els ferros. La plataforma denuncia públicament els fets i ja s'ha dirigit per instància al Departament de Territori, no només per les incomoditats que suposa pels usuaris, sinó també pel fet que això hagi passat per tercera vegada, després d'haver-ho denunciat i notificat a la Generalitat en les ocasions anteriors i fins i tot després que la Generalitat hagués requerit a la concessionària Moventis. Concretament, el Departament de Territori va respondre a Millorem Bus que Moventis havia fet servir aquests vehicles després a causa de dues incidències de rodes punxades en els vehicles convencionals. I segons afirmen, Moventis va preferir utilitzar l'aerobús abans que deixar la línia sense servei. Després de l'episodi d'ahir, Millorem Bus fa notar a la Generalitat que s'estan incomplint els compromisos operatius perquè aquest model de vehicle ni està autoritzat ni és apte per transitar per aquestes línies i l'insta a actuar amb sancions exemplars i a prohibir estrictament a Moventis fer-ne ús. També anuncia que si no s'emprenen aquestes accions reparadores portarà el cas al síndic de Greuges.
0: Gràcies, Martí. Detingut a Malgrat un home per intentar pagar amb targetes de crèdit a robades. Ona Malgrat.
2: La policia local de Malgrat ha detingut un home acusat d'intentar utilitzar diverses targetes bancàries robades per pagar en un establiment de restauració del passeig marítim. Els fets van sortir a la llum després que un treballador del restaurant alertés als agents que un client havia intentat abonar una consumició d'uns 40 euros amb diferents targetes de crèdit sense aconseguir-ho. Segons les mateixes fonts, l'home va abandonar l'establiment sense pagar i va fugir del lloc. Gràcies a la descripció feta pel treballador, la policia local va poder localitzar el sospitós a la zona del centre comercial Sant Roc. Durant l'escorcoll, els agents li van intervenir dues targetes bancàries que no estaven al seu nom, una d'una dona i una altra d'un home, així com dues targetes de prepagament i diversos comprovants d'intents de pagament en altres establiments. Posteriorment, la policia va comprovar que una de les targetes localitzades corresponia a una dona que havia denunciat el robatori fa poc. L'home va quedar detingut com a presumpte autor dels fets.
0: I s'amplia la xarxa de videovigilància a Tordera, Mar Tres Serres.
3: Així és, l'Ajuntament ha iniciat el desplegament d'una nova fase d'instal·lació de càmeres de seguretat al municipi.

0: La xarxa de videovigilància s'amplia amb una desena de dispositius, com bé deies, que reforçaran la seguretat en diverses ubicacions. Unes eines molt útils que permeten una major prevenció i control. En aquest punt ens en dona més detalls la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
1: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també, doncs, més que conflictiva, doncs hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja s'ha de... fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents. També posarem a Niàgara, que teníem pendent de posar també dues càmeres que quedaven. Posarem a Fibra Color, també hi ha una zona també, doncs, que dona molts problemes al veïnatge, i també posarem allà una càmera. I després la zona de Can Cas... Bueno, és que no vull dir noms allà, Avinguda Països Catalans, sí. Al final de tot, doncs també per allà també posarem alguna càmera per controlar aquell accés.
0: Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles en el municipi.
2: Seguim avançant. Nova ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. La proposta combina tecnologia i divulgació històrica mitjançant 6 experiències immersives distribuïdes en diversos punts de la ciutat. A través d'aquest recorregut, els usuaris poden conèixer com eren indrets tan representatius com el jaciment romà del Mujal, el far de Calella, les Torretes, el front marítim vinculat a la tradició de la pesca, la fàbrica Llobet o l'entorn de l'actual plaça de l'Ajuntament en època medieval. El funcionament és senzill, mitjançant codis QR instal·lats als diferents espais o bé accedint-hi des del portal web de Turisme de Calella, els participants poden activar recreacions digitals que mostren l'aspecte que tenien aquests indrets en diferents moments de la seva història. Les experiències inclouen continguts interactius que permeten ampliar la informació sobre cada localització, tant en format escrit com a través d'audioguies. La iniciativa vol posar en valor un patrimoni que sovint queda en un segon pla davant l'atractiu turístic de les platges i del litoral. Amb aquesta proposta, la ciutat ofereix una nova manera de conèixer la seva història i els elements que han marcat la seva evolució al llarg dels segles. La ruta està disponible en 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i polonès, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés als milers de visitants internacionals que rep la destinació cada any. El projecte s'ha desenvolupat gràcies al finançament dels fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, i s'emmarquen les actuacions impulsades per potenciar un model turístic més sostenible, innovador i vinculat al patrimoni cultural de la ciutat.
2: Gràcies, i els informem també que està oberta la convocatòria per la concessió d'ajuts econòmics pels infants que participin a casals d'estiu o colònies a Tordera, Mar Tres Serres.
0: Així és, des de l'Ajuntament de Tordera ja s'ha informat que es troba obert el termini per demanar aquest ajut econòmic pels nens i nenes que vulguin participar als casals d'estiu o les colònies. La d'ajuda s'adreça a menors amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys empadronats i residents a Tordera que estiguin inscrits i realitzin un casal d'estiu o colònies. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir els infants perquè puguin optar a totes les oportunitats.
4: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis i després també a la vida quan tu siguis més gran i poder tenir accés a feina i a treballar, i per tant no has de portar aquesta motxilla, no? Perquè neixes, depenent quin nucli familiar, no tenir accés a aquests serveis. I per tant és molt, molt important que els nens i nenes puguin tenir accessos a tant a educació com a esports, a lleure, a tot el que fa construir a la persona per tenir més oportunitats.
0: Per poder percebre aquesta ajuda, la família no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social d'aquest Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, tothom qui ho vulgui podrà fer-ho a través de la web de l'Ajuntament.
2: Més qüestions. Sant Vicenç de Montalt reforça la neteja viària amb un nou contracte de més de 325.000 euros. Martí Capçada.
5: Així és, el nou contracte permetrà modernitzar i reforçar el servei amb nous recursos humans i tècnics per millorar la neteja dels carrers i espais públics. Entre les principals novetats destaca la incorporació d'una màquina làser per eliminar grafitis i òxids, una hidronetejadora d'alta pressió i un servei d'emergències disponible les 24 hores. També es desplegaran dos equips de neteja diferenciats per donar cobertura a la part alta i la part baixa del municipi, amb una tercera escombradora de suport per garantir la continuïtat del servei. El contracte inclou l'escombrat mecànic i manual, la neteja amb aigua a pressió, la recollida de fulles i excrements, la neteja del mercat setmanal i els serveis especials durant festes i actes públics.
2: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls fa una crida a la neteja de solars per prevenir incendis abans de Sant Joan. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Amb l'arribada de l'estiu i l'inici de l'època d'alt risc d'incendis forestals, l'Ajuntament de Palafolls ha tornat a fer una crida als propietaris de solars urbans perquè realitzin les tasques de manteniment necessàries i obligatòries per reduir el risc de foc i evitar la proliferació de plagues. A través d'un ban d'alcaldia, el consistori recorda que la neteja i conservació d'aquests espais és responsabilitat dels seus propietaris i forma part de les mesures de prevenció que contribueixen a millorar la seguretat del municipi i també la convivència veïnal. Ho explica Aleix Freixa, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.
7: Ja tenim l'estiu gairebé a sobre. Aquests últims dies i setmanes doncs, la temperatura ha augmentat, doncs, com tothom pot haver apreciat, doncs, notablement. I com ja hem fet els últims anys, fem aquest ban recordant a tots els propietaris que tinguin parcel·les en urbanitzacions i en el nucli que no estiguin edificades, que no estiguin construïdes, doncs que tenen l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per tal de que mirem de reduir al màxim el perill d'incendi i de propagació dins de nuclis urbans i habitats, no?
6: Entre les actuacions que cal dur a terme hi ha la retirada de residus que puguin afavorir l'incendi, l'inici d'un incendi, la neteja de l'herba seca i de qualsevol material inflamable acumulat, així com el manteniment adequat de la vegetació. En aquest sentit, els arbres han de complir les distàncies establertes per la normativa vigent, evitant que les capçades es toquin entre elles, mantenint les branques baixes podades i garantint una separació mínima entre exemplars. També s'ha de controlar el creixement dels arbustos perquè no dificultin la seguretat de l'espai. L'Ajuntament ha fixat el 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, com a data límit perquè aquestes tasques estiguin completades. Un cop passat aquest termini, el consistori no descarta la imposició de multes als propietaris que no tinguin els solars en condicions. Tot i això, es recorda que el manteniment dels terrenys s'ha de fer durant tot l'any, ja que les condicions meteorològiques poden afavorir un ràpid creixement de la vegetació. Des del consistori s'insisteix que la col·laboració de la ciutadania és essencial per minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu i contribuir a fer de Palafolls un municipi més segur davant possibles emergències relacionades amb els incendis forestals.
2: Canviem de tema. Calella donarà la benvinguda a l'estiu amb un espectacle de drons sobre el mar. Sergi.
3: Sí, Calella estrenarà una festa popular per celebrar l'entrada a l'estiu i que farà mirar cap al mar. La cita serà el dissabte 27 de juny a l'entorn de la Riera Capaç per amb una programació d'activitats adreçades al públic familiar i una proposta inèdita, un show de llums visible des de la platja. La tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica i Turisme, Cindy Rando, ha explicat que aquest esdeveniment serà el principal reclam de la jornada i que tindrà temàtica estiuenca i marítima.
8: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
3: La millor perspectiva de l'espectacle es tindrà des del pont de fusta a l'alçada de la Riera Capaç, però les activitats començaran a les 8 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants. De fet, formen part de les accions de dinamització turística i comercial que impulsa l'Ajuntament de Calella, aquest cop per reforçar l'atractiu de la destinació coincidint amb l'entrada de ple a la temporada alta. Segons ha explicat Rando, experiències similars organitzades en altres municipis han tingut una bona resposta de públic i han contribuït a treure visitants de fora.
8: Allà on hi ha aquest tipus d'activitat, el retorn és molt positiu. Ens han explicat doncs, altres municipis que reben visitants expressament per aquell dia per veure l'espectacle de drons. Per tant, esperem que aquí passi el mateix i una vegada doncs, hagi passat podrem analitzar quin ha estat el retorn, tant qualitatiu com quantitatiu.
3: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crostars Aerial Show.
2: I els maduixots celebren Revetlla de Sant Joan a Palafolls. Jordi.
6: Sí, la colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té tot a punt per celebrar la Revetlla de Sant Joan el pròxim 23 de juny a la plaça de Popi en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, que el cap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que a Palafolls, el municipi que acull la seu dels castellers de l'Alt Maresme, no n'hi havia cap.
9: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la Revetlla de Sant Joan, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs, molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar no, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent, tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts. I aquest any doncs, esperem repetir també el mateix èxit, no? Tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la Revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
6: A partir de 8:45 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb un menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana, acompanyat de pa, patates, alcaliu o també mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i es venen ara ja només al cafè de Palafolls. La festa continuarà a partir de 11:00 del vespre amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, a 1:00 de la matinada, serà el torn DJ Hassen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per tots els públics. L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls.
2: Gràcies, Jordi. I els joves de Premià definiran el nou Pla Local de Joventut 2027-2030 amb una enquesta participativa. Sergi.
3: La regidora de Joventut, Magda Franquesa, ha explicat i justificat els treballs que es fan actualment de diagnosi previs a la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030, que s'hauria d'haver aprovat abans de final d'any. Actualment es treballa a diferents nivells d'estudi a partir de dades estadístiques, reunions amb agents o entrevistes amb joves, i aquesta setmana s'ha llançat una enquesta virtual dirigida al col·lectiu d'entre 12 i 29 anys. Franquesa afirma que en aquesta fase del procés és fonamental escoltar els joves i assenyala quin és l'últim objectiu d'un pla local de joventut.
10: Ara mateix, el més important és escoltar els joves. Per això hem posat en marxa una enquesta adreçada a adolescents i joves d'entre 12 i 30 anys, que des d'aquí animo a que participin perquè les seves opinions i les seves experiències seran fonamentals per definir les properes actuacions dels propers anys. La diagnosi finalitzarà el juliol. A partir de setembre començarem la redacció del nou pla, que continuarà comptant amb la participació de joves, professionals i representants polítics. El nostre objectiu és claríssim: construir entre tots i totes un Premià de Mar que continuï generant oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al nostre municipi.
3: L'elaboració d'aquest full de ruta es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis. S'espera acabar la fase de diagnosi durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest i aprovat, com dèiem, abans d'acabar l'any.
2: I l'Associació de Dones Sàlvia de Canet celebra 25 anys. Dani Grau, bona tarda.
11: Bona tarda. L'Associació de Dones Sàlvia va néixer ara fa 25 anys i impulsada per un grup de dones que van detectar la necessitat de tenir una entitat feminista a la nostra pila. Núria Panyarroja va ser la primera presidenta de l'entitat. Actualment, Sàlvia té unes 300 sòcies aproximadament i des de l'entitat doncs, oferiran ofereixen cursos i tallers durant l'any, donant terme també en xerrades diverses i tenen servei de psicologia i advocada, entre d'altres. la celebració d'avui vol ser un punt de trobada entre totes les sòcies. A més, han de programar cites a cada data marcada en el calendari per reivindicar qualsevol iniciativa per enfortir el moviment feminista. La cita és avui, a partir de les 5 de la tarda, a l'Embalat de Vilaflora.
2: I seguim amb tu, Dani, perquè la regidoria de Català de Canet ja ha començat a fer les primeres passes.
11: Sí, l'objectiu és que sigui una regidoria activa per defensar, promoure i garantir l'ús social del català com a eina de cohesió i identitat. El regidor Emili Sánchez és el responsable i va recordar que aquesta regidoria neix arran d'una moció presentada en el ple municipal. Aquesta regidoria té per objectiu garantir els drets lingüístics i fomentar i conscienciar l'ús del català a Canet. Un dels primers passos d'aquesta àrea serà la creació d'un Consell Municipal de la Llengua Catalana passat l'estiu. Sánchez també ha destacat que una de les primeres accions que volen dur a terme és una auditoria per analitzar l'estat del català al municipi en diferents àmbits com ara l'educatiu, l'esportiu, el comercial o el social. Des de l'oposició, el regidor Jordi Castellà de Moviment Millorem Canet Primàries va demanar que hi hagi un pla de treball darrere d'aquesta àrea i el regidor Andreu Gropero de la CUP es va felicitar per aquesta iniciativa. Només un 45% dels municipis del Maresme disposen d'una regidoria específica per fomentar el català.
2: I Caldes Estrac impulsa els primers quaderns d'Estrac per preservar la història i la memòria del municipi. Martí.
5: L'àrea de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac ha posat en marxa la primera convocatòria dels quaderns d'Estrac, un projecte que neix amb la voluntat de recuperar, preservar i difondre la història local a través de treballs d'investigació rigorosos i inèdits. La iniciativa està adreçada principalment a historiadors, investigadors i estudiosos tant del municipi com d'altres localitats que vulguin aportar recerques relacionades amb la història, el patrimoni, els personatges, les activitats o els espais vinculats a Caldes d'Estrac. L'objectiu és crear una col·lecció de referència que contribueixi a la divulgació del patrimoni històric i a la prevenció de la memòria col·lectiva del poble. Els treballs hauran de seguir criteris acadèmics i incorporar cites, fons documentals i referències bibliogràfiques. A més, hauran de tenir una extensió d'entre 20.000 i 60.000 caràcters, estar redactats en català i tractar fets reals i històrics. La data límit per presentar les propostes és el 31 d'agost a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els estudis seleccionats seran avaluats per una comissió d'experts en patrimoni i recerca històrica i formaran part d'una publicació que es presentarà en un acte públic. Segons el regidor de Patrimoni Històric, Albert Batlle, la voluntat és convertir els quaderns d'Estrac en una eina de divulgació i coneixement per les generacions presents i futures. La iniciativa també inclourà un apartat especial In Memoriam dedicat a persones o entitats que hagin deixat una empremta destacada en la història local. En aquesta primera edició, el reconeixement serà per Alfred Mont, considerat l'últim mestre d'aixa de Catalunya i una figura emblemàtica de la tradició marinera caldenca.
2: Molt bé, i en clau esportiva anem tot seguit a repassar la informació. Tres equips del Club Tenis Malgrat es proclamen campions a la Lliga Catalana, Ona Malgrat.
12: El Club Tenis Malgrat celebra l'èxit de tres equips que han aconseguit proclamar-se campions de la Lliga Catalana. Concretament, l'equip infantil femení ha guanyat la final contra el Vilanova per 3-1. L'equip local el formaven les jugadores Jana Nogueras, Lucía Martínez, Carlota Bosque i Arlet Bonany. L'equip júnior masculí ha guanyat 4-0 contra el Argelagas. L'equip local l'ha format Pablo Salgado, Aniol Sabater, Josep Azcutia, Víctor Dalmau, Gael Minutes, Eduard Cuzolín, Joan Vendrell i Martí Gabaldón. I finalment, pel que fa a l'equip cadet masculí B, ha guanyat 3-1 contra el Porqueres i ha quedat campió de la segona fase de la Lliga. L'equip local l'ha format Joan Jiménez, Àlex de Gregorio, Arnau Alonso, Audal Fernández, Iván Congil, Arnau Carbó i Eloi Blesa.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
13: Hola, bon dia. Jornada de dimecres marcada per l'estabilitat novament, amb unes temperatures, però, que aquesta passada nit han baixat lleugerament, tampoc no massa, però sí que han estat entre 1 i 2 graus més baixes que no pas les d'ahir, i les màximes també baixaran una mica. Tot això conseqüència d'aquest vent que ve de mar cap a terra, que ja va començar a bufar ahir, de fet ja va fer baixar una mica les temperatures diurnes, i que avui s'ha de mantenir un flux de llevant que fa que hi hagi més humitat, per tant, més sensació de xafogor, però per contra, els termòmetres no s'enfilen tant. D'entrada avui jornada, com dèiem, amb domini del sol, si bé aquesta tarda els mateixos vents humits que tindrem podrien afavorir la presència d'alguns núvols baixos cap a l'àrea del Maresme Nord. 4 núvols, doncs poc importants, amb una situació marítima tranquil·la, mar arrissada aquest matí, petites àrees de marejol aquesta tarda i poca cosa més. Demà tot continuarà més o menys igual, amb un dia força sol, tot i que hi haurà alguns núvols, seran poc importants, i les temperatures esperem que es mantinguin semblants a les d'avui, tant les màximes com les mínimes. Normalment amb vent fluix, que bufarà de mar cap a terra, i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat divendres augmentarà la nuvolositat, sobretot durant el matí. Sembla que fins i tot podríem arribar a tenir el cel tapadot, amb molta xafogor, i no descartem que al matí de divendres pugui escapar alguna goteta puntual, aïllada i poc destacable. En principi, les precipitacions que es puguin produir divendres. Tot això amb unes temperatures que pràcticament no variaran, fins i tot podran pujar una mica les temperatures nocturnes perquè hi haurà més núvols durant la matinada i s'ha de mantenir la situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. El cap de setmana tornem a recuperar temperatures plenament estiuenques, un cap de setmana, per cert, en el qual diumenge arribarà oficialment l'estiu.
2: Molt bé, com sempre, després de la previsió del temps, nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb l'alcalde de Canet de Mar, amb Pere Xirau, també parlarem amb la Susana Jiménez i la Mariana Drame de Sant Prem i també avui a secció de llibres amb la Mar Arenaza, que ens parla del llibre 30.000 anys d'art. I acabarem el programa parlant del Marès Música, el concurs de música jove del Maresme. Tot això d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vinga, som i tornem en directe a l'Ona Maresma. Passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de repassar què es diu avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Com estem?
1: Molt bé. Comencem destacant alguna cosa del Maresme. Tu mateix.
2: Doncs sí, i és que el que s'està parlant a xarxes de la nostra comarca és una problemàtica poc coneguda, però que cada vegada està més present. I parlem del gas radó. Es tracta d'un gas radioactiu natural que no es veu ni fa olor, però que es pot acumular a l'interior dels edificis i afectar la salut si hi ha una exposició relativament prolongada. Per aquest motiu, Mataró ha acollit una jornada tècnica per informar professionals i administracions sobre com detectar-lo i prevenir-ne els efectes. Els experts recorden que una bona ventilació i els sistemes de control adequats són claus per reduir-ne els riscos. Així que, bueno, Gemma, a Mataró faran aquesta xerrada perquè hem d'estar alerta de tot, sembla?
1: Totalment, totalment, el gas radó, una problemàtica que com bé tu comentes, és poc coneguda, però cada vegada n'hi ha més. El tema internacional, avui on ens fixem?
2: Doncs el tema internacional torna a tenir relació amb el món del futbol perquè estem en ple mundial i sembla que no es parla d'una altra cosa. I és que, a més, aquesta matinada Leo Messi ha tornat a ser el gran protagonista. I és que l'astre argentí ha debutat al Mundial amb una actuació espectacular signant un hat-trick en la victòria de l'Argentina per 3-0 davant d'Algèria. Amb aquests 3 gols, Messi entra encara més a la història del futbol i es converteix en el màxim golejador dels mundials, una fita que ha encès les xarxes d'arreu del planeta. Les imatges de la seva celebració i la seva emoció després del primer gol s'han fet virals, sobretot després que ell mateix expliqués que havia passat uns dies una mica complicats en l'àmbit personal. Als seus gairebé 39 anys, el capità argentí continua demostrant que encara té molt futbol a les botes i ja lidera una Argentina que defensa el títol mundial, un debut de somni que molts aficionats qualifiquen com una nova pàgina de llegenda en la carrera de Leo Messi.
1: Déu-n'hi-do, 39 anys ja té en Messi i continua estant en planíssima forma.
2: Sí, sí, la veritat és que ho comentàvem avui amb els amics, que jo t'hagués dit que aquest Mundial ja no era el seu, o sigui que, òbviament, estem parlant del millor futbolista de tots els temps i que ho hauria acabat fent bé, però clar, crec que ningú s'imaginava que en el primer partit fes un hat-trick, que són 3 gols, ho trobo una barbaritat. Veurem els següents partits i si Argentina es torna a endur el títol.
1: A veure, estarem pendents. I el tema curiós del dia...
2: Doncs una de les imatges més espectaculars que circulen ara mateix per les xarxes arriba del Regne Unit. I és que es tracta de la tradicional cursa del formatge de Cooper's Hill, que es tracta d'una competició tan peculiar com perillosa en què desenes de participants es llancen muntanya avall perseguint un formatge rodolant. Entre els participants hi havia un espanyol, i aquest és Fernando Santolaria, que ha aconseguit una meritòria quarta posició. En declaracions a mitjans ha explicat que durant la baixada es poden arribar a assolir velocitats de fins als 40 km l'hora i ha qualificat l'experiència d'una autèntica bogeria. La cursa, que se celebra cada primavera a prop de Gloucester, és famosa pels cops, caigudes i també lesions que provoca any rere any. I és que, Gemma, et recomano mirar-te algun vídeo d'aquesta carrera perquè t'has d'imaginar una muntanya costa avall amb un formatge que rodola tota pastilla i la gent és que s'hi mata per ell. És que és increïble, la veritat.
1: Però és possible que alguna vegada hagi passat algun accident greu, no? Perquè, clar, estem parlant de gent que es llença, no?, muntanya avall.
2: Home, no ho sé amb certesa, però lesions de trencar-se coses és que seguríssim, segur.
1: I el guanyador, guanya aquest formatge?
2: Correcte, sí, això no ho he posat, però el guanyador s'endú, com no podia ser d'una altra manera, doncs el formatge aquest, que bueno, ja li podrien haver donat un parell o tres de formatges, però
1: clar,
2: bueno, és un premi simbòlic.
1: Molt bé, Martí, doncs amb aquesta curiositat tan curiosa anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Doncs la pregunta que fem avui a les nostres xarxes, Gemma, és un d'aquells eterns debats culinaris, et diria, com hi ha, per exemple, el de què ets més de ketchup o de mostassa, o de sal o sucre. Doncs, com que us hem explicat aquesta curiositat dels formatges, us preguntem si preferiu el formatge o bé el pernil.
1: Les opcions són sí, no, o
2: no,
1: pot ser
2: formatge
1: totes dues?
2: I... mira, no, o sigui, us heu de decidir. Aquí no valen mitges tintes, aquí, o formatge o pernil. Tu, Gemma, què
1: diries? Jo, sens dubte, perquè, mira, crec que és l'opció més intel·ligent, el formatge, perquè com que hi ha de tantes varietats, clar, el pernil, hi ha el pernil bo, a mi m'agrada el bo. Per tant, no hi ha gaire opció, no?, per escollir. El formatge en tens de tot tipus. Formatge
2: clar,
1: tens
2: raó, amb això. Clar, el pernil, o sigui, l'única diferència... Bueno, ara, si ens escolten alguns experts, potser ens mataran, però ho veig més com segons la qualitat del pernil.
1: Però jo crec que sí.
2: Tens raó que n'hi ha de molt tipus. Bueno, no sé, a veure cap on tira més... Cap on
1: formatge
2: tira més la gent.
1: Amb trufa... És que hi ha de tot inventat, amb el formatge...
2: Sí, és tot un món, I jo t'he de dir que encara m'he de pensar la meva resposta, perquè jo el formatge et diria que és dels meus aliments preferits, però és que un bon pernil, Gemma... És que
1: també està molt bo.
2: Uf, sí, són paraules majors,
1: Molt bé, així que avui ens fas triar, Martí? Com sempre, gràcies. Fins ara.
2: A tu, fins ara.
1: I tot seguit conversem amb l'alcalde de Canet de Mar, en Pere Xirau, amb en Dani Grau. Dani, endavant.
3: Doncs sí, l'Ajuntament amb pentes i rodolons i reivindicacions, bàsicament, està posant ordre i està netejant el conglomerat industrial de la Púrigan, que, evidentment, amb una de les naus, moltes de les seves naus amenacen en ruïna. I aquests últims dies ja se n'ha tirat un avall, o està pràcticament acabant el carrer Ravalet, i l'alcalde de Canet de Mar n'ha fet bandera d'això. Pere Xirau, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda, Dani, molt bé, i vosaltres?
3: Bé, aquí aguantant que encara no estem estiu, i vindrà, doncs, la calorada autèntica. El que passa és que,
4: segur.
3: Pere, què ha canviat en relació al que comentem d'avui, hores d'ara, en els darrers, jo què sé, per posar un termini, uns 3 mesos, per exemple. Què ha canviat ara? Per què l'Ajuntament pot actuar?
4: Que finalment el procés que vàrem endegar ja fa mesos, perquè aquestes actuacions no són d'un dia per l'altre, ni es fan de manera improvisada, ni són coses d'una setmana ni d'un mes, són processos llargs, ha arribat a la fi i finalment hem pogut fer el desallotjament dels ocupes d'una de les naus, o de dues de les naus, millor dit, de la Púrigan, que doncs, està ocupada en 3 punts diferents, i aquest era un dels 3 punts.
3: Ara queda, diguéssim, també la fàbrica de mitjons, no? Diguéssim, la que està a l'altra banda del...
4: Sí, el que era l'antiga Meiva, que està a les cruïlles del carrer Mora, en Passeig Misericòrdia.
3: Exacte.
4: I l'altra part, que és Riera del Pinar, amb carrer Mora.
3: Well,
4: però aquesta de Passeig Misericòrdia 5 i 7, i Rebelet 2, ja s'ha pogut treure les 13 persones doncs, que hi estaven allà vivint.
3: Per acabar tot el procés, per entendre'ns, què cal? Que passin uns terminis o, diguéssim, una autorització judicial? Pregunto, què cal?
4: Sí, cal fer uns informes previs de salubritat i sanitat, de seguretat, i també informes de la policia conforme doncs, aquella zona, aquell punt, és un punt conflictiu. No hem d'oblidar que en aquest lloc dels 13 ocupants, 2 eren del poble, els altres 11 eren estrangers, però tots ells amb antecedents delictius. Un d'ells sols acumulava més de 30 denúncies. I, de fet, a l'última Junta de Seguretat Local, Mossos d'Esquadra ens va fer veure com en un plànol marcat doncs allà on hi havia hagut incidències de robatoris, de furts, d'entrades a domicili, de trencament de vidres de cotxes, doncs l'epicentre d'aquests punts vermells que tenia marcat en el mapa era claríssim que eren allà. A part de que doncs, convivien dos col·lectius, un de marroquins i un d'algerians, que contínuament estaven en bralles i a vegades havíem, bueno, sovint havíem de córrer doncs, a posar pau i a calmar els ànims perquè amb ganivets i amb barres de ferro. I clar, teníem tot el veïnat doncs esbarat i espantat.
3: En aquest cas, diguéssim, ara cal que es compleixin els terminis perquè les, diguéssim, ja s'estan fent els passos com per poder enderrocar amb temps i forma la Meiva, diguéssim, la nau que està al principi del passeig de la Misericòrdia, i l'altra que queda, no?
4: Aquests dos altres punts haurem de... Sí, aquests dos altres punts haurem d'iniciar-ho. Estàvem en el procés d'aquest espai, d'aquestes dues naus, que de fet es comuniquen per dintre, i ara doncs haurem de veure com ho encarem pel que fa a els altres dos espais. Aquí hi hem pogut actuar, diguéssim, una certa celeritat. Parlem de més de mig any, quan diem celeritat, per tant, alerta, perquè ràpid això no és, ja ho he dit abans. I aquí hem pogut actuar perquè bàsicament hi havia uns problemes de coberta i d'estructura doncs, que estaven en estat de ruïna.
3: Com per tant, això era absoluta ruïna, per entendre, no? Absoluta
4: ruïna. Sí. Per tant, hem hagut de fer l'acció per, en primera instància, per assegurar la vida dels propis ocupes. Estat de salubritat a part i estat de, bueno, de que la corrent estava punxada i això era un perill pels propis ocupes també, per la salut, perill d'incendi també, perill de quedar-se allà enganxats i eren tant el cúmul de circumstàncies que bé, doncs, hem anat al jutjat i davant de la inoperància i de la inactivitat del propietari doncs, hem actuat subsidiàriament perquè era un risc per ells i per tot el veïnat, tema de seguretat a part, doncs a l'exterior, pel que he comentat abans, de les incidències que era, vaja, evident que el pol de conflicte i el lloc allà on hi havia el problema era aquí amb aquests ocupes.
3: Darrere, vull dir, en una entrevista en aquest mateix programa, en Pere, tot això va començar dient que tu mateix deies que, diguéssim, el tema de les cases ocupades doncs, era un problema social. El que no es podien ocupar eren naus industrials perquè, evidentment, no estaven ni habilitades com a vivendes, per ser vivendes. I aquí, evidentment, correcte, és on hi havia, diguéssim, l'escletxa legal com per, clar, més o menys, accelerar, entre cometes, accelerar perquè tot el procés és llarg. I, per tant, tot això va començar, recordem, que es va cremar la nau contigua al restaurant Massa Mare, que encara està, diguéssim, penxim-penxam.
4: Sí, la nau. Sí, la nau de Can Xumetra, que es va incendiar, també, doncs perquè hi havia dos ocupes, era l'hivern, i van encendre allà un foc per escalfar-se o per fer el menjar o per totes dues coses, i va acabar cremant tota la nau. I el que deies tu és la mare dels ous, és a dir, és un disbarat absolut, és una cosa que no es pot comprendre com una nau industrial pot ser un lloc per viure-hi. És a dir, un habitatge és un habitatge i una nau industrial és un espai, doncs com diu el nom, d'indústria. No té cèdula d'habitabilitat, no reuneix cap dels requisits i si la gent es posa a viure allà, passa el que passa, que llavors s'acaba convertint en un femer. Jo, que vaig entrar-hi a posteriori, quan hi van desallotjar els ocupes, en la meva vida havia estat enterrates, perquè clar, allò és un niu de deixalles, de brossa, i era una festa de rates per aquí, rates per allà.
3: I d'infeccions i del que puguem pensar.
4: Ah, eh? Clar, i pudor de pixats i defecacions per tot arreu, un desastre, un autèntic desori, un panorama. Dantesc és quedar-se curt.
3: Mare Déu. En aquest sentit, diguéssim que, evidentment, tot podia anar més ràpid, però la col·laboració, entre cometes, del Josep d'Arenys cada cop és millor, si estan posant millor, vull dir, n'esteu, entre cometes, relativament satisfets? Com ho podíem tindre?
4: Sí. En aquest sentit, sí, perquè entenem que tot té el seu procés i que has de fer les coses tal com toca, més quan actues en un espai que no és propietat municipal. si fos propietat municipal, potser això es podria accelerar, però el no ser nostre, que és d'un tercer, doncs esclar, has d'anar fent doncs, una sèrie de passes i arribes quan hi arribes. El problema aquí no són els jutjats, aquí el problema, torno a repetir una vegada més, són les lleis, és la legislació. És a dir, aquest tema de les naus industrials, pel que hem parlat abans, hauria de ser una cosa automàtica, ipso facto, una cosa d'avui per demà. És a dir, s'ocupa una nau industrial, vostè fora perquè aquí no hi pot viure. Això no reuneix les condicions per ser habitable. Però les lleis no canvien, no hi ha manera. I ja dic, el que comentaves tu abans, en temes d'habitatges, ja no m'hi poso, el tema de les ocupacions dels habitatges, que hi hauria molt per parlar, també. Però sí, en unes naus industrials això no compleixen de cap de les maneres. De cap de les maneres.
5: En aquest sentit, evidentment, l'Ajuntament ha de pagar doncs, a empreses d'enderrocs que enderroquin i està fent servir diner públic del seu pressupost, diguéssim, per pagar a empreses privades que portin a terme aquests enderrocs i, evidentment, la intenció és, en temps i forma, i quan, diguéssim, les estrelles i els astres es posin a to, reclamar aquests diners que ara està invertint l'Ajuntament perquè la propietat doncs, no fa el que ha de fer. Pregunto, Pere. No?
4: Naturalment, naturalment. Nosaltres, aquesta despesa i d'altres anteriors, com ha sigut doncs, tot el tapiat de les obertures, siguin finestres, siguin portes d'accés, tot això es posa com a càrrega a la finca, perquè, clar, no pot ser, no pot ser, és impossible que l'Ajuntament es faci càrrec del tapiat i de l'enderroc, si és menester, i si cal, de naus industrials. N'hem d'oblidar que la Púlligan, el que ara ja ha quedat com a centre del poble, en el moment que la fàbrica es va construir era a les afores, però ara ha quedat totalment envoltat d'habitatges i de veïns, estem parlant de 16.000 metres quadrats. 16.000 metres quadrats al centre del poble. Clar, mantenir això, doncs...
5: Amb un poble que té com a terme municipal 5 quilòmetres i mig de terme municipal. Doncs... Vull dir, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, la pastilla és important, la pastilla.
4: Importantíssima. I les obertures d'una fàbrica, clar, les finestres, les portes, els molls de càrrega i descàrrega, clar, són molts i hi ha molta feina a fer i diners a dedicar-hi, que és el que hem fet fins ara. Però, clar, això nosaltres ho posem com una càrrega a la finca, perquè en el moment que això urbanísticament es desencalli, doncs qui sigui el propietari i qui vulgui doncs, intervenir-hi, construir-hi i edificar-hi, doncs hagi de pagar això, perquè si no, aquests diners públics no pot ser, ni és de rebut ni es pot permetre que vagin llançats.
5: Queda clar, això, el que finalment compri i executi i faci obres en allà i promocions de pisos tal com marcarà el pla general d'urbanisme del poble de Canet, n'hauràs de ser diguéssim copartícip subsidiàriament i rescabalar aquests diners que ara està invertint l'Ajuntament de diner públic per posar ordre i dignificar la qualitat de vida de les persones que viuen allà de fa anys i panys i, en definitiva, de tot un poble que és Canet de Mar. Sí. Gràcies, Pere.
4: Això és el que volem i això és el que procurarem. Exacte. Molt bé, a vosaltres, com sempre, per fer-vos això del que doncs, és notícia al poble.
5: Evidentment. Hi ha un refrany que diu de mica en mica sombra la pica i a poc a poc anem posant ordre en aquesta zona que, bueno, que semblava Campi Estraus. Gràcies, Pere.
4: I paciència.
5: Paciència.
4: Molt bé, gràcies, Dani. Salutacions a tothom. Gràcies.
1: Vinga, som-hi. Seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Martí Capçada, però com sempre, Martí, digue'ns quins famosos avui fan anys.
2: Avui...
1: Martí.
2: Vale, estava esperant la...
1: No, avui no la posem.
2: La cançó.
1: Avui no
2: la... Vale, molt bé.
1: La deixem descansar uns dies.
2: Sí, ja està bé, que descansi. Doncs Gemma, avui fa anys l'actriu nord-americana anomenada Country Cox, que interpreta Mònica Geller a la mítica sèrie de Friends i per la saga de terror Scream. I també se sumen en aquesta festa d'avui 17 de juny a fer anys els cantants Kendrick Lamar i Paulina Rubio.
1: Molt bé, eh? Courtney Cox.
2: Ah, Courtney, molt bé. Jo no sé ni què dir.
1: Country.
2: Bueno, en fi, Courtney, no, sort que estàs però... aquí atenta.
1: I tant, com sempre. I avui és el Dia Mundial o Internacional de què?
2: Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, proclamat per l'ONU.
1: Molt bé. Més efemèrides, Martí?
2: Doncs tal dia com avui, però de l'any 1885, l'Estàtua de la Llibertat arriba a la ciutat de Nova York, i és que l'estàtua no va arribar sencera, sinó desmuntada en 350 peces individuals, envasades en un total de 214 caixes de fusta, a bord de la fragata francesa anomenada Issier. L'estàtua va ser un obsequi del poble francès als Estats Units per commemorar el centenari de la seva independència i l'aliança entre els dos països. L'arribada del vaixell al port de Nova York va ser un autèntic espectacle, i és que més de 200.000 persones es van aplegar als molls per poder-la rebre.
1: Molt bé, per tant, tal dia com avui arribava l'Estàtua de la Llibertat a Nova York, i en clau musical què destaquem?
2: En clau musical ens anem cap a l'any 1971, que va ser quan va néixer a Ciutat de Mèxic Paulina Rubio, com us hem dit, que era una de les persones que avui feien anys. I és que una de les estrelles del pop llatí més influents i exitoses de les últimes dècades, parlem de la Paulina Rubio, i el seu àlbum, anomenat Paulina, que va sortir l'any 2000, la va consagrar com una superestrella internacional, venent milions de còpies i convertint-se en un dels discs més venuts de la història de la música llatina. Sens dubte, si parlem de cançons, la més famosa i icònica de Paulina Rubio és I jo sigo aquí, llançada l'any 2000. Aquest tema, amb el seu ritme encomanadís i el famós videoclip de l'estètica futurista on ballava amb un casc de moto, es va convertir en un fenomen global. Va ser número 1 a desenes de països d'Europa i Amèrica Llatina, i encara avui en dia sona a gairebé totes les festes. Altres cançons que també van ser èxits massius són Ni una sola palabra, El último adiós o Don't say goodbye. Però escoltem aquest del qual us acabo de parlar, i és la cançó anomenada I jo sigo aquí.
1: Doncs va, em tenim moltes ganes d'escoltar aquesta cançó, que fa anys que no l'escolto jo, de fet. Així que, Martí, com sempre, gràcies i fins ara.
2: A tu, Gemma.

0: 107.1 FM.
1: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
2: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i a continuació el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs bé, aquí estem de nou amb el nostre particular viatge en el temps. Avui anirem fins a Arenys per parlar del cementiri de Cinera, però en aquest cas per una bona notícia. I és que tal dia com avui, però del 1986, Arenys treia el seu dipòsit del cementiri de Cinera en homenatge a Espriu. A manera d'acte d'homenatge, aquell dijous s'enderrocava el popular dipòsit d'aigües del barri dels Pescadors. L'obra havia estat denunciada en moltes ocasions pel poeta com a element distorsionador del paisatge que envoltava el cementiri de Cinera. En aquesta ocasió, l'enderrocament del dipòsit, que formava part d'un projecte d'urbanització del sector, servia com a punt de partida dels actes que aquell cap de setmana es duien a terme a Arenys de Mar dedicats a l'il·lustre escriptor. En motiu del primer aniversari de la mort de Salvador Espriu, l'Ajuntament d'Arenys de Mar volia complir amb un dels somnis de l'escriptor l'enderrocament del dipòsit de les cases dels Pescadors. La construcció es troba al costat del cementiri, on fou enterrat el poeta, que en moltes ocasions s'havia queixat per la presència del dipòsit. A part, durant aquells dies es van organitzar altres actes, com per exemple una mostra amb el nom d'Imatges espriuanes d'Arenys de Mar. Precisament, el 1984 es va publicar un ampli estudi sobre les relacions literàries i personals de l'obra de l'escriptor i d'ell mateix amb Arenys de Mar. L'estudi porta per títol Aproximació històrica al mig de Cinera i seria, doncs, un dels primers treballs que passaria a formar part del Centre de Documentació Salvador Espriu, que ja estava en funcionament i que amb motiu d'aquests actes d'homenatge es volia acabar consolidant. Paral·lelament a aquests actes commemoratius, el Centre de Documentació Salvador Espriu havia iniciat la recopilació de material relacionat amb el poeta. En aquest sentit, s'estava fent un recull de cartes i escrits personals alhora que es volia recollir tots els treballs de l'estudi que s'havia fet sobre l'obra d'Espriu. Un dels projectes més immediats del Centre de Documentació era precisament l'edició d'un recull d'articles i col·laboracions de personatges coneguts sobre Salvador Espriu. Gemma.
3: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies i ens escoltem a continuació. Fins ara.
4: Fins ara, gràcies.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: El pròxim diumenge 28 de juny, Premià de Mar acollirà una nova edició de la Caminada Solidària de Sant Prem. Els fons recaptats, recordem, es destinaran als projectes que l'entitat impulsa a Sant Nunding, a Gàmbia, especialment a l'Escola Bressol i al menjador escolar. Per conèixer tots els detalls de la jornada, avui ens acompanya la Susana Jiménez i la Mariam Madrame de Sant Prem, totes dues. Benvingudes.
2: Gràcies, moltes gràcies.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: En primer lloc, poseu-nos una mica en context com funciona la Caminada Solidària de Sant Prem i amb quin objectiu va néixer la iniciativa.
2: Vale. Doncs aquesta és la quarta sempremada que fem i consisteix en... És una passejada, perquè ni tan sols és una caminada, perquè és per tothom, perquè tothom pugui fer-la, i és un passeig per Premià de Mar, que comença a la plaça Mercè Rodoreda a les 9 del matí, i només començar ja hi haurà una sorpresa, i durant el passeig aniran passant coses, aniran passant sorpreses com música, teatre, performance, ball, a lo millor gires a una cantonada i et trobes un DJ a un balcó, o un coreògraf a una plaça. Fins i tot entrem dins del Museu Romà i també hi ha una sorpresa a dintre, que millor no ho diem, no?
4: No,
2: vale. I, bueno, doncs això, i és una... a la Sempremada participen moltes entitats del poble, que també això ens agrada molt, que compartir i, doncs, aquest espai tan solidari amb les entitats del poble, i també aquest any col·labora els gegants i capgrossos de Terrassa, de les fonts de Terrassa. I res, i després, quan acabem la caminada, a la Lió fem una paella i una fideuà i música en directe, també amb bingo musical, i bueno, el coreògraf que ve, també, que dona la sorpresa a la plaça, també vindrà i ens farà ballar a la Lió. Bueno, un dia molt divertit, que per compartir-lo amb família, per venir amb la mascota, o sigui, és molt, molt fàcil i molt, molt divertit.
1: Mariama.
3: Sí, ya lo ha dicho todo, y nos falta, pues, en los dosales, tenemos dosales, y pues llamar a todos los que nos oyen, y las que no, las que oyen, que las transmiten a los otros, que tenemos dosales, pues que se animan a la caminata, niños, personas mayores de todas edades, mascotas.
2: Sí, el dorsal, la caminada son 5 euros y caminada y paella son 10.
3: Son 10.
2: Y también tenemos, por si alguien no, si alguno pot venir i vol col·laborar amb aquest projecte, també tenim el dorsal solidari. I bueno, i dir també que es pot comprar o a la botiga Premià Festa de la Gran Via 184 o per la web, que és samprem.com.
3: Y yo también siempre lo llevo encima.
2: Eso. Y si encontráis a Mariamma por también. La calle, también
3: siempre porta
2: sobres dorsals. Sí.
1: Noies, parleu-nos també dels projectes concrets de Sant Nunding, on es destinaran els diners recaptats. Què esteu fent allà?
2: Vale. Bueno, tenim molts projectes, però...

0: l'any. Uh-huh. I tot això és gràcies a la gent de Premià i del voltant que ve a la caminada.
1: I quants anys ja porteu, doncs, amb aquests projectes en marxa?
0: Més de 20 anys, no?
2: 23.
1: 23 anys,
2: eh? Més de 23 anys, sí.
0: Sí. Uh-huh. L'escola Bressol porta 4 anys. 4 anys. Uh-huh. I, bueno, i el que sempre diem que va començar com una escola Bressol, però s'ha convertit en un menjador escolar.
2: Sí.
0: I un menjador on venen tots els nens a menjar i és... l'única, no l'únic per tots, no és l'únic àpat al dia, però per la majoria sí que és.
1: Mm-hmm. Més enllà de recaptar fons, què aporta una jornada com aquesta a la sensibilització i al compromís social del municipi?
0: Mm-hmm. Bueno, doncs que la gent, que el poble conegui Sant Prem, que vegi que amb les entitats del poble estem totes unides i ens ajudem, que fem poble... que, bueno, no sé què més aporta, es que aporta solidaritat i convivència.
2: Lo que esto aporta para Premià. yo creo que lo que ha dicho ella aporta eso, porque gente viene muy animado y contenta y siempre nos preguntan cuándo es el próximo de 28 en julio. Uh-huh. También hay, también tenemos del Festa Mayor. Y entonces es una cosa que da mucho en el pueblo y la gente está muy contenta.
1: Heu comentat que aquesta caminada no és el primer any que es fa. Heu notat que cada vegada hi ve més gent i que hi ha més participació, perquè també has dit que vindran els gegants a Terrassa. Cada cop s'afegeixen més col·lectius i més persones.
0: Sí, cada any, o sigui, cada vegada que ho fem, surt algun grup de persones o alguna persona que vol col·laborar l'any següent. Els dos primers anys crec que eren 200 participants.
2: Sí.
0: I l'any passat vam arribar a 400 participants i aquest any encara anem per als 130 i pico.
2: Sí.
0: I estem una mica nervioses perquè hem començat molt, molt tard a fer promoció de la caminada i necessitem molt que la gent vingui, que també comparteixi amb la comunitat africana de Premià, que comparteixi una estona, un dia bonic, que mengi també, perquè també hi haurà una sorpresa de les veïnes del carrer Núria. Que també vull dir això, que volem apropar també una miqueta de festa al carrer Núria i que les veïnes d'allà gaudeixin també de coses que es fan al poble, no? I les veïnes de carrer Núria tenen preparat també una sorpresa per qui participa.
2: Sí. Mm. La poema també, mm-hmm. Poema mandinga. Sí.
1: Molt bé.
2: Va ser muy, muy, muy, muy bonita.
1: I per participar-hi, comenteu que els dorsals estan ja a la venda. Es poden adquirir de forma presencial només o també de forma digital?
0: Sí, sí. O sigui, a la web, sanprem.com, es poden comprar. Sí, sí.
1: Molt bé. O si no, a la Mariama.
0: I si no, a la Mariama, sí, que no està treballa per Premià, a la neteja, i segur que la veurem pel poble.
1: Molt bé. Sí. Doncs, noies, voleu afegir alguna cosa més?
0: Bueno, donar les gràcies sempre a vosaltres, a l'Ajuntament per deixar-nos fer la caminada, a les dones també de l'Escoleta Popular de Can Sant Pere, que ens estan ajudant a fer una altra sorpresa. I què més? Bueno,
2: és que... Hay tanta gente que colabora con nosotros. Pues sí. Al Condis...
0: Sí, a la Meller, també. A la Copisteria.
2: La Xureria.
0: És que... Sí. I sobretot a les entitats de Premià.
2: Les entitats de Premià.
0: Bueno, és que si volem dir alguna cosa és donar les gràcies i sobretot que vingueu, que participeu a la Sant Premada, que és molt important, que d'això depèn el menjar de 150 nens i l'educació de 150 nens a Sant Undín i res. No sé, que fem poble, que ens unim i ja està.
2: I que ens anima també i poden ir allí al lloc i veure el sitio també.
0: Sí.
2: Estan invitats.
0: Sí, sempre ho diem això, que sí. Aquest any és el primer any que no anem a Gàmbia, però que cada estiu organitzem un viatge molt maco i de convivència amb veïnes de

0: de Premià, que el seu poble d'origen és en Undinc, i bueno, que esteu superconvidades, que és molt fàcil apuntar-se, que només s'ha de dir, i organitzem el viatge per conèixer, o per, no només per conèixer els projectes d'allà, també per participar. Que també, també volem donar les gràcies a l'UPC de Barcelona, que està, que gràcies a ella estem construint el menjador escolar de l'Escola Bressol, i també dir que ara tenim entre mans un projecte molt gran, que és per reduir la mortalitat en mares gestants i nadons. I bueno, és un projecte de sanitari de prevenció, prevenció de mort.
1: Molt bé.
0: A Gàmbia.
1: Doncs esperem que tot sigui un èxit, no només aquesta caminada, també els projectes que ja teniu consolidats i també els que esteu impulsant, i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
0: Gràcies, moltes gràcies. Us esperem a la caminada.
1: I bé, seguim. Cada mes d'octubre, els aparadors, els supermercats i les xarxes socials s'estanyeixen d'un mateix color, el rosa. I ens hem acostumat a pensar que comprar un producte amb el llaç rosa és automàticament un acte de solidaritat. Però què s'amaga realment darrere d'aquesta marea de màrqueting? I on van a parar els nostres diners? En parlem amb l'Estela Fernández, graduada en Comunicació Corporativa i Relacions Públiques. Endavant.
2: Exacte, Gemma, tal i com dius, i per això en parlarem amb l'Estela Fernández, que està ara mateix a punt d'acabar el grau de comunicació, de menció de comunicació corporativa i relacions públiques. No només això, però tot i que està acabant aquesta etapa universitària actualment i ja des de fa temps treballa com a freelance en la comunicació de projectes de diferents entitats i fa suport també a l'equip de comunicació del BioCat, que és la Fundació de les Ciències de la Vida i la Salut de Catalunya. Formarà part també d'un projecte d'investigació sobre comunitats amb perspectiva de gènere a la Universitat de les Açores, que això també en parlarem, i està a punt de rebre aquesta nota final. Estela, molt bon dia, quan la sabràs?
3: Bon dia, Marc. Doncs a finals d'aquest mes, just abans de marxar a formar part d'aquest projecte d'investigació a la Universitat de les Açores.
2: Fantàstic. Esperem que tinguis matrícula d'honor, perquè, déu-n'hi-do, el treball que has fet, no havien tocat aquest tema des d'aquest punt de vista. Ara de seguida en parlem, perquè primer de tot, explicar una miqueta de què va aquest treball, perquè la gent se'n pugui fer una idea.
3: Doncs mira, Marc, hi ha dins del màrqueting una tendència que es diu pinkwashing, igual que hi ha greenwashing i totes aquestes coses que són rentats de cara.
2: Sí.
3: És a dir, que una empresa agafa doncs una temàtica que té una sensibilitat per la comunitat i la aprofita per millorar la seva reputació, les seves vendes al final, però no d'una manera massa, que diguéssim, correcta, perquè al final doncs és tot un maquillatge. Llavors, en el cas del pinkwashing, és que agafen el càncer de mama, aquest llaç rosa tan reconegut, que tots veiem una cosa amb un llaç i associem directament amb el càncer de mama, no? I l'agafen, fan campanya, suposadament, doncs, per fer donacions, per ajudar a la investigació, però en realitat el rerefons és simplement doncs una estratègia de màrqueting per millorar doncs la seva pròpia reputació i les seves vendes, com deia abans.
2: Exacte, i a més ho fas centrant-te en aquesta comunicació corporativa de mercantilització, que de fet és com forma part aquesta paraula del títol del teu treball, i analitzes dues grans marques, en aquest cas, el Corte Inglés i Ausonia. Per què has escollit aquestes dues i què has acabat trobant?
3: Doncs mira, Marc, primer és que per un tema acadèmic has de demostrar que realment aquestes marques són de les més pioneres o de les principals en aquestes campanyes en el mes de l'octubre rosa, però a més perquè hi ha moltes marques de maquillatge, de cremes, de coses com més estètiques que ho fan. Per què? Doncs bé, perquè el seu públic objectiu, el seu target són dones i per tant doncs busquen aquesta sensibilització. Escollir Ausonia, no?, que bàsicament es dedica doncs a la compresa, al tampó, la venda d'aquest tipus de productes per la menstruació, i el Corte Inglés, que bueno, suposo que sabrà molta gent, és una gran superfície, era com sortir una miqueta del paraigua de la resta d'empreses que fan totes una miqueta el mateix, eh?
2: De fet, has analitzat a fons aquestes marques entre el 2023 i el 2025. Què hi ha realment darrere d'aquest minut que fan, no?, dels anuncis, l'eslògan publicitari que sempre es passa per la tele? Què hi ha realment darrere d'aquest minut i quant val en diners reals, si és que ho sabem?
3: Sí, exactament. Ausonia, des de fa molts anys, ha tingut un reconeixible eslògan que és un pack igual un minuto de investigació. De manera doncs, que, clar, et fa pensar que tu comprant doncs, aquest paquet de compreses en lloc d'una altra marca, estàs doncs, invertint en investigació. En la lletra petita, petita, petita, diuen que un minut d'investigació és 0,06 euros, que no 6 cèntims, no? Vull dir que també aquí ja veiem una miqueta anàlisi del discurs com ho fan, però és que, a més, ells asseguren que han fet una mitjana i que 0,06 cèntims és, doncs, això, el càlcul mitjà del que costa un minut d'investigació a l'estat espanyol, cosa que s'ha buscat des de diferents plataformes, hi ha hagut diferents projectes periodístics que han intentat d'investigar-ho i no hi ha cap plataforma que pugui corroborar aquesta xifra, aquesta mitjana que ells s'han tret una miqueta de la màniga, perdó per fer servir aquest llenguatge. I, a més, si inverteixen en diferents projectes, cada projecte té unes necessitats diferents. Llavors, dir que la mitja d'un minut d'investigació és 6 cèntims és, la veritat, bastant erroni.
2: Sí, a més, parlaves de que no s'han arribat a fer auditories com a tal.
3: Clar, sí, i això és un dels factors que no només es repeteix a Ausonia, sinó també en el Corte Inglés. Igual que el Corte Inglés sí que, per exemple, cada cop que acaba una campanya fa una foto molt institucional amb un xec on diu exactament la quantitat que donarà a l'Associació Espanyola contra el Càncer i també a quin projecte d'investigació serà donat, llavors podria semblar aparentment doncs, home, que hi ha una transparència i que hi ha doncs, una manera de fer les coses potser més prudent, més sensibilitat que la d'Ausonia, però després veiem que també hi ha una manca d'auditories, llavors no pot ser una traçabilitat de realment d'on han sortit aquests diners i on acaben anant a parar.
2: Clar, exacte. I tu dins del teu treball, d'altra banda, proposes un concepte molt interessant que es diu Pinkwashing 2.0. Dius que les marques ja no amaguen l'opacitat, sinó que fan una, el que estaves parlant, no? Una transparència escenificada. Què vol dir exactament això?
3: Exacte, Marc. Això el meu tutor bé, em va dir que era molt atrevit per un treball de final de grau inventar-se un terme així, però li va agradar perquè considerava que sí que hi havia prous motius per fer-ho. Jo, quan parlo de Pinkwashing 2.0, em refereixo a dues coses, i és que en aquest 2025 hem vist que la pressió ciutadana, la pressió d'associacions feministes, poso l'exemple de Teta i Teta, no? O sigui, és una associació que, doncs això, referint-se al PIT, Teta i Teta era el seu nom, ha fet un laboratori del Pinkwashing, ha lluitat per l'octubre marró, és a dir, canviar l'octubre rosa per l'octubre marró perquè tenir càncer és un marrón. I no és color de rosa i sense cap problema i mocadors i
2: clar.
3: No. Llavors, què passa? Doncs que aquesta pressió, com et dic, des de mitjans que donen suport i que aquestes reivindicacions de les pacients des d'associacions privades, públiques, ha arribat a realment influenciar. I llavors estem veient un canvi de paradigma. Ara s'està buscant molt la imatge de laboratoris, la imatge de dones científiques. El 2023 Ausonia feia servir influencers, va haver-hi un escàndol bastant important amb Lola Lolita, una influencer espanyola que va fer uns vídeos doncs, pagats, o sigui, era una col·laboració pagada amb Ausonia i l'Associació Espanyola contra el Càncer, que van ser molt criticats per la manca d'empatia i Marc, és que lo malament que estava gestionat, no? I en canvi, en aquest 2025 és un spot on es veuen les imatges de laboratori, on es veu...
2: Científiques...
3: Doncs, Exacte. Per tant, què passa? Pinkwashing 2.0 sí que hi ha un canvi de paradigma, sí que es busca aquesta escenografia que doni doncs, una certa moralitat i una credibilitat a aquests objectius i, a més, les xarxes socials ajuden també a que el pinkwashing tradicional vagi evolucionant cap a altres tendències, però el rerefons continua sent el mateix. El rerefons continua sent que no sabem exactament quins diners surten i a on exactament van a parar.
2: Abans parlaves d'aquesta associació feminista de Teta i Teta, que han creat l'Octubre Marró. Què representa aquest color marró, que abans ja ho has dit, no? Una mica el Valle Marrón, i per què creus que és tan necessari explicar-lo en aquest relat del càncer? Perquè, clar, no tot es pinta de color de rosa, és que tot va una mica lligat, no?
3: Exacte, o sigui, per començar, Marc, és que cada tipus de càncer té un llaç d'un color diferent. I una miqueta amb aquesta pressió per el gènere, el de pròstata, per exemple, és blau. Uh-huh. No? O sigui, com és d'home, és blau, i el càncer de mama, rosa. Però què passa? Que l'únic que és reconeixible, i podríem fer la prova, i jo crec que estem segurs que sortiria així, l'únic reconeixible per tothom és el rosa. La resta de llaços no el relacionem. Llavors, doncs, això fa que es creï una tendència on qualsevol cosa la tenyeixes de rosa i ja sembla solidària. I aquesta hipersensibilitat també és perillosa, és a dir, s'han de fer campanyes, eh? I en cap cas el meu treball busca negar-ho, o sigui, és importantíssim. I després, quan acabem, deixa'm que et digui una cosa bona, per donar-hi un toc amable. Però, al final, aquest octubre marró el que vol és realisme, el que vol és cossos de dones reals. Quan tu estàs fent quimio, no estàs guapa, perquè és una cosa que realment doncs, t'afecta molt, no? Llavors, no volen anuncis que siguin enganyosos, no volen ficar les pacients al centre d'una manera errònia, fent servir aquest discurs bèl·lic de guerreres, supervivientes, que moltes vegades es fa des de la bona intencionalitat, eh? Però s'ha de parlar de pacients. I sobretot, crec que és molt important dir-ho, l'Associació Espanyola contra el Càncer, en el 2025, no va fer servir el color marró, però sí que va tirar més per tons com verdosos, en una campanya on desapareixien per complet els mocadors, on desapareixien els llaços, i se centrava molt, doncs era com una abraçada, no? O sigui, dues dones abraçant-se, però vull dir que no, potser no cal que sigui l'octubre marró que proposa Teta i Teta. Potser simplement cal que sigui qualsevol color que no sigui aquest rosa estigmatitzat tota l'estona.
2: Clar, i de fet, ara l'associació, per exemple, de càncer de mama, ja han fet campanyes un pèl més reals, allunyades de la imatge bonica del càncer, com tu deies, no? D'això de color de rosa. Mm-hmm. Per tant, no sé si estem davant ja del final d'aquest monopoli del màrqueting rosa.
3: Aquesta era una de les preguntes que em van plantejar al tribunal quan vaig exposar la recerca. I clar, el problema, Marc, és que a altres països, regions, sí que hi ha, igual que hi ha un segell, per exemple, que et diu quan un producte és ecològic,
2: sí.
3: Doncs hi ha una llei que sí que és molt més contundent amb la transparència que ha de tenir tot aquest màrqueting solidari, filantròpic, no? Què passa? Que a l'estat espanyol no n'hi ha. Jo crec que sí que la tendència pot anar millorant, però fins que no hi hagi institucions públiques que realment intervinguin i se'ls freni una miqueta més, continuarà havent-hi gent doncs, que aprofiti aquesta malaltia, precisament perquè ara ja després de tant de temps, és que les raons ja no són epidemiològiques per fer-la servir. Ara les raons són culturals i comercials. I costa molt això que ja està tan anclat fer-ho enrere si no hi ha una pressió estatal, eh? La veritat, jo penso, Marc.
2: Per últim, quina és la pregunta que ens hauríem de fer tots a partir d'ara per conscienciar-nos sobre aquest tema i canviar una miqueta la manera que tenim d'enfocar el càncer de mama i relacionar-lo amb el color rosa?
3: Jo crec que ens hem de preguntar per què s'individualitza una enfermetat. Ai, no, és que aquest té càncer perquè fuma. És que si t'haguessis tocat als pits i haguessis trobat, no, doncs que tenies un... Que no es podem individualitzar i que potser... Si veiem doncs, una compresa i volem adquirir-la perquè gràcies a adquirir-la donarem 6 cèntims, podríem replantejar-nos fer una donació directament a l'Associació Espanyola contra el Càncer i fer doncs, aquesta intervenció directa. No? Sempre ens sentim millors quan formem part d'un col·lectiu que fa una gran donació, és una cosa sociològica, no? Però en realitat per què no fer-ho directament, no? Sense interventors?
2: Molt
3: i
2: bé.
3: Sobretot que hi ha molts avanços, simplement una última dada, Marc. The Blue Box és una startup catalana que està aconseguint que fent pipi dins d'una caixa blava, com diu la paraula, es pugui veure si ets positiva en càncer de mama o no.
2: Hosti.
3: Per tant, hi ha avanços i realment... Per això volia acabar amb una cosa positiva,
2: sí,
3: no?
2: Sí, tant. És veritat,
3: que ho havies
2: dit.
3: Totes aquestes investigacions serveixen, no? Vull dir que ho aconseguirem.
2: Molt bé, doncs Estela Fernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i que aquest juliol et vagi molt bé quan comencis a formar part d'aquest projecte d'investigació sobre comunitats amb perspectiva de gènere a la Universitat de les Açores. Ja, si en treus conclusions o extens més a profunditat sobre el tema, i en tornarem a parlar, que ha sigut molt interessant. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Marc.
4: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
1: I justament arribem a 4:45 de la tarda. A continuació fem el repàs a la pregunta del dia. Avui us recordem, us estem preguntant si preferiu el formatge o el pernil. Una pregunta que ha formulat en Martí Capçada i que, de fet, no ens dona opció a escollir les dues respostes. Hem de dir sí, hem de dir pernil o hem de dir formatge. Per tant, heu d'escollir entre aquests dos aliments. Recordem que la pregunta la podeu respondre i la podeu trobar a través de les nostres xarxes socials, que ens anomenem @onamaresma. I bé, doncs us animem a respondre fins al punt de les 5 de la tarda, que és fins quan us acompanyarem en el programa d'avui dimecres 17 de juny del 2026. Doncs bé, dita la pregunta, nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: 107.1 FM.
8: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
9: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
10: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
11: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
10: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
11: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
12: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música. La teva ràdio.
4: Xarxa de comunicació local.

0: I avui, dimecres, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens parla de novetats literàries. Avui parlem d'art, de l'evolució de l'art, amb el llibre 30.000 anys d'art, un llibre que convida a recordar d'on venim, quines etapes artístiques han existit al llarg del temps i les característiques de cada una d'aquestes etapes.
1: Bé, doncs sí, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, com estàs avui?
0: Guai!
1: Venim d'una festa major a Calella,
0: ai,
1: llavors
0: sí,
1: encara estem millor, més,
0: sí,
1: més descansats. Però veig que avui portes un llibre bastant gros, presenta-me'l.
0: Sí, sí. Bé, el llibre que porto efectivament és gros, quadrat i groc.
1: Sí,
0: val?
1: I blau.
0: Val? El seu títol és 30.000 anys de arte.
1: Vale.
0: Així, pam, directe, no? La història de la creativitat humana a través del tiempo i el espacio.
1: Vale.
0: Val? És una obra col·lectiva de 4 milions d'autors i publicat per l'editorial Phaidon, que és una editorial així xula i que sol fer coses molt...
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Vale, doncs, si et sembla, Mar,
0: sí,
1: farem un canvi, segons ho fem generalment, ja que
0: si
1: sí, fem debat,
0: sí,
1: o parles tu directament del llibre, jo el que faré és, et aniré dient etapes
0: sí,
1: d'aquest llibre, perquè si no, no acabaríem mai.
0: No acabaríem mai.
1: Anirem per ordre, perquè les tinc aquí apuntades, i tu
0: sí,
1: me diràs, doncs, obriràs una pàgina, me diràs una curiositat sí, d'aquesta etapa i en parlem una mica, no?
0: Sí.
1: Per exemple, aquest llibre s'inicia amb l'etapa de l'art prehistòric
0: sí,
1: de l'any 30.000 abans de Crist al 3.000
0: sí,
1: abans de Crist.
0: Sí.
1: Vinga, parlem-ne d'aquesta primera etapa.
0: Va, doncs, mira, la primera reproducció que trobes a l'obrir el llibre, o sigui, la primera obra que es considera una obra d'art del món mundial de la història és superguai. Val? Sí. És un home lleó.
1: Aquesta intriga.
0: És un home lleó que és una figureta de fa, bueno, uns 30 centímetres que es va trobar a una cova a Alemanya i que a sobre la van trobar trossets.
1: I la van muntar després.
0: I la van muntar. Com i la van muntar i la veritat és que és molt espectacular. Aquí perquè és, a veure, és una foto així feta com amb no tant de detall, però sí, he vist jo fotos amb més de detall i realment tots són trossets.
1: Carai,
0: i és al·lucinant.
1: Sembla un déu egipci, també.
0: Sí, sí. És que a mi el que m'agrada d'aquest llibre és que a vegades... o sigui, ens imaginem que cadascú té el seu i que nosaltres els occidentals tal, els xinesos qual, els, jo què sé, els inuits tal, però la veritat és que sempre parlem de lo mateix. I això és l'interessant d'aquest llibre. A través de l'art, doncs, vas veient, no?, tot aquest context que tots creiem més o menys en lo mateix, tots tenim més o menys les mateixes aspiracions, explicats cadascú a la seva manera, segons les seves societats i època, però que anem a parar allà mateix.
1: I aquella deu ser la Venus de Willendorf?
0: Sí, senyor.
1: O alguna semblant, no?
0: No, no, no, és ella.
1: No sé si està al Louvre.
0: És ella.
1: Crec que me sona d'haver-la vist al Louvre,
0: doncs,
1: o una semblant.
0: Deu ser una semblant, perquè en aquest cas està a Viena.
1: Ah, mira.
0: Val? L'important és que també hi ha la reproducció amb fotografies molt guapes de les peces, també una breu explicació de la peça i també una fitxa que et diu pues, on es va trobar, el nom que se li ha donat, si hi ha autor o no, en aquest cas l'home lleó pues, és anònim, i bueno, una fitxa tècnica i on es pot veure.
1: Perfecte.
0: O sigui que també si dius, ostres, i és que vull veure aquest senyor l'home lleó, no?
1: Sí.
0: És com un petit ídol, pues bueno, se queda anar a Ulm, que és
1: molt
0: al costat on es va trobar.
1: Vale.
0: La ciutat alemana de Ulm. I perdó, perdó.
1: Sí.
0: És que de, veus, aquí també hi ha, bueno,
1: pintures rupestres, no?
0: Rupestres, Altamira, tal tal, hi ha moltes coses, però ara jo et vull ensenyar una imatge que jo he quedat fascinada, que és aquesta noia, no? Que és una peça d'Egipte que és estatuilla femenina, val? De l'any 3.700 abans de Crist.
1: Sembla un alien.
0: Jo em sembla que és més una noia amb ulleres de sol prenent el sol.
1: Ah, bueno, pues sí, a més a més té les mans així.
0: Ulleres xulis.
1: Té, sí, d'aquestes rodones, no?
0: Sí, sí, d'aquestes que es porten ara,
1: sí,
0: no? Que dius, això és genial.
1: A més té les mans com el pit, no? Com si
0: clar,
1: estigués descansant.
0: Clar, com si estigués, sí, sí, sí. Llavors, a mi em fa molta gràcia... Bueno, em dona molt que pensar, no? Que ens imaginem moltes coses i és que sempre estem allà mateix buscant lo mateix.
1: Doncs mira, hem començat amb aquesta etapa per saber una mica d'on venim, amb la primera etapa, podríem dir, de la història.
0: Sí.
1: Seguim amb l'antiguitat regional, que seria
0: sí,
1: del 3.000 abans de Crist al 500 abans de Crist, que seria
0: sí,
1: una mica l'art de l'antic Egipte. Ja
0: sí,
1: hem entrat una mica amb l'Egipte.
0: Sí.
1: L'art mesopotàmic, també.
0: Sí, sí, sí. Perquè jo aquí tinc, sí, des de peces d'Iraq fins a Egipte, el famós escriba, també hi ha...
1: Les piràmides...
0: Sí, Yemen... Tots són... Tots són peces exentes, saps allò? Vull dir que són peces mòbils, no? O pintures o escultura. I també, en aquest cas, no puc deixar d'ensenyar-te una peça de l'Àsia Central, que aquesta sí que es troba en el Louvre, de l'any 2000 mira. Abans de Crist, que es diu Cara Cortada i que
1: aquest
0: sembla...
1: Aquest del One Piece, no? Que
0: un personatge del One Piece.
1: Sí, sí, que només té un ull pintat.
0: Té
1: veig,
0: un ull
1: sí,
0: pintat
1: sí.
0: I té una supercicatriu guachi.
1: Sí, i tant, i tant, i tant.
0: I que només medeix 12 centímetres.
1: Doncs, cuidado. Si està al Louvre, poder no l'he vist, perquè és tan petita que hi ha tantes coses, que és molt bèstia. Vale, sí, doncs sí. Mira, ja tenim dues etapes. Anem a Piño Fijo, perquè si no se'ns menja el temps.
0: Sí, sí, ja passem a Egipte, sí.
1: Passem a l'antiguitat clàssica, del 500 abans de Crist a 400 després de Crist, una de les etapes poder més importants de la història, no només per l'art, sinó també per bueno, tota la literatura i la filosofia, parlant de la Grècia clàssica i la Roma, l'arquitectura de Roma, en aquest cas.
0: Sí, i que, per cert, també és el mateix període, no ens oblidem, dels guerrers de terracota pintada de la Xina.
1: Ah, sí, i tant, és veritat.
0: Vull dir que també és una gran fita...
1: Un conjunt d'escultures important, aquest, també.
0: Sí, sí. I aquí trobem, doncs, això, 3.000... 3.000 escultures de Venus, els déus grecs i romans...
1: Sí, no? Una mica la...
0: Peces de Vietnam.
1: Mira, el realisme anatòmic, no? Una mica la representació de l'ésser humà...
0: Sí, el realisme anatòmic és al·lucinant. També hi ha aquest naturalisme en els retrats d'època romana, no? Que segurament devien ser així.
1: Sí, exacte.
0: Quan veus els retratos...
1: La perfecció del cos humà, també.
0: Exacte.
1: En aquest cas, no?
0: I en una banda hi ha el got de Portland, que és com un petit càntir preciós que es troba en el Museu Britànic, que és una passada, una de les millors peces que poden arribar a tenir. I al costat, amb 9 anys de diferència, hi ha una peça, una passada de Nigèria, que és una base d'escultura Nok, de la cultura Nok. No?
1: Carai, semblen...
0: Aliens.
1: No sé què semblen, sí, aliens no? O personatges de Planeta 51, els que han vist la pel·li aquesta d'animació, són com cares de peixos. No?
0: Sí, però veus, es considera aquí que és de l'any 10 abans de Crist i aquest és de l'any 1 abans de Crist.
1: Carai.
0: M'agrada això del... no tant les peces en si, que són espectaculars, sinó aquest context humà que tot ens uneix.
1: Fem un altre salt, farem un salt una mica més llarg perquè se'ns menja el temps.
0: Sí, clar, és que és molt...
1: És complicat, jo estaria parlant molta estona. Però mira, anem a la meva etapa preferida, el Renaixement.
0: Toma.
1: I els imperis del 1400 a 1600. Aquí entrem amb Da Vinci, amb Michelangelo, amb Rafael, amb l'art asteca també, amb l'imperi otomà...
0: Sí, amb la Índia i els seus 3.000
1: exacte.
0: Ganeixes.
1: Parlaríem aquí d'art islàmic,
0: sí, també, Donatello.
1: No? Donatello.
0: Sí, art islàmic, tot que és la pintura holandesa, el Frangelico, del 400. Sí, sí, és una passada. I aquí també hi dedica molt
1: aquí
0: d'espai,
1: és més, és més, bueno, no sé si escultura, però és més quadre, no? És més art, més pintura.
0: Sí,
1: no?
0: Aquí hi ha molta pintura. A veure, també hi ha alguna escultura, evidentment.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: I tant.
0: Que... Durer, amb els seus gravats, no? Que també són interessants.
1: I, bueno, la propera etapa, que també és, jo crec que aquí tira molt la pintura, que és el barroc, que hi ha el rococó, amb Caravaggio,
0: guai.
1: Amb Velázquez, i Bernini.
0: Caravaggio. Sí, Bernini, que és una escultura allò...
1: Potent.
0: Molt potent. També hi ha Velázquez.
1: I tant, amb les Menines, sí, sí.
0: Les Menines... Sí, és una passada escultura també molt xinesa, també hi ha molta obra. Tot el que són a Canaletto, els pintors holandesos, amb aquells cels. Sí, fabulós. I Japó, les grans.
1: Clar, bueno, sí, clar, ens estem oblidant, estem tirant molt cap aquí, però és que si te'n vas cap a Àsia, doncs n'està ple de part de cultures, no? D'art. En aquest cas, no?
0: I tant.
1: Llavors, si avancem, també tenim les revolucions, podríem dir, ho englobaríem amb revolucions, no? Amb el romanticisme de Goya, amb l'impressionisme de Monet, amb el postimpressionisme de Van Gogh, no?
0: Sí.
1: Tots aquests... podríem dir una de les èpoques daurades de la pintura, també, es podria dir, no?
0: Sí, aquí realment és molt, no? També amb tot el paper de la fotografia, que pots treballar millor la realitat, en el sentit que no fa falta que sigui...
1: Exacte.
0: No? És una interferència. És una època molt interessant. amb tot el que són les corrents artístiques.
1: Llavors, a partir del 1900, entraria una etapa un tant rara, per
0: més
1: mi...
0: Més divertida, sí.
1: Que és el cubisme i el surrealisme.
0: Sí, tot el que són les avantguardes.
1: Sí, de Picasso i Dalí.
0: Sí, d'aquesta fragmentació, no?
1: Sí, sí,
0: de,
1: sí.
0: Tant
1: sí,
0: el futurisme... No?
1: Exacte, exacte.
0: I totes bueno. Les avantguardes aquestes com més de protestona.
1: Sí, ara n'hi vam entrar. Sí, sí, sí, sí.
0: Més i irreverents. Tant,
1: tant. Exacte,
0: més què és art i què no és art.
1: No? Hi ha un quadre que vaig veure fa poc al... No sé si va ser el Reina Sofia, que és d'aquesta etapa, que és un quadre molt curiós. El Bosco.
0: El Bosco.
1: És l'artista que pensava, sí.
0: És molt especial el Bosco, eh?
1: Mm. Sí. Ja,
0: o sigui, la veritat és que podria passar perfectament com per una obra contemporània d'ara amb tot aquest efecte d'imaginació.
1: I se'n sabia poc, diria.
0: Sí, no hi havia molta informació
1: no,
0: d'ell.
1: Era, bueno...
0: Sí, també místic. Abans els artistes també tenien una altra consideració, no?
1: Sí,
0: també,
1: sí, sí.
0: També com d'artesans i...
1: De fet, aquest autor ens va molt bé per canviar l'última etapa, no? Perquè s'apropa bastant a l'art contemporani, que és aquest art raro, no? Art
0: sí,
1: modern.
0: Molt personal.
1: Sí, art...
0: No saps si és art o no és art, no?
1: Sí.
0: Perquè veus segons què, que dius, bueno, no ho sé jo.
1: L'únic que no aquí jo entenc és en Warhol.
0: Sí, ai, a mi, no sé, em xoca, no? No connecto jo
1: bueno,
0: amb ell.
1: Perquè té aquestes coses com lo de la Marilyn Monroe, que va fer
0: sí.
1: El plàtan de Velvet Underground i aquestes coses. Sí, sí.
0: Sí. Sí, sí, però hi ha obres, no, com per exemple aquest d'en Catalan, no? Aquest mm-hmm. és molt conegut. Instal·lacions, no?
1: Sí,
0: coses que
1: exacte.
0: Nosaltres ja el tema de les instal·lacions ens costa
1: sí,
0: una
1: que
0: mica.
1: Sí, sales, no? Complertes d'un museu que es dediquen a, doncs, a fer una obra sencera.
0: Sí.
1: A més d'un quadre... Doncs una representació real.
0: Sí, està
1: l'artista
0: sí.
1: en allà i tira un cubo de sorra
0: ella...
1: al terra i això és una obra d'art.
0: Sí, sí, és un happening, no? Els happenings també entren mm-hmm. dins de... Però l'art és un tema meravellós que ens connecta
1: sí.
0: amb nosaltres mateixos.
1: Sí, sí, sí.
0: I que encara que no l'entenguem racionalment, ens comuniquem a través del temps mm. i a través de les persones.
1: Et vull preguntar finalment, Mar, ràpidament, la teva etapa...
0: Oh,
1: quina, amb quina et quedes?
0: No sé, totes, una. Totes, és igual. A mi la prehistòria m'agrada molt perquè m'inspira molt.
1: I és
0: per
1: molt,
0: lo senzill,
1: molt extens.
0: I és molt extens.
1: Jo em quedo amb el Renaixement, ja t'ho que m'entén.
0: Clar, el Renaixement és genial, és perfecte.
1: Mm-hmm.
0: Molt bé.
1: Doncs tu, la prehistòria, no? Quedem.
0: Per triar-ne una, però jo les triaria totes.
1: Molt bé, Mar, doncs merci per portar aquest llibre avui d'art. I setmana que ve... Farem un programa especial,
0: especial.
1: No direm res,
0: res
1: que la gent
0: no
1: s'ho trobi de cara,
0: sí.
1: Que serà un programa molt especial
0: sí.
1: i amb una convidada també
0: molt,
1: doncs,
0: especial.
1: Molt especial. Mar, que vagi molt bé.
0: Val.

0: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
2: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
1: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
0: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
1: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sí. Sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
2: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat. Mm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
1: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
2: De fet, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
0: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
1: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
0: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
1: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
2: Exacte.
1: Té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
2: Sí, és trobar la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no? I a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
1: També la xarxa el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
0: Mm-hmm. Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
1: Clar, tenim... Normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de de tècnica, en plan, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu. I també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan, de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no? Sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
2: És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
0: Clar.
2: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
0: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
1: Doncs, per una banda, busca el que seria l'afinació tècnica, no? En els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no? Que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no? Que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen, també el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Mm-hmm. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
2: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
0: El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
2: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. Uh-huh. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
0: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al
2: sí.
0: Maresme.
2: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
0: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta, què poden guanyar o a què poden accedir?
1: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents, i a més el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor, aquell premi. Llavors, tenim per una banda un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
0: Un videoclip, no?
1: Exacte, sí. Uh-huh. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que estem... que tirem endavant aquest projecte.
2: El
1: Premi Local, exacte.
0: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
2: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no?, de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi, de fet, les formacions o solistes que tinguin no hagin tingut, que tinguin un contracte amb una discogràfica, no s'hi poden presentar. Uh-huh. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
0: De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no, si algú té dubtes, a què els hi diríeu?
2: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. Allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
0: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu. I bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres acabarem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: La situació meteorològica que avui ha de continuar marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, 1-2 graus, i les màximes faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que l'aixafogó continua.

0: la música que es fa escoltar.
1: Bueno, em sembla que ja estic en directe, no, Salvador Romans?
2: Bé, tu i jo avui haurem de cantar la sintonia d'entrada.
1: Ah, tararà, tachin, tachin, tachin.
2: No, som... tachin no,
1: ara home. Ara me'n recordo quina era.
2: Tararà, tachin no. Na, na, na, na, na, na, na,
1: na. Na, na, na, na, na, na, na.
2: Sí, perquè no me l'han posat no, i ara no tinc temps de buscar-la.
1: Bueno, no passa res, perquè ja sabeu que aquesta hora el programa es titula La tarda és record. I com que la tarda és record, també hem de recordar que en Salvador Romans el tenim de control, que busca les músiques i rep les trucades, i jo aquí tan tranquil sentat, parlaré amb vosaltres
2: bueno,
1: si truqueu.
2: Bueno, això de tranquil no ho sé, eh? Doncs...
1: Què, comencem el programa i parlem de lo que tenim?
2: Això mateix.
1: Doncs mira, aquesta setmana hem de preguntar a qui voldran per la setmana que ve.
2: Sí, això, en Danny Rousseus o Salvatore Adamo.
1: Han de votar la gent que ens truca avui, o ens poden contestar per internet en el WhatsApp que tenim penjat, eh? A veure qui volen, que es portem la setmana que ve. La setmana que ve llavors posem moltes cançons del personatge que han demanat.
2: Jo em sembla que ja l'endevinaré.
1: Bueno, jo tinc un empat ja.
2: Ja, ostres, què dius ara?
1: O sigui que de moment no l'endevinaràs.
2: Tu sembla que juguis a futbol.
1: Bueno, doncs això si ja ho sabeu, audiència, heu de trucar al 93-764-2893 i dir-nos quin cantant voleu i també teniu l'opció de entrar en el concurs que es patrocina el restaurant Cabirral 146 amb una paella per dues persones, eh? I està obert de dimecres a diumenge de...
2: No una paella d'aquestes que venen
1: no
2: al ferreter,
1: sola.
2: No?
1: No, no, la paella sola no, a dintre hi haurà arròs.
2: Una paella d'arròs, que quedi clar.
1: I, bueno, sí. Jo no sé, que està obert de 1 a 4 des del dimecres al diumenge, de dissabte a diumenge és la carta, eh? Llavors ja val més diners, i el que s'emporti aquesta paella d'arròs per dues persones, jo ho he aclarit, aquest podrà trucar i dir que anirà amb una altra persona, però s'haurà de pagar el beure, i si agafes un altre plat d'entrant i les postres i el cafè, tot això t'ho has de pagar tu, eh? I d'entre tots els que truqueu i participeu avui, doncs farem el sorteig, a veure qui li toca. I ara sí que hem de dir que la convidada que va guanyar la setmana passada era la Núria Feliu. Per tant, tindrem cançons de la Núria Feliu, no?
2: Sí, clar, el que tu diguis.
1: El que ja està escrit, ja. Bé, doncs, comencem. Tenim la primera cançó, que és...
2: Escoltem, no?
1: Escolta'm. N'escoltem, no, perquè ja ens escolten, els de Ràdio Tordera. Però ara ets tu que m'has d'escoltar. Escolta'm.
2: Estàs segur d'això?
1: Sí.
2: Bueno, doncs, no ho diguis. La segona, no?
1: Sí, la segona és no ho diguis, perquè ja, ara ja ho hem dit.
2: Sí.
1: Quan em tornis a veure...
2: Nina de seda.
1: Les caramelles.
2: No hi ha res a fer.
1: El meu home.
2: Cançó de taverna.
1: Com un gust meu.
2: Ai, la Marieta de l'Ull Viu.
1: El vestit d'en Pasqual.
2: Els focs artificials.
1: I les porteres.
2: Aquest sí que no me sona gens
1: no?
2: ni mica.
1: Mira, t'encantaré un tros. Les porteres, les pobretes, no saben mai res.
2: Ah, sí?
1: Tot el primer, del segon, li expliquen el tercer.
2: Ah, mira.
1: Algo així és.
2: Molt bé, és molt interessant, això, eh? Aquesta me l'apunto.
1: Apunta-te-la, que les porteres són molt interessants.
2: Selecció de cançons.
1: Ara ja no n'hi ha gaires. Ara ja la selecció que hem fet de cançons no n'hi posem gaires, perquè llavors la gent no tria la Núria. El bo del cas que la voten, però després si poso cançons diferents a sota, d'altres cantants, me demanen les de sota.
2: Les de sota.
1: Avui tinc la gola malament.
2: Sí, home, deus haver begut alguna cosa freda, no?
1: He menjat xindria.
2: Ah, glaçada, clar. Freda, sí. Aquest temps, el xindria.
1: Bé, bueno, doncs en Miguel Bosé i la Noa, què cantaran?
2: Què? Ah, La vida és vella.
1: Oh, que es vaca aquesta cançó, eh?
2: No, no, no, no, no.
1: Na, na, na, na, ni.
2: Sí.
1: Miguel
2: no,
1: no. Bosé,
2: Morena
1: Mía.
2: Morena Mía.
1: Oh, i la Joan Baez té...
2: De Colores.
1: La veurem de Colores, la Joan Baez, però també tenim en Ramon Calduc.
2: Viejo Frac, aquesta me la conec molt, eh?
1: Ah, sí, el Viejo Frac, més o menys així, no?
2: Dormida hasta la noche.
1: Ah, sí.
2: Callada, muda i fria.
1: I no sé què passava, que jo no hi era per allà. Així es dava.
2: Doncs, quan tu me diguis...
1: Jo millor te digui, passa'm una trucada.
2: Ara hi ha una trucada, sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: Veus?
2: Sí, bé, sí.
1: Doncs, vinga, bona tarda.
2: Doncs, bona tarda.
1: Bona tarda. Ai, que...
2: Hola.
1: Que tinc.
3: Bona tarda.
2: Ara, en Joan, escolta.
1: Ara, el xapallí també està com...

0: João Chapoli. O que faz aqui, João Chapoli?
1: Prenent el sol.
2: Carai, noi.
0: Doncs mira que avui n'ha fet, eh?
2: Fas com les sargantanes.
0: I les serps busquen la
1: fresca. Queda un moreno com molt negres.
0: Mira que bé. Ja n'has d'anar a la platja. Escolta'm. Vinga, quina cançó vols? De la Núria Feliu o de la llista aquesta que hem fet?
1: La llista. Avui que faré.
0: Tu deia,
2: eh? Clar, tu, per què ho dius?
0: Nina, quina vols?
1: Ramon Calduc, o no sé qui hi ha el dit.
0: Sí, el viejo frac de Ramon Calduc.
2: Sí.
1: Aquesta.
0: Molt bé.
2: Carai, noi.
0: Vinga, doncs. Ets el tercer que la demana. Xapelli.
1: Vinga. Ah, l'han demanada ja?
0: Sí, noi.
1: Doncs em poseu un altre, que ja...
2: Clar, sí, sí. Ben fet.
0: A Miguel Bosé te posarem, que és morena mia.
1: Posa aquesta,
0: va,
1: doncs.
0: Vinga, va. D'acord, dedica-la, ja la pots dedicar.
1: La dedico a tota la meva família i tots que escoltin Ràdio Tordera i vosaltres dos que tingueu bon programa.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé,
1: i la setmana que ve,
0: qui vols?
1: Àdamo.
0: L'Àdamo? Mira, doncs vinga. Veus que no l'endevinaràs, Salvador?
2: Com, jo? L'Àdamo ha demanat, no?
0: Sí, i tu què deies?
2: Jo no he dit res.
0: Tu has dit que l'endevinaries.
2: Jo dic que si jo hagués de demanar, sé el que demanaria.
0: Jo també.
1: No feu trampes, eh?
0: Cada dia en fem nosaltres de trampes.
2: En trampes només era aquell de la pel·lícula de...
0: D'això, quin era? Bonanta?
2: Sí, d'aquella família que eren tres.
0: De la família Trump.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, veus, un xapallí, com
0: sap. Diu que sí, ell. Bueno, doncs ja està, Joan, pengem, eh?
2: Sí, vinga, una altra trucada.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu. Hola, bona tarda.
2: Hola.
3: Bona tarda.
0: Ai, la Quimeta, tenies 10 vermells, ja.
3: Hola, escoltem-me.
2: Hòstia.
3: No puc baixar la ràdio, ho sento.
0: Ah, molt bé.
2: Bueno, tu crida.
3: M'han canviat a la ràdio.
0: No, que bé.
3: Ara no sé com va.
0: Bueno, és igual, tu no pateixis, digues que...
3: No pateixo, estic a casa meva.
2: Carai, que bé.
0: Ah, que bé.
3: Ja estic a casa, la meva torre.
0: Oh,
2: carai.
0: Ja pots ben dir-ho, que és una torre, això, ja.
2: Sí, i gran, eh? Com la de Julio Iglesias.
0: Com la de Julio Iglesias, en petit.
3: Ai, mare de Déu. Escoltem-me, quines cançons teniu?
2: Ai, ara sí que la liarem.
0: Mira, a veure, te diré la que sé que t'agradarà. Teníem les caramelles.
3: Ai, a les caramelles, va, vinga, en cantarem tots.
0: Va. Si ho deia jo, que l'indemanyaria.
3: Bueno.
0: Va, Quimeta, digue-la.
3: Ai, ara me tenen d'arreglar la ràdio.
2: Clar.
0: No passa res, no passa
2: va,
0: res.
2: Va, vinga.
3: Aquestes, les caramelles, mira, les dedicarem a la Paquita... La Quima de Canet, que també se recorda de la Quimeta.
0: I tant.
3: Mira, saps que tinc... Ai, la meva Mariona.
0: Va passar que no ho diries.
3: Ai, la Maria també.
0: Molt
3: bueno, la sento malament a la ràdio.
2: Clar.
3: Tothom que escolta aquest programa i moltes gràcies a la gent de Tordera.
0: Molt bé.
3: Que se recorda de mi.
2: Clar, entesos.
3: I per vosaltres també.
0: Bueno, moltes gràcies.
2: Ja te'n dedicarem una al final.
0: Sí.
2: Vinga,
0: tinc
2: Quimeta.
0: Altra...
3: Bueno, bona tarda, siguem.
2: Adéu. Veiem, hola.
0: Aquesta ha marxat.
2: Ha
0: marxat la trucada.
2: Marxat la trucada.
0: No més.
2: Doncs ja tornarà a trucar, no?
0: Sí, però posem una cançó primer ja, no?
2: Espera't, que...
0: Espera't, que...
2: Hola?
0: Amb qui parlo? Amb qui parlo?
4: Hola, hola.
0: Ah, la Maria, la Maria.
2: Sí, la Maria.
0: Has sentit a la Quimeta, Maria?
4: I tant que l'he sentit, oi? Menys mal que ja la sentim.
0: Molt bé, molt bé.
4: Bueno,
2: I força.
4: A mi em poseu la Marieta de l'Oiviu.
2: Apa.
0: Apa, aquí. Doncs vinga, que sempre, una mica.
2: Sempre s'ha de fer l'Oiviu.
4: Bueno, la dedico a la Quimeta, a totes les meves amigues, a vosaltres, i a tothom que escolti la ràdio.
0: Moltes gràcies. Molt bé, Maria.
4: I gràcies per aquesta tarda que ens doneu, tan alegre.
2: Ai, mare.
0: És que nosaltres som molt divertits, aquí fem el duo dinàmic.
2: Aquest en Joan, home.
0: No ets tu.
4: No. Ens feu riure un rato, home.
2: Bueno, mira, està bé, això. A mi ningú em fa riure.
0: No. Sí, i ara per què rius, saps?
2: Bueno, ara és diferent.
4: Escolta, Joan, fes-li pessigolles a veure si el fa riure.
0: No hi arribo,
2: no faltaria això.
0: Està a l'altre costat de la peixera, no hi arribo.
4: Malament. Bueno, anem per feina?
0: Sí, anem per feina, Maria, gràcies sí. Per
4: vinga,
0: trucar.
4: Vinga, bona tarda.
0: I a la adéu. Pena.
2: Adéu. Veiem, hola.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola.
5: Hola, Juan.
0: Ui. Hola, Pepe, com estàs?
5: Hola,
0: Salvador. Adéu. Guapo.
5: Hola, Salvador.
2: Hola, Marc.
0: Ara no t'ha dit guapo, tu.
5: Hola.
2: Què tal?
5: Juan.
0: Què?
5: Quiero la demanda que viene de mis...
0: Deni Russos. Ai, mira, la Maria no li hem preguntat.
2: Oi,
0: Maria.
2: Que es torni a trucar, que a veure què...
5: Una de la... Núria Feliu.
0: Mira, tenemos aquí, de la Núria Feliu. No hi ha res a fer. El meu home, escolta'm, no ho diguis.
2: Cançó de taverna.
5: Com ho... Eca.
0: La taverna t'ha gustat a ti, eh? Pues iremos a la taverna, ja està.
5: Au. Y luego de la lista, ¿cuál hay de la lista?
0: Ay, tu amigo Miguel Bosé, morena mía.
5: Sí.
0: ¿Te va bien? Ya está, pues venga, es adjudicada. Morena sí. Mía, para ti, Marc.
5: Vale, escucha.
0: Digues.
5: Mi miedo de todo, la quiero dedicar a la Madrigadora Oliveta.
0: Ah, muy bien.
5: Y que esta mañana ha venido con nosotros todo a la radio.
0: Ah, mira que bien.
5: Sí, yo he ido a la radio.
0: Muy bien, me alegro mucho.
5: Y luego de la dedico a Tony López.
0: Sí.
2: No te'n descuidis de l'Aitana, Marc.
0: L'Aitana, bon matí.
5: Dime, y luego de la dedico a mi padre.
0: Ah, molt bé.
5: A mi madre, a la madre Ángeles, a la Benita, a Jorge, a la Marta, a la Aitana, bon matí.
0: Ah,
5: y a la Erika. I a ti i a Salvador.
0: Gràcies.
2: Molt bé, gràcies, Marc. Te'n dedicarem una,
0: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Adéu. I ara què fem?
2: Com vulguis tu, ja em diràs.
0: Posem una. Mira, doncs la primera és en vestit de Pasqual, que ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-li a la Julita, i també ens l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-li als seus amics, que són la Núria, l'Enric i també en Joan i la Roser. O sigui que tots junts fem una cançó que es diu El vestit d'en Pasqual.
2: Que és molt original.
0: I canta la Núria Feliu, esclar.

0: La tarda és records.
1: Doncs... Ja has vist que m'ha donat temps a buscar la sintonia, eh? Perquè cantar-la tu i jo...
2: No, és que no sabíem ni la música, eh? L'ensenjarem per l'estiu.
1: Això, sí.
2: A l'estiu tenim a rato de programa, ja t'ho han dit?
1: A mi ningú m'ha dit res.
2: Tenim una hora i mitja, eh? Hauràs de venir mitja hora abans.
1: Però començant a quina hora?
2: A 6:15.
1: A 6:15?
2: Sí.
1: L'audiència ja ho sabia, això?
2: No encara, per això t'ho he dit, perquè ara estem en directe.
1: Però això deu ser fins al mes de juliol, no?
2: Sí, és l'estiu.
1: L'estiu
2: tot a cuca viu.
1: Sí.
2: Llavors sí que podrem fer, saps, Salvador, què farem?
1: No sé.
2: Que allò, com que tu te llegeixes totes les biografies dels cantants, ho sap tot.
1: Oh, no.
2: El cantant que tinguem...
1: No ho he fet mai, això,
2: el cantant que tinguem...
1: No donis pas feina,
2: ens informaràs d'ells. Home, jo t'has de donar feina perquè no t'avorreixis.
1: Sí, no, ja ho veig, sí, escolta.
2: Bé, anem per una altra cançó, va. Ara posarem aquesta d'en Ramon Calduc, el Viejo Frac, que ens l'ha demanat la Concepció de Sant Celoni, que me l'ha demanat per WhatsApp. Hola, Concepció, gràcies per escoltar-nos sempre. Diu que ens escolta sempre, però no demana mai.
1: Quina Concepció?
2: És una senyora de Sant Celoni.
1: Ah, la de Sant Celoni, vale, sí. La de les sardanes, també.
2: Ah, també, que li dedica la Benita i així, sí?
1: Sí, molt bé.
2: Doncs també tenim en Salvador Massó, que la dedica especialment per la germana Julita, que ahir va ser el seu sant.
1: Julita, mira com ho he pensat, que era per en Salvador, aquesta. Sí. Segur que l'has posat per ell, eh?
2: No, però l'ha vist de seguida.
1: Ah, que això del Viejo Frac, eh? Sí.
2: I també en Joan Xapellí s'hi ha fregit. Per tant, farem aquesta cançó que canta Ramon Calduc i a veure com sona això.
1: Jo també m'hi afegeixo.
2: Vinga.
1: Doncs el Viejo Frac.
2: Oh, dur.

0: Radio Tordera. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
1: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
0: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera.
3: La tarda és record.
4: I dit la tarda, record, anem escoltant cançons de la Núria Feliu, la personatge que vau demanar la setmana passada. I ara, doncs, tenim preparat una cançó que porta per títol Els Focs Artificials, la Festa Major. Que bonic tot això, no?
5: Tu t'has fixat per això una cosa? Sí. Que aquest encalduc diu un gato enamorado. I com ho sabia ell, que un gat estava enamorat?
4: Perquè el va veure dalt al terrat, tenim un balcó. Com estan a dalt al terrat o un balcó, és que estan enamorats.
5: Ah, deu ser això, perquè, escolta, deu ser complicat, no? Bueno, com que camina lentament, és un paso elegante.
4: Clar, perquè va conquistar.
5: Clar, deu ser això, deu ser.
4: Hombre, bueno, aquesta l'ha demanat l'Àngel Droc, l'Àngels Droc, per en Marc Massaguer, que disfruti d'aquests focs artificials.
5: Focs artifici, focs artificials.
4: Sí, vinga.
5: Doncs busquem-ho.
4: Busquem-la, si la trobem.
5: Aquí tenim els focs artificials, que no cremem res.
4: No cremi res, això sí.

0: eh? Déu n'hi do la Núria Feliu, quines cançons més boniques, eh?
1: Te'n recordes com va venir aquí Tordera?
0: No.
1: Ostres,
0: que... Va fer el pregó, no?
1: No.
0: Ah, no, havia vingut a cantar.
1: No.
0: Te'n recordes?
1: Va fer una actuació en l'Embalat, suposo que devia ser l'agost, o va ser per l'Esplai, perquè me'n recordo... Jo li vaig comprar un caset i me'l va dedicar.
0: Oh,
1: sí,
0: perquè pas dit.
1: També sóc fan de la Núria Feliu, eh? I saps amb qui va ballar?
0: No.
1: Amb mi no, eh?
0: Poder sí.
1: Amb el president de l'Esplai, que en aquell moment era el carter.
0: Ah, sí? En Salvador?
1: Salvador.
0: Ah, mira.
1: Sí, me sembla recordar això. Si m'equivoco, algú pot poder trucar no i que me desmenteixi, poder eh? Però...
0: estava de vacances com en Luna, que se'n va per tot arreu.
1: Oh, mira, la Lluna sempre surt a l'hora que ha de sortir.
0: Ah, la Lluna surt a la nit, però en Luna, que està aquí.
1: Ah, el toqui.
0: Bueno, ara hem de posar una altra cançó, d'aquestes de la llista de baix. I m'agradaria posar, que me l'ha demanat la Mercè García, cantarà Miguel i Noa.
1: Mm.
0: Miguel Bosé, vull dir, eh?
1: Sí.
0: La vida.
1: Sí, perquè si
0: vella.
1: Cantem nosaltres...
0: Bueno, també podríem fer algun, sí, algun refilet, no?
1: Això mateix.
0: Doncs vinga.
1: Amb el maca que és la aquesta
0: Mercè,
1: sintonia.
0: A tota l'audiència i a nosaltres dos.
1: Moltes, doncs, moltes Garcies.
0: De Garcies.
1: Sí, sí.
0: La Mercè García.
1: Clar, doncs.

0: Ara espero que no s'hagin anat dormint, la gent, perquè aquesta cançó relaxa molt, eh?
1: Ai, mare, escolta, tan relaxat que no trobaré jo...
0: La... No trobaràs la que posarem ara.
1: Clar,
0: ara vols, posarem sí. la Núria Feliu amb les caramelles, que sí, ens l'ha demanat la Quimeta Puig.
1: Sí.
0: Per dedicar-la a la Maria.
1: Nosaltres li dediquem amb tot el cor, perquè ja està a la finca.
0: Sí, està a la torre, ha dit.
1: Bueno...
0: A dir la torre.
1: La finca.
0: No, la torre és diferent, eh? La...
1: Sí? Quina sí, sí. diferència hi ha?
0: Que és més alta la torre que la finca.
1: T'hi finques molt bé, eh?
0: Bueno.
1: Bueno, bueno. Anem. No digamos namás,
0: no,
1: eh?
0: No digamos namás. Les caramelles. Canta Núria Feliu.
1: Les caramelles. Doncs som-hi?
0: Som-hi, som-hi.
1: Sí? Va. Doncs va.

0: Ràdio Tordera.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.
4: La tarda és record.
5: Doncs la tarda és record porta ara una altra cançó de Miguel Bosé. A Miguel Bosé li passa com allò avui quan començava el programa, que té la veu ronca i no s'ho ha pogut arreglar encara. A mi també passarà el mateix, eh? M'haureu d'aguantar.
6: Sí, el que passa que ell es va posar malalt i aquesta veu és d'una malaltia, ah. Penso, eh? I en Joan Madrid no, em sembla que de malalt no s'hi ha posat.
5: Jo has de parlar tant. Bueno, doncs escoltarem Morena Mia, l'ha demanat en Marc Massaguer, l'ha demanat en Joan Chapellí i també s'hi ha afegit l'Anna Fernández per dedicar-la a en Marc Massaguer. Doncs vinga, per tots, aquesta cançó tan bonica.
6: Doncs
5: que
6: canten... Morena Mia.
5: Ai, Morena Mia.

0: Miguel Bosé, ben, ben, ben, que solo tu sabes hacerme café, eh? Ho has vist?
1: Sí, això deia.
0: No, volta, sí.
1: Però sí, sí, vull dir, hi ha aquestes cafeteres automàtiques que van soles.
0: Però depèn del cafè, depèn del cafè.
1: Home, ara, tu, una mica senyor, no?
0: Home, a mi m'agrada, eh, que me'l facin.
1: Home, fes. Sí, clar, sí, sí, sí.
0: Ara hem d'anar per la Maria Maresma, que l'ha dedicat a la Cameta Puig i a tots els que escoltem aquest programa.
1: Aquella de l'Ull Viu.
0: Farà la Marieta de l'Ull Viu, la Núria Feliu. Què et sembla? Bé, rodó i tot.
1: Haig de buscar-la, aquesta Marieta de l'Ull
0: sí?
1: Viu, eh?
0: Què dius, ara?
1: Si té l'ull viu, es deu haver amagat.
0: Deu haver amagat, però ja sabia que la buscaries.
1: Sí, perquè, és clar aquí, tu, escolta, a veure, la Marieta de l'Ull Viu... Ai, noia.
0: Ai, noia, on ets?
1: Noia, ara!
0: Ah, l'has trobat? S'amagava, eh?
1: La tinc aquí, eh?
0: Vinga, agafa-la i que no s'escapi.
1: Les marietes, vull dir... Tu saps el que són, no, les marietes?
0: Sí, són unes coses que vola, sí, té però les ales vermelles...
1: Són depredadors d'aquestes formigues i tot això que es posa pulgó i tot aquest...
0: Què dius, ara?
1: Ai, la llàstima és que no n'hi ha,
0: no
1: són
0: ha gaire,
1: tan protegides,
0: perdut,
1: però és que no se'n veuen.
0: S'han perdut, s'han perdut.
1: Jo en tinc una de plàstic allà a casa per veure si s'animen.
0: Per acabar-se les formigues.
1: Bueno, espera't, la Marieta, vinga, no?
0: Sí.
1: Per la Maria Maresma.
0: Sobretot.
1: Sobretot.
0: Les coses.

0: T'ha marxat el rogallí.
1: Ja m'ha marxat... No, encara el tinc.
0: Tu, escolta...
1: Ara podré...
0: Oh, para. Doncs...
1: hem de buscar les porteres, ara. Les porteres, les pobretes. És molt, molt maca, aquesta cançó, i la dedico.
0: Jo
1: especialment...
0: No la conec, tu. No la conec, eh? No? Mira que la Marieta de l'Ull Vill, de l'Ull Viu, jo ballava com a pas doble. No sé com ho ballaves tu.
1: Jo també.
0: També
1: jo,
0: com
1: jo
0: a pas doble?
1: Pas triple, quasi bé.
0: Home, tu sí. Tu triple i tot, sí. Bé, doncs, les porteres,
1: les
0: no?
1: Les porteres que va dedicar ara a en Salvador Massó, perquè ha estat molts anys tinguent portera.
0: Portera, ja m'ho penso, sí, sí.
1: I per això li dedico especialment.
0: I com que les porteres mai saben res...
1: No saben res, però ell s'entrava de... Però en Salvador s'entrava de tot, gràcies a qui?
0: A la portera, tenia molta confiança en la portera. Era la Manelita.
1: La Manelita.
0: Se'n deia, sí. Bé, doncs, com vulguis...
1: Endavant, Núria Feliu canta les porteres.

Apa, noies, que ja ha arribat l'hora d'escombrar un xiquet al carrer. I entre el rasca i rascada l'escombra, les coses del barri jo us explicaré.

les porteres, les pobretes, no sabem res. Si ens pregunten les veïnes,

0: Bé, ara et pregunto una cosa, jo,
1: A veure.
0: Què? Aquest ritme, què?
1: És un ritme que és un 2x3, un 3x4.
0: Sí. Jo un tinc una edat, però potser és més antic, eh? Això seria un vals tango.
1: Oh, noi.
0: Ah, amigo.
1: Ostres, és difícil, eh?
0: Ah, ja. I doncs què?
1: Vete aquí que parla
0: tu, i la Marieta de l'Ull Viu devia ser portera, eh?
1: Bé, perquè, potser sí.
0: Perquè si les porteres han de fer l'Ull Viu...
1: Ara, mira, tot lliga aquí, eh?
0: Tot lliga.
1: Hem de fer el sorteig, Salvador.
0: Sí, doncs vinga.
1: Tenim 16 persones que entren al concurs, eh? I tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que han entrat per les xarxes socials. Han votat un Dani Rossols per 10 punts de 3.
0: Què dius, ara?
1: Sí.
0: M'he quedat sorprès, eh?
1: 10 punts de 3.
0: Doncs...
1: Dani Rossols, tu què volies, l'Adamo?
0: Jo pensava que votaria l'Adamo.
1: Bueno, doncs té, t'hi poso una creu, però encara no guanya.
0: Doncs t'has de dir un número?
1: Un número d'1 al 16.
0: El 3.
1: El 3. Doncs pues mira, has donat la sort. En Diego Guirado, que és de les xarxes, aquest.
0: És de la xarxa? Quina xarxa?
1: Les xarxes que ens ha contestat per aquí, pel WhatsApp.
0: Ah, val, val.
1: Ah, pel Facebook.
0: Sí, és com que tens tantes agendes amagades, no, jo no me n'entero de res.
1: És que no pots venir mai aquí al meu costat. Què fas?
0: No, ja estàs bé, ja. D'aquí, tenim temps de posar un tema i plegar,
1: sí, posem aquesta que havíem dit amb en Marc, escolta'm, que no ens escolta mai, ell fa la dedicatòria, però li diem Marc això, Marc allò, i no ens contesta.
0: Ui, no, escolta'm, doncs bueno, escolta'm. Sí, bé, perquè dura poc i serà perfecte.
1: Doncs escolteu-nos tot, que la setmana vinent tornem a estar aquí, a punt de les 6 de la tarda, i esperem doncs, tenir-vos aquí.
0: Un plaer.
2: A Ràdio Tordera.
3: A Ràdio Tordera.
2: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Jo sóc en Jordi Duran i acompanyeu-me durant aquest vespre. Un vespre també replet de cosetes i ja encara una mica la recta final de setmana i amb alguna que altra novetat que ja us hem anat anunciant però que ja vam fer pública a les xarxes socials. Deixeu-me que us expliqui més endavant. Això encara ha de començar. Tornem a conèixer l'alineació del dia d'avui. Vinga, va!

Doncs vinga, com us comentava aquest inici de programa, avui tenim un programa també completet, i és que ahir ja vam tenir la secció de Minut 90 amb en Pau Serrano, i falta una secció, falta aquesta secció amb l'Elisabet i l'Esteve, que ens aportaran. Doncs avui us he de dir que jo tampoc ho sé. Jo tampoc ho sé, vaig amb la sorpresa, vaig igual que vosaltres, per tant, ens deixarem sorprendre. Jo crec que, pel que ens va dir l'Esteve l'última setmana, algun joc. I atenció, que estaran els dos, perquè, ostres, era una secció que anàvem fent els dos, i per una cosa i per l'altra, doncs al final, només la primera secció que vam tenir d'aquest A Peu de Camp va ser amb els dos junts, i ara ja és de les últimes que tindrem d'aquesta temporada del Show dels Esports, doncs també... per a poder acomiadar-ho de tota la millor manera, estan els dos juntets aquí, fem-me gaudir, també fem-vos gaudir a vosaltres, qui sap si amb algun joc dels que tant ens agrada. I amb això, que tindríem ja el programa d'avui, tenim aquesta secció, però clar, és que al C3 ja sabem que només amunt se'ns allargava una bona tira del programa, perquè començàvem aquí a xerrar i no acabàvem mai. Doncs qui sap, que amb dos confieu que aquest programa també serà ben completet. Vinga, anem a conèixer l'actualitat general d'avui, en ple mundial, però avui tornem a parlar de clubs i parlarem, en aquest cas, del Real Madrid, que tenim nou comunicat.

Mira, és que us comentava que tenim nou comunicat del Real Madrid també, i és que comunicat del Real Madrid sobre el cas Negreira. El club blanc va anunciar que ha presentat davant la UEFA un escrit dirigit als seus òrgans disciplinaris. El famós o informe del Madrid sobre el cas Negreira és una realitat i ja està en possessió de la UEFA. Així ho ha anunciat el club blanc en un comunicat oficial. El club ha posat en coneixement de la UEFA l'existència d'evidències rellevants que reforcen de forma concloent els indicis ja coneguts des de l'inici sobre l'existència de pagaments prolongats en el temps, opacs i sense qualsevol justificació verificable realitzats per Futbol Club Barcelona i qui fos vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Reial Federació Espanyola mitjançant diferents estructures secretàries, explica el comunicat del Real Madrid. L'entitat blanca deixa clar en el comunicat que el Real Madrid ha instat a la presa immediata de l'expedient disciplinari incoat al seu dia per la UEFA, considerant inacceptable que aquesta situació s'hagi prolongat en el temps, ja que la seva persistència compromet seriosament la credibilitat del futbol, de les seves institucions i dels seus dirigents, per la qual cosa exigeix una resposta ferma d'exemplar curs. El Real Madrid sol·licita a la UEFA que en l'exercici de la seva competència pròpia, autònoma i independent, adopti les mesures disciplinàries i restauradores que resultin procedents amb la finalitat de garantir la integritat, la transparència i el funcionament correcte de les competicions, sense que això suposi, en aquest cas, substituir la funció dels òrgans jurídics.

0: Parlem de taekwondo i és que Héctor Pavón competirà al Campionat Europeu de Clubs de Sarajevo. L'esportista tordarenc competirà aquest divendres en la categoria júnior menys 63 quilos. Héctor Pavón s'enfrontarà en un dels reptes més importants i de més nivell de la seva carrera esportiva. L'esportista del Club Taekwondo Més Tordera viatjarà avui mateix cap a Sarajevo, on hi ha posat a rum a Bosnia i Herzegovina per participar en el prestigiós Campionat d'Europa per Clubs de Taekwondo. Pavón saltarà el tatami aquest divendres, jornada en què lluitarà per penjar-se una medalla davant dels millors competidors del continent de la categoria júnior menys 63 quilos. Per l'entitat tordarenca, qualifiquen aquesta fita com una fita històrica, ja que suposa fer-se lloc i poder participar en una de les competicions més prestigioses que junta els millors clubs europeus. Tot i ser conscients d'aquesta dificultat i complexitat de la competició, el cos tècnic del club es mostren molt optimistes.
1: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres, i bueno, estarà complicada, però bueno, es pot fer. Molts dels esportistes que té amb aquesta categoria ja es coneixem una miqueta, i bueno, es pot arribar a fer medalla, jo crec que sí, però bueno, s'ha de fer també.
0: L'al·licient d'aquest divendres a Sarajevo, a més, ve amb doble premi, perquè penjar-se una medalla en aquest Campionat d'Europa per Clubs atorgaria a Pavón la classificació directa pel Campionat d'Europa Sub-21. Aquesta fita permetria al tordarenc participar en el mateix torneig continental, en el màxim torneig continental, perdoneu, de la categoria superior, representant el seu propi club, assegurant-se la plaça independentment de les llistes i convocatòries de la selecció. Aquesta cita continental suposa la culminació de la gran temporada d'Héctor Pavón, en la que el seu pas pel circuit europeu júnior d'enguany, l'esportista tordarenc s'ha quedat a les portes del podi fins a 4 vegades, caient a la ronda de quarts de final, al punt àngid de la seva preparació, però va ser la medalla d'or aconseguint en el Dutch Open, un dels tornejos més prestigiosos de tot el circuit internacional.

0: I amb això concluiríem aquesta actualitat tan general com local, però deixeu-me dir, abans d'entrar en continguts, que com bé sabeu, i com ja hem anunciat diverses vegades per aquest programa, però que ahir al vespre ho vam fer oficial per xarxes socials, ja està activa aquesta gala dels Esports 2026. Serà el proper divendres d'aquí una setmaneta i alguns dies. Al Teatre Claver, a 7:45 a les 7:30 del vespre, estarem en el Teatre Claver, doncs, fent aquesta gala on ja tenim totes les candidatures, on el jurat d'aquí poc es reunirà per valorar-les i decidir tots els campions de totes les categories. Les categories de millor esportista masculí, de millor esportista femenina, de millor equip base, de millor temporada i de millor entrenador. Aquests 5 trofeus que s'otorgaran a més del Premi de l'Ajuntament de Tordera Somriu amb l'Esport i també d'aquest Premi Honorífic de Ràdio Tordera, que també, compte, s'està decidint i no està gens clar qui se el podrà emportar enguany. Tot això i més ho anirem fent de mica en mica, anirem desvetllant cosetes d'aquesta jornada que viurem divendres vinent, com he comentat, el divendres 26 a 7:45 del vespre, a les 7:30 al Teatre Claver. I amb això, ara sí que sí, donem pas en els continguts del dia d'avui amb la secció A Peu de Camp, amb l'Esteve i l'Eli. Vinga, va!
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, anem a entrar en matèria ara sí que sí, amb els continguts del dia avui. Com us comentava ara a l'inici, toca aquesta secció que em fa goig que de nou estiguin els dos aquí, com us comentava al principi. Benvinguts de nou, Esteve, molt bon vespre, com estàs?
1: Bé, molt bé, la veritat que tenia moltes ganes ja d'estar tots junts, que des del primer programa no estàvem junts, llavors... amb moltes ganes sí. I a veure què tal avui. Que portem moltes coses, Elisabet.
0: I també hem de saludar l'Eli, donar-li la bona bona, que
1: això
0: ja
1: mateix,
0: hem dit abans, però
1: mateix.
0: Matrícula d'honor a batxillerat, això no s'escolta cada dia, eh?
1: És per treure's el barret.
0: Home, i tant. Com estàs, Elisabet? Com estàs?
2: Bé, aquí estem ja un cop acabada la tele.
0: Descansada, ja.
2: Molt tranquil·la, ja estiuet, i que passi el que hagi de passar. I molt contenta perquè no estava amb ell des del primer programa.
0: Sí, això és fort, eh?
2: O sigui...
0: això és fort, que a més em va dir, ens agradaria fer-ho junts, la secció...
1: això.
0: Dos programes hem fet junts.
2: És que és increïble.
1: Però bueno, el primer i l'últim...
0: bueno, és el que vam dir la setmana passada,
2: sí,
0: no? Exacte.
2: Sí. Obrim i tanquem.
0: Perfecte.
1: Acabem bé, de la millor manera.
0: Sí. Què ens porteu avui? Tira'm alguns titulars, perquè ja m'ho va avançar una mica la setmana passada, però tinc mala memòria, jo.
1: Vale, doncs aquesta setmana, la veritat que hem fet una cosa, diguéssim, una mica més especial, perquè coincidint com que és l'última secció d'esports de la temporada, us hem preparat això, un programa especial, especial. Com sempre, parlarem de com el futbol femení i de com el futbol femení s'està integrant cada vegada més dins les estructures del futbol masculí. Amb exemples tan significatius com ara la presència d'àrbitres femenines al Mundial.
0: Ah, mira.
1: A més, també repassarem algunes de les notícies més destacades dels últims dies, com la inversió de Pau Gasol per impulsar el creixement del futbol femení, la nova fragància oficial del Futbol Club Barcelona, o la sorprenent explosió de la popularitat de Bocinha. El porter de Cap Verd que ha guanyat milions de seguidors després de la seva gran actuació al Mundial d'Espanya.
2: Sí. Agafem el Mundial i traiem titulars una miqueta.
0: Ah, així m'agrada, així m'agrada.
2: Aprofitant.
0: Vau veure aquest partit vosaltres?
2: Sí.
1: El vaig veure, i tant.
0: Sí, i tant. Tu, Eli, com el vas veure?
2: Complicat, eh?
0: Complicat.
2: Complicat. Va ser anunciar que Cucurella anava al Madrid i tot se va enfonsar.
0: No, bueno... abans tu m'estàs dient que no el veies per tant. Bueno, que no va ser...
1: sí, jo crec que van jugar molt bé, passa que la pilota no va entrar, ja està. Ho van fer bé,
2: sí,
1: van tenir
2: bueno.
1: Pràcticament tota la possessió, llavors...
2: bueno, i que va haver-hi la figura clau, el porter, Bocinha, que no, parlarem d'ell avui.
0: És espectacular, no?
2: Espectacular.
0: 40 anys, podria ser el nostre pare.
2: I efectivament.
0: Però bueno, té una oportunitat a Espanya el diumenge a les 6 de la tarda contra Aràbia Saudita, que vam tenir sort que va empatar
2: amb Uruguai.
0: Sí. No anem a parlar ja del Mundial perquè aquests dos dies ja d'això dels esports ja n'hem parlat bastant. Anem a centrar-nos. Anem a començar amb els continguts del dia avui que porteu aquí en el programa i vinga, va, a veure què... entrem en matèria.
2: Doncs bé, començo jo avui, que ja... porta dues setmanetes l'Esteve parlant.
1: Si vols, anirem fent.
2: Anirem fent.
0: Vale.
2: Però bé, aprofitant que ens ha coincidit l'últim programa amb l'arribada del Mundial, que 4 anys, tal, doncs volem fer un programa una miqueta més especial. I com ha comentat ja l'Esteve, volem parlar de com s'integren el futbol femení dintre del masculí. En aquest cas, parlant de les àrbitres, bueno, una figura clau, sempre criticada, sempre qüestionada, però que cada cop deixa que més dones s'integrin en el món del futbol. Doncs bé, la FIFA ha seleccionat 6 dones dins del grup arbitral, entre elles les àrbitres principals Tori Penso i Katia García. La gran protagonista és Tori Penso, que es convertirà en la segona dona de la història a arbitrar un partit d'un Mundial masculí, després de la francesa Stéphanie Frappart, que ja ho va fer al Mundial de Qatar 2022. Aquesta àrbitra arriba després d'una trajectòria destacada amb la final del Mundial femení de 2023, aquella que, si no recordo malament, va guanyar Espanya.
0: Correcte.
2: I és una té moltíssima experiència en competicions internacionals masculines. La presència de Penso i de la Katia, també la Katia García, que de fet la Katia ja va debutar com a quarta àrbitra, en Penso, al Holanda-Japó, si no m'equivoco.
0: Mira, aquesta dada no, sí que no la sé.
1: No, jo tampoc ho sabia.
2: Jo juraria que sí, crec, vamos. M'ha arribat d'un altre àrbitre, del meu tiet.
0: Ah!
2: I... doncs bé, la presència d'aquestes àrbitres ens demostra l'evolució que està vivint el futbol, no? Que doncs, per fi sembla que cada cop ens apropem més a un futbol equitatiu, del qual portem parlant des que vam començar la secció, que tant de bo es pugui fer un futbol equitatiu, on el futbol masculí i el femení tinguin la mateixa presència, i tot i que encara es fa minoria, doncs cada vegada s'assumeixen més responsabilitat en els grans escenaris per part de dones i contribueixen a una integració progressiva del femení dins les estructures masculines.
1: Mm-hmm. D'aquestes sis, em sembla que dos són les que fan... les que fan d'àrbitres, i les altres quatre estan al bar o alguna cosa així, no?
2: La Càtia em penso que va debutar com a quarta àrbitre.
1: Com a quarta àrbitre.
2: Clar.
1: Les altres entenc que estan al bar o fent alguna altra funció dins de...
2: I la Tori sí que penso que serà àrbitre principal, com la Stephanie Frappart.
1: I em sembla que serà en el Sud-Àfrica...
2: Sí, Sud-Àfrica contra algú, ara no recordo. Però sí.
0: Va jugar contra Mèxic. Ostres, ara m'estàs pillant i no sé qui té el grup.
2: El pròxim partit de Sud-Àfrica serà arbitrat per una dona. Això és l'important, aquest és el titular.
0: I a més, notícies que hem anat comentant al llarg d'aquesta secció, com per exemple doncs, l'entrenadora de l'Unió de Berlín, que va ser la primera dona que es posa davant del càrrec, fa de míster amb un equip masculí. Per tant, sí que és veritat que ara, doncs, no sé si dir malauradament o per sort, doncs s'han de llençar aquestes notícies, però que de mica en mica al llarg dels anys deixin de ser notícia i siguin una cosa més habitual en el món del futbol.
2: Sí, que cada cop ens sorprengui menys, no?
0: Exacte, sí,
2: al final...
0: Sí, sí.
1: Era txec el rival.
2: Sí, Sud-Àfrica-Txec, ja ho hem mirat.
0: Vale. Però, ostres, no, m'agrada. No sé què en penseu, perquè aquí hi ha diversos debats que sempre han sorgit quan una àrbitra dona ha arbitrat algun partit, no se li queixen tant. Què n'opineu d'aquest factor?
2: Jo crec que els futbolistes saben que els hi pot costar molt car a nivell xarxes socials, per exemple, a nivell de que els diguin potser hi ha alguna més darrere d'enfrontar-te a un àrbitre dona, que tens, jo què sé, és més masclista, no vols a les dones dins del futbol masculí, es poden enfrontar a algú així, saben que la societat avui en dia és així, i jo crec que s'ho volen estalviar, personalment penso, perquè veiem que no tenen problema en enfrontar-se a àrbitres homes i dir insults bastant forts. Jo crec que es volen estalviar un... haver-se de netejar la seva imatge, penso.
1: Sí, jo crec una mica això, però a banda, crec que també li tenen encara més respecte i tot, no? Mm. El ser un àrbitre dona, el fet de que sigui dona o el que ells pensin, els hi fa reflexionar una mica, i el fet de dir no dir tants insults com a lo millor estem normalitzant, entre cometes, en el futbol masculí, i que se li tingui més respecte. Que, de fet, crec que se li hauria de tenir respecte a tots els àrbitres i tots el que fem al futbol, perquè crec que avui en dia, tant el futbol masculí com el femení, sí que és veritat que a totes accions, coses que passen, des de la grada hi ha insults, des de dintre el camp. Llavors, jo crec que el que porta el futbol fa molts anys ha canviat molt amb el tema d'insults i tot això, que crec que a mi, de fet, no m'agrada. Jo sempre ho dic, quan estic mirant un partit, dic que això ja no és futbol, no? El fet de jugar, de marcar gols, de disfrutar, no? Deixo una mica amb aquest regust de dir, ostres, aquests insults i això no calen.
2: Jo aquí estic amb l'Esteve. Jo crec que ja no és problema de femení, masculí, dones, homes, sinó que és problema generalitzat del futbol, que ens hem de fer una mica un canvi de mentalitat, perquè, de fet, bueno, jo vaig fer el meu treball de recerca sobre això i les dades que trobes són desastroses. O sigui,
0: te recordes d'alguna així que...
2: Bueno, àrbitres retirats, un piló, pel tema per tema de pressions socials i mediàtiques, i, per exemple, jo vaig a fer reculls de partits, vaig anar a fer doncs, reculls d'insults, de comentaris que es feien, i els àrbitres els insultaven només sortir abans del partit, a escalfar, quan sortia el seu nom al videomarcador. Llavors et dones compte que realment no és un problema que tenen amb un àrbitre concret o amb una acció. Quan l'àrbitre fa una acció, és amb la figura, i qüestionen precisament la figura que fa que el futbol sigui possible. Mm-hmm. Perquè un futbol sense normes i sense algú que les controli seria impossible, tothom faria el que volgués. Llavors, jo crec que necessitem fer un canvi de mentalitat, tant en masculí com en femení.
0: Creu que és possible aquest canvi de mentalitat?
1: Ara jo ho estava pensant, i en tot el que és el futbol masculí i femení, ja no de grans, sinó de petits, quan vas a un camp de futbol qualsevol, quan passa alguna acció, alguna cosa, i els pares ja revolucionen, no? Que entenc que volen estar pels seus fills i tot, i que a vegades les coses un no creu que sigui així, però l'àrbit ho dictamina. Clar, ostres, ja des de petits... que ja passin aquestes coses em sembla una mica malament. I el fet de canviar, jo crec que això ve de cada un. Si has de canviar tu, del fet de saber ben bé què és el futbol, de que t'agradi, de que el disfrutis, però sense el fet d'insultar o aquestes coses que crec que arruïnen una mica el que és l'essència del futbol.
0: Mira, jo puc buscar una semblança, més aviat antítesi, en el món del bàsquet, que és el que potser estic més familiaritzat amb el terme jugar i potser de veure, de narrar, el respecte cap als àrbitres, hi ha tres en el camp, això sí, és molt major, molt, extremadament molt millor. Òbviament també reben insults, vull dir... Bueno, t'he de dir que insults per part de jugadors o d'entrenadors o de gent que està a pista, no. Potser hi ha algun il·luminat a la grada, doncs, que despunta perquè fa aquestes coses, però no és l'habitual. Òbviament, la grada, doncs, podrà fer la seva funció de xiular alguna decisió, de botsejar o de fer el que sigui, però sense arribar als insults. I això, amb l'experiència que he anat a diversos pavellons i he jugat o he narrat, s'ha vist d'aquesta manera. I sobretot a primera divisió, a la Lliga CB, que pràcticament ja és normal que entre els tres àrbitres que hi hagin a pista sempre hi hagi una dona. Ja comença a ser més habitual i sobretot això és que simplement que a vegades ni et pots acostar a parlar. Crec que aquí és un punt excessiu, òbviament, si tu vas amb respecte a xerrar amb l'àrbitre, ja sigui home o dona, però per discutir alguna jugada que t'expliqui per què ha xiulat d'aquesta acció. Jo crec que aquí estem entesos, però en el bàsquet, si tu vas amb males ganes o protestes o fins i tot pots fer algun gest amb la mà i l'àrbitre et veu, directament t'ho talla d'arrel, et pita una tècnica i surts perdent com a equip, i si et xiulen dues tècniques a la mateixa persona, expulsat automàticament del partit. És com si traguessin doble groga. Per tant, no sé si en el món del bàsquet això podria ser com arribar a ser un exemple, però sí que en el món del futbol això està multiplicat per 4 en el sentit de que no es tallen gens ni mica i cada vegada hi ha més insults, com comentàveu ara, eh?
2: S'ha perdut el respecte per la figura de l'àrbitre, jo crec. Uh-huh. Al final, l'àrbitre que sempre havia sigut l'autoritat del partit, i bueno, hi ha imatges que on l'àrbitre, no sé si sabeu Pierluigi Collina,
0: sí,
2: crec que es diu, clar, mític àrbitre que tothom li tenia respecte, tothom li feia cas i no hi havia cap problema als partits, i ara sembla que l'àrbitre és una figura que li pots dir qualsevol cosa, que li pots no tenir respecte al llarg del partit, i és una llàstima, la veritat.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé què penseu, però ara estava imaginant coses que sempre passen o que veig al llarg del bàsquet i tot això, que hi ha accions que a vegades crec que això de les tècniques i tot això és molt extrem. He vist vídeos d'NBA que fan alguna cosa, bufen o fan alguna cosa amb la mà i ja els hi piten tècnica. Llavors, no sé si és que és molt extrem o aquest extrem estaria bé que també s'impliqués en el futbol, que si el fet de dir hi ha un insult, fora.
0: T'he de dir que, clar, és que l'NBA... A part del... És com un bàsquet, però de show, de fer més shows. És a dir, si tu et pares a mirar un partit de l'NBA, defensarà la teva cosina i jo mateix, que pràcticament no faré res. A l'ACB, aquí la Lliga Espanyola, és l'èlit del bàsquet europeu i veus un bàsquet molt més equilibrat en atac com en defensa. I els àrbitres en aquí, que potser també en allà deixen passar moltes més coses, però en aquí t'he de dir que hi ha diversos tipus d'àrbitres. El que xerra amb tu, t'explica les coses, no t'ho xiula tant de cop, sinó que primer t'avisa. Realment hi ha aquests dos, o aquest o el que l'altre veu alguna cosa i t'ho xiula directe. Tècnicament, abans de xiular-te alguna tècnica, t'han d'avisar. És a dir, has de rebre un primer avís. No hi ha tres. El segon ja la xiula en directe. Però sí que és veritat que hi ha de tot. I també aquí es nota molt, a vegades, i això soc sincer, doncs, de si un entrenador s'enfada amb un àrbitre, el partit següent aquell àrbitre sap el que va passar en l'últim partit i ho tindrà en compte. Vull dir, van també guardant-se la memòria quins entrenadors o quins jugadors han anat darrere seu protestant de mala manera per al proper partit, a la mínima, li xiularà. I també t'he de dir que els jugadors així es relaxen més. Això sempre ha sigut així.
1: I que de fet està molt bé, no?, que relaxin i que no passin aquestes coses que, per exemple, passen al futbol.
0: Sí, sí, sí. Passem al següent tema, nois?
1: Passem al següent tema, va. Vinga.
2: Aquest estava interessant.
0: Sí, sí, m'ha agradat aquest.
1: Com us comentàvem abans, un altre plat fort és que Pau Gasol aposta molt fort pel futbol femení. Em sembla que ha fet, ara ho parlarem, una injecció de 55 milions d'euros a la Lliga F.
0: Mm-hmm. A veure, explica'm una mica més aquesta injecció.
1: Doncs Pau Gasol continua, diguéssim, vinculat al món de l'esport, ja no com a jugador, sinó des de l'àmbit empresarial, i a través de la seva firma d'inversió, Gasol 16 Ventures, lidera una proposta pel fet de posar aquests 55 milions d'euros a la Lliga F, la màxima competició del futbol femení espanyol. L'objectiu és impulsar el creixement de la Lliga, reforçant-ne el model comercial i augmentant-ne la projecció internacional. Si l'operació rep l'aprovació dels clubs, es convertiria en la inversió privada més gran que ha rebut mai una lliga de futbol femení, una mostra més d'aquesta aposta creixent per professionalitzar i fer créixer l'esport femení.
0: Home, jo crec que s'aprovarà, no?
2: Jo crec que sí.
0: Em semblaria molt estrany que no s'aprovés.
2: Sí. A més, em sembla molt, molt, molt enriquidor que figures tan grans i tan importants de la història de l'esport com és Pau Gasol, ostres, facin aquestes intervencions i ajudin al futbol femení a arribar a bueno, el que es mereix al final. Tenim les millors jugadores del món a la nostra lliga, jo crec, i s'ha d'aprofitar això. M'encanta que figures així d'importants doncs facin aquests moviments per tal de donar la importància que es mereix al nostre futbol femení.
0: I a vegades jo crec que molta gent li pot sobtar aquesta notícia perquè, ostres, Pau Gasol, àmbit de bàsquet, passant a coses de futbol, però és que no és la primera vegada que ho fa, ara ho estava mirant també, i és que ha fet altres aportacions econòmiques a través de la seva empresa, a la WNBA, és a dir, l'NBA femenina, la lliga de professional també de bàsquet d'altres països, i equips de la MLS femenina, com el Bay City, ha injectat diners en aquests clubs o en aquestes lligues per tal de professionalitzar una mica i que de mica en mica doncs, vagin sortint que surti la lliga més projectada cap a l'exterior. Per tant, una magnífica iniciativa que veurem si s'aprova, que òbviament jo crec que sí, tots els clubs ho diran, i això també ajudarà per una mica doncs, a banda de realment qui encara no estigui interessat del futbol femení, doncs que una figura com Pau Gasol ho faci, com tu comentaves, Eli, sí. Però també com per la Lliga, ostres, serà un toc de moral per seguir treballant, seguir endavant i aconseguir millors coses.
2: Com una mena de recompensa, no?
0: Correcte.
2: Potser a tot el treball acaba de guanyar la Champions un equip d'aquí, de la nostra Lliga, llavors és una mena de recompensa per tirar endavant els altres equips, per tornar-nos una Lliga encara més competitiva i doncs això, i el que tu deies, per arribar a aquelles poques persones que potser encara no els hi havia arribat res de futbol femení, doncs ara ja ho tenen amb una figura com Pau Gasol que tothom coneix.
1: Mm-hmm. Ostres, jo crec que al final fa molt de goig, no?, veure aquestes coses i que jugadors com Pau Gasol o entre d'altres, per exemple Messi, comprant un equip de futbol i tot això, crec que fa molt. Ja no per el futbol, sinó per l'esport en general, no? Mm. El fet de que hi hagi gent que vulgui invertir per fer-ho millor, perquè tot vagi bé, perquè hi hagi més visibilitat, al final, ostres, crec que fa molt de goig i que persones així inverteixin en qualsevol esport dona aquesta visibilitat que, de fet, en el futbol femení fa molt.
0: No, i ara treies el nom de Messi i m'hem recordat que a més, quan va comprar el Cornellà, una de les coses que va dir mesos més tard és que està impulsant l'equip femení del Cornellà, que no en tenia, volia impulsar aquesta secció femenina i començar-la doncs, a també tenir un projecte també en el futbol femení i no només en el futbol masculí. Per tant, és un dels altres noms, jo crec que més potent que Pau Gasol en aquest cas i més en el món del futbol, doncs, ostres, per intentar doncs, que el seu equip nou, el Cornellà, pugui, a part de tenir aquest projecte masculí, també impulsi el femení.
2: Bé, doncs, si vols, passem amb les píndoles esportives. Avui havíem preparat moltes, però no sé...
1: No sé com anem de temps.
2: No sé com anem de temps. Llavors...
0: Anem bé.
1: Anem bé? Vale. Portem... I si no, les fem ràpides.
2: Sí,
1: com...
2: si no, fem vale. Les quatre ràpides, comentem ràpides i vale. Passem a la teva part preferida del programa. Que sí que t'encanta.
0: Ja,
2: que això sí que hem de reservar-hi temps. Primera notícia, si vols, la comento jo.
1: Vinga, va.
2: Doncs bé, ja ho he comentat a ser abans, però del Camp Nou al Pot de Colònia.
0: Això és una barbaritat, eh?
2: L'Univers Barça continua expandint-se més enllà del futbol i el club blaugrana, és que em trabo a dir-ho perquè el Barça i jo no... Sempre em toca parlar d'ells, eh? El Club Blaugrana ha presentat una nova fragància inspirada en l'experiència culer amb objectius de traslladar al món dels perfums l'essència i l'identitat del barcelonisme.
0: no només o sigui, pel ser del Barça, però el simple fet de que una entitat esportiva com el Barça s'estigui ampliant les fronteres amb aquest terme de màrqueting, de primer amb la mascota, que va ser un èxit mundial i està sent un èxit mundial en vendes i en imatge, i també ara amb una colònia que jo tinc, o sigui, tinc aquesta de dir, a què deu olorar?
3: L'essència culer.
2: Sí, no?
0: Jo crec que me la ficaré, un dia vindrà l'Eli i li diré, li t'agrada aquesta colònia que porto? Em dirà que sí, oh, olora molt bé. I és del
2: no,
0: Barça.
2: No, perquè ja sabré que em dirà. Ja sabré que quan m'ho digui serà el Barça.
0: No,
2: perquè
0: l'espanyol no pot ser.
2: No, home. Ja, bueno, és que no...
0: No. És que, Esteve, tu, això era típic ja, eh?
2: Sí,
0: era,
2: sí, és que tu has perdut.
0: Era ja... Sí, sí,
2: o sigui,
0: sí.
2: Era cada dia. Cada dia jo m'aguantava.
0: Clar, però si em diu que el Barça ha guanyat, doncs... Que ha passat la...
2: que era
3: si l'Espanyol no fa...
2: Era cada setmana arribar aquí i havia de dir que si el Barça guanyava la Copa del Rei, que si el Barça havia guanyat la Champions, que si el Barça havia guanyat la Lliga...
0: I a més ho deia, no ho deia amb un somriure i no ho entenc. S'ha d'estar
2: bé
0: a la vida.
2: Però donava la informació.
3: Perquè sàpiga que és el Barça.
2: Sí, no? Donava la informació, que era l'important.
3: Perquè com que l'Espanyol no guanya aquestes coses, doncs que vegi que...
2: Jo crec almenys... que és hora de passar la següent píndola, no?
0: Mira com escapa. Passem.
3: Espereu, volia comentar que no sé si creieu que el Barça està fent, diguéssim, moltes coses per tema de poder agafar ingressos. Quan es va remodelar el Camp Nou, em sembla que van vendre gespa o alguna cosa així, seients, fins i tot. Llavors, per fer diners una mica extra, entenc.
0: Sí, òbviament... Òbviament és un sí rotund intentar buscar més ingressos d'on sigui. Crec que qualsevol empresa ho voldria fer. Si has de remodelar el camp amb un camp que t'ha donat tants èxits, doncs vendre o gespa o seients o noms d'entrades i va treure molts calés i a més ho va fer en moda subhasta, que a més ho vas fer. I ostres, el tema màrqueting del Futbol Club Barcelona, que en els últims anys l'està portant molt bé. I tot va, crec que començar amb l'aliança amb Spotify, una marca mundial per apropar-la més al jovent. Apropes ara més a l'edat més petita a Mancat, amb la mascota. Ara un perfum per a alguna gent que potser no hi arribava i de gent que potser no li interessa tant el futbol, però prova la colònia i li agrada, doncs tens més ingressos. És a dir, està recopilant diversos públics de diversos àmbits per fer... Tot és màrqueting per obtenir més ingressos.
2: Sí, moviments intel·ligents. Des que van tocar a fons en aquella crisi econòmica que van tenir, doncs han intentat pujar cap a dalt amb moviments intel·ligents, la veritat.
0: No passa enrere per tirar dos endavant.
3: Ara estic
2: ho estic dient de veritat.
3: Ara estic pensant, estem dient allò de la colònia, però vés a saber si hi ha els 500 euros d'aquesta colònia. Eh?
0: No crec. Jo crec que serà bastant...
2: Doncs que se la posi a la porta i ja està.
0: Exacte, jo crec que serà bastant accessible i diré, més barata que marques de colònia d'aquestes que un pot et val més de 100 euros.
3: És que van haver-hi partits contra el Real Madrid que feien les col·laboracions, com la de Coldplay i tot això, que em sembla que les camisetes no valen el que és una camiseta normal.
0: No, valen més, sí.
3: Va una mica més amunt, llavors.
0: Sí, però jo crec que... Ho han creat ara, però és algú que per quedar-se, per tenir un producte més a la seva botiga i poder comercialitzar-ho de millor manera.
3: Molt bé, si voleu passem a la següent notícia.
0: Vinga.
3: Que qui va veure el partit del Mundial d'Espanya-Cabo Verde ho sabrà, i qui no també, perquè Bocinha és, diguéssim, l'heroi inesperat d'aquest Mundial. Una de les grans històries d'aquest inici del Mundial la protagonitza Bocinha, el porter de Cap Verd. Amb 40 anys va ser clau en l'empat històric contra Espanya gràcies a les seves 7 aturades que li van valer el premi a millor jugador del partit. A més, també la seva actuació no només va sorprendre sobre la gespa, sinó també a les xarxes socials, on va passar de tenir desenes de milers, que em sembla que eren 50.000 seguidors...
0: Sí, sí.
3: A sumar-ne milions en qüestió d'hores i que, de fet, a hores d'ara està a més de 11,4 milions de seguidors.
2: És una bogeria.
3: El que fa el Mundial.
2: És una...
0: Però bueno. O sigui, tant seguit... Clar, vosaltres l'heu seguit?
2: No, jo no.
3: Jo no.
2: Ni he seguit ni el Team Pain.
0: No, jo tampoc.
2: Tampoc.
3: El Team Pain encara no sé ben bé què és.
0: Bueno,
2: va sortir 15 minuts a jugar, crec.
0: Sí, va.
2: I va fer una tallada...
0: Bueno, no va fer res més. Li ha valgut només per fitxar per un equip de Paraguai.
2: De Paraguai, efectivament.
0: O sigui, ha fitxat per un equip de Paraguai. El de Team Pain és que un TikToker argentí va sortir dient que la comunitat havia de fer famós a algun futbolista, el futbolista amb menys seguidors dels que anaven al Mundial. Va posar a mirar, va trobar que en Team Pain de Nova Zelanda i va dir, doncs aquest. I el vídeo es va fer viral, tothom va començar a seguir-lo, i mira... Doncs,
3: per una cosa viral, sí, vull dir.
2: El que fa el Mundial i el que fa...
0: Sí, sí.
2: És que...
0: I Bocinha crec que també ha fitxat per algun equip després d'aquesta actuació. Em va sortir l'altre dia, ara no et sabré dir de quin país és, però també que ha fitxat per un altre equip.
2: Bueno, però Bocinha encara ho ha fet per la seva actuació, no?
0: Sí, exacte.
2: Es té una miqueta
0: clar,
2: més de...
0: Sí.
3: I molt ben merescuda.
2: I molt ben merescuda perquè va fer un partit...
0: No, va salvar, va salvar.
2: I 40 anys.
0: Exacte, ja li queda poquet,
2: És a dir, bueno, la última i nos vamos,
0: Sí,
2: això?
0: Té les dents,
3: Té les dents.
2: Doncs bé, com anem de temps? Per fer les altres dues o passem al joc?
0: Bueno, les podem fer rapidetes.
3: Vinga, va.
2: Waterpolo, no?
3: Waterpolo,
2: vinga. 12 anys després, l'Atlètic Barceloneta ha tornat a conquerir Europa. El conjunt mariner es va proclamar campió de la Champions League de waterpolo després d'una actuació brillant que li va permetre aixecar per segona vegada a la seva història el títol més prestigiós del continent. Amb aquest triomf, el club culmina una temporada extraordinària i confirma la seva consolidació entre les grans potències europees del waterpolo. Un èxit històric que posa fi a més d'una dècada d'espera i torna a situar el nom de la Barceloneta al cim d'Europa.
0: Mira, aquesta notícia no la sabia jo,
3: Jo tampoc, t'haig de dir.
2: No, jo tampoc, però sempre va bé. Escoltar que Catalunya està representada per allà.
0: Sí,
2: m'encanta.
3: Sí que és veritat que esports com waterpolo... que sé jo, karate, esgrima i coses d'aquestes, jo almenys no ho tinc tan vist i no m'hi paro a fixar o mirar una competició o alguna cosa, però ostres, està molt bé que en altres disciplines que no són les més conegudes, com ara el futbol o el bàsquet, que puguin haver aquestes coses i més si és guanyant com un equip.
0: Heu provat a jugar a waterpolo vosaltres?
2: Sí, i no val
3: jo
2: per
3: no,
2: res.
3: Jo no.
2: És complicadíssim.
0: No ho sé com aguanten tant. A més, clar, no et pots apoyar amb parets, o sigui, no pots apoyar-te amb res. Et rebentes.
3: Has de tenir una força a les cames.
0: No, cames, una esquena.
2: Braços, esquena.
0: No, és impressionant. Sí,
2: no, increïble.
3: Vinga, passem a la següent, que avui... aprendrem una nova competició. Almenys jo l'he pres, perquè es diu el pantatló modern. No sé si...
0: Com? A veure.
3: El pantatló modern.
0: Pantatló?
3: Pantatló.
0: Pantatló no,
2: No, pantatló no. Pantatló. Com triatló,
0: sí, pues
2: però pantatló.
3: Pantatló. Doncs Laura Heredia puja al podi al Mundial. La catalana, Laura Heredia, ha aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món de pantatló modern disputada a Budapest. L'esportista es va signar una gran remuntada a la prova final de Laser Run, que em sembla que és això d'una pistola
0: i fas
3: un làser, i fet que li va permetre escalar posicions fins a assegurar-se un lloc al podi. Aquest resultat confirma el seu gran moment de forma d'Heredia, que continua consolidant-se entre els millors pentatletes del panorama internacional. I el que us anava a comentar és una mica de què tracta el pantatló modern, que és un esport combinat que consisteix a efectuar 5 disciplines, com ara esgrima, natació, tir, camp a través i equitació en 3 o 4 dies consecutius, en què guanya qui obté la puntuació total més alta.
0: Mira, jo no coneixia això,
2: Jo tampoc, però s'ha de tenir manya, per saber fer tot això.
0: No, i tant. Però a més són coses completament diferents una de les altres.
2: Sí,
0: o sigui, esgrima, natació, equitació i cursa de tir. Vull dir, increïble.
3: Ara estava pensant, l'altre dia, Jordi, em vas dir que vas anar a Andorra a fer una competició, potser?
0: Mm-hmm. Sí, l'Espartan Race.
3: Això, l'Espartan Race. Llavors, com a repte, si vols, podries fer un...
0: No,
2: pantalló.
3: Un altre repte, no?
0: Mira, l'esgrima, bueno, tot seria aprendre. La natació, bueno, sí, l'equitació, compta, i el tir, és que s'ha de tenir molta punteria,
3: La tindries, no?
0: Si és amb arc, no. No, amb arc sóc molt dolent.
3: Recordo que tirar amb arc ho vaig fer fa molt de temps, que ens va portar la tieta a fer-ho, llavors no recordo ben bé què vaig fer, si vaig tirar molt bé o no, però em va agradar.
0: No, sí.
3: I fer disciplines aquestes que no fas mai, com això de tir o alguna cosa...
0: M'agrada provar coses noves.
3: Està molt bé, i esports que a vegades, com que no són gaire vistos, doncs... Què menys que,
0: que
3: provar-ho.
0: Vinga, va, anem a passar l'última...
2: Doncs, bé, l'Esteve t'ha proposat un repte i has dit que t'agrada provar coses noves. Jo te'n proposo una. El nostre passapalabra.
0: Ara
2: sí.
3: De fet, va ser una cosa que em vas dir tu, Jordi, que sí, si volíem fer en següents programes i això, passa que per tema temps no és un passapalabra complet, sinó que és un mig passapalabra.
0: Ara.
2: De la
0: ara,
2: A perfecte. A la M.
3: A la M.
2: De la A a la M. Vale. Jo tinc el cronòmetre.
0: Amb cronòmetre bueno,
3: si
0: i tot.
3: Vols, si vols ho fem amb cronòmetre, o ho fem anar fent, o com vulguis.
0: Anem fent, anem fent. Amb cronòmetre. Bueno, vale, el posem per veure com faig.
3: A veure, jo t'haig
2: quan vols?
0: No, però...
2: Què li posem? Què li deixem? Va. Anem a ser venia.
3: O si no, que vagi fent i a veure quan tarda.
2: És veritat, vale. És bona. Vale. Val.
3: A veure, t'haig de dir que tenint en compte els teus atributs i tot el que saps de futbol, la dificultat no és fàcil, d'acord?
0: No és fàcil.
3: No és fàcil, és molt difícil, vale?
0: I què passa si dic que passa paraula a la meitat, o sigui, la meitat de lletres?
3: Estic segur que alguna d'aquestes no coneixeràs, eh?
0: Buah.
3: Ni jo coneixia.
0: Vale.
3: Però bueno...
2: Ja les resoldrem al final.
3: Això, vale. Diuen que saps tant de futbol que això ho hauries de saber.
2: Sí, sí, sí.
3: Un noi com tu ho hauries de saber.
2: Cada cop que portava un joc em deia que era massa fàcil.
0: Però no fiqueu pressió, no fiqueu pressió abans de començar,
2: home. No, aquí és calmat.
3: Estem per aprendre,
0: no,
3: també.
0: No patiu, que treballo bé sota pressió, eh?
2: Comencem ja, hem de començar ja el joc.
3: Tu mateix. Vinga, quan em diguis, Elisabet.
2: Tres.
3: Què vols fer? Fem una tu, una jo? O...
2: Vols tirar tu?
3: Si no, per no fer-ho tot jo, saps?
0: Aneu intercalant.
2: Sí. Vale, intercalant.
3: Faig, si vols, fins la E i
2: val,
3: tu fas les altres.
2: Val.
3: Vinga, va.
2: 3, 2, 1, comencem.
3: Conté la A, cognom de l'entrenador neerlandès que va dirigir el Barça entre 2020, 2021 i part del 2022.
0: Koeman.
3: Correcte. Comença amb la B, equip alemany conegut com Die Werkself.
0: Passa paraula.
3: Comença amb la C, trofeu que rep el guanyador de la màxima competició europea de clubs.
0: De futbol. Champions League.
3: Correcte. D. Comença amb la D. Cognom del davanter iborià que va jugar al Chelsea i va guanyar la Champions el 2012.
0: Drogba.
3: Correcte. Amb la E. Estadi del Benfica.
0: Estadio de Luz.
3: Correcte.
2: Vaig jo? Comença amb la C, m'has posat aquí?
3: Amb la C.
2: I la F? Però anem a parar un moment al cronòmetre, perquè aquí ha passat una cosa.
3: Perquè...
2: Bueno, ens saltarem la F, jo crec.
3: Perquè tenia una info... que al final no era correcte i ho he tornat a mirar i al final no he canviat la...
0: Cap problema.
2: Passem a la G. Comença amb la G. Cognom del futbolista alemany que va marcar el gol de la final al Mundial de 2014.
0: Gerard Müller?
2: No, cognom.
0: Ah, cognom. Oh, wow. Passa paraula.
2: Conté la club anglès on va jugar Gareth Bale abans d'arribar al Real Madrid.
0: Tottenham.
2: Correcte. Amb la I, país que Espanya va eliminar el Mundial de 2002 als penals.
0: Itàlia.
2: No.
0: No?
2: No. Passem?
0: Sí.
2: Conté la Jota, jugador conegut com l'home dels tres pulmons.
0: Ni idea. Passa a palabra.
2: Comença amb la K, cognom del davanter neerlandès que va jugar a Ajax, Liverpool i Barça.
0: Cruyff?
2: No, amb K.
0: Amb K, ja, però per això... Per Ah, Kluivert,
2: molt
0: hòstia.
2: Molt bé.
0: Però has dit migcampista?
2: No, he dit davanter.
0: Ah, clar, ullo, no sé per què havia escoltat migcampista.
2: Conté la L, cognom del primer porter italià que va encaixar el gol de Koeman... Conté la L, cognom del porter italià que va encaixar el gol de Koeman a Wembley 1992.
0: Passa palabra.
2: T'has passat, eh? Comença amb la M, centrocampista croata que va jugar... que va guanyar la pilota d'or el 2018.
0: Modric.
2: Temps.
0: Vale, he dit algunes passapalabra.
2: Recuperem.
3: No pots, recuperar. I tant.
2: Comença amb la B, equip alemany conegut com Die Werkself.
0: Vale, clar, és que primer he de saber què significa Die Werkself, perquè no ho he escoltat amb la meva vida.
3: Bueno, potser, de fet, va guanyar una Bundesliga fa poquet.
2: Fa poquet.
0: Bayer Leverkusen.
2: Molt bé.
0: Vale. És que estava Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen o Bayer de Múnich. Estava entre aquests tres.
2: Val, el de la G, que va marcar la final del Mundial 2014, Götze.
0: Au, és veritat! Uau! Hola, que burro!
2: Aquí ve aquesta.
3: Aquesta era una mica complicada. El país que Espanya va eliminar el Mundial de 2002
2: amb la
3: penals.
2: I.
0: Comença amb la I, eh?
2: Sí.
0: Clar,
2: Itàlia, no?
0: No havia nascut.
2: Irlanda.
0: Irlanda.
2: Mira que
0: ha sigut
2: Irlanda.
0: El primer que se m'ha vingut amb comptes a Itàlia i ha dit Irlanda no, com amb un Mundial.
2: Irlanda.
3: O sigui, Espanya va eliminar Irlanda als penals i després Espanya va ser eliminat per Corea del Sud als penals.
0: Clar, el 2002 no havíeu ni vosaltres ni jo.
2: Aquí, l'home dels tres pulmons...
3: Això
0: conté la Jota.
3: Sí, ho he vist que ho havia fet en...
2: No, jo no sabia ni que existia aquesta persona.
3: Ho havia fet un TikToker...
1: que de fet ha anat al Mundial amb Espanya, no recordo ara el nom, que sempre fa... que va fer, ostres, aquell TikTok tan famós de Murió de Pie en...
0: Roberto Baggio.
1: Roberto Baggio Murió de Pie.
2: És Park Ji-sung. Jo no tenia ni idea de qui és aquest home.
1: I va fer un vídeo sobre l'home dels tres pulmons i es deia Park Ji-sung.
0: Uau, ni idea, eh?
1: Després hi havia un altre també que li deien el vuitè pulmó, alguna cosa així, que...
2: Mare meva, però...
1: Sí, hi ha noms una mica raros. També hi havia el de tres pulmons, que era Kanté.
0: Que... Clar, jo de tres pulmons sabia aquest.
1: Vale. Doncs n'hi ha varis.
2: I el porter Itàlia que va encaixar el gol de Koeman, Ui, no veig res. Gianluca...
1: Pagliuca,
2: rima i tot el món.
0: Que va, ni deia. No sé, ja. M'ha agradat, us he de dir que m'ha agradat.
2: Ha sigut una bona cluenda, no?
0: Sí, m'ha agradat.
1: Llàstima que no les hagis fet totes, però...
0: Bueno, però era...
2: Però t'has passat.
1: Això.
0: Era un nivell de perfecció,
1: però,
0: ja,
1: clar,
0: eh?
1: Pensava que pots arribar al cel, perquè coneguent-te i tot, i dic, aquest se la sabrà totes. Independentment del que li posi i lo difícil que són.
0: Molta confiança, no? Tens en mi, llavors, m'agrada.
1: És que jo penso que en saps.
0: Bueno...
1: De futbol sempre dius aquesta dada, l'altra, això i allò... Llavors dic, aquest ho sap tot.
0: Bueno, hi havia algunes que ni deia. I a més, bueno, però no, us he de dir que m'ha agradat molt. Espero que també us hagi agradat estar
1: tant,
0: aquí en el so dels esports. A veure si ens veiem aquest estiu.
2: A veure.
1: No sé què farem, però potser farem alguna cosa.
2: Sí.
0: Vale, m'agrada.
1: No et puc dir que sí ni que no, perquè sempre
2: Exacte.
1: Passen moltes coses durant l'estiu, un va de vacances, l'altre fa
2: Exacte.
1: Segons quina activitat, llavors veurem.
0: Doncs nois, moltíssimes gràcies per haver estat aquí en el Sol dels Esports.
2: A tu,
0: moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest estiu, igualment
2: gràcies.
0: A Esteve.
2: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, que vagi bé.

I vinga, fins aquí arriba el programa del dia d'avui, aquest show dels esports d'avui, dimecres 17 de juny. Hem tingut un programa ben complet, ja us ho avançava al principi, amb aquestes petites notícies que al final acaben siguent tertúlies, ja ho sabem, amb aquesta secció sempre ha estat així. Després amb aquest passapalabra que m'han sorprès, però com heu vist, jo crec que algunes potser vosaltres les sabíeu i jo no, però bueno, que també és per jugar vosaltres des de casa. Ha estat un plaer doncs, tenir aquesta secció aquí, ja, com sabeu, de mica en mica va quedant menys d'aquest show dels esports, perquè concluirem la temporada el divendres 26 en el Teatre Claver, en els 7:15 a les 7:30 del vespre, doncs per gaudir d'aquesta 11a edició de la Gala dels Esports Tordarencs, on repartirem aquests premis de millor esportista masculí com femení, equip base, temporada. També donarem, entre moltes altres premis, el Premi Honorífic de Ràdio Tordera. Esteu tots més que convidats a entrada lliure al Teatre Clavell divendres 26. Ha estat tot un plaer estar aquest dimecres aquí amb vosaltres, acompanyeu-vos durant aquest vespre i esperem que acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà. Atenció, amb aquesta tertúlia dels dijous, amb en Joan Martín, en Plàcides i en Tomàs Vega. I ens veiem demà. Que vagi molt bé! Bona nit!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2, entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23, des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions, d'entre la Roca del Vallès i Montornès, a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir, aquesta hora, la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la terra ferma passarem dels 35 graus una altra vegada. I al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona, amb alguna gotellada, que sobretot aquesta propera nit ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix

0: l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
4: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
5: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
1: De la plana internacional destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
6: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereal sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
7: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà.

0: Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
1: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
2: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que el que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
1: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
3: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu, perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats. Una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la Cambra, Josep Rull.
4: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
5: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
6: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
5: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
7: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
5: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
3: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
8: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
3: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
9: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
3: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
11: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
10: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
3: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
12: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
3: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elit en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
13: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
14: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris del Lleida i sortir a competir a Lliga Elit i que la massa social del Lleida tingui un club a Lliga Elit. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
13: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
3: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
15: I think they are complete, you know, on every position.
16: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
15: And build from there.
3: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb 2 etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat, de TV Mataró.
17: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la 9ª vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18ª que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. En presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
18: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
17: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
3: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
19: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
20: mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
19: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: de França, un dels esdeveniments esportius més prestigiosos i esgotadors del món, té moltes curiositats fascinants. Una d'elles és la història del Lantern Rouge, o el fanal vermell, un terme que es refereix al ciclista que ocupa l'últim lloc a la classificació general. Al contrari del que es podria pensar, aquest títol no és deshonrós. De fet, el ciclista en aquesta posició sovint rep una considerable atenció mediàtica i de vegades contractes lucratius a causa de la notorietat que implica acabar el Tour encara que sigui en darrer lloc. L'origen del terme prové de la llum vermella que solia penjar a la part del darrere dels vagons d'un tren, per indicar que no hi havia més vagons al darrere. Al llarg dels anys, alguns ciclistes han competit estratègicament per ocupar aquesta posició, ja que poden atreure patrocinadors i oportunitats en futures carreres. Una altra curiositat és la tradició dels bidons. Els ciclistes sovint llencen les ampolles d'aigua buides als espectadors, que les consideren records valuosos. Aquestes ampolles, conegudes com a bidons, de vegades són venudes en línia, convertint-se en un petit negoci per a alguns aficionats.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts, han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, en majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: 4 minuts, els que superen ara mateix, 8:15, entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellvé.
4: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
3: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia.
3: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
5: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
3: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
5: S'ha de llegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar del que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de... ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
3: La peça de les joies queda pendent i Zapatero de moment evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
5: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, que, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demanant moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
3: L'actualitat mana i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
5: I tant, en primer lloc jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució del problema nuclear, que és per lo que en teoria Israel, junt als Estats Units, va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic, en aquest cas.
3: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
5: Igualment, que vagi bé.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
3: De nou a casa nostra us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
6: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres els municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
7: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
6: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
8: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
3: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
9: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
10: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
11: Ens satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
12: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és posar la pena actual, que és de 1 o 2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
13: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
9: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
14: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
15: Y después, cuando la realidad le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
9: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
3: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
16: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
17: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
4: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
18: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
4: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
3: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les 4 capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
19: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonard.
20: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
19: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
3: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
0: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per, a partir d'ara, treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament amb menys dies d'espera, un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
21: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
0: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
3: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
22: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
3: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
23: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
3: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
1: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
2: Que m'hagin donat aquest premi, doncs per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
1: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
2: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono, i més doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociona més.
1: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
3: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
5: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
7: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
5: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
3: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
24: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional, que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
3: I avui arrenca una nova edició del Sónar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sónar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
4: A la croca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. Ni l'ànec que soca, que sembli una lloca, ni l'oca tan oca que arribi a tan oca.
3: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, segona jornada de declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha valorat així al Notícies en Xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
7: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
6: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. 8:03, hora punta, volem saber si hi ha gaires problemes per circular avui, aquest matí, a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
5: Hola, molt bon dia. Hi ha problemes avui. Tenim tres avaries que estan complicant molt la situació, sobretot dues a la ronda del litoral. La primera, Santa Coloma de Gramenet cap a Trinitat, talla un carril, és un camió, i això està dificultant la circulació. També en aquesta B10, però ja a l'altre punt, en concret a la zona del Morrot, i en sentit Trinitat hi ha el carril esquerre tallat i també una congestió de fins a 7 quilòmetres de lentitud. Això fa que les dues rondes vagin molt i molt carregades. A més, a una altra varia d'un altre camió, a la P7 a Barberà, en sentit Girona, talla un carril, 7 quilòmetres de lentitud, i apareixen retencions, evidentment, en sentit contrari per l'efecte Tafaner i també pel volum de trànsit que hi ha. I a la B30, per exemple, a la zona de Badia, als accessos nord, afegim retencions de Badalona, la C31 cap a la plaça de les Glòries, i la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Si ens desplacem a la part sud, aturades a l'Hospitalet, entre el Prat i l'Hospitalet cap a Barcelona. També l'entrada de la part diagonal va molt i molt carregada, i de sortida el Papiol també. I a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Pallejà cap a Barcelona, hi ha 8 quilòmetres. Déu-n'hi-do la circulació que hi ha, i per tant demanar-vos molta cautela.
6: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Estiu en pilot automàtic. Bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, n'hi ha per dies d'estiu i cada vegada fins i tot la porta del forn estarà més oberta. De fet, avui la temperatura no variarà respecte a ahir, i això ja vol dir que el matí comença molt xafogós, comença força suau a molts indrets del país, sobretot a la costa. També a prop del mar s'estan formant alguns núvols, fruit d'aquesta mateixa humitat que ha pujat. Són núvols poc importants que no deixaran pluja, però vaja, avui com a mínim veurem el cel una mica més esquitxat d'aquestes nuvolades, almenys aquest matí arran de mar, especialment a la costa barcelonina i també a la costa brava. La resta del país, matí tranquil, com ho està sent a hores d'ara, i la tarda portarà algun ruixadet de tarda, vespre, més aviat cap al Pirineu, l'Alt Pirineu bàsicament, avui menys encara de temporinades que no pas ahir, i també a última hora de la tarda arribaran alguns núvols per les comarques de Tarragona i de Barcelona, que aquesta propera nit, sobretot, acabaran deixant algun tro, alguna tempesta seca, alguna gotellada de fang, per tant, precaució, perquè plourà poc, però ho farà d'una forma molt bruta, i aquesta tarda també el vent es reforçarà especialment a les comarques interiors. Compte amb el risc d'incendi, perquè aquesta marinada alta tornarà a ser molt evident a les comarques de Lleida, amb una bona calorada en aquella banda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellbé.
9: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor.

0: insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada justament per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: Ho hem analitzat tot plegat amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Masoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Tornem cap a casa nostra perquè els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar cap al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
5: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis.

0: Des de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançou o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
1: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
0: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
2: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
0: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
3: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació anunciada pel president de la Cambra, Josep Rull.
4: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
5: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
6: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
5: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
7: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
5: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
3: Aquesta llei de l'amiant, us ho dèiem, arriba després de molts anys de pressió social. Un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de Macosa Alstom, els primers en denunciar els efectes del fibrociment. Com valoren l'aprovació definitiva de la llei tants anys després? Li preguntem ara mateix a Miguel Moreno, és portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom afectats per l'amiant. Senyor Moreno, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bon dia.
3: Aquesta aprovació definitiva la sentiu com una victòria? Ahir va ser un dia d'alegria, d'alleujament, un dia de record per a tots aquests companys que s'han quedat pel camí?
8: Para nosotros es un paso más. Un paso más porque tener en cuenta que la ley, para que sea efectiva al 100%, ahora debe pasar por un proceso que dura aproximadamente un año de negociar y resolver el tema de muchos artículos que pasan por el desarrollo de normas y reglamentos para su aplicación. Entonces, este paso ha sido un paso importantísimo, un paso dentro de la lucha que llevamos de muchos años, y que como tal lo valoramos, ¿eh? No es, si nosotros ahora paráramos, la lista no está en condiciones de desarrollarse al 100%. Si paramos, ¿nos garantizan de que va a haber la inversión necesaria para que se aplique? Porque sin el dinero la ley no sirve para nada. Si nos paramos, ¿nos garantizan que la Generalitat, el Parlamento, los municipios, los ayuntamientos van a tirar para adelante de forma coordinada a impulsar la ley como lo regula la ley, como está regulado ahí? Es decir, que nos queda mucho camino todavía por delante como para echar cohetes, ¿eh?
3: Senyor Moreno, la fi de l'amiant s'ha fixat també per al 2032, però ja es diu que aquest calendari no és factible, no es complirà. Mentrestant, l'amiant, a més, ja ha superat la seva vida útil i pot afectar a tota la població. Què caldria, doncs, perquè la llei no acabi en simple declaració d'intencions, com d'alguna manera ja ens insinuava vostè? Entenc que demanen celeritat, contundència, serietat...
8: Exactamente. Es lo que reivindicamos, y ayer mismo tuvimos una entrevista con el presidente Illa y en esa línea estamos planteando. Ayer mismo en la sede parlamentaria le planteábamos ya esta cuestión. Mañana hay un acto por las víctimas del amianto a las 6:30 de la tarde dentro del Parlamento, un acto de reconocimiento y desagravio hacia las víctimas del amianto, donde estarán las familias de muertos del amianto, estará FEDAVICA, que es una organización estatal de afectados por el amianto, estará ANANAR también, otra asociación de víctimas del amianto, y ahí esperamos de que haya un compromiso por parte del gobierno catalán y un compromiso por parte del Parlamento en el sentido de aplicación de la ley de forma conjunta, darle un impulso a la retirada.
3: Molt ràpidament, senyor Moreno, la llei inclou un marc de reconeixement a les víctimes. Vostè ara s'hi referia amb aquest homenatge que faran demà. Què espereu que canvia a partir d'ara? Quin tipus de reconeixement seria per vosaltres un acte de justícia?
8: El que s'aplique al 100% la llei de erradicació de l'amianto i empiecen a treballar d'una forma seria, responsable i con dinero, para la erradicació de una forma segura de todo el amianto de Cataluña. Porque estamos avisando que eso es peligroso. El que se fuera a la carrera de sacar todo el amianto de Cataluña y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: Entonces, Miguel Moreno, por ahí va la cosa. Doncs gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment hem d'estar tots plegats pendents de que això sigui així tal com ho explica. Gràcies, que vagi molt bé, i enhorabona per la lluita.
8: Bon dia, gràcies.
3: Què cal fer, qui ho ha de fer i quan? Això és el que estableix el nou protocol del govern per prevenir, en aquest cas, els efectes de la calor en el treball, que defineix un marc clar i amb mesures concretes per anticipar-se abans que la calor sigui crítica. I amb especial atenció a les activitats d'estar clar a l'aire lliure o en entorns on es pot veure incrementat el risc tèrmic. Recordem que l'empresa on treballava el temporer que va morir a Alcarràs l'any passat no tenia un protocol de risc de calor. Ens ho explica tot plegat l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
9: El protocol té un enfocament integral i preventiu i permet ajustar-se a cada territori, activitat i moment. A Lleida pren especial importància amb la campanya de la fruita.
10: En el cas doncs, de situacions meteorològiques adverses i d'un gran risc de calor, doncs, el que s'han de fer primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és més intensa. També les mesures tècniques relacionades amb les ombres, amb garantir que hi hagi aigua, que hi hagi situació, que hi hagi jocs on es puguin refrigerar, i després doncs, totes les relacionades doncs, amb els EPIs, amb els equips de protecció.
9: L'any passat a la demarcació de Lleida es van fer 98 actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya i es van detectar 9 infraccions. Una persona, a més, va morir al camp a causa dels efectes de la calor.
3: I avui obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, els de Mapi León o Ona Batlle. S'ha completat, d'altra banda, la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la seva millor versió.
11: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
3: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la final fort de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Vesely explica com afronten la sèrie decisiva.
12: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
13: And build from there.
3: Timotei Nguessan ha renovat amb el Barça d'handbol fins al 2029. El lateral esquerre francès, que encara tenia contracte fins al 2027, s'enfilarà fins a les 13 temporades defensant la samarreta blaugrana. Va arribar a l'estiu del 2016 procedent de la Chambéry francès i des d'aleshores ha estat una peça clau a l'equip, guanyant 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes i 4 Mundials de clubs, a més de la triple corona amb la selecció francesa, Jocs, Mundial i Europeu. I ens plantarem a 9:15. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
14: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
15: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
14: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per a Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
3: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. Aquest any es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic al recinte firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són The Prodigy i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Felip Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La síndria. De color vermell intens, refrescant, dolça i molt versàtil a la cuina, que us permetrà crear tot tipus de plats i begudes. La síndria, Citrullus lanatus, és originària d'Àfrica i pertany a la família de les cucurbitàcies, que solen produir un fruit de mida gran. És rodona, amb la pell fosca i amb o sense bandes de color verd més clar. És molt hidratant perquè entre un 90 i un 95% del seu pes és aigua. Per això, conté molt pocs hidrats de carboni. És una fruita d'estiu que, a més de produir un efecte diurètic a l'organisme, ajuda a preparar la pell a l'exposició solar gràcies al seu aport de vitamines, minerals i antioxidants. I és també molt recomanada per a esportistes. Tot i que sol consumir crua i fresca de postres o entre àpats, dins de la cuina té molt de joc. Podeu fer-ne begudes refrescants, com sucs, batuts o granissats, si la tritureu amb gel i fulles de menta fresca. També podeu fer sopes fredes com gazpacho, juntament amb tomàquet, o bé amanides, si, per exemple, la serviu a daus amb tomàquet, albocat, cogombra, formatge feta i olives negres. Si us agraden els sabors intensos, també la podeu passar per la planxa amb unes gotes de salsa de soja. O, si us atreviu, podeu fer-ne polos o gelats. A casa, el plat que sempre triomfa els mesos d'estiu és la recepta de la mare d'amanida de síndria i meló, en forma de daus o boletes, juntament amb formatge fresc de cabra i fulles de menta, i amanida amb oli d'oliva verge i orenga. Per passar els dies més calorosos d'estiu, aprofiteu a menjar síndria, que, a més de ser molt gustosa i hidratant, us donarà un toc vermell i dolç als vostres plats.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política Ernesto Pasqual ha valorat així el Notícies en xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
5: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
4: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
6: El que se aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
4: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina. Una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de Salut Laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura, avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
4: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
4: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
8: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
9: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
8: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
10: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols. I allà és on realment ens ha fet angúnia, perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
8: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
4: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix, bon dia, i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia i gràcies a vosaltres.
4: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari. S'està fent aquesta planificació o encara anem massa remolc de les onades de calor?
11: Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per rotant la calor o aquestes onades que tenim, és un històric dintre del país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte, és a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya per la calor, inspecció de treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
4: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol. Ho he entès bé?
11: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules d'experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local. Quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions amb treball, segons hi pugui haver aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
4: I acabo ràpidament, parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador a Alcarràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
11: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat? Surt barat? A la part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció. Hi ha la campanya d'inspecció de treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95 i, per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de la salut i els plans d'emergència auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem com vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
4: Carles Pérez Espona, gràcies per atendre'ns, bon dia. Hem localitzat quin és el problema, és qüestió doncs, de posar-hi remei i de prevenir especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
11: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
12: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
4: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social, i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
6: El que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
4: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers tres desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris i per ara la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica arreglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
13: Terrassa és una de les quatre úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres tres són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
14: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país. No? I si a més ajuda a retenir talent, no? a generar ocupació, pues és fantàstic.
13: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per a una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de dos cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatostètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
4: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia.
4: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
15: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà dos anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa dos anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapileón i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de zero a quarta catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
16: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
17: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elit i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elit. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
16: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
15: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
18: I think they are complete, you know, on every position.
19: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
18: And build from there.
15: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Múrcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
20: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal, nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista y bueno, y ahora empezar en el partido de mañana, va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
15: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
21: Que va ser molt emocionant, és veritat.
15: I tant.
21: Gràcies, Cristina.
15: Que vagi
21: fins
15: bé.
21: Demà. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
22: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
23: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
22: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el Premi a l'Àlbum Il·lustrat el rebrà El Racó de Pensar, de Peter Van Den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
21: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 d'euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, el Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dijous 18 de juny del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 23 graus centígrads. Avui, que és el dia de la gastronomia sostenible, fa anys l'ex-Beatle Paul McCartney, que en fa 84. Queden 3 dies perquè arribi l'estiu i 67, volem dir, perquè arribi el 24 d'agost Sant Bartomeu. Repassarem, com és habitual, l'actualitat local, l'actualitat general, avui amb les portades, excepte el periòdico, totes centrades amb la compareixença ahir de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Tindrem opinió d'opinió i avui dijous ens visiten les escoles. Tindrem els més petits de l'escola Brianxa. De moment, però, com dèiem, notícies. Ens centrem en el nostre poble, ens porta l'actualitat el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
2: Bon dia. Avui parlarem amb els bombers voluntaris sobre aquesta campanya d'incendis forestals d'aquest estiu. Tordera es prepara la campanya amb més personal i recursos tècnics que anys anteriors. Els bombers afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendis a causa de les elevades temperatures, malgrat un inici de temporada amb humitat als boscos. Eduard Caimel és cap del parc de bombers voluntaris.
3: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com evoluciona tota la temperatura.
2: Oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició dels llibres escolars, llicències digitals i material escolar per al curs vinent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny, explica aquestes ajudes la regidora de Serveis Socials, Toni García.
4: Estem treballant en aquests moments perquè les beques de llibres, el procediment sigui una mica més àgil que el que tenim en aquests moments i que la propera convocatòria doncs la gent pugui tenir la resolució en un temps més curt del que fins ara hem tingut, no?
2: A partir d'aquesta setmana, les famílies també ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. I el nostre poble acollirà el mes de juliol un curs intensiu d'estiu de català. Un curs de 45 hores que s'adreça principalment a principiants. Ho explicava la Laia Perpinyà, que és responsable dels cursos a Tordera.
5: Anirem bastant a la idea, doncs, fer un intensiu d'això, que en un mes tinguin unes 45 hores i uns coneixements bàsics de català.
2: Arriba la cinquena edició del Foodmas Tornems a Mas Mora el cap de setmana del 11 i 12 de juliol. Prometen ser dos dies intensos de competició, convivència i els incentius econòmics per als participants. Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, així com la previsió del temps amb l'apartat d'efemèrides, també recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat us ho expliquem a partir de les 10.
1: Molt bé, Lluís, doncs gràcies i fins després.
2: Fins després.
1: L'abans informatiu en què comencem la revista d'avui, ara música.

0: 107.1 FM.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130278.

0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
2: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
3: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.

Un minut i arribem a un quart de deu del matí. Seguim amb el repàs de l'actualitat del dia. Anem amb les portades de la premsa d'avui. Amb un clar protagonista, l'expresident Rodríguez Zapatero, que surt a totes les portades. És el cas de l'Ara, que titula Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions d'euros. Veiem la imatge de Zapatero arribant ahir a l'Audiència Nacional. També hi ha fotografia per Messi, diu l'astre més brillant del Mundial. L'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena contra Algèria. En internacional, la Reserva Federal evita el xoc amb la Casa Blanca i manté els tipus tot i la inflació. Donald Trump treu pit d'un acord amb Iran de l'esplè de concessions. I el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna. Més portades, anem amb La Vanguardia, que també destaca que Zapatero diu nega que cobrés pel rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura que Calama, que va tenir ingressos per feines per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. Demano confiança, diu l'excap del govern en una nota en què es proclama innocent. Nova investigació no declara sobre les joies un regal segons el seu entorn. El PNB demana eleccions si decauen els pressupostos. Fotografia per Zapatero també amb la mateixa imatge arribant ahir a l'Audiència Nacional. Més notícies. El G7 es posa d'acord per demanar que la intel·ligència artificial estigui sota control. Les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa. Fotografia per la trobada d'ahir amb Donald Trump al centre de les mirades. La batalla d'una mare contra Meta i TikTok. La dona acusa les plataformes socials del suïcidi de la seva filla de 12 anys. En esports, faltava Messi. Ara sí, diu que ha començat el Mundial. Debut amb 3 gols. I boicot a Catalunya. Més de la meitat d'escoles públiques es quedaran sense colònies. El periòdico diu que Zapatero no convenç el jutge, però manté el passaport, titular sense fotografia. Calama assenyala la interlocutòria que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. El PSOE dona suport al seu exlíder i el PP remarca que manté la imputació dels seus delictes. La fotografia de portada és per Javier Moll, el president de Premsa Ibèrica, durant la seva intervenció ahir en el Fòrum del Mediterrani. Diu el Mediterrani busca un gran pacte de futur. En internacional, Trump canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. L'Eurocambra dona llum verda als centres d'immigrants fora de la Unió Europea. Telefònica accelera els plans per aconseguir grans contractes en l'àmbit militar. I educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical. Completem la premsa catalana amb la portada del diari El Punt. Diu gegants a mig gas. Les grans constructores es van refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells premis a la patacada. I termòmetres en flames. El Meteocat alerta d'una primera onada de calor que confirma que la crisi climàtica ha arribat per quedar-se. A Madrid, El Mundo diu que Zapatero és incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció. Evita respondre sobre les joies, ha de mirar la seva agenda entre cites claus i no utilitza ni Excel ni correu electrònic. Afirma que feia informes que d'assessoria genèrics i orals i que només havia anat a la Xina a donar conferències. El jutge manté les proves contra ell, però no li retira el passaport al no apreciar risc de fuga real. Imatge per l'expresident sortint ahir de l'Audiència Nacional. I alumnes del País Basc de batxillerat espanyol protesten pels zeros a la Pau. Diu, ens fan fora els de Bilbao per no tenir C1 a Euskera. Iñigo, Maria, Ana, Marta exigeixen transparència després del cas del càstig, però la Universitat Basca es nega a revisar la prova que els condemna a anar-se'n fora.
L'ABC diu que el jutge no creu a Zapatero en fotografia de l'expresident. L'instructor de l'Audiència Nacional assegura a la seva resolució que l'expresident no ha aconseguit desvirtuar els indicis. El líder socialista es nega a declarar sobre les joies incautades, descarrega la seva secretària Gertrudis Alcázar al seu mètode de treball i demana en un comunicat que es confiï en ell. Admet que les seves filles i ell van rebre pagaments de Venezuela, però els desvincula de Plus Ultra. I fotografia de la família Lozano, que rep el reconeixement del món de la tauromàquia i també d'aquest diari com a fotografia de portada. Acabem amb El País, amb imatge de Rodríguez Zapatero. Diu que declara que no va influir en el rescat i demana confiança. El magistrat afirma que es mantenen els indicis, que l'AMA rebutja la retirada del passaport a l'exdirigent socialista. L'expresident evita respondre sobre les joies. Més notícies, l'acord de pau de Trump dona oxigen econòmic al règim iranià. El G7 acorda endurir les sancions contra Rússia. La Reserva Federal nord-americana anticipa una pujada de tipus d'interès aquest any. En esports, Leo Messi brilla més que ningú entre les estrelles. De la Fuente es mira al mirall de Del Bosque. I el Portugal de Cristiano no passa de l'empat davant del Congo. 6 minuts que passen d'un quart de 10 del matí, anem ara a repassar la premsa esportiva i econòmica. Avui amb un clar protagonista, i és Leo Messi. L'esport titula Fitxin a Messi. Leo irromp en el Mundial amb un hat-trick que el converteix en el màxim golejador de la història del torneig. L'argentí primer en disputar 6 Mundials demostra el seu gran estat de forma i reforça la candidatura del seu equip al títol. Scaloni alaba l'aura que genera al seu voltant. Argentina 3, Argèlia 0. En altre dels partits destacats ahir, Anglaterra es va imposar per 4-2, mentre que Portugal va empatar amb el Congo. Diu Kane espanta i Cristiano decepciona. Mundo Deportivo, amb fotografia de Messi celebrant un dels seus gols, diu històric Messi. El crac debut amb un hat-trick que l'iguala amb Miroslav Klose, amb 16 gols com a màxim golejador en Mundials. Amb gairebé 39 anys va sumar fins a 8 rècords, entre ells més contribucions de gol o marcar més seleccions. L'AS també dedica la portada a Leo Messi, titula És etern. El planeta futbol es rendeix a Messi després del seu hat-trick amb 38 anys. El Marca també es rendeix a l'astre argentí, titula Per la història. Messi estrena el seu 6è Mundial amb un hat-trick monumental per igualar a Klose com a màxim anotador a la Copa del Món. Acabem parlant de diners. Cinco Días diu que la Reserva Federal anticipa una pujada dels tipus d'interès aquest any. El Economista explica que Madrid apuja un 41% les llicències per vivenda. Els promotors descarten que baixi el preu de l'obra nova. I Expansión destaca que el Corte Inglés desembarca en hotels de luxe com IHG. Convertirà el seu edifici de vivendes al carrer Goya de Madrid en un 5 estrelles sota la marca Kimpton. I fins aquí el més destacat de les portades dels diaris d'avui. Ens quedem amb una nova pausa musical amb Roxette.

0: Radio Tordera.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Arribem al punt exacte de 9:45 del matí. Tenim encara temps per escoltar una píndola d'opinió que ens arriba des de Madrid. El signe en Carles Andreu es titula Lloances que fan mal.
1: Bon dia, Tordera. Hi ha elogis que no agrada rebre'ls, encara que de vegades es facin amb la millor de les intencions. A mi també m'han dit més d'una vegada que no semblava català, creient que m'agradaria molt escoltar aquesta banejada. A les eleccions primàries del PSOE de 1998, Josep Borrell va demanar expressament a Pedro J. Ramírez, llavors director de El Mundo, que deixés de parlar bé d'ell, que les seves lloances eren caramels enverinats que només buscaven perjudicar-lo en la seva competició interna contra el candidat oficial Joaquín Almunia. Tot això m'ha vingut a la memòria quan he vist que Ignasi Guardans Cambó, antic europarlamentari per Convergència, ha escrit a les xarxes que Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, porta temps sent la veu responsable de l'independentisme i que, amb la visita papal, ho ha tornat a demostrar, sense renunciar a res, però amb un seny que altres han perdut fa massa temps. Això sí, comença dient que espera no fer-li mal amb la lloança. Però el senyor Guardans no diu què ha fet d'extraordinari o què ha deixat de fer el senyor Rull en la visita del papa. Actuar com la segona autoritat de Catalunya que és no era el més normal. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Gràcies, Carles, per aquesta reflexió. Nosaltres que l'acompanyem de música i després rebem la visita dels alumnes de l'Escola Brianxa.

0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.

0: Aquest curs el nostre projecte ha sigut Mirem al cel. Hem après moltes coses del dia i la nit, l'univers, dels planetes, i hem volgut explicar-vos per la ràdio.
1: Hola, sóc l'Àngel i us explicaré una història que els nostres avantpassats es van inventar per explicar el moviment del Sol i la Lluna. Fa molts anys, el Sol i la Lluna vivien junts. Estaven molt enamorats. Fins que va arribar un bruixot que els va llançar un encanteri. A partir d'ara mai més us podreu tocar. Quan el sol es desperti, la lluna haurà de marxar. I quan la lluna surti a ballar, el sol s'haurà d'amagar. Tot i això, es segueixen buscant per poder-se veure. I hi ha vegades, de tant en tant, que el sol corre una miqueta més i la lluna es queda una miqueta més. I és així com es fa un eclipsi. I el cel es fa fosc i a l'univers es queda en silenci mirant la seva abraçada. El seu amor és tan fort que ni la màgia negra els pot separar.
2: Hola, sóc en Matías i us explicaré els moviments de la Terra. Ara sabem que el Sol és una estrella gegant que ens dona llum i calor, i que els diferents planetes com la Terra giren al seu voltant. És el moviment de translació, el temps que tarden en fer una volta sencera al Sol és diferent per cadascun, per la Terra és un any. Vam veure un vídeo i ens va sorprendre molt perquè el Sol no s'està quiet al centre, sinó que es mou a gran velocitat per l'espai, emportant-se tots els planetes. A més, hem après que els planetes també giren sobre si mateixos en diem moviments de rotació. Aquests moviments és el que permet que el sol il·lumini estones cada part del planeta, fent que tinguem dia i nit. I vam fer una maqueta per explicar-ho a l'exposició. També hem après que la Lluna és un satèl·lit de la Terra i que gira al seu voltant, i encara que la veiem brillar, no té llum pròpia i reflecteix la llum del Sol.
3: Hola, som la Neisa
4: i la Amanda.
3: I us explicarem per què la lluna canvia de forma. Heu mirat el cel a la nit i heu vist que la lluna de vegades no hi ha, de vegades sembla una tallada de meló i de vegades una pilota rodona i brillant. Aquestes formes són les fases de la luna, però la veritat és que
5: la luna no canvia mai de forma.
3: Sempre és una esfera perfectament redonda com una pilota ben inflada. Aleshores, perquè la veiem diferent, la lluna no té llum pròpia, és com una mirall que reflecteix la llum sol del sol, com que la lluna va fent voltes al voltant de la Terra. El sol no sempre la il·lumina igual, no sempre il·lumina la mateixa part.
5: Luna plena
3: és sol, la il·lumina de cara i la veiem tota brillant.
5: Luna fei i sen o mina en band.
3: Només veiem una part il·luminat, sembla una tallada de meló o les lletres C o D.
5: Luna nova.
3: El sol no arriba a il·luminar-la i es queda a les fosques, per això no la veiem.

0: Som l'Àxel
1: i el Luca.
0: I us parlarem del que hem après de l'atmosfera, l'escut invisible de la Terra. Heu pensat mai per què podem respirar? O per què no ens caiem a l'espai? Al voltant de la Terra hi ha una capa d'aire que la protegeix tot i que no la veiem. Es diu atmosfera. Però l'atmosfera no és igual a baix que a dalt. De tot, és com un pastís de 5 pisos.
1: Transposfera. El pis de la vida.
0: És on vivim nosaltres, on hi ha les plantes, els animals i l'aire que respirem, també on viatgen els avions i helicòpters i on es formen els núvols, la pluja i el vent.
1: Estratosfera, el pis de la protecció solar.
0: Aquí dalt fa molt de fred, però hi ha una cosa màgica, la capa d'ozó. És com una crema solar invisible que frena els raig dolents del sol, perquè no ens cremem sota. És on volen els avions més grans, perquè no hi ha núvols ni tempesta.
1: Mesosfera, el pis de l'escut.
0: És la capa més freda de totes, frena els meteorits quan van a xocar contra la Terra. Els meteorits s'encenen i nosaltres veiem com una estrella fugaç. L'escut funciona.
1: Termosfera, el pis de les aurores boreals.
0: Aquí hi ha molt poc aire. És on es formen les aurores boreals.
1: Atmosfera, la porta de l'espai.
0: És l'últim pis, gairebé no hi ha aire. Si la creuem, ja estem flotant a l'espai exterior amb els astronautes. Gràcies a aquests 5 pisos de l'atmosfera, la Terra és un lloc segur i perfecte per viure.
2: Hola, hola, som la Laia
3: i la Uma.
2: I us parlarem del viatge fantàstic de l'aigua.
3: L'aigua del nostre planeta és una gran exploradora.
2: Mai es queda quieta. Fa un viatge circular que es repeteix una vegada i una altra.
3: Aquest viatge es diu el cicle de l'aigua i té quatre passos molt importants.
2: 1. Evaporació. L'aigua puja al cel. El sol escalfa l'aigua del mar, dels rius i dels llacs. Quan l'aigua s'escalfa, es converteix en vapor com el fum que surt de la sopa calenta i puja cap al cel sense que ningú la vegi.
3: 2. Condensació. Es fan els núvols. Allà dalt al cel fa molt de fred. El vapor d'aigua es refreda i es torna a convertir en gotes d'aigua molt petites. Totes aquestes gotes d'aigua s'ajunten i formen els núvols.
2: 3. Precipitació a terra. Quan els núvols estan molts i molts plens de gotes, ja no poden aguantar més el pes. Aleshores, les gotes cauen a terra en forma de pluja. Si fa molt de fred, aquestes gotes es converteixen, es congelen i cauen en forma de neu o pedra.
3: 4. Acumulació. Torna a començar. L'aigua que ha caigut del cel s'escola per les muntanyes, s'amaga sota terra o arriba als rius que la porten de nou cap al mar, i quan el sol la torni a escalfar, el viatge torna a començar.
4: Hola, sóc l'Ares i us explicaré els secrets dels núvols. Si mirem al cel, veurem que els núvols no són tots iguals. N'hi ha de prims, de grassonets, de blancs i de foscos. Són com dibuixos de vapor d'aigua flotant a l'aire. Els científics els posen noms molt estranys, però nosaltres hem après conèixer-los per la seva forma. Cirrus, els núvols cabells, són els que estan més amunt de tot, on fa molt i molt de fred. Són prims i transparents i semblen cabells llargs i prims. Quan els veiem, vol dir que fa bon temps, però que potser el temps canviarà aviat. Cúmuls, els núvols de cotó fluix, són blancs i nets i semblen boles de cotó fluix gegants. Si els veus, pots jugar a buscar-hi formes d'animals. Indiquen que fa un dia fantàstic per sortir al pati. Estrats, els núvols manta. Són uns núvols baixos i molt llargs que tapen tot el cel com si fos una manta grisa. De vegades es posen tan avall que toquen el terra i aleshores en diem boira. Ens avisen que el dia serà gris i potser caurà una mica de pluja. Nimbus, els núvols de tempesta. Són núvols gegants, alts com muntanyes i de color gris fosc o negre. Són els camps de la tempesta. A dins hi guardem molta aigua, llams, trons i de vegades pedra. Si en veus un, corre a agafar el paraigua.
5: Hola, sóc la Lana i us parlaré del llibre El cel cabretes. Quan el 8 de març van fer un lloc per treballar de les dones i la litura van descobrir que hi ha un llibre de poesies escrit per la Lola Casas. Meteorodeix Alfred Rodríguez Picó amb explicacions, sí? Poesies de la pluja, els tipus de núvols, les tempestes, les hem treballat en van requitar algunes per Sant Jordi i hem fet dibuixos. De cadascuna és un llibre molt interessant i divertit. Us el recomanem.
6: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
7: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
6: Només a Ràdio Tordera.
8: L'emissora que t'escolta. Tordera 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Els bombers voluntaris afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures, malgrat un inici de temporada amb humitat als boscos. Eduard Caimel és el cap del parc de bombers voluntaris de Tordera.
2: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
1: Avui és dijous, 18 de juny de 2026, oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar per al curs vinent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny. Toni García, regidora de Serveis Socials.
3: Estem treballant en aquests moments perquè les beques de llibres, el procediment sigui una mica més àgil que el que tenim en aquests moments, i que la propera convocatòria pues, la gent pugui tenir la resolució en un temps més curt del que fins ara hem tingut, no?
1: Tordera acollirà el juliol un curs intensiu d'estiu de català. El curs serà de 45 hores i s'adreça a principiants. Laia Perpinyà és responsable dels cursos aquí a Tordera.
4: Anirem bastant a la idea, doncs, fer un intensiu d'això, que en un mes tinguin unes 45 hores i uns coneixements bàsics de català.
1: I a partir d'aquesta setmana, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut està repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. En esports explicarem que arriba la cinquena edició del Footmas Tournaments a Masmora. Serà el cap de setmana de l'11 i 12 de juliol i prometen ser dos dies intensos de competició, convivència i alts incentius econòmics per als participants. Previsió del temps per aquest dijous, per als propers dies, els detalls en el següent apunt d'en Joaquim Serra.
5: Temps de les properes hores que continuarà marcat per l'estabilitat, una estabilitat que com a molt ens portarà quatre núvols prims aquesta tarda. Amb vent molt fluix que bufarà de mar cap a terra avui i situació marítima com ahir, tranquil·la, mar arrissada en petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures s'han de mantenir també sense grans canvis, amb unes màximes que aniran dels 28 als 31 graus a prop de la costa i entre els 32 i els 33 cap a l'interior de la comarca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb més núvols, fins i tot no descartem alguna goteta, poca cosa. Això durant el matí, com a molt fins a mig matí. Després s'aclarirà, el sol s'imposarà i les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que compadrem, entre d'altres, amb l'espai de les efemèrides, fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu d'aquest dijous 18 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat inicial, un escenari més positiu que en els darrers anys, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat de combustible fi, herbes i vegetació baixa enceten les alarmes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. N'hem parlat amb Eduard Caimel. Ell és el cap del parc de bombers voluntaris d'aquí Tordera.
1: Aquest és un estiu que el comencem humit, que això ja no era habitual últimament. Començàvem sempre, els estius hi ha molta sequera, i de fet aquest el comencem amb certa humitat als boscos i a la vegetació, i això hauria de ser positiu. Tot i així, és clar, tenim ja unes condicions de temperatures molt altes que faran, que seran els que aniran marcant com anirà aquesta campanya. És a dir, a priori la comencem millor que altres anys, però sí que és veritat que anirem molt condicionats als canvis a nivell de temperatures, humitats i fins i tot del vent que tinguem aquest inici de campanya. Llavors haurem d'anar fent el seguiment. O sigui, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com evoluciona tota la temperatura.
0: Una de les grans novetats per aquest estiu és l'ampliació de la plantilla del parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Aquest reforç, segons ha explicat el cap dels bombers de Tordera, Eduard Caimel, aporta oxigen per garantir la cobertura durant tota la temporada.
1: Mira, ara mateix a nivell de Tordera som 13 bombers i tenim 5 bombers que estan acabant l'escola per poder donar-nos suport en incendis forestals, i preveiem que ara de cara a l'1 de juliol ja els puguem tindre operatius. Per tant, passaríem d'aquests 13 que som actuals a podríem ser 18, i això, vinguent d'anys amb falta de personal, és molt benvingut, i això ens dona, doncs, una mica més d'oxigen de cara a la cobertura, de poder cobrir molts més dies, moltes més hores, i tindre sempre aquest reforç en el municipi.
0: Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un de 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant de qualsevol avís. Aquesta feina es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i els camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Els bombers alerten que la tipologia d'incendis ha canviat. Són focs impossibles d'atacar a causa de l'envelliment dels boscos i l'acumulació de biomassa morta per la sequera. Per això insisteixen en la necessitat de fer els boscos més resilients mitjançant la neteja i el foment de l'activitat forestal, però també l'activitat pagesa.
1: Clar, ara tenim una situació d'incendis que van molt marcats per el combustible. Pensem que a nivell de bosc tenim una gran massa de bosc, tenim boscos que són envellits, també tenim boscos que han estat atacats doncs per sequera, per tant amb molt d'arbre mort a l'interior, i això fa que en qualsevol incendi tota aquesta quantitat de combustible ens genera uns incendis que són impossibles d'atacar. Llavors, a nivell del cos de bombers, toca preparar-se per poder fer front a aquests incendis, i això vol dir amb estructura, amb estratègia, però també a nivell de societat s'ha de treballar per intentar doncs poder fer aquests boscos més resistents als incendis, i sobretot també a nivell de societat. És a dir, poder fer neteja de boscos, poder intentar ajudar o fins i tot subvencionar l'activitat productiva del sector primari.

0: a alumnes empadronats al municipi per al curs 26-27. Fins al dia 30 de juny romandrà oberta la convocatòria que està adreçada als alumnes d'I3, I4 i 5, educació primària i educació secundària obligatòria empadronats al municipi. La presentació de sol·licituds es pot realitzar de dues formes, de forma prioritària i preferent de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera. Excepcionalment i prèvia justificació es podrà presentar sol·licitud de forma presencial a l'oficina d'atenció a l'Ajuntament amb cita prèvia trucant al 93 764 3717. La sol·licitud es formalitzarà mitjançant imprès normalitzat. La regidora de Serveis Socials, Toni García, apunta que la demanda d'aquests ajuts és a la Tordera i assegura que intentaran agilitzar el procediment per tal que les famílies coneguin la resolució com abans possible.
1: Estem treballant en aquests moments perquè les beques de llibres, el procediment sigui una mica més àgil que el que tenim en aquests moments i que la propera convocatòria doncs la gent pugui tenir la resolució en un temps més curt del que fins ara hem tingut, no? Llavors estem treballant en tot això perquè la propera convocatòria doncs les famílies puguin tenir la resolució en un temps curt i quan abans de comenci l'escola ja tothom ja tingui la seva resolució i pugui tenir els nens i nenes els seus llibres que són necessaris, no?
0: La documentació que cal aportar per aquest procés es pot consultar a www.tordera.cat.

0: El Consorci de Normalització Lingüística del Maresme organitza cursos intensius d'estiu durant el mes de juliol de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2 a diverses poblacions de la comarca. A Tordera es fa un curs intensiu nivell bàsic 1 de matins de dilluns a dijous de 2:15 a 1 del migdia. És un curs de 45 hores i gratuït. Ho explica la responsable dels cursos de català a Tordera, Laia Perpinyà.
1: El que fem aquest intensiu, que jo crec que està molt bé perquè hi ha gent que li interessa doncs tenir contacte amb el català, no?, per exemple, i anirem bastant a la idea doncs fer un intensiu de això, que en un mes tinguin unes 45 hores i uns coneixements bàsics de català.
0: Els cursos s'iniciaran el 2 de juliol, finalitzarà el 23 de juliol. Les inscripcions es podran fer els dies 30 de juny i 1 de juliol presencialment a l'Oficina de Català de Tordera o bé a la plataforma d'inscripcions en línia del Consorci. Podeu trobar també més informació a la web www.cpnl.cat. I a partir d'aquesta setmana, les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al proper curs escolar. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. El rebreu per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. Només es podrà utilitzar en establiments adherits al programa. La voluntat del govern és que aquesta mesura és per ajudar les famílies davant l'augment de cost de la vida, especialment a l'inici de curs. Podeu consultar el funcionament i activar el vostre val escolar a la web www.valescolar.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Us parlem de la cinquena edició del Footmas Tournaments a Masmora, que es celebrarà el cap de setmana de l'11 i 12 de juliol. Després dels autèntics èxits de les edicions passades, l'organització manté dividit el cap de setmana per franges d'edat per donar cabuda tant a jugadors experimentats com a les joves promeses. La competició arrencarà el dissabte.

dissabte 11 de juliol amb el plat fort, la categoria A+. Aquesta categoria està reservada per a jugadors majors de 16 anys nascuts l'any 2010 i anteriors, i el preu d'inscripció és de 190 euros per equip. L'endemà diumenge, 12 de juliol, serà el torn del futbol base, dividit en tres categories. Categoria A, nascuts als anys 2011 i 2012, categoria B del 2013-2014 i categoria C del 2015-2016, on el preu serà de 90 euros per equip en les tres categories. Un dels principals al·licients del torneig d'enguany per la categoria A+ són els atractius premis que hi ha en joc. L'equip que aconsegueixi coronar-se campió s'endurà un premi de 450 euros més el corresponent trofeu. El sotscampió recuperarà l'import de l'inscripció amb un premi de 190 euros més trofeu, mentre que el tercer classificat obtindrà la inscripció gratuïta per al 2027. A més, es premiarà el talent individual amb els clàssics trofeus Pichichi, el màxim golejador, i Zamora, el millor porter. Pel que fa a les categories infantils de diumenge, hi haurà trofeus per als primers i segons classificats de cadascun dels grups. Des de l'organització s'ha fet una crida als equips interessats perquè no demorin la seva inscripció, ja que les places són limitades i el període d'inscripció estarà obert fins al divendres 3 de juliol o bé fins que s'esgotin les places disponibles. L'esdeveniment també comptarà amb accés a la piscina de Masmora i un servei de bar durant totes les jornades.

0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per a aquest material. Ens ho explica en la següent crònica Judit Vallès, des de la xarxa.
1: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
2: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
2: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: I Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Així s'explica en commemoració en el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. És crònica de Maite Poló.
4: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
5: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
4: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: Previsió del temps de cara a les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui tornarem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat aquí a la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda que sempre seran poc importants i no ens hem de deixar cap mena de precipitació. Per la seva banda, els vents bufaran molt fluixos, giran cap a component sud-est, una mica com ahir, i la situació marítima que continuarà tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol. En quant a temperatures, esperem que es mantinguin sense grans canvis i les màximes quedaran al voltant, a prop de la costa, dels 20, entre els 28 i els 30 graus i cap a l'interior de la comarca entre els 31 i els 33 de màxima. Pel que fa a la previsió de demà, doncs sembla que tindríem més núvols al matí, fins i tot no descartem que es pugui escapar alguna goteta, res, quatre gotes de calor i poca cosa més, i després cap al vigili a la tarda predominarà l'ambient assolellat. Tot això amb unes temperatures que de cara a demà esperem que puguin pujar un palet les màximes. Les mínimes també seran més altes a conseqüència dels núvols més abundants que tindrem durant la matinada. El proper cap de setmana vindrà marcat per la calor. Altre cop tornem a tenir màximes de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i entre els 31 i els 33 a prop de la costa. I atenció, perquè tot apunta que la setmana que ve, la setmana de Sant Joan, un cop haguem començat l'estiu oficial, que això passarà aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, doncs tot apunta que tindrem una onada de calor important amb temperatures que superarien els 36 graus a l'interior de la comarca i fins i tot a prop de la costa podrien fregar els 35. Per tant, tot això ho anirem confirmant, però ara per ara del que haurem de parlar les pròximes hores i també els pròxims dies serà de la calor intensa de rigorós estiu.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem l'apartat d'efemèrides fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 15 al 21 de juny. Fa un any, Salut implantava un nou mètode més eficient per detectar el càncer de coll uterí. La mesura que s'havia desplegat ja a la Regió Sanitària de Girona ho feia amb la participació de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva i dels hospitals de Calella i Blanes. Ho explicava la doctora Marta González, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació.
1: Canviem el paradigma. Fins ara el que fèiem era, amb la citologia, és a dir, amb el Papa Nicolau de tota la vida, el que fèiem era buscar cèl·lules que fossin alterades i que ens donguessin pistes de que aquella pacient podia tenir un càncer de coll de matriu. Ara no. Ara el que fem és busquem el virus i al determinar el virus doncs ja podem saber que aquella pacient té possibilitats de poder tenir un càncer de coll de matriu. Per tant, canvia molt. Doncs ara, abans buscàvem cèl·lules alterades, ara busquem pacients portadores de virus que siguin aquelles les que haurem de fer un seguiment per poder realment saber si tenen patologia o no en tenen. La mostra abans el que fèiem era, venia una pacient, agafàvem una mostra, una llamineta, si recordeu una mica que fa el ginecòleg quan ens fa la revisió, i preníem una sèrie de mostres amb un vidret. Llavors automàticament el patòleg estudiava amb un microscopi allò i ens deia, doncs mira, les cèl·lules estan bé o no. Ara no. Ara agafem un potet amb un raspallet, prenem una sola mostra i això se'n va al laboratori de microbiologia i ens diuen, aquesta pacient és portadora del virus del papiloma. I dintre del virus del papiloma a sobre ens diuen més informació, que és si és un virus d'alt risc o si és un virus de baix risc, perquè el papiloma no n'hi ha un, n'hi ha més de 100 serotips i n'hi ha que són més dolents, altres que són menys dolents. I en funció del tipus de virus que té, si és d'alt risc o de baix risc, doncs aleshores nosaltres també hem de fer un seguiment a un altre.
0: Fa un any us explicàvem que la delegada del govern a Barcelona visitava Tordera per abordar els reptes al nostre poble. S'havien tractat temes com els dèficits urbanístics en urbanitzacions, les dificultats en transport escolar i la planificació educativa, entre d'altres. Escoltem la delegada del govern en la seva visita a Tordera fa un any.
2: I destacaria la problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, com és lògic, perquè estem parlant d'un municipi amb una dimensió, amb una extensió molt gran, més de 80 quilòmetres quadrats, i per tant això comporta d'una banda una sèrie de problemàtiques des del punt de vista del desplaçament als centres educatius i d'altres també, i és imprescindible treballar en aquest sentit. I puc anunciar a més que des del govern de la Generalitat fa mesos que s'està treballant en fer alguna modificació legal per poder resoldre, no només a Tordera, sinó en altres municipis que també es veuen afectats, aquesta problemàtica, una problemàtica que haurem de consensuar amb els alcaldes i alcaldesses.
0: Anem a fa 5 anys, l'any 2021, el mercat de Tordera acollia un punt de recollida d'envasos bescanviables per vals de descompte a les parades adherides a una campanya que s'havia impulsat des del consistori. Així ho anunciava aleshores la regidora de Mercats i Promoció Econòmica, Nàdia Cantero.
3: Aquestes parades que estaran adherides a la campanya tindran un cartell on indicaran la seva participació dintre d'aquesta nova campanya que, a més, té com a intenció incentivar el consum i dinamitzar el mercat dels diumenges. Tenim en compte també que actuacions com aquesta dona continuïtat a aquestes campanyes que hem iniciat fa uns mesos ja des de Promoció Econòmica i Medi Ambient per tal d'eliminar l'ús del plàstic d'un sol ús en els comerços i de conscienciar a la gent sobre el medi ambient i la necessitat de caminar cap al residu zero. Aquest punt de reciclatge el trobarem al carrer Puigverd, al costat del punt d'informació del Parc del Montnegre Corredor, i ho trobarem des d'aquest diumenge i el tindrem fins al dia 25 de juliol.
0: Fa 5 anys també es presentava oficialment l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, un espai agrari que ja en l'actualitat està més que consolidat. Escoltem el que explicava fa 5 anys el regidor de Medi Rural, Xavier Pla.
4: Un projecte que ens ha de permetre que anem junts de la mà, el sector privat i el sector públic, i ens ha de permetre en els propers anys portar projectes interessants per aquest espai agrícola i forestal de la Baixa Tordera. És, sens dubte, un repte apassionant, que un repte que es planteja a mig i llarg termini, en el qual tindran també presència destacada al sector. Cal dir que no serà fàcil, però el 17 de juny serà el punt de partida de l'espai agrari de la Baixa Tordera.
0: Anem més enrere en el temps, ens situem al 2016. Fa 10 anys, la policia local de Tordera comptava des d'aquells dies amb una patrulla rural, la qual actuava a urbanitzacions i agregats rurals. Els agents, a més de realitzar les habituals tasques de vigilància, estaven en contacte permanent amb els representants de les associacions de veïns. Explicava aleshores la novetat la regidora de l'any 2016 de Seguretat, Sílvia Català.
5: Aquesta patrulla rural el que fa és comunicar-se amb totes les associacions de veïns de totes les organitzacions que tenim i de veïnats i posar-se en contacte, sovint amb aquests presidents per tal de que ens facin arribar quines són doncs, les seves preocupacions, quines són les problemàtiques que es poden tenir. Tenir un contacte directe amb aquest col·lectiu per tal de planificar i per donar uns consells en aquests col·lectius que són agregats rurals o bé urbanitzacions o bé barris. Llavors, aquesta unitat s'agafen tota una sèrie de dades. Per què? Simplement perquè quan hi hagi una emergència sigui molt més ràpida i molt més eficaç aquesta resposta per part de la policia local.
0: Fa 10 anys també us explicàvem que l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre iniciava la campanya de lleva del suro. En Martí Rossell, enginyer forestal, apuntava que la zona del Montnegre era molt rica amb alzines sureres.
6: Nosaltres, que som l'Associació Propietaris del Montnegre Corredor, doncs treballem en tot l'àmbit del Montnegre i el Corredor, per tant, des de Mataró fins a Tordera, en els diferents boscos dels propietaris que són socis de l'associació. I és una àrea important a nivell català, el suro no es troba a tot Catalunya, es localitza més aviat a la banda est del país, a la meitat est, i dins aquesta és una de les àrees importants del Montnegre Corredor. Altres àrees són les Illeries, el Montseny, tota la zona dels Empordàs, Gavarres, però el Montnegre Corredor és una zona que encara s'ha mantingut bastant l'activitat.

0: Ens situem a fa 15 anys enrere, el 2011, s'enderrocava el dipòsit d'aigua de Fibracolor, símbol de l'empresa tordarenca. També fa 15 anys, el Parc del Montnegre i el Corredor recuperava la seva diversitat biològica al seu pas pels municipis de Sant Celoni, Fogars de la Selva i Tordera. El director del parc, Antoni Bombí, havia destacat el projecte que permetia seguir i aconseguir la naturalització d'aquests espais.
1: Aquests espais oberts permetran que algun ramat pugui fer aquí la seva activitat, que abans ho tenia molt més difícil. També estem recuperant espais per a l'agricultura. També aconseguim beneficis en relació als focs forestals. Estem creant elements de defensa passiva contra els focs forestals que s'automantenen, és a dir, es mantenen amb aquesta activitat agrària que s'ha començat a desenvolupar.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui en aquesta edició de les efemèrides. Com sempre, hem fet memòria, hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, com sempre amb l'ajuda dels arxius, dels serveis informatius de Ràdio Tordera i el nostre arxiu sonor. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. Hi ha elogis que no agrada rebre'ls, encara que de vegades es facin amb la millor de les intencions. A mi també m'han dit més d'una vegada que no semblava català, creient que m'agradaria molt escoltar aquesta banejada. A les eleccions primàries del PSOE de 1998, Josep Borrell va demanar expressament a Pedro J. Ramírez, llavors director de El Mundo, que deixés de parlar bé d'ell, que les seves lloances eren caramels enverinats que només buscaven perjudicar-lo en la seva competició interna contra el candidat oficial Joaquín Almunia. Tot això m'ha vingut a la memòria quan he vist que Ignasi Guardans Cambó, antic europarlamentari per Convergència, ha escrit a les xarxes que Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, porta temps sent la veu responsable de l'independentisme i que, amb la visita papal, ho ha tornat a demostrar, sense renunciar a res, però amb un seny que altres han perdut fa massa temps. Això sí, comença dient que espera no fer-li mal amb la lluança. Però el senyor Guardans no diu què ha fet d'extraordinari o què ha deixat de fer el senyor Rull en la visita del papa. Actuar com la segona autoritat de Catalunya que és no era el més normal. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
2: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
3: Comencem nova edició del programa Càpsules de Salut. Avui som al CAP de Tordera, estem amb la Isolda Vila. Ella és la nutricionista del CAP. Hola, Isolda, què tal?
4: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
3: Amb tu hi hem parlat moltes vegades. Avui volem parlar dels plats saludables, que és, doncs bé, una paraula que segurament és més complexa del que ens podem imaginar, o que a vegades el fet de que sigui saludable tampoc tenim molt clar què vol dir això, no? Entenc que sovint dintre de la sanitat es parla de plats saludables, i si avui en parlem és perquè suposo que la gent no ho té massa clar, això, de què vol dir un plat saludable, no?
4: Exacte. Plat saludable és un concepte que nosaltres utilitzem, que va ser desenvolupat per la Universitat de Harvard i que després, doncs, des de l'Agència de Salut de Catalunya s'ha adoptat, no? I l'hem traduït com a plat saludable, com a concepte, però que hem de ser capaços d'explicar i transmetre realment què hi ha al darrere, perquè si no, si un ciutadà ve a la consulta i la seva metgessa, infermera o metge infermer parla de has de fer un plat saludable, però segurament es donaran quatre nocions, però la ciutadania tampoc ho acaba d'entendre, creiem que, bé, doncs careix de significat i, per tant, d'aplicabilitat, no?
3: Molt bé. Quins són, abans d'entrar en detall, entenc que és beneficiós per la salut un plat saludable. És bastant obvi, però és així. Quins són els principals beneficis de fer menjar aquest tipus d'àpat?
4: Doncs sobretot el fet de configurar plats saludables tant al dinar com al sopar et permet acostar-te en el que són les freqüències de consum recomanades. Què vol dir això? Doncs fa uns anys es parlava de, mira, has de menjar 3 racions al dia de fruita, 2 racions al dia de verdura, 2 racions al dia de proteïna, entre 3 i 4 racions al dia d'hidrats de carboni. Però això és una manera de quantificar que segurament no és fàcil portar a la pràctica. En canvi, el concepte de plat saludable, que com deia, doncs, va ser desenvolupat per un equip d'investigadors d'una universitat molt important, ha permès traduir aquestes freqüències a un plat, de manera molt senzilla, en un plat com l'hem de dividir, què ha d'haver-hi en aquest plat, per tal de que això m'ajudi a respectar aquestes freqüències de consum que hi ha al darrere, no? I que em cuiden la salut.
3: Doncs vinga, explica'ns com ha de ser aquest plat.
4: Perfecte, doncs aquest plat, com podem veure en pantalla, idealment doncs, hauria de ser 50% del plat d'origen vegetal i aliments vegetals. Què vol dir això? Doncs majoritàriament hortalisses, verdures i també podem incloure dins aquest 50% alguna peça de fruita. Aleshores, un 25% d'aquest plat haurien de ser aliments d'origen proteic o aliments de base proteica, com serien, doncs, per exemple, carns, peixos, ous i també les llegums, i l'altre 25% hidrats de carboni. Aquests hidrats de carboni doncs, inclouen patata, pasta, arròs, pa, quinoa, etc. Per tant, realment una de les premisses més importants d'aquest plat és que l'objectiu que té és minimitzar una mica el consum de carbohidrats que estem fent avui en dia com a societat, així com també potenciar l'aportació de vegetals, que sabem que estan relacionades amb múltiples malalties, i un bon consum d'hortalisses i de verdures doncs, ens permeten preveure i prevenir moltes patologies doncs, de diferents tipus, i també una dosis correcta de proteïnes, que és, diguem-ne, el que millor fem com a societat. Els altres dos són on tenim oportunitat de millora.
3: En cada un d'aquests apartats estem parlant simplement del producte, no estem parlant del tipus de cocció o del tipus d'elaboració. Això també forma part de configurar aquest plat o això aniria a part?
4: Com a concepte de plat saludable, això no està inclòs. Si bé és cert que nosaltres recomanem doncs, a poder ser coccions saludables, que són les coccions saludables, doncs, aquelles que no porten grans quantitats de greixos, per exemple, aquelles que el producte no està excessivament torrat o cremat, no? Però diguem-ne que com a concepte no entraria a dins d'ell. No
3: molt bé. Cobert. I estem parlant d'un únic plat. No sé si una amanida estaria dintre d'aquest plat o ja estaria fora d'uns postres, si estarien dins o estarien fora.
4: Molt bé. Doncs això és una mica el que intentem explicar, no?, en tots els programes que fem de grupals des del CAP, perquè aquest concepte de plat ens ajuda molt a aplicar aquestes freqüències de consum en el dia a dia, però també hem d'entendre que al final és un concepte volumètric. Dins de tot el que és el teu àpat, un 50% haurien de ser verdures i hortalisses, un 25% proteïnes i un 25% carbohidrats. Dit això, tu pots organitzar amb un primer i un segon i fins i tot un postre, o com un plat únic, o com una amanida molt completa i després un petit postre, o de diferents maneres, no? Fins i tot doncs, podríem fer un primer més vegetal i un petit entrepà de segon, si ens convé. Per tant, hi ha moltes maneres d'adaptar-ho, però sí que hem de tenir en compte que l'àpat hauria de, volumètricament, doncs, respectar aquests percentatges. I crec que això és molt important perquè arrel doncs, de les últimes enquestes que s'han fet al país, observem que la població estem menjant de manera molt diferent al que realment es recomana, el que seria aquest concepte del plat. No? Per ser més precisos, a l'hora de dinar, per exemple, les dosis de proteïnes les respectem bastant, però minimitzem molt el consum de vegetals. En comptes d'un 50%, estem parlant en els dinars d'un 28%. I això és en increment dels carbohidrats. Més del 50% del dinar són carbohidrats. Bé sigui perquè fem un plat únic de pasta, un plat únic on principalment hi ha arròs, o bé perquè més enllà de potser patata, pasta, arròs o algun altre posem pa. Per tant, volumètricament, el hidrat de carboni agafa molta rellevància. I si això ens sorprèn al dinar, hem d'entendre que el sopar encara succeeix més, no? A mi m'agrada dir que som la cultura del sopar pa amb coses. Un dia pa amb truita, un dia pa amb embotit, un dia pa amb formatge. I som aquesta cultura. Sí. Aleshores, anar en contra d'això costa, però és significatiu per la nostra salut, perquè realment hauríem d'intentar de nou seguir aquest patró del plat saludable, no? Fixem-nos que en el sopar és fins un 61% del seu volum la presència d'hidrats de carboni, minimitzant de nou l'aportació de vegetals. I sabem que en els vegetals és on hi ha més antioxidants, més fibres, més vitamines, que ens permetran allargar el nostre estat de salut al llarg dels anys.
3: Com podem adaptar el nostre plat, que potser no és tan saludable com hauria de ser, per arribar a assolir aquest plat saludable? Per on començaríem per arreglar-lo bé?
4: Molt bé, doncs crec que és una molt bona pregunta, perquè lluny de prohibicions, no? I a vegades venim també molt de la cultura de la dieta, on no es pot menjar pasta, no es pot menjar arròs, no es pot menjar pa. Això sabem avui en dia que és poc efectiu, que una persona doncs, pot seguir aquesta prohibició unes setmanes, pocs mesos, com a molt, si vols, però arriba un moment en el que tornes al teu patró anterior. Per tant, lluny d'aquestes prohibicions, què podem fer per millorar, no? Com molt bé deies? Doncs la idea seria jugar amb la incorporació d'aquests vegetals. Si imaginem-nos, jo estic acostumada a sopar pa amb alguna cosa, anem a posar l'exemple de pa amb una truita, doncs segurament si jo a poc vaig agafant l'hàbit de fer una amanida de primer o un bol de crema de verdures o de gazpacho o un tomàquet amanit o el que sigui per potenciar aquesta part de vegetals, això d'alguna manera ja m'està tipant, ja està permetent que també redueixi aquest segon. I potser no cal eliminar dràsticament aquest pa del sopar, però sí que la incorporació significativa d'aquests vegetals em permetrà reduir l'aportació d'aquest carbohidrat. I per tant, de forma progressiva, aniré reequilibrant els percentatges en aquest plat, que seria l'objectiu que tenim.
3: I per dinar? Ens has parlat del sopar. Per dinar, com ho podríem fer?
4: Doncs una estratègia molt sovint és posant un primer, no? Com dèiem, si moltes vegades doncs, dic, si venen els nens a dinar a casa i fem només macarrons, podem fer una amanida i després macarrons, no? Però l'altre, si realment volem mantenir aquest plat únic, si hi ha alguna persona doncs, que hi està molt acostumada, seria començar a treballar en afegir vegetals en els nostres plats.
3: Esmorzars i berenars. Berenars potser sí que és més fàcil tenir-ho, fer-ho amb fruita i solucionar-ho per aquí. Però l'esmorzar a vegades és complex, a vegades es fa malament, a vegades es fa fora de casa. Quines recomanacions ens donaries?
4: Si el que volem és augmentar els vegetals en aquest esmorzar, una molt bona opció és dins de la gamma entrepans, no? Doncs tirar pels entrepans vegetals. I pot ser un entrepà vegetal de tonyina, de truita, de formatge, i ser una bona alternativa. Tot i així, és veritat que si fem una bona ració de verdures i hortalisses al dinar i una altra al sopar, ja estaríem mantenint aquest patró del plat saludable que cobreix les freqüències nutricionals necessàries. Aleshores, l'esmorzar com a tal, quina fórmula hauria de respectar? Idealment que hi hagués presència d'algun aliment doncs, o bé làctic o bé proteic, també una aportació de fruita, així com una petita aportació d'hidrat de carboni. No vol dir que tot ho haguem de menjar a primera hora. A vegades aquest esmorzar el podem repartir entre primera hora i mig matí, no? Potser a casa doncs, podem fer una torrada amb un remenat d'ou i a mig matí doncs, fer una peça de fruita, o al revés, hi haurà una altra persona que li anirà millor a casa fer un iogurt o un kèfir amb fruita i a mig matí reservar-me doncs, el petit entrepà amb alguna coseta, no? Però sí que aquests tres elements haurien de formar part del nostre matí, diguem-ne.
3: Molt bé, per la teva experiència, que estem molt lluny, en general, la gent que tens contacte d'arribar a aquest plat saludable?
4: Malauradament, no et puc dir que estiguem a prop. Crec que estem treballant i fent camí des de la incorporació doncs, també de les nostres figures, de les nutricionistes en el sistema d'atenció primària. S'està fent molta divulgació i molta formació a la comunitat, però ens queda camí per recórrer.
3: Molt bé, doncs acabem, si et sembla, recordant una vegada més la distribució d'aquest plat, que ens deies que el punt clau, no?, potser seria aquest 50%, que de fet és una part molt important del plat, eh?
4: Totalment, la meitat, no?
3: Clar, és que és 50% vegetal, 50% ens deies...
4: No, 25.
3: 25% proteïnes i l'altre 25% sí que serien els carbohidrats que...
4: Exactament.
3: Que tindrien també. Doncs, Isolda, moltes gràcies per atendre'ns i fins a la propera.
4: Moltes gràcies, fins aviat.
2: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat, servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 7.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Molt bon dia, família, benvinguts a l'àrea aquí, el magasin que no falla mai. Encara que una servidora hi continuï fent rado amb la bota ortopèdica posada, sí, sí, és així, és això, Jo ja no camino, jo aparco. I gràcies als meus companys, doncs, que m'ajuden a aparcar. Però aquí estem, ferms, amb bon humor, d'energia i moltes ganes de compartir una estona plegats. Avui, dijous, i això ja sabeu què vol dir, toca tertúlia de xafarderies. Aquell moment meravellós on arreglem el món, comentem el que corre i el que vola, i alguna cosa que no s'hauria d'explicar, però que s'acaba explicant igual. Això s'encarrega en Toni. Un parell de xafarderies, doncs, si us sembla, que les he tret quasi de la màniga, diuen que hi ha una parella molt famosa que fa veure que està separada. L'Àngel ens ho agrada arreglar, això. Però els han vist just fent la compra aquí a Tordera. Ai, ai, ai, ai. Fent la compra aquí a Tordera. I atenció, també, un altre tema. Sembla que un cantant o una cantanta, ho poso així, és una mica més complicat, molt conegut, prepara un casament sorpresa aquest estiu. I la família encara no ho sap. Això promet. Doncs bé, amb aquestes notícies que m'he tret de la màniga i que els acabarem de puntualitzar d'aquí una estona, nosaltres celebrem avui, 18 de juny, el Dia Internacional del Sushi, i toca menjar palets i fer veure que en sabem. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Manora.
0: Bon dia, Meli, bon dia.
2: Bon dia, què tal,
0: Angie, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Antònia, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sabeu menjar amb palets, vosaltres?
1: No.
2: Jo, sí, forquilla, jo sí. No, jo no.
0: Tu sí?
4: Sí, sí. A mi m'encanta el sushi.
0: Bueno, però els palets, es menjar un palet.
4: Sí, clar.
0: Que complicat, no?
2: Jo no, a mi no. Perquè tampoc no m'agrada el sushi.
0: Però el sushi s'ha de molt al tanto, eh?
1: Sí, perquè, sí, perquè han de congelar, han de congelar el peix. Sí, el peix s'ha congelat tot perquè hi ha nasaki.
4: Sí, però tot es congela, eh?
2: Sí, avui dia sí.
1: No, home, jo suposo que sí, clar.
4: Però no, està congelat, ah,
1: sí,
4: i allà...
1: Si no, hi hauria una pandèmia de nasaki.
2: És que té d'haver-hi gent que li agrada el sushi. Sí, sí. El tomàquet amb un pernil. Doncs ja està.
4: Pues a mi m'encanta.
2: Jo tiro pel pernil.
4: No, a mi m'agrada el pernil, m'agrada el sushi, m'agrada moltes coses.
0: Dia del pànic.
4: Això no m'agrada.
0: Sí, existeix un dia per riure una mica d'aquests moments i en què tots hem perdut els nervis buscant les ulleres, per almenys jo,
2: o les
0: que
2: claus del
0: les portaven posades. Ah, mare sí. meva.
2: I les claus del cotxe.
0: Mare meva, eh? I bé, ens quedem també la notícia del dia. Avui parlarem de l'onada de calor, que ja comença a fer-se notar, i de com aquest estiu es preveu especialment intens a casa nostra. Consells, recomanacions i com adaptar-nos sense fondre abans de l'agost. Així que poseu-vos ben còmodes, pugeu el volum del ràdio receptor, del vostre mòbil, si esteu en el YouTube que ens esteu visualitzant, doncs també poseu ben enfocat, perquè la nostra companya Martí ens posarà més guapes i més guapo del que som, perquè això és l'ara i aquí. I avui ve carregat de rialles, d'actualitat i molt de companyia. Doncs bé, com que aquest programa el tenim previst amb molt de ritme, el començarem amb un tema que ens interpreta el grup La Fumiga.

0: Aquest és el grup La Formiga amb aquesta cançó que hem estriat doncs molt en cura. Gràcies per tant. Gràcies per tant a la nostra audiència per anar-nos seguint el dia a dia. Gràcies als contertuliaris del dia d'avui i als contertuliaris que ens acompanyen cada dia, cada un amb la seva temàtica, el que els agrada, eh? Si parlem, per exemple, com serà avui de la premsa del cor i intentant esdevinar aquesta parella que la tenim aquí famosa i que està voltant per Tordera. Qui serà? Qui serà?
1: Van molt bé, sí. Vale. Pinta.
0: Vale.
1: A veure si així tothom que vagin que va en moto, doncs, sí, que
0: sàpiguen. Però són coneguts, eh?
1: Per això que si els van en moto i coneguts encara més. Sí.
0: És un grup de música, el Formiga, valencià, originat de la ciutat d'Alcira i que es va començar a formar el 2002. El seu estil barreja influència de la música de banda i també de l'alternativa. El grup està format per instruments de vent, percussió, propis de les bandes de carrer, amb un estil dels grups balcànics o de les Brandbats del centre d'Europa. Van començar a fer les seves pròpies versions de cançons amb altres grups valencians, com són La Gossa Sorda, Espencat o Brimpas. Jo me pregunto per què aquests grups catalans es posen aquests noms tan raros.
1: A mi és que de veritat els noms me deixen...
0: Però
1: de
0: veritat...
1: De la gossa, que m'has dit l'últim, de la gossa què?
0: La Gossa Sorda.
1: Ja veus?
0: A veure...
1: De veritat, és per...
0: Fumiga, també, que grup que m'escoltarà, vull dir, és que jo no són uns noms que em quedo poca vegada.
1: Originals, com mínim, ho són.
0: Sí. Però,
2: és clar, la gossa sorda, pobra bèstia.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
2: La cridaran i no enyirà. Pas.
0: Vinga, avui heu esmorzat bé?
3: Bé.
4: Sí,
3: molt bé.
4: Sí, sí.
0: Sí, Meli?
1: Sí, molt bé.
0: Tu, Toni, també?
4: Jo m'agrada margarina.
0: Margarina, molt
1: margarina mal. No se menja, se té de menjar
0: mantequilla,
1: pan tomaca, i... un bon algo.
4: Amb la bona que està la melmelada de maduixa.
0: Ah, perquè...
4: Ja, però... I la de figa.
1: La de figa.
0: Vinga, a veure.
2: Amb
1: fromatge, per això, eh?
2: Amb mantega, amb margarina.
1: Margarina no és bona, no és bona.
0: Mengem massa,
4: la mantega tampoc és bona, eh?
0: Mengem massa. 11:11. Mengem massa.
5: Ho sento dir-ho, però el nostre país és un país difícil d'arreglar. I ho sento, però és així. Entre altres coses, perquè tenim un defecte. I és que mengem més. El dir mengem, també vull dir menjo. Jo sóc de vida, aquí jalem pels descosits. Aquí no estem per bromes. Aquí ens van dir de petits, no juguis amb les coses de menjar, i ens ho vàrem creure. Aquí no estem per romansos. Però que no ho veieu? Els fins de setmana, el divendres, hi ha un diu a l'altre a l'oficina, on aneu a menjar tu amb la dona aquest fi de setmana? No on l'aneu a passar, no? On aneu a menjar? Com si no haguessin menjat amb tota la setmana. Això no pot ser, home. És clar que l'home diu, home, nosaltres anem al Conill Boig, que ens ho fan molt bé. Fan un ternasco que t'ho recomano, saps? I ve de preu. Ah, està bé, tu ho provarem, saps? Perquè nosaltres anàvem a l'ànec coix i no ens acaba d'agradar. No. S'ha espatllat l'ànec, oi? De manera que ens sabem de memòria tots els noms de les tasques de Catalunya, a l'hora que donen menjar, el que cobren. Sí, és a dir, que només tenim el menjar al cap. Si s'inaugura una botiga, si no dones de menjar desgraciada a la botiga o l'establiment, que ningú hi anirà a comprar. Avui, abans si es feia una inauguració, sí, ja se'n feien, però una oliveta, una miqueta de patates de xorrero i s'ha acabat. Avui no, avui aquesta botiga s'ha d'inaugurar i has de donar farda, has de donar truita amb botifarra, has de donar llagosta, has de donar pollastre, i la gent s'hi tiren com a llop, jo hi vaig a vegades perquè veuràs, mi penses de passada i ja soparé, i com jo pensem tothom perquè tenim el menjar al cap. I encara sóc dels discrets, perquè jo a vegades ho veig, que els camarers no arriben a les taules. Pel camí els hi prenen tots, tothom pica, tothom menja. Jo l'altre dia m'ho he

Però això eren dos quarts de dues, encara no havia pogut aconseguir res absolutament, perquè sóc discret. Al final vaig veure un camarer que passava amb una plateta amb dos croquetes, vaig tirar-hi mà, i encara tenia una dona que me la seguia, eh? Encara una dona que em anava dient, ¿qué es esto, señor, croquetas? Sí, però estan ocupades, li vaig dir. Oh, carai, al moment que s'ha de defensar pel menjar, també. Ja està bé, home, a dos quarts de dues de la nit, aquella dona voler-me tocar les croquetes, home. En fi, que és un cas que no hi ha remei. I de dalt, i de baix, i ministres, i no ministres, és un mal general. Venen ministres de fora, de l'exterior, de l'interior, diuen que venen a solucionar els problemes, a posar-se en contacte amb la gent, a parlar de les coses, però veig que no, i al final llegeixes el diari, una comida a la Diputació, una cena a l'Ajuntamiento, una al Palacio de Quilmes, tothom jala aquí, home! Doncs què venen a parlar? Si amb la boca plena no es pot parlar, senyors! Cuidado, cuidado, que jo no vull dir que un ministre hagi d'arribar a l'aeroport amb el paquet del berenar, eh? Ni amb una motxilla a l'esquena i anar donant la mà a tothom, home. Però d'això a començar a fartar-se de manera... N'hi ha un abisme, també, perquè és que no pot ser, perquè és que no hi haurà menjar per tothom, que és que per això no entrem al mercat comú, perquè ens tenen calats, i ho saben que nosaltres, si entrem, acabarem amb tots els mercats que entrem, tant si és el comú com el del ninot, perquè mai sabem si en tenim prou de menjar. Tenim el menjar al cap, és impossible. I això com ho resisteixen les famílies? Ah, és el miracle, tothom cala, tothom té diners, tothom té cotxe, tothom tira de veta. No sabem per què. Si per un cantó haguessin pujat els sous, perquè sort n'hi ha, però la plaça cada dia n'és més barata, dius, bueno, ja està explicat això. La plaça baixa, els sous pugen, però si vas a la plaça i cada dia tot és més car. Si una cosa que val 60 l'anem a diuen 80. Què et diu ara? 1000 pessetes més en un dia? Sí, senyora, i esperis. I si et diuen esperis, fot el camp, eh? Perquè t'ho apugen allà mateix, eh? De manera que no, jo no sé on anirem a parar, creieu-me, no ho sé.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do amb el senyor Capri. Dents posa el somriure a la boca i això ens agrada a nosaltres abans d'anar entrant en temàtiques que alguna podríem, en aquest cas, anar copiant. Perquè Escòcia va resoldre un problema de plàstic d'una manera tan òbvia que molesta que ningú més ho faci i que ho faci a aquesta escala. Va posar dispensadores d'aigua al carrer. Scotty Water va instal·lar les 132 fonts públiques d'aigua potable gratuïta per a tot el país, des de les Stellan, al nord, fins a Potpacrin, al sud. Les anomena Top Am, i des de que van començar el 2018 han evitat l'ús equivalent a 20 milions d'ampolles de plàstic desechables. No són fonts normals, són estacions connectades directament a la red d'aigua potable que registren en temps real quanta aigua es dispensa, quantes ampolles s'han evitat i l'impacte ambiental acumulat. La primera es va instal·lar davant del Parlament escocès a l'octubre de 2018 i avui és una de les més utilitzades de tota la terret. Des del Diari de Barcelona, la presó per bullying condemnen un home per promoure assetjament a una menor que parlava castellà a l'escola. La sentència imposa 15 mesos i un dia de presó, inhabilitació electoral i indemnitzacions per piulades ofensives contra una família. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, s'ha indignat al ple de les Corts Valencianes per l'actitud de l'expresident de la Generalitat, Carles Mazón, durant una intervenció sobre la gestió de la gota freda.
1: Mira si són perillosos que Carles Mazón, a les 8 del matí del 29 d'octubre de 2026, deia: vamos a inundar de datos a los medios, desprende sensación de estar alerta, que te cagas. Després va desaparèixer tot el dia, estancar en un reservat mentre venien 230 persones. I encara riu, el tio. Encara riu. És que és... És que...
2: Silencio, señorías.
1: El riuries davant de les víctimes? No li fa vergonya mantindre una persona així? Pujar-li el sou? Donar-li pis? Donar-li cotxe oficial, enxufar a tots els seus assessors, no li dona vergonya? Còmplices de Vox, no vos dona vergonya mantindre a este tipo així? No vos dona vergonya? No vos dona vergonya mantindre a Camarero que se n'anà de canapé mentre sabia que n'hi havien abandonat a les persones en pisos tutelats i a la gent de l'assistència? A Rovira, que a les 12:30 se n'han apagat a casa, despreocupant-se de les escoles, de centres docents, quina poca vergonya. I mentre tot això passava, els veïns i les veïnes intentaven salvar-se. Salvar-se. Salvar els altres. Famílies telefonant al 112 angoixades perquè no sabien si els seus familiars estarien bé. I vostès pensant en dar sensació d'estar alerta que te cagues. Quin contrast més dolorós, més inapel·lable. Un poble digne, un poble que va demostrar estar a l'altura i enfront vostès, vostès, que no li arriben ni a la sola de la sabata a aquest poble.
0: El comitè d'empresa de TV3 convoca vaga durant els telenotícies el 30 de juny contra la gestió de la direcció. El comitè anuncia que els nous càrrecs de lliure designació tenen mancances en la gestió d'equips i que han posat en risc la salut laboral de treballadors. També acusa la direcció d'haver engegat l'operació de màrqueting més agressiva per esborrar el llegat històric de TV3 i Catalunya Ràdio. En un comunicat amb el títol "La direcció suspèn el curs", el comitè anuncia que aquests darrers anys hi ha hagut nombrosos nomenaments de càrrecs de lliure designació en processos de selecció i perfils professionals que no han tingut ni l'acceptació ni la participació del comitè. Segons que diu, són càrrecs la majoria sense experiència ni en ràdio ni en televisió. grande marlasca justifica l'explosió dels cantaris a la Sagrada Família i felicita els Mossos i la policia espanyola. El president de la Conferència Episcopal Espanyola diu que alguns membres dels cors van alertar de la presència d'estelades en versió qüestionada per testimonis dels fets. Segons aquests testimonis, la situació va canviar quan alguna gent va veure una estelada entre les partitures d'un cantaire. A partir d'aquell moment, expliquen, els efectius de seguretat van entrar en estat de pànic i van començar a revisar i requisar partitures una a una amb un ambient de tensió creixent. El Parlament acata les mesures cautelars del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i farà onejar la bandera espanyola diàriament. El Parlament diu que la decisió s'aplicarà per protegir els funcionaris, malgrat que la mesa no hi està d'acord. El Parlament català acata aquestes mesures i arran d'aquesta demanda, la Sala 50 de la secció contenciosa administrativa va estimar parcialment el 20 de març passat la petició d'aquestes mesures cautelars d'impulso ciutadà amb un litigi sobre l'exhibició de la bandera espanyola a la Cambra Catalana. El Tribunal Superior de Justícia va fonamentar la decisió en la doctrina del Tribunal Suprem espanyol que interpreta la llei de regulació dels símbols oficials de manera que aquesta bandera s'ha d'exhibir tots els dies a tots els edificis oficials. I bé, 22 minuts que passem de les 11, anem ja directament cap a un tret musical i després ja saludarem els nostres companys que ens aportaran aquesta informació de temperatures. Farem el concurs avui, que anem de la mà de Miquel Grimal, el nostre ciclista privilegiat, i de mentrestant desfrutem aquest tema mentre anem trucant als col·laboradors de les temperatures.
3: Sensual.

0: que no ha ballat aquest ball. Qui és? Antoni López?
1: No. Sembla que sí que l'he ballat.
0: Pues sí.
1: Sí, sí.
0: No veig que ha de ballar la bomba,
2: sí?
0: Tu.
2: I tant, no sé. Que sí. Sí.
3: Bueno, amb el
1: tipus,
3: que
1: el tipus de quin Àfrica el tinc.
3: Aquí li has dado, aquí.
1: El tipus el tinc, ja, de moment ja... Si vaig un càsting, m'han de rapar el zero i ja semblo quin Àfrica.
0: Mare meva, no.
3: Ja passa la selecció.
0: Mare meva, Toni, per favor, no.
1: Home, s'ha de ser autocrític.
3: Toni, ets més maco que un sol.
0: Ah, has vist, per això? T'has emportat un piropo que, bueno, ningú l'espera, eh?
3: Sí, sí. Decidida total.
0: Ens anem ja directament 5 minutets per posar-nos a 11:45. Escoltar publicitat, però abans farem aquest repàs de temperatures. Hem escoltat amb en Joan González, que ens explica la que tenen des de Marrachac.
4: Bon dia. A Marrachac, la temperatura que vam tindre ahir màxima va ser de 29 graus 6 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 15 graus amb 9 dècimes. I ara estem a 27 graus amb 6 dècimes, amb un 70% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 31 graus 7 dècimes. I el màxim de vent d'ahir va ser de 29 km hora. Això és tot. Adéu-siau.
0: També tenim les temperatures de sessió meteorològica Fibracolor màxima d'ahir 30 graus una dècima, mínima d'avui 15 graus una dècima i ara 27 graus, una humitat d'un 70%. Doncs venem cap al refrany català d'avui, a veure si esteu doncs ben lúcids i l'encerteu. Pollet que ve del gener pel juny molt...
1: Ui,
0: ja està bé, eh?
3: A veure, repetir.
0: Pollet que ve del gener pel juny mal...
1: Gallet.
3: Mal d'ull.
1: Mal digerible.
0: Pollet que ve del gener pel juny mal...
1: A la cassola.
3: No.
1: Al forn.
0: A veure, mal, no la. No, no la. Has de dir mal. Mal.
2: Pollet que ve de gener...
0: Mal...
5: El gener per menjar.
0: Pel juny mal...
5: Molt grassonet.
3: Mira, jo ja no dic res, perquè estic...
2: Mal de què? Mal d'alguna cosa.
0: A veure, pollet que ve el gener pel juny mal
2: de cul.
0: Vinga, aquí ho deixem. Esperem que la nostra audiència doncs digui la seva en el Facebook o pot trucar al telèfon de la ràdio al 93 164 28 93. I bé, us esperem aquí perquè estem a punt de començar. Aquí hi ha, què hi ha?
6: Molta teca!
7: Ara i aquí
8: 107.1 FM Ràdio Tordera.
7: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
10: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
9: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
10: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
8: Tordera.
11: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i balla la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revella pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
7: Ara i aquí,

0: i arriba un d'aquells moments més esperats del programa, la nostra secció de premsa del cor. Prepareu-vos perquè aquí hi ha de tot, hi ha molta teca. Amors que neixen, parelles que es trenquen, casament sorpresa, reconciliacions impossibles i també aquells comiats que han marcat el món del cor i de la cultura. I qui ens porta tota aquesta teca? Doncs bé, és la nostra reportera estrella, la incomparable Angie Hernández, que sempre està a l'igual de que es cou entre bambolines. Angie,
1: per favor!
2: Gràcies, guapa, gràcies.
0: Bé, nosaltres ja hem acabat de perfilar la notícia, però serà ella qui ens destaparà si avui toca parlar de romanticisme, d'una separació sonada, d'un sí vull inesperat, o a veure si aquesta parella que volta per Tordera ens sap dir qui són, i una notícia que ningú veia venir. Així que obriu bé les orelles, poseu-vos còmodes, prepareu-vos, perquè l'anys i el cor sempre batega més fort. Apa.
1: Mira, parlant del cor...
0: Apa, mira, però...
1: No. Mira, parlant del cor, avui començo... Sí. Una mala notícia, però que és bona també a la vegada.
3: Vale, vale.
1: Luis Miguel, el nostre cantant tan preciós, sí, que té tant d'èxit, sí, està ingressat en un hospital boníssim de Nova York, que es veu que ha tingut problemes, no s'ha sapigut res fins ara que ho han tingut que dir, perquè està ingressat, i vaja, amb uns bons cardiòlegs, es veu que ha tingut problemes de cor. Tot està controlat, operat, està bé, està operat. Té encara per 2 setmanes, de moment el tenen...
0: És jove aquest noi, no?
1: 52 anys.
4: Bueno. 52 anys. Va, que anys. Diu ell que té 52 anys.
0: Per què?
4: Perquè no, jo, sí. Lluís Miguel, el veig des de petit, claro, i si jo tinc 54,
1: sí,
4: no entenc que ell tingui 52.
1: O 56,
3: espero. No, però és jove, jove, eh? Jove,
5: vaja, no ha arribat als 60.
4: Bueno, si bé, té 52 anys, ja no és jove. O sigui, ara posem-nos seriosos. La joventut és des dels 19 anys, 18 anys, fins als 35. A partir dels 35...
1: Ets un senyor.
4: No, ets un adult, sí.
1: Ai, vale, és que no te puc dir aquest senyor. Jo diria aquest noi.
0: És clar.
5: Sota la nostra perspectiva de dones, sí, grans, amb ell ho veiem jove.
4: Sí.
5: Clar. Però no.
0: A veure, per què enganyem a l'audiència? Per què dius que són persones grans? A veure, no podem enganyar l'audiència. Ens està mirant. Se'ns veu jove, se'ns veu bé.
5: Però
0: se'ns veu...
5: no som nenes petites, som dones grans.
0: A veure.
3: No, l'alegria no ens falta. Això no.
5: Estem bé, també.
4: És que es pot ser una persona adulta, sana i amb alegria.
0: Clar. Uf, que esteu molt pessimistes, no?
5: No, pessimistes absolutament.
4: És que s'ha subliminat l'aspecte dels joves. Ah, o sigui, avui en dia, si no ets jove, ja no tens res. Però no és així. La vida és d'una altra manera.
1: Sí, senyor.
0: Ostres, Antoni, avui se li estava molt capellat. Que no és sorpresa, no?
4: Jo tots els joves que trobo ara els dic carpe diem, tempus fugir.
5: Això.
4: O sigui, aprofita el temps, sí, perquè el temps fuig, sí, que no vegis.
0: Bueno, sí. I això sí que us en llatí, jo, no deu pas
4: entendre. Ja us explico què vol dir.
0: Un dia fumaran un parell de faves, eh?
5: Tempo que tinc jo el rellotge meu del carrer Santa Llúcia.
0: Vinga, va, continuem.
1: I bueno, pues res, que ja sabeu que porta ara una relació molt estable amb la Paloma Cuevas. No viuen junts tot el temps, eh? Ell està a Madrid perquè penseu que té les seves filles del torero del...
3: De Jaime Hostos. De Enrique Ponce. T'he dit jo antes, Enrique Ponce.
1: Enrique Ponce, perquè me'n recordava d'Enrique, però no del Ponce. I m'ho ha dit ella.
4: Ponce aquí, Ponce allà.
1: Que també l'Enrique Ponce va començar amb una noia molt joveneta, sí, que els pares d'ella estaven disgustats perquè el veien gran, sent jove, perquè l'Enrique en aquell moment,
5: veus?
1: Era jove.
5: Com ens cataloguen sempre.
1: Però és clar, és que si una filla meva amb 22 anys se'n va amb un noi de 40 i pico...
5: Pues, no t'agrada. Com a mare, ja, dius
1: com a
5: no.
1: Mare, dius,
5: perquè aquest podia ser per mi.
0: Clar. Apa aquí!
5: Aquestes mares... No per mi, sinó la mare d'aquesta noia.
3: No, però aquella senyora tenia marit, o sigui que...
5: Però a la recambra.
1: Pues mira, està... Perquè és clar, aquí l'Enrique Ponce, me'n recordo que quan es van fer nòvios eren íntims amics.
5: Sí, aquesta història ja més o menys, sí.
1: O sigui, qui era amic, sí, era el Luis Miguel, sí, amb el Ponce.
3: Amb el Ponce.
1: Va conèixer, sí, per ell. I és clar, això li va sentar, sí, però fatal, fatal. Però bueno, tu t'has anat...
5: Li va sentar una... fatal, però ell ja estava amb l'altre. Què volia, les dues
0: clar,
5: a la vegada?
0: Home, esclar, a veure...
5: Pues va ser que no.
1: Va passar molt malament, eh, sí, la Paloma.
5: Sí, ho sé.
1: Pel seu
5: ho
1: pare,
3: sí, perquè estava molt enamorada. Sí,
1: és que portaven 20 i pico, 23 anys, sí, em sembla.
3: I en realitat...
1: Va tardar bastant en tindre els fills. Li va costar una miqueta.
5: I a més, era una parella maca.
3: En realitat era una parella en aquell moment. Jo, per mi, era molt maca, els dos...
1: és que ella continua sent un
5: guapa i senyora. Sí, senyora.
3: Sí, senyora, senyora. Però per això deia que la parella, quan sortia...
4: Com es diu, Paloma, què més?
3: Paloma Cuevas.
5: Paloma Cuevas.
3: Paloma Cuevas.
5: Sí. Què havia fet aquesta noia? Era model o alguna cosa?
1: No sé. Pues si vols que te digui la veritat, em sembla que està dintre, era model, em sembla, però que ve de família també de dinerí.
4: Ah, amigo.
1: També ve de família de...
5: Los Cuevas de tota la vida.
0: No, però a veure, això col·loquen en llocs de 6 persones que ja tenen un estatus social bastant alt.
1: Aquells
0: de seguida tenen
3: No aniré jo i trobaré un milionari, no.
0: No, clar, a veure, això
5: és qüestió de moure's amb la mateixa, amb el mateix nivell.
4: Que jo prefereixo un carnisser que un torero, eh?
1: Ah, jo també.
0: Home, el carnisser...
4: El carnisser m'ha donat de menjar. Una carnissera. Tu fa tortures als animals.
5: Però el torero també mata.
4: Fora la cursa de braus.
1: Sí. És que no m'agraden els toros gens.
4: A mi tampoc.
0: I em dona molta pena. Meli, apoyo perquè avui fa poca estona que ho deies, eh?
5: Ha aprofitat. Toni, jo t'apoyo també.
1: Sí, jo no m'agraden.
0: Continuem.
1: Bueno, total, que ella, a lo que anem, té un avió privat i està a la seva filla. Claro, sí que
3: està... Ell té molts
4: d'aquests. Però ara parlem de la noia d'aquí.
3: De la Paloma Cuevas.
4: Està amb
3: el Luis Miguel.
5: La parella de
4: Home, el Luis Miguel ha facturat moltíssim.
3: Ara estan junts.
4: Sí.
3: I ell ara, a Nova York, està amb el millor...
5: cardiòleg que hi ha
1: al millor hospital.
3: Al Monte Sinaí.
5: Que
3: allà tenim un cardiòleg que és català.
1: Espanyol.
3: Que
1: és català,
4: És el que l'ha operat. Amb Valentí Fuster, pot ser?
5: Sí, és el que l'ha operat.
1: Sembla que sí.
4: Té un llibre a casa amb Valentí Fuster i que parla sobre viure saludablement i així.
3: Aquest cardiòleg que és...
4: Sí, és el millor que hi ha.
1: Sí. També ho posava aquí.
0: Bueno, segurament deu ser després d'aquell que va fer el primer trasplantament aquí a Catalunya. Que no me'n recordo del nom, jo.
1: Ai, aquell era el doctor...
5: Aquest ha estat sempre allà.
0: No, però vull dir que el que va fer el trasplantament aquí...
1: Sí, el primer trasplantament...
0: Us el recordeu, no?
3: A veure, el primer trasplantament que es va fer a Espanya va ser el gendre de Franco.
0: No.
3: Sí.
1: No.
5: Crec que sí.
3: Sí, sí. Sí. Aquell va ser el primer.
5: El primer al món va ser aquell famós doctor Barnard, com es deia?
0: Sembla que era més o menys aquell nom, eh?
3: És que no me'n recordo com es deia el gendre de Franco.
0: Si hi ha algú de l'audiència que ho sap i ens vol ajudar, ja ho sap. 93,
3: aquell va ser el primer.
1: El doctor
0: Bernard...
1: No, ara no me'n recordo.
0: És que comença així. Vinga, no perdem el temps a la volta teca buscant el nom d'aquest.
1: Des d'aquí li desitgem que, de veritat, de moment...
4: Que recuperi, clar. Sempre desitgem que recuperi tothom.
1: Exitosa l'operació.
4: Sí, jo.
1: I que el millor d'aviat podrà sortir. No crec que es posi a cantar amb un...
5: No, és que tampoc li deixarien.
1: No li deixarien. Perquè si diuen això serà mentida. Claro.
3: Que no.
1: Ell ara s'ha de recuperar bé. Primera, que té molts diners i que se permeti el luxe de recuperar-se.
5: Que agafi unes bones vacances, que ja ha dit.
1: Bueno, ara sí que us vaig a parlar d'un romance que continua.
0: Ah, que bé.
5: Ens
1: surt també la revista.
0: Com van en biquini i se'l treuen directament, tots són romances. Sí.
3: Bueno, aquesta ja fa temps que està.
5: Sí. A veure qui és.
1: Parlo de la Irene Rosales, l'ex del Kiko
3: Rivera.
1: Del Kiko Pantoja. Mireu el que ha passat.
4: Kiko Rivera Pantoja. Claro, Kiko Rivera Pantoja.
5: El hijo de la Pantojilla.
1: Pantoja, sí. Sabem que el seu pare va ser el torero.
5: Però la mare que lo parió era ella.
3: Què fas amb això?
4: Segons en Kiko Rivera...
5: Era un altre senyor.
3: Era un metge.
4: Sí, clar, ho va dir.
5: Però, bueno, oficialment hi ha el paper...
4: Sí. Clar.
1: Sí. O sigui, el pobre torero se'n va anar a l'altre món pensant que era...
3: Que era el seu fill.
1: És que avui mateix ho ha dit.
5: El pobre torero treballava en cuernos i al final...
3: Li van posar els cuernos.
1: Escolta'm, és que si mirem les fotos...
4: Les banyes.
1: És que s'assembla... Ell mateix ho va dir. Jo me veo la cara al doctor...
4: Avui amb els doctors estem bé.
1: Ara aquesta noia s'ha separat d'ell, que ja ha passat bastant.
4: Sí, ha aguantat bastant.
1: Ha aguantat molt. Mm-hmm. Què passa? L'han oferit fer un spot publicitari que parla dels Kikos. I llavors, el Kiko,
5: ja, claro.
1: I llavors
5: han jugat amb el nom d'ell.
1: Claro.
5: Bueno, és claro. Bon publicista,
1: I posa ella,
5: el que li ha fet
1: mix.
5: Això.
1: Això publicitària és un mix con un mal Kiko és un mal mix. Ah. I el Kiko això li ha sentat sí.
5: Com un raio.
1: Sí. Li ha sentat fatal.
5: Fatal.
1: Sí. I diu, pues mira, ella... Li ha contestat. Ui. Ella, on està, és per haver-se comido un Kiko.
3: Ah!
5: Fixa't, quin fas que li ha fotut,
1: sí, però ahir és el que deien a la princesa Rosa parlant, perquè sé que l'escolto. Sí que no és un maleducat.
5: Sí.
1: Ha posat no, a la mare dels seus fills a caure d'un burro. És el que diu ella, diu, jo no li contestaré, m'han oferit, jo tinc que treballar, jo tinc dues filles, clar, jo tinc que treballar, m'han oferit així.
4: Però aquest en Kiko ha tingut problemes amb les drogues i sí, la clar. Gent que s'acaba drogant, i acaba sent molt violenta. I...
1: Però qui l'ha tret d'aquest món? Ella.
4: Ella, sí.
1: I
4: justament.
1: I és un mal agraït.
5: Exacte, aquesta noia. Que, li ha tingut d'aguantar...
4: Però no sé si ha tornat a caure, eh? O sigui que no ho sé.
1: Bueno, vols dir, ara
4: no
1: està amb
4: no
1: una tal Lola, que es veu bastant bé, que és ballarina.
4: Bueno, si no recau millor, és si una bona notícia sempre per la salut.
1: Si no recau millor.
5: I pot cantar ell, la otra noche bailando estaba con Lola.
1: I ara també en surt.
0: I no, si s'està espavilant massa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, deixem-la. Bueno, avui és el programa
5: de
1: divertit,
5: riure.
1: De riure, de que la nostra audiència se passi una estoneta amb un somriure.
4: Bomba!
1: Perquè, sí, perquè ja n'hi ha prou penes. Escoltes la
4: sí,
1: tele, tenen ganes de tancar la tele.
0: Vinga, canviem de tema, va, vinga. Acaba de dir això, perquè em sembla que avui a la setira que ha posat tots el racó de passar, eh? Gis, el fem i posem el racó.
1: No, jo, de veritat, que jo segueixo Princesa Rosa, jo me n'alegro molt que aquesta noia és supereducada,
3: sí.
1: Ja dic que no entrarà a les seves contestacions, que si li falta el respecte, que pensi que és el pare de les seves dues filles,
5: sí.
1: I en l'altra noia que va, que també té un nen, diu és que és un maleducat, perquè està parlat en públic de com eren al llit aquestes dues
3: ai,
1: noies,
3: que
1: això és el pitjor que pot fer un home.
5: Tan vergonyós.
4: Ai, ai,
1: és vergonyós, aquest noi. O sigui que no sé a qui queda, però que l'espot publicitari és molt graciós,
5: sí, és
1: perquè ella està molt maca, perquè és una noia maca,
3: sí.
1: I està menjant el Kiko i diu això, i ai,
0: molt bé,
1: sentant.
0: No?
1: Sí.
0: I ell... Està sortint ara actualment aquest espot, o què?
1: Sí, clar, ara sí. Ha de sortir.
0: No, no, perquè
4: ja
0: no l'he vist.
4: Ja el mirarem.
0: Ella menja el
1: Kiko, és un Kiko crujiente, claro, i claro, l'altre dia pues, la veritat, vaig a dir un secret tot enfadat, li vaig dir Kiko, no t'enfadis, home, que tu no eres un Kiko, eres un Quicote perquè també està furtat,
3: sí.
1: Bueno, ara s'ha primat
3: sí,
1: bastant
3: bueno. Sí, ara
1: i ara fer les paus amb la seva mare, que ara quan vingui la seva mare de la gira que està fent
5: bueno, ja veurem com ho agravarà, ja, això és surprise, sorpresa.
3: Aviam. Aviam. Bueno, han tret dues maletes amb,
5: sí.
3: Amb papers de no se sap què,
5: sí.
3: Però,
5: no,
3: sí, sí. Però són coses...
5: Ahí están debatiendo a ver qué hay dentro de la maleta.
3: Porque deien
0: que ya no.
3: Lleva dinero y diuen, no lleva dinero, lleva papeles, però que clar, que són coses de la família i llavors els altres fills van dir, bueno, nosotros también somos hijos.
4: Clar.
3: I llavors, si és de mi padre...
5: A repartir. Entre tots.
3: Bueno, o en el moment que s'obrin les maletes, tenen que estar ells
5: presents
3: tots, davant d'un advocat per veure què és.
4: Clar, que ells tenen el dret a la legítima, que
0: se'n diu. Veien renous, no?
5: Sí.
4: Déu-n'hi-do,
0: sí.
4: Sí.
0: Cada setmana segurament no, que van pensar
4: la
0: que hi han de treure.
4: La Pantoja està malalta pels diners, eh?
1: Sí, sí.
4: També
1: és que fan creure que té ja molts diners amb el nom de la seva mare.
4: Ah, això m'ha dit la meva mare, m'ha explicat que la seva mare és la que tenia els diners de Julià Muñoz.
1: Ah, sí. Ah, aquell de les bosses de basura?
4: Sí. Sí.
0: Caramba, però, no, que està la seva mare.
1: Ho té fora, com està el nom de la seva mare, de la mare de la Pantoja, es veu que no, aquests diners, no sé com tindran que fer per recuperar-los.
0: Però és una cosa més rara, no?
4: Sí. Sí. I com ho faran per regularitzar-los? Com s'ho farà per regularitzar-los?
3: Amb un dels papers aquests que han sortit, n'hi ha en Panamà, hay 11 millones de pesetas.
1: Però també poden ser mentides,
4: no.
1: 11
4: milions de pesetes,
3: sí, no, amb aquella època.
4: Aquella
3: sí,
4: època.
3: Clar. Van ser 11 milions de pesetes amb aquella època.
4: Bueno, ara seran 62.000 o 63.000 euros.
3: Es veu escrit Panamà, 11 milions de pesetes. I a no sé quin altre país... també no sé quants milions, 65 milions...
0: Mare, jo no sé com s'ho fan aquesta gent partint de tants cèntims.
5: Els van robar quan estava allà del Muñoz.
1: Però la Bianquera també guanyava molts diners, perquè ha fet...
5: És sí, però ella no els portava amb una bossa de basura, Angie.
1: Però,
5: no, portaven en comptes.
3: No. I el Ordóñez, i el xicot, el torero, també, com torejava fora... que torejava molt, allò es quedava allà. Ah, sí, que segurament, per això els fills estan dient...
5: Deuen veure que hi ha alguns diners deuen ser d'allà.
1: És que és veritat, els hi tocaria la legítima. Perquè en aquell moment la seva dona era la Pantoja, però ells tenen que rebre la legítima del seu pare.
4: Sí.
1: O sigui que hi ha
0: quina
1: també...
0: matriarca, per això, eh? L'àvia, diguem-ho així, no?
5: Digue-li, tonta.
0: Vinga, canviem.
1: Bueno, el juez Arturo Zamarriego... Està buscant, busca, o sigui, ordena la detenció de l'Elisa Mulia.
5: Ho
1: vas escoltar. Sempre
5: però
1: us
5: ella
1: he dit,
5: va dir que estava treballant...
3: Està treballant
5: on
3: fora.
5: On estàs àrabs.
1: Sí.
0: Però espera un moment, que s'explica l'Anxi això, a veure.
1: No, aviam, jo sempre us he dit que aquesta noia va dir una mentida. Aquesta... I és molt trist...
4: Supuestamente.
1: Gràcies, Toni, guapo. Dic supuestamente. Aquesta noia, ella mateixa va caure en el pou d'ella mateixa quan va sortir en De Viernes a explicar la història. I, claro, i no vull tornar a repetir-me, l'estan buscant perquè ella... Claro, aquí ara ell ha fet una denúncia.
4: Esclar,
1: per injúries i calúmnies. Lògic. Però es veu que ja és la tercera o quarta vegada.
4: És la tercera vegada.
1: La tercera vegada.
4: Però, les altres dues sí que hi era al país.
1: Sí.
4: O sigui,
1: I no es va presentar.
4: No es va presentar. I ara té ordre de
1: captura. Sí que està fora, però bueno, ja veurem com quedarà tot això. Perquè el que sí, ja no ho dic mai més, de veritat, el que és molt trist que una senyora faci veure que aquest senyor l'ha violat i que sigui mentida perquè ella volia i que aquest noi vagi a la presó. Sigui el Pepito, sigui el Joan, sigui el Ramon i sigui la
4: papa. I que fa molt de mal a totes les que sí que ha violat.
1: Però, Toni, mira, amb això no estarem d'acord, tu i jo. Si tu me convides a mi a pujar a casa teva...
5: No, però no has escoltat el que t'ha dit en Toni.
4: No.
5: En Toni t'ha dit que llavors, posa... a partir d'aquesta confusió que pot haver-hi, les altres denúncies de les de veritat...
1: Les de veritat, perquè n'hi han moltes però, que, mira, els jugadors de futbol...
3: Però, Angie...
4: Home, els jugadors de futbol que han sigut jutjats aquesta darrera vegada...
1: Que no vagin?
3: Però,
1: on no, van
3: escolta'm,
1: elles?
3: Sí, escolta'm,
0: ja ho saben van.
4: Home, sí. No.
3: Però no, però a veure... Sí, Toni, que sí. No, que a veure, que una dona, quan diu que... O sigui, tu pots pujar... ja a casa de qui sigui.
4: Clar.
3: Però si en aquell moment que la cosa
4: el
3: es posa
4: calenta... Potser és com es posen a fer ratlles...
0: Espera't un moment, deixa que va explicar l'Antoni.
3: Si tu en aquell moment dius no, és no.
4: És no, sí.
3: Per molta cosa, però, per molt que...
4: Perquè jo us explico una cosa. Igual pugen a un pis dues noies i els tios es comencen a fotre ratlles de coca. Què faria una noia normal? S'espantaria. Anar-se'n. Encara que has pujat amb les millors de les intencions, si has començat a fotre coca. I a més, les van apallissar i tot.
0: A veure, però aquestes dones segurament que deuen haver pujat en aquest pis amb uns escots que ensenyaven fins a sota del pis.
4: Però això no és motiu perquè et violin, home.
0: No, a veure.
3: Però que és igual.
5: Però l'home és molt susceptible si és provocat per això. Tu pots anar com vulguis.
4: A més, els tres policies que van arribar al lloc dels fets, em refereixo al tema de Rafa Mir, del futbolista que li han cagut 8 anys, els tres policies estan imputats pel jutge per mentir en el judici.
0: Home, a veure...
1: Això ja canvia.
0: Ja canvia.
5: I per quin motiu van mentir?
4: Per ajudar els jugadors de futbol.
5: Ja estem.
0: Perquè ja, els jugadors es van donar els llipeus, no?
5: Però veus com aquí les noies no tenien
3: res. És que n'hi ha una cosa que no tenim clara. Vull dir... Tu, com dona, o tu, com home, tu, als homes no li passa això perquè una dona no el violarà.
4: Mira, va sortir un cas.
0: Moment.
3: Però tu pots anar pel carrer nua, sí. Tal com te'n va portar la teva mare, i ningú té per què tocar-te.
0: Sí, a veure, el fet de la provocació, jo sempre el tinc molt en ment, eh?
3: No.
0: Vull dir que, a veure, si se sap que el caràcter de l'home és que si una dona...
3: Però tu com dona tens els teus drets.
4: Sí.
5: A veure, no podem anar...
0: Home, però el dret d'anar despullat...
4: O igual una dona se va amb un noi. I quan arriba l'hora de fer el pum-pum, el noi no es vol posar preservatiu. Doncs la dona li pot dir, doncs no.
3: I per això no,
1: és que no és el mateix.
3: Clar, i per això no té per què violar-te.
1: La viola, que això sí que és greu,
4: sí.
1: A la que tu ets un gran futbolista i tens dineret, me convides a mi, jo pujo a casa teva, però el 50%... ja puc pensar què passarà aquí.
4: Ah, sí, però si llavors el tio es posa a fotre-se ratlles de cocaïna i comença a fer...
0: És igual. Encara que no es fa ratlles de cocaïna, un home, quan veu una dona una miqueta de... resulta que, bueno, que tots aneu de cara a la idea.
4: No és veritat, perquè... Perquè el sexe amb violència no ens agrada a tots els homes. Ni el 60% o el 70% dels homes no ens agrada. Si hi ha un 20 o un 30 % d'homes que els ets en violència si els agrada. I aquí hi ha els que és violència consentida i els que no ho és, que és violació.
3: No.
5: Jo el que sí que tinc clar és que, a veure, jo puc anar pel carrer com m'adongui la gana. Si vull anar,
1: això sí.
5: No estic provocant, a mi no em toquis, tio, que jo vaig...
3: Clar.
1: Això sí.
5: Això.
1: Tota la
5: això.
1: Raó per tu.
4: Tu vas com a tu t'agrada, Dani.
5: Exactament.
1: Però tal com està ara, que està sortint cada dia que n'hi ha violacions, és que tu ja ho pots... Jo almenys ho veig d'aquesta manera. Igual vaig equivocada. Però si ja te dic, a mi el futbolista me convida a casa seva... I jo pujo, doncs dic, bueno, doncs és perquè el 50% n'hi haurà el que n'hi ha. Que llavors
5: ja vas amb aquesta idea.
0: Home, no n'hi has allà a parlar del temps, ni a parlar de...
4: Quan van arribar els tres policies al lloc dels fets, van trobar les noies despullades i en cops. I no van identificar els que estaven dins de la casa. No els van identificar.
0: A veure, i si elles se van autolesionar, què?
4: Se van autolesionar, home.
0: A veure, mira, espera, jo vaig dir que
4: Rosa Maria,
0: volia...
4: que va arribar, quan va arribar la policia dona, sí que van començar a dir, ens han violat, això ha passat, això ha passat, allò, i al final el jutge, que els jutges, que són els que valoren la certesa de les proves, el fet, han atorgat que aquest noi ha sigut un violador. O sigui, ara en aquests moments aquest noi és un violador. Vinga, ara podrà fer recurs.
1: Jo amb això...
0: 11:52 minuts, amb això no estem gaire d'acord. Jo no, els altres, però la Meli...
5: No, que continuï l'Angi.
0: No, un moment. Anem per lo teu, sí, vinga.
5: Cada setmana
0: te tires enrere, eh?
5: No, perquè vull que acabi l'Angi.
0: Bueno, ara acabarà, l'Angi és del teu, mentrestant, respira, veu.
5: Perquè és interessant.
0: Vinga, va.
5: Vale, és que me deixa així una mica... Pup, vale, va.
0: És clar, és que anem així.
5: Cariño, ¿te pasa algo? No sé, tu sabràs. Apocalipsis, capítulo primero.
0: Veus, aquesta?
5: Seguro que el amor de mi vida era testigo de Jehová. Nunca le abrí la puerta y no llegas a verlo nunca. Mi doctor dice que me falta una enzima. Yo ya lo sabía. Parlant del tema, vaja.
3: Sí.
5: El secreto para estar más en la cama es no poner el despertador. Així lo tenim clar, ¿no?
1: Claro.
5: ¿De dónde es tu novio? De Narnia. Pero si Narnia no existe. ¿Vas entendiendo?
3: Por eso que no existe.
4: Existe el novio.
5: Soy luz, pero con problemas de voltaje. Y aquesta última m'agrada. Ella era todo poesía... I ell no sabia leer.
0: Apa, apa! Aquesta està molt bé, eh? Molt bé, gràcies, Mali. Vinga, Angi, anem acabant.
1: Ho tenia preparat i ho tinc que dir. Sí. Continuem amb les violacions i aquest sí que mereix, encara que sigui el fill de la... Que ara l'han operat amb ella,
3: de la Mari.
1: Li han fet trasplantament
4: de pulmó. Que hi ha escàndol.
5: Sí, perquè ella ha tingut prioritat.
4: Diu que ha tingut molta prioritat.
3: Sí.
0: Vinga, que ho explica l'Angi, això.
4: No, jo t'explico l'escàndol que hi ha.
3: Sí.
1: Però, aviam... Sí, és la gravetat. Aquesta noia, el metge li va donar una setmana de vida, posa una revista.
4: Sí.
1: Encara que sigui, que ha tingut preferència, ja no perquè sigui reina o és princesa, però és la seva vida, és la seva salut. Jo ho trobo bé que tingui preferència. Que poder a mi me tocaria aquest cas i diria...
5: I jo per quan?
1: També te dono la raó amb això. Però res, que el fill ha volgut estar amb la seva mare el dia de l'operació, que és
5: li han donat permís.
1: I diu que, per favor, aquí sí que no, eh? Aquí encara que siguis el fill d'ella, aquí t'ha dit que no. Que vol passar la sentència a casa seva, tranquil·let. No, res. Aquí sí sí que ha fet violació,
3: quatre anys, tractaments, sí, i sí, en su casa.
5: Sí, sí, a presó.
1: I poc per lo que ha fet. Sí. Amb drogues, sí. Bueno, sí, sí. Una desgràcia de nois.
0: Sí, sí. Que té molta pela.
5: Perquè no és el fill, de, no és el fill del rei.
3: No, del Hakon,
5: no. L'altre, no?
1: Sí, ella
5: era fill de l'altra parella que va tenir,
1: sí,
5: no?
1: Sí. Ella portava aquest noi en el matrimoni. El que sí que me n'alegro, és veritat, amb això te dono la raó, que tinc una preferència, però és de... degut a la seva gravetat,
4: sí,
1: perquè
4: sí,
1: és que una
4: sí.
1: revista posava que li duraven una setmana de vida,
3: ja, però
1: que potser no, també
5: està molt
1: dit.
5: Bé, està molt bé, però sí que és cert,
4: tu no creus,
5: ens passa a nosaltres,
3: però tu no creus que igual n'hi havia una altra persona que en comptes d'una setmana tenia 4 dies de vida, sí, i ha passat per sobre,
5: i tant,
3: però això, perquè, tant. Perquè és qui és,
5: que sí, que sí.
3: Tóca-te les narices,
1: sí.
5: Bueno,
4: això és com la Vidal, que sí. Encara esperem que vingui el seu cosí a demostrar que li va donar el fitxa.
5: Sí, el famós sí. Tema.
0: Ui, això està ja... Ja està oblidat, ja està oblidat.
4: No, perquè a França no és un delicte com a aquí vendre un fetge. Un fetge no el pots vendre, vens un tros.
1: És
4: un tros.
1: Però, és que això
4: no genera
1: el fetge.
4: Sí, per això
5: pots... Tros, només.
4: I llavors hi va haver-hi també suspicàcies aquí, sí. Es va començar a investigar i Vidal va desaparèixer d'Espanya.
3: Sí. Mm-hmm.
5: I mai més va saber.
4: Mai més s'ha sabut,
5: ara, si no ho comentava jo, ja ni me recordava d'aquest noi.
4: Jo sí me'n recordo d'aquestes malifetes.
5: Angie, va.
1: Per res, que ara ho veurem molt a la Manuela Sanz, que és la filla del Corazón Partido, del...
5: Hombre, sí, de l'Alejandro Sanz, el meu amor,
1: sí, de molta joventut,
5: ja ho sé,
1: que bueno que està aquí, ha vingut amb la seva mare, està dintre de la moda, està posant-se amb la moda, oh, i ha arribat aquí a Barcelona, on va tindre lloc el 45 aniversari de la firma catalana Lola Casademunt. Ah, va vindre amb la seva mare, la Hadi, i van estar veient aquest, diguéssim, desfile de moda, perquè aquesta nena li agrada la moda. Està supercontenta, diu que es vol quedar aquí, però que també anirà cap a Mèxic, perquè ella viu amb la seva mare a Mèxic,
3: sí.
1: I que estan contentíssimes. Jo no m'havia enterat, es veu que el seu pare ha fet com un reportatge de la seva vida que se diu Cuando nadie me ve.
0: Bueno, ja, sí, deu ser un llibre per vendre, Netflix, això, no?
1: Em sembla que és un documental.
5: Em sembla que sortirà a Netflix.
1: I diu, no puc dir res, diu, perquè no l'he vist. Sí. Diu, però el dia que el vegi us faré el comentari del que m'ha semblat aquest documental del meu pare.
5: Que doncs mira, bueno, que jo crec que el miraré, perquè a mi m'ha sortit l'altre dia.
1: Sí? Sí, ho miraré. No, jo no l'havia vist, perquè ho he llegit ara.
4: Quina plataforma està?
0: A Netflix.
5: A Netflix.
4: Ah, jo no tinc Netflix.
3: No, no tinc,
1: Netflix,
3: tampoc.
1: No? Netflix. Jo és que no sóc
0: la... Vinga, va, acabem.
1: I bueno, pues res, que està supercontenta. Aviam, que ja comprèn que el seu pare ha tingut moltes parelles, que és així, perquè agafa una altra, té 3 o 4 crios de 3 o 4 parelles.
0: Quina edat té?
1: Ell té 50...
5: No sé.
1: Ella no, ella és joveneta, ella té 20 anys, escassament.
0: La filla, la filla.
1: La filla,
0: la filla.
1: La filla,
0: la filla. No, la filla.
5: La parella deu ser de la seva edat, més o menys, no?
1: No, és que deixa una i a les 24 ja està
0: bonant. Sí,
1: i eres l'amor de mi vida, però sí que us passa de
5: veritat. I treu cançons corrents.
1: Per favor.
5: Amb la Shakira alguna cosa també va haver-hi. Quan van gravar aquella cançó.
4: Tortura. La tortura.
5: La tortura,
1: Jo quan he vist aquest... torno ara a...
4: Havien de gravar Looking for Paradise.
5: Sí.
4: I la Shakira va dir que no.
0: Per què?
4: Perquè vas decidir no supeditar-se a Van Sanz.
1: Ja.
4: I li ha anat millor. Li ha anat millor perquè en aquests moments la música llatina està més posicionada a Shakira.
5: Sobretot
4: que al Sanz.
1: Que quan han fet la del Kiko, dic, les dones van contra els marits, perquè ella també va cantar quan se va separar.
0: Sí, sí.
1: I ara aquesta amb del Kiko és vital.
4: Digo, espero que este caso no me salpique.
1: Sí,
3: sí,
1: sí,
0: també.
4: Te lo
0: cançó.
4: Digo claramente.
1: Sí. Per la Clara.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
3: I amb la sogra.
5: Sí, i amb la sogra també l'ha posat.
1: I res, que la Tana Rivera, que és la filla del torero,
5: sí.
1: Que està molt bé amb aquest torero, que, clar, els toros...
5: Els toros donen molt diners.
1: Donen molts diners.
3: El Roca Rei, que li va agafar fa poc un toro.
4: Sí.
1: I està superat.
3: I ara ja està.
1: I continua aquesta relació.
4: Sí, sí, però es va curar com un... Bueno, sí. Els toreros són esportistes.
3: Però
4: és
3: jove.
4: És jove. Clar, és jove.
5: Sí, és veritat.
3: És jove.
4: És jove, però va fer molta via de tornar...
0: Bé, us posem molt molt bona nota, segurament m'arriba aquí en el WhatsApp molta gent que diu que ho feu molt bé tots.
4: Antònia,
0: gràcies per portar tot aquest tema.
4: Un moment per demanar que es multipliquin el sou per dos.
0: Ah. Bueno, i que Antoni no estigui tan reivindicatiu i que no faci tant de paper de bon noi, que veu ni tu la que portes, eh?
5: És una trapella, és una trapella.
0: Trapella. Meli, gràcies per estar aquí.
5: A tu per
0: fins dijous, adéu-siau.
3: Sí, gràcies. Adéu.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dijous 18 de juny, les tres paraules del dia són campanya, curs, oralita. Campanya Tordera es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics per part dels bombers voluntaris i oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar per al curs vinent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny. Curs. Tordera acollirà al juliol un curs intensiu d'estiu de català. El curs serà de 45 hores i s'adreça a principiants. I a partir d'aquesta setmana les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en dos xecs de 30 euros. Catalunya té encara gairebé 122.000 teulades d'oralita amb una superfície equivalent a la ciutat de Sabadell. El Parlament ha abordat aquest dimecres el debat final i votació del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. I arriba la cinquena edició del Food Mass Tournaments a Masmorà. Serà el cap de setmana de l'11 i 12 de juliol. Tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat inicial, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat de combustible fi enceten les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada a l'evolució del termòmetre. Eduard Caimel és cap del Parc de Bombers Voluntaris de Tordera.
8: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així que aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
7: Avui és el Dia de la Gastronomia Sostenible dedicat a promoure una alimentació saludable. És Sant Marcelià i Sant Marc, germans màrtirs del segle III. Avui fa anys Paul McCartney, compleix 84 anys, qui va ser baixista i cantant dels The Beatles. Falten 3 dies perquè comenci l'estiu, en falten 67 per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb sol, algun núvol a la tarda, màxima de 29, mínima de 18. Demà ambient assolellat i una mica més càlid, amb màxima de 31, mínima de 19. La dita juny assolellat i brillant et posa de bon semblant. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el Veïnat de Sant Pere, recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 a WhatsApp 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que Salut implantava un nou mètode més eficient per detectar el càncer de coll uterí. Fa 5 anys, el mercat de Tordera acollia un punt de recollida d'envasos bescanviables i fa 10 anys s'havia detectat el tercer cas d'enterovirus en el Maresme. El Cap Tordera estava preparant-se per fer front a qualsevol incidència. Acabem amb la notícia curiosa del dia. Un equip d'investigadors europeus està provant drons equipats amb intel·ligència artificial per ajudar a comptar polinizadors i monitoritzar la salut dels camps agrícoles sense necessitat d'intervenció humana constant.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
9: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
11: Dental Company.

0: Valentina, porta-lo, Crele.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

tombant el punt horari de les 8, el tombarem amb moltes ganes perquè tenim aquí el nostre company col·laborador, Miquel Grimal. Bon dia.

0: Hello. Bé, una miqueta de tot, i sí que doncs, parlarem de diferents coses, però en aquest cas sí que hem de dir i hem de publicar doncs, per tot Tordera aquesta fita tan i tan important. M'he deixat alguna cosa d'això que dic?
1: Bé,
0: pedalada, pedalada, suor, suor, superant pujades impossibles, cames carregades i calor. M'he deixat alguna cosa més?
1: És que són tantes coses.
0: No, perquè és que jo n'he posat les coses, però ho pensava.
1: És un còctel de tantes vivències, patiments. El Gaudí també és molt important, sobretot eufòric a la sortida. Aquest any la vaig avançar a les 4 de la matinada en vez de les 5, per tenir una mica, i més a més, a la fresca vas molt més bé, les carreteres estan molt més buides. Vaig tenir l'encert aquest perquè va anar molt bé, els horaris es van ajustar molt bé, i com vam tornar a Tordera, a l'arribada a Tordera, vam arribar mitja hora abans de que arribàvem normalment, a 10:15. Està bé, encara queda llum. Fantàstic, vull dir que no tinc una altra paraula concreta que aquest terme. A veure, es passen moltes coses, les pujades, perquè el anar a Montserrat des d'aquí no és tan fàcil. És clar, tenim aquesta perspectiva de que normalment si va en cotxe, és clar, no hi ha un altre element, pots apropar-te, pots fer unes altres rutes alternatives, però sortir de Tordera i tornar, a veure, tret de o un vehicle, ja un mitjà de transport públic ja és complexa, perquè has de fer moltes combinacions i moltes canvis, no, és molt difícil. I en vehicle, és clar, sí, relativament bé, però has d'agafar autovies, autopistes, has d'agafar vies ràpides. Per carreteres, qui va a Montserrat amb cotxe per carreteres locals o per creuant els pobles, les ciutats? Gairebé ningú.
0: No,
1: això és una aventura.
0: Gent,
1: És una aventura, perquè a més, si hi ha gent que és propensa a marejar-se, vull dir, amb el cotxe, amb les curves, pujades, baixades, perquè és un trencacames.
0: Oh, tant,
1: hi ha un desnivell acumulat de més de 2.000 metres. És complex.
0: 2.000 metres ja de desnivell?
1: Sí, acumulat.
0: És tarda, abans d'arribes a dalt.
1: Clar, no, però és que l'arribada, diu sí, hi ha des de Monistrol fins a dalt, el que és el monestir, la basílica, vull dir, ja no és que sigui molt alt, però és que el que has fet abans, perquè has pujat i has baixat, vull dir, molt, petits collets, Collcardús, per dir noms, la collada de l'Obac, és el Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra de l'Obac, hi ha vents de Castellà del Vallès, que has pujat, tens una pujada més de 4 quilòmetres des de Sentmenat, a la ruta de Granollers a Caldes de Montbui, és un pujar i un baixar constant amb una carretera sense voral, estreta, curves, has de mirar molt, has de
0: quantes
1: mirar molt.
0: Quantes hores des d'aquí Tordera, des de que estireu la fotografia aquí en l'escala de l'església, quantes
1: això...
0: hores... Per ambos a un, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, no, esmorzem, tenim una aturada a Terrassa, a un bar, restaurant, i allà fem l'esmorzar. Vull dir que necessites un marge també. I això és en el quilòmetre 80, aproximadament. Quan encara queden uns 30, sí, 35, 36 quilòmetres, una cosa així. Mm-hmm. Però clar, de llavors de Terrassa has de pujar a la collada de l'Obac. Pel coll, una collada que hi ha al parc natural, i és clar, això representa uns 7 quilòmetres de 7-8 quilòmetres de pujada, no. D'acord? I després per Rellinars tens una baixada que clar, vas a parar,
0: guai, no, per això.
1: Sí, vas a parar amb un sot. Monistrol de Montserrat és un sot, i llavors d'aquest sot has de tornar a pujar 400 metres més de desnivell amb 9 quilòmetres i mig amb alguna rampa del 12%, que això te marca molt,
0: Clar, mare meva, s'hi ha de marcar.
1: Arribant al voltants de sobre la una i escaig, sortint d'aquí a les 4, amb les aturades ja dic, s'ha de veure molt, i també és convenient, perquè tantes hores el selló de la bici també, la pròstata, coses, clar, has de mirar tot, i les cames, has d'estirar les cames també, la posició... Has de fer alguna aturada perquè, esclar, no ets un ciclista professional.

0: professional, que sí que es tiren 6 o 7 hores seguides, però és clar, primer que ja van en competició i van amb un altre, a més amb uns massatges a les cames, clar, tenen l'equip, tenen la, tota la qüestió tècnica, mecànica, és clar, és un altre complexe i ja està, però nosaltres a més no tenen trànsit.
1: Nosaltres
0: hem de fer moltes virgueries pel trànsit. Mira, precisament vull comentar una anècdota que de Sentmenat a Castellar del Vallès, la pujada aquesta, el gruix de la carretera, l'asfaltat, és clar, és molt, molt ràpid, quan hi ha sots i això, fer un nou asfaltat. Clar, què passa amb això? Passa que vas fent capes, vas fent gruix a la carretera. I què passa als marges? Que no hi ha voral. No hi ha voral. És clar, queda un esglaó molt alt. Esclar, llavors, si hi ha molt de trànsit i t'has d'apartar, tens el perill de relliscar i caure d'aquest esglaó. I què passa llavors? Caus. Un de nosaltres no va passar res, però es va donar una bona patacada. Va caure. Sí, perquè va anar ajustant molt, molt a la dreta i, esclar, el gruix aquest va perdre l'equilibri i va caure. Es podia haver fet molt mal. Sortosament no va ser així, però clar, la patacada ja te l'has guanyat.
1: Clar, a veure, i el cos se'n ressent tot,
0: exactament, vull dir, passes va quedar una mica marejat a la patacada. Llavors som esportistes, som aventurers, van continuar, sí, sí, la tornada, tot perfecte, sí, sí, no cap problema, però vull dir que és complexa. I has fet bé l'esment, això era la 32ena 32 vegades que anem a Montserrat amb 29 anys. L'any que ve farà el 30 aniversari, perquè van començar sense fallar ni un sol any des de 1997, que va ser la primera.
1: I per què vau tindre aquesta iniciativa de fer aquesta bicicletada cap a Montserrat?
0: Va ser una... no sé si era com una espècie de repte, una cosa, o... perquè llavors tampoc no era que fèiem unes rutes massa llargues. Érem, clar, estem parlant de 29 anys enrere, érem bastant més joves, no teníem experiències en quant a totes aquestes fites i aventures, però sí que jo em sembla que va ser una... no sabíem ni si tornaríem, que aniríem i si tornaríem o hauríem
1: si
0: de...
1: arribaríeu, sí, si no arribaríeu.
0: No, vam intentar. Ens va sortir bé i des de llavors ho vam fer-ho cada any. Sí que hi ha hagut algun any que hi ha hagut una mica de que es fallava, però jo en aquest aspecte sóc molt tossut i sóc molt, molt intensiu... vaig dir, no, l'hem de fer. I sempre s'ha fet.
1: Mare
0: no s'ha fallat cap vegada. A part de que jo n'he fet un altre, això
1: sí,
0: ja ho he comentat.
1: Sí, però per al teu compte.
0: Sí, jo, aquesta era la 41ena.
1: Mare
0: o sigui,
1: meva.
0: 41
1: d'allò. I com t'atreveixes a anar tot sol? Fins a Montserrat, això, també,
0: en dia faner,
1: encara és més complicat,
0: En dia dissabte encara, però en dia faner és jugar-te molt, molt,
1: el
0: molt
1: dia faner,
0: físic,
1: per què?
0: Aquesta darrera vegada va ser pel 27 d'abril per Santa Montserrat.
1: Ah, sí.
0: Però... l'any passat va ser a l'octubre, ja fora de la, de l'oficial, per celebrar el darrer any del mil·lenari.
1: Ah, bueno, val. A tu sempre per això, per alguna
0: ara ja
1: cosa...
0: Montserrat ha començat, ha començat el segon mil·lenari de Montserrat.
1: Oh,
0: el primer ja jo volia anar, a més, a escoltar el Virolai per l'Escolania. Això no té pareu. Ara, l'aventura d'aquell dia, això ja, em sembla que vaig explicar alguna cosa, però era... disbarat, ja he dit, no val més comentar.
1: Sort que això ho dius, una vegada ho has fet i una vegada, sí, doncs, sí, ja estàs aquí, ho expliques i vol dir que estàs sa i estalvi.
0: Doncs ja he fet aquesta entrada, que déu-n'hi-do, abans de posar-nos, perquè la setmana passada amb l'Arseni van comentar l'anada a la Patum.
1: A Berga, mare meva.
0: Això és una altra història,
1: Això jo però... vaig dir, no pot ser, sí. No pot ser que aquest home ara vagi a Berga, mare meva.
0: Hem de fer la tornada, Ara explicaré la tornada. Que vaig fer idènticament com l'anada, però ara explicarem altres aspectes.
1: Escolta'm, vas ballar perquè has penjat un vídeo que segurament el visualitzaran. Doncs,
0: Estava molt, molt allà, molt apretat, amb la motxilla i d'allò, i no em podia moure.
1: Què dius, ara? No. Tanta gent hi ha.
0: Allò, la plaça de Sant Pere no dona permís.
1: Mora meva.
0: És una bestiesa.
1: No, es va petita aquella plaça, però
0: sí,
1: clar,
0: és petita. Clar, s'ajunten els carrers adjacents i allò és un... a veure, allò és que és... no té explicació.
1: Per posar-t'hi...
0: S'ha de ser-hi.
1: Per poder-te posar-t'hi per allà mig, de costat també per això.
0: Bé, al mig no pots.
1: No, però estaves en un punt bé, eh?
0: Estava al costat de l'Ajuntament, sí. Però a la cantonada, però no podia accedir ben bé. Estava a morro de la plaça, però no ben bé. I perquè m'anaven empenyent i anava tirant, perquè jo estava més endarrere.
1: Tu i la bicicleta, tots dos,
0: sí,
1: per allà mig, mort, de
0: els que s'anaven incorporant anaven entrant.
1: Ai.
0: Fem una altra...
1: Escolta'm, per què no ens dius la frase? Que
0: sí, per això...
1: Val.
0: No, és que... Perquè, si no, després, al final, encara potser... Que ens vam descuidar la pregunta de la setmana passada amb l'Arseni. Ah. Vam anar tant d'allò que al final se'ns va acabar el temps. la setmana passada ja està i no hi ha, però sí que vull explicar-ho, és que hi ha una foto amb la meva bicicleta i hi ha un rètol que posa Riera de Merlès.
1: L'has penjada, aquesta foto?
0: No? La setmana passada. Aquesta era la pregunta la setmana passada.
1: Val.
0: Riera de Merlès. I jo preguntava en quina comarca ens trobàvem. Ah. A veure... és un pèl aquí perquè estem entre dues comarques, eh? Estem molt a tocar. Una és el Lluçanès. Estava molt a prop de Prats de Lluçanès. Mm. I concretament la riera aquesta està i es troba principalment tot el terme al Berguedà.
1: Ai, val.
0: Era molt fàcil.
1: A banda ja es donava una pista d'haver parlat d'anar cap a Berga.
0: Venia de Berga,
1: eh?
0: Era la sortida de Berga, la Patum. I aquesta riera és molt famosa, té molts saltants i gorgs i d'això, i, clar, havia de fer-ho fàcil. A més, me va donar peu la bicicleta allà arrambada, que estava, jo no gera, era la bicicleta, i el rètol d'allò, home, havia de fer una pregunta d'aquest tipus. Clar, el Berguedà, era molt fàcil. Anem a la...
1: Vinga,
0: la frase de la setmana.
1: Vinga, va.
0: Aquesta setmana toca...
1: Escolta, aquestes frases has de també promocionar-les,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tinc un... Me venen... És que això ho va rumiant hores,
1: però,
0: eh?
1: Però tu, mentre vas pedalant, aleshores...
0: El que passa, que jo ho he comentat una vegada, no m'ho apunto això i a vegades m'oblido de coses, no? Però bé, alguna cosa la repesco.
1: És trempat, la memòria. Ets molt trempat, Miquel.
0: És el poder de la memòria, sí. Dels llocs, dels indrets i, a més de les frases.
1: I de les ganes de fer coses, eh?
0: Diu així.
1: Vinga.
0: La foto. La foto ara l'explicarem, però anem a la frase. Quan la ruta és molt llarga i s'assoleix una gran fatiga, només queda el de seguir pedalant sense perdre l'equilibri. Es veu l'altra banda, eh? Nosaltres
1: es pot
0: venem...
1: agafar per molts costats, aquesta frase, eh?
0: Sí. Veiem el Montseny, més a proper, aquí a aquesta banda, però es veu el Montseny, però de l'altra banda, però molt lluny, molt lluny. Esclar, sóc entrat a la comarca del Lluçanès, més allà d'Osona, més allà de Vic. Vull dir, és lluny, eh? I una baixada, ja es veu la baixada, impressionant. La baixada es veu que és molt d'allò. I a més, el Montseny, doncs aquesta vista del Montseny, i que poso que era el dilluns, la tornada, perquè ja tornava, el 8 de juny del 2026, d'ara, d'acord? L'hora, no he posat l'hora, però sí que l'hora, dius, és molt lluny, però és que, a més, eren encara no les 8 del matí.
1: Ah!
0: I venia de Berga.
1: Ja vas dormir aquella nit?
0: Ara ho explicarem.
1: Ara
0: ho explicarem. El fet, què vol dir el fet? El fet és que davant d'aquesta gran aventura, de gran durada, de tot el patiment i tot això, la fatiga te va. Venia de prendre un cafè a la capital del Lluçanès, a Prats del Lluçanès, perquè m'adormia.
1: Ai!
0: Portaves hores que em dormia. Ara ho explicarem perquè em dormia.
1: Sí, bueno, a veure, és que ja ens ho imaginem, eh?
0: La imatge havia d'anar frenant, perquè ja a 70 metres de desnivell amb poc espai. Vull dir, hi ha una baixada. I després me va venir la memòria, és clar que a l'anada, quan anava cap a Berga, cap a la Patum, em va costar molt de pujar aquesta pujada. Clar, si és que hi ha molt desnivell, hi ha molta pendent. Som a la Patum. ja vam explicar-ho amb l'Arseni, fantàstic.
1: Escolta'm una cosa, què costa més, amb una pujada com aquesta que comentem ara, o com baixa? Aquest és més complicat?
0: Per mi, però que la pujada sigui una mica més suau. Però bé, si és forta, s'adaptem al terreny. Però la baixada és molt perillosa. No hi havia trànsit, en aquesta hora, i era dilluns. Era dilluns. Però, clar, no ho sé, en aquell moment, perquè no es veu cap vehicle, i és raro, perquè aquesta carretera és la comarcal 62. És un eix important. A part de la C25, de l'eix transversal, és un eix molt, molt important que connecta, doncs, Berga amb Vic.
1: Clar,
0: I Prats de Lluçanès, lògicament.
1: És estranya,
0: Són les tres capitals d'aquestes tres comarques.
1: Perquè, clar, cap a les 8 és un horari que ha d'anar a treballar.
0: Sí,
1: no?
0: D'allò, i això que hi ha trànsit. I és ample, de totes maneres. El voral aquí tampoc no és que d'allò. I en baixada has d'anar amb molta cura. Si mireu la fotografia, té molt d'allò. Doncs, esclar, la Patum és la Patum. Per això no estava assabentat de que fos tan llarga. 5 hores i mitja. Clar, de 9:15 eren passades les 3 de la matinada. Què vaig haver de fer? Esclar, jo estava la festa molt bé, havia viscut d'allò.
1: Vas poder menjar bé i de tot?
0: Vaig fer un biquini i un entrepà, sí. Sopar, però venia d'un gran dinar a Vic. Que això ho explicarem, potser farem algun programa dedicat a la gastronomia i als d'allò. Ja ho avanço, vaig menjar gambes fresques de Palamós a Vic.
1: Què diu? Mira, hi ha vegades que en zones d'interior es menja el peix més fresc aquí mateix.
0: Me les van oferir i jo, esclar, no vaig poder dir que no.
1: Però després de menjar, s'entra de la bicicleta i pedalar, això pot anar bé? O pot ser un quart de digestió?
0: És que no queda cap altre remei.
1: Però escolta, Maria,
0: o no? Què fas?
1: No sé, que t'has de cuidar perquè
0: havia
1: el fas petit.
0: Havia d'arribar a l'hora a Berga. Clar, era, sí que vaig fer-ho llarg i això, doncs, escolta'm, s'ha d'intentar tot. Vull dir, i amb tot això vaig arribar a Berga una hora i mitja abans del començament de la Patum. Jo estava que abans de les 9, vaig arribar abans de les 8.
1: I estava ple, o què? La plaça.
0: Allà, mare de Déu, sí. I els carrers tots plens i tots fent, clar, begudes i tot això. Doncs, vaig sortir d'allà, amb l'esquena feia mal, dolor, les cames, clar, dret, no podia moure, encara que després es va anar buidant una mica, perquè la Patum és molt llarga, perquè té diversos episodis,
1: sí,
0: diverses,
1: d'allò, drac, no?
0: Sí,
1: no,
0: després hi ha els salts de plens, que es diu, que allò, petards i coets, sí. Has d'anar protegit amb aquests gorros i tot això, amb aquests barrets.
1: Ah, poses algun esprai quan dius que te fa mal tot això? Alguna crema? Ai, Miquel, de
0: no
1: veritat, és que sembla també un senglar,
0: no,
1: ja.
0: No, res, total. Vaig a la bona de...
1: La bona meva, perquè de
0: ningú més. A la bona meva. Agafo la bicicleta a 3:15 de la matinada, val? Bé, i cap a Cal Rosal, que és a la població d'Olvan, és un terme... tot això és ja baixada, perquè al revés és pujada.
1: Clar,
0: els últims 7 quilòmetres...
1: Ja ho has acabat de fer.
0: Els darrers 7 quilòmetres per arribar a Berga me van costar una infinitat perquè no arribava mai. Clar, tota l'acumulació de fatiga, de cansament, de tantes hores, i, esclar, llavors ho trobava. I aquests 6 quilòmetres, d'allò. Esclar, ara els havia de fer de baixada, al revés. Hi ha aquesta població que es diu Cal Rosal, ja havia deixat, doncs, Berga, ja havia marxat, i havia d'anar a l'Ametlla de Caserres. És Gironella, queda per sobre Gironella, que és una altra població, sí, que es coneix, que és a prop de Berga, i allà havia de connectar la comarcal, la C62, que és aquest... perquè aquesta connecta amb la comarcal 25, amb l'eix.
1: Aquí tenia que haver-hi trànsit, no?
0: Sí, no, però aquesta hora ja no. Dos quarts de 4 de la matinada, jo anava ben sol, de tant en quant sí que hi havia algun vehicle.
1: Qui et devia veure amb vehicle? Aquest home, que coi fa aquestes hores?
0: No trobava ningú més, De bicicleta segur, No hi havia ningú més. Total, que agafava la carretera, però clar, vaig tenir un problema. M'adormia.
1: Ai. Clar, a veure. El cansament també, menys mal.
0: Anteriorment havia passat dues nits ja a casa, ja portava una mica de dèficit també, o sigui que no estava ben preparat de son.
1: Sí, oi tant.
0: Doncs Me'n passava molt. I vaig haver de sortir de la carretera, ja ho dic, en fi, no, és una cosa, i vaig haver de ajupir-me, res, perquè clar, no tenia lloc per estirar-me ni res, ajupir-me a terra i posar el cap entre les Ai. Cames i tancar els ulls una estoneta per a veure si me passava. Amb tot això, una cosa i l'altra, esclar, un quart de sis ja clareja. Ja vaig començar a veure que hi havia una mica de claror, dic, Miquel, cap a la carretera.
1: Ai, Déu meu, que estava
0: no em faltaven
1: jo.
0: Gaires quilòmetres per arribar a la capital, encara que hi ha un quilòmetre fora, la carretera no has de passar per dintre la capital, el Prats de Lluçanès, però jo dic, he d'entrar perquè he de prendre alguna cosa. Me quedava un petit entrepà meu que portava pròpiament, d'acord? I dic, menjaré una mica d'allò i faré un bon cafè carregat, a veure si me d'allò una mica. I efectivament vaig fer-ho.
1: Te va anar bé.
0: Vaig seguir, és que és un trencacames, totes aquestes carreteres del Berguedà i del Lluçanès, és que no...
1: Sí, però tu vas dient 400, i tornes a anar, metres, i tornes a anar.
0: Sí, tornes a pujar als 600, tornes a pujar als 700... Tornes a baixar el d'allò, puges fins als 800, que és quan deixes la 662, has d'agafar una altra carretera que és la que t'aporta fins a Vic, perquè havia de tornar a passar per Vic. I, és clar, la C62, perquè 2 quilòmetres abans ja t'avisa que prohibit bicicletes perquè vas a parar a l'eix. Clar, no puc entrar a l'eix. És una via
1: clar,
0: ràpida.
1: Clar, clar.
0: Vull dir que no tinc cap altra solució.
1: No, no és permès.
0: Doncs, en aquest extrem, doncs, agafar el... Havia passat tot això, ja hem passat la població d'Olost, és que, clar, això és llarg, però estaríem un programa de 3 hores. No estem per aquesta qüestió. Total, que aquesta carretera és la que te porta, aquesta darrera, després de ser la C62, doncs, te porta fins a l'entrada del Sucre, d'on hi ha el recinte firal del Sucre.
1: Ah,
0: i allà al Sucre hi ha l'estació de busos, l'estació de Renfe, de trencs, tot això. Però bé, havia de travessar, també em ha anat molt bé aquest altre dia, perquè a vegades sí que m'he fet un embolic, i el que fa la carretera aquell de Tenes, Sant Julià de Vilatorta, el més ràpid i el millor és anar per la Rambla del Carme, que es diu que és el centre, on hi ha la plaça Major sí. i on hi ha l'Ajuntament, allà molt a prop, i d'aquí ja recte agafes la carretera, la Nacional 143, que és la que et porta, doncs, a Calldetenes, passes per Calldetenes, sí. t'aporta cap a, vull dir que diries a Vilanova de Sau, vas a Sant Joan de Vilatorta, doncs és la que condueix sortida de Vic. I aquesta era la que havia d'agafar fins a Sant Joan de Vilatorta. I hem fet tot aquest recorregut, hem fet molt de pressa, però clar...
1: Aquest recorregut, hi havia també pujades i baixades, o una miqueta més suau?
0: Fins a arribar a Vic, tot és igual, tot això. I a partir de Vic és de creuar, travessar la capital, la ciutat, i llavors és un mica pla fins a Sant Julià de Vilatorta, però llavors s'ha acabat. No, tornem, però encara és més bèstia. Però, a veure, no és tan trencacames, perquè és pujar i baixar. Pujar i baixar. No és pujar, baixar.
1: Sí.
0: No, és més relativament dur, diguéssim manera, però més llarg, i que t'adaptes més al relleu o al recorregut.
1: Més relaxat
0: però, clar,
1: després,
0: ja vaig arribar, que devien ser sobre les 11, una cosa així, vaig esmorzar, això sí, va ser l'únic àpat que vaig fer del dia, ja ho diré. Així. Perquè no vaig dinar, perquè quan vaig arribar a Robusies, d'allò, ja estava, era molt tard.
1: Però i a vegades ja passa la gana,
0: Sí,
1: si
0: i
1: no
0: també
1: vas
0: veure això sí, i això. Doncs, a Sant Julià de Vilatorta, clar, me quedava el Coll de Romagats, que és per sobre l'eix, la C25, Coll del Buc, que és per sota arribant a Espinelves, això encara és Osona, Coll de Rabell, i després, sí, la baixada dels 13 quilòmetres, 12-13 quilòmetres, fins a Arbúcies.
1: Aquí deus disfrutar amb aquesta baixada, no?
0: Sí, però, clar...
1: Has d'anar tocant freno?
0: Sí, clar, a les curves i tot això, però fatigat, ja a qualsevol baixada em vaig trobar molt fatigat, això és cert.
1: Fas més bona cara avui, que altres dies.
0: Bé, va.
1: Perquè l'última vegada que et vaig entrevistar jo, que la setmana passada no hi era, estaves bastant tocadet,
0: Sí, va, perquè a vegades m'acosta un parell de dies llargs, a més, tens conseqüències, però bé, que, regenerat total i fantàstic,
1: No, jo sempre ja t'hi veig.
0: I... en gran dinàmica de tornar a fer i seguir. Ja ho sé que fa molta calor. Hi ha coses que no es poden fer, veritablement. Sant Julià de Vilatorta, ja dic, vaig fer l'esmorzar, llavors, àpats cap, el que sí que em vaig trobar, perquè és que tampoc no podia, la nit següent, ja a casa, descansant...
1: Mare meva!
0: Encara vaig tenir conseqüències. L'esforç aquest tenia marejos, vòmits per tot això.
1: El cos s'ha de ressentir d'aquestes jornades que els hi dones, Miquel. Bé, avui ho deixem aquí.
0: Perfecte. Vinga. Doncs la Patum, una gran vivència, i l'any que ve no sé el que faré jo, faré una altra cosa, però el que s'hi pugui apropar, jo crec que gaudirà fantàsticament.
1: Vale. Molt bé, gràcies, Miquel.
0: A reveure.
1: Fins al proper dijous. Adéu, bon dia, Miquel.
2: Ara i aquí. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
7: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
6: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
7: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
6: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
2: Ràdio Tordera.
3: Ara i aquí.

0: Doncs bé, apropant-nos ja a recta final del magazín, i és l'estona on nosaltres dediquem, doncs, a parlar amb diferents professionals, perquè parlem de temes que ells ens poden explicar, nosaltres, doncs, agraïts de poder-ho saber. I avui tenim a l'advocada la Conxita Rodríguez. Bon dia, Conxita.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí. I bé, hi ha molts de temes que el que és l'advocacia, doncs, i els judicis i tot plegat, que tot plegat vull dir que els judicis cada vegada són més retardats, i a vegades veiem que un judici quasi no ens en recordem ja del fet, i resulta que després ens ve la memòria d'ostres, però si fa una pila d'anys tot això, no? Molts de papers, no?
1: Bueno, és que la justícia va lenta, i aquest és un dels problemes.
0: Per quin motiu va lenta? Tan lenta?
1: No està informatitzada, hi ha masses papers, o sigui, costa, és un... Bueno, és un servei que costa d'anar posant en marxa, i que costa, i per tant, clar, tu entres en un jutjat i veus encara paper per tot arreu, expedients amb volums impressionants, clar, tot això s'ha de digerir. Es va avançant, perquè és cert que es va avançant, però tot i així és, vull dir, és molt lent. D'altra manera, també cal dir que nosaltres tenim un sistema judicial que és molt garantista dels drets de les persones. Llavors, clar, tu no pots avançar si no has notificat, i de vegades les notificacions són molt complexes. Mm. Perquè tens un domicili, s'hi va, no troben a ningú, es torna a anar, no troben a ningú, després diuen no hem pogut notificar, se té que buscar a veure una altra fórmula de notificació, clar... Tot això endarrereix els procediments.
0: Clar,
1: o sigui, jo, de fet, l'altre dia em van trucar de l'Audiència de Barcelona per un tema que és de l'any 2018.
0: Mare meva!
1: I me deien, escolti, però vostè té contacte amb la seva, perquè era un tema de violència. Dic, no. Dic, a més era polaca i va marxar l'endemà de fer la declaració. Dic, tinc un telèfon, però és que encara que jo la truqui, jo no sé polac i ella no sap espanyol, o sigui que
0: tampoc ens entenem.
1: I al final no sé si acabaran fent el judici o no el faran, perquè, clar, vull dir, sí que és veritat que abans que ella marxés es va dir, van fer el que es diu una prova preconstituïda, que vol dir que es fa una prova amb totes, o sigui, es va fer una declaració preconstituïda perquè servís com a prova, perquè es fan totes les garanties amb l'advocat contrari, amb el jutge, per aquests casos concrets que aquesta persona va marxar, i jo dubto que vingui, ni molt menys.
0: Clar. Difícil de trobar. Arribarà un moment que tot el que comentem ara, que està, doncs, en paper, i això que visualitzem tothom, no? A poder entrar tot a dintre del que és informàtica, perquè això també requerirà molt de temps,
1: Es va fent.
0: Es va fent.
1: De fet, ara... cada vegada més s'intenta que es presentin les coses per internet, que llavors siguin arxius que queden incorporats en una causa, és a dir, ja es va fent un intent prou important per anar-ho fent. Clar, que quedaran, doncs, evidentment, ara jo estic parlant d'un tema que és del 2018, aquest no està informatitzat, tindrem el patracol, però bueno, no deixa de que sí que jo crec que ara cada vegada més, quan tu presentes una demanda, ho fas via internet, ho fas aportant tota la documentació escanejada,
0: i això ja queda, bueno, molt bé. Sí que és el tema que, doncs, t'havia comentat, Conxita, que, esclar, veiem que hi ha diferents delictes. La gent de peu normalment dient sí, ha fet aquest delicte, entra per una porta i surt per l'altra. A veure, en aquest cas deuen ser sancions, si ens ho expliques, i quan s'arriba a determinar si és una sanció, si és una presó, si és un allunyament, segons la llei?
1: A veure, són conceptes molt diferents. O sigui, tu, en principi, comença un procediment mitjançant una denúncia o uns indicis que fan que aparentment tenim un tipus delictiu. O sigui, pot haver-hi alguna cosa que sigui delictiva. Per tant, el primer que es fa, una vegada tens la denúncia, la policia fa un atestat, i aquest atestat intenta parlar amb les parts, és a dir, amb el denunciant perquè es ratifiqui amb la seva denúncia, amb el denunciat perquè pugui dir la seva, però llavors se'l cita com investigat, que es diu, i a partir del moment que una persona és citada com investigada té tot una sèrie de drets, i un dels quals és estar assistit per un lletrat tant abans com després de la declaració. Per tant, ara, com que ara estem en aquesta situació al país, que tenim judicis cada dia, dos dies, doncs una mica és l'exemple de l'expedient Rodríguez Zapatero. O sigui, es troba un document, uns documents, hi ha uns possibles indicis delictius, i que fa el jutge, doncs, cita com investigat, perquè encara estem amb les, diguéssim, a l'inici d'un procediment, però cita com investigat precisament perquè tingui totes les garanties processals, és a dir, perquè pugui assistir en defensa amb el seu advocat, perquè té el dret de contestar o no contestar les preguntes que se li formulin. És a dir, el primer que li fa el jutge és fer-li la lectura dels seus drets, i aquests drets són aquests, i a partir d'aquí, doncs, se segueix. Seguint amb el procediment, si arriba un punt que el jutge instructor considera que hi ha indicis suficients com per l'obertura del judici oral, s'obre el judici oral i es fan les proposicions de prova que es calguin i tal. S'ha de dir que no és el mateix jutge el que instrueix un procediment que el que després jutjarà. Són dos jutges diferents.
0: Això pot anar bé? Per exigir de faci tot el seguiment.
1: Precisament.
0: Doncs un jutge després s'acabi amb un altre ben diferent?
1: Sí, perquè precisament l'instructor va fent averiguacions, proves, fins que arriba un punt que diu, entenc que s'ha d'obrir el judici, i per tant obre judici i passa amb un, depèn del tipus de delicte, passarà, doncs, amb un jutjat d'instrucció bàsic, o passarà a l'audiència, depèn del tipus de delicte. Però clar, llavors ja sí que és el que es veu a la sala, i les proves que s'aporten són les que fan que el jutge pugui determinar o pugui fer una determinada sentència, sigui absolutòria o sigui condemnatòria. És a dir, que l'instructor, en realitat, l'únic que fa és arriba al punt de dir, considero que hi ha delicte i demano que s'obri el judici oral. Per tant, a partir d'aquí és quan ja seguiria un curs. I no, penso que al contrari, és la salvaguarda de garanties per al que està imputat, en aquest cas, perquè el jutge d'instructor, doncs, pot haver anat fent coses i tal, però llavors ell sap que a partir del moment que s'obre el judici oral, tot el que es vegi a la sala i tot el que es pugui aportar a la sala serà el que servirà per dictar la sentència.
0: Aquest jutge, tant sigui l'instructor com el jutge que té que arribar en el punt i final, és a dit o com funciona això?
1: No. Quan tu, o sigui, els diferents partits judicials hi ha diferents jutjats, per exemple, a Arenys, que és el que tenim més proper, hi han 8 jutjats. És a dir, hi han 8 jutges, per tant, cada un amb el seu jutjat. Ara amb la nova llei ha canviat una mica, vull dir, perquè ara hi ha tots, abans hi havia civil, penal, hi havia una estructura diferent, ara això està canviant. Però aquests 8 jutges, quan tu portes un atestat o una demanda, ho portes al decanat, que es diu. El decanat és el que després atribueix les causes als diferents jutges. És
0: el
1: a dir,
0: que li pertoca.
1: El que li toqui en aquell moment, civil, penal, i va distribuint. Per tant, quan tu portes una demanda, no saps a quin jutjat anirà. Anirà en funció de les demandes que hi hagi quan el decanat fa l'atribució a cada un dels jutges.
0: En aquest cas, amb algun fet, posem, doncs, que es considera ja delictiu, tot i que sigui, doncs, una agressió amb una dona, entra en la vessant d'una sanció o segons el tipus d'agressivitat o de manera que ha tractat aquesta persona, que maltractador amb una dona o una dona amb un home?
1: No.
0: Perquè suposo que també deu existir,
1: veure,
0: això.
1: Tots els delictes tenen la seva pena.
0: Tenen la seva pena.
1: Si tipifiques un acte com a delictiu, aquest acte està penalitzat d'una determinada manera. Que és cert que, per exemple, pot haver-hi un ho diré, un interval entre menys i més, perquè clar, també els jutges tenen una certa, poden valorar si hi ha hagut més culpabilitat, menys, i per tant poden establir la pena en funció de lo que hagin anat veient a la sala. Però sempre que hi ha una tipificació d'un delicte, hi ha una pena que correspon amb aquell delicte.
0: La pena ja per llei, no?
1: Sí, sí, sí, està contemplada en el Còdic Penal. El que passa és que les penes són de diferents graus, és a dir, pot ser una pena de sanció, és a dir, una pena de retirada del carnet de conduir, de treballs en benefici de la comunitat, és a dir, hi ha diferents graus de pena, però, clar, evidentment, per exemple, quan un delicte té pena, sanció, la sanció penal, que vol dir que porta implícit presó, clar, s'ha de veure, perquè en determinats delictes, doncs, la presó pot anar de 1 a 3 anys. Si aquella persona no ha comès mai cap altre delicte, és a dir, no té antecedents penals, i la pena que se li imposa és inferior a 2 anys, no entra a presó. La presó li queda suspesa. Què vol dir? Que no entrarà a presó, però en els 2 anys següents, o el termini que estableix el jutge, normalment són 2 anys, si comet un altre delicte, llavors complirà la pena inicial i la del segon.
0: Se li acumularà, vaja.
1: Exacte. Per tant, no és que no hagi estat penat, sí que ho està. I per tant, això li comporta inclús uns antecedents, però no entrarà a presó. Quan entra a presó? Pues depèn del tipus delictiu. És a dir, si el delicte, inclús, per exemple, els jutjats d'instància, els que són, contemplen tots aquells delictes que arriben fins a una pena màxima de 4 anys. Si inicialment el delicte comporta una pena superior als 4 anys, llavors ja es dona trasllat a l'audiència provincial, perquè llavors és l'audiència la que haurà de jutjar aquest tipus concret delictiu.
0: En el cas
1: que no
0: de...
1: vol dir que l'audiència absolgui.
0: Clar,
1: que té la facultat, evidentment, de condenar o absoldre. Però clar, sí que, és el que dèiem abans, clar, el tipus penal comporta la pena, i aquesta, si és superior als 4 anys, fa que vagi d'aquesta manera.
0: Quan és de 3 anys de pena, es diu que ja pràcticament queda, doncs, abolida, que ja ens haurà d'anar a la presó, una persona que estigui, doncs, determinada i jutjada i que ha d'anar a presó?
1: Si té 3 anys, entrarà a presó.
0: No sé, és una cosa que se sent a dir, no? En 3
1: no,
0: anys,
1: no, jo, és el que t'he explicat, és a dir, si la pena entre 1 i 3 anys li han donat 2 anys i no té antecedents, li suspenen.
0: Val, que no explicat. Té antecedents, val.
1: Si no té antecedents, se demana la suspensió i normalment el jutge suspèn la pena. Però si la pena és superior als 2 anys, entrarà a presó. Una altra cosa és que dins del règim penitenciari, que hi ha una assignatura específica, que és derecho penitenciario, quan les persones... les penes en el nostre sistema estan contemplades com fórmula de reinserció social. Llavors, clar, quan estàs ja dins de la presó i, per tant, dins del sistema penitenciari, si hi ha un bon comportament, si el preso agafa i es posa a fer feines, si veuen que realment... bueno, llavors pot haver-hi unes millores... que, però que sempre és un jutge, el jutge el que determina si sí o si no. O sigui, sí. Inclús els funcionaris de presons poden fer informes, però és definitiva és el jutge el que decideix si se li rebaixa o si té, comencen, per exemple, tenint un permís de sortida. Llavors, clar, també veuen quin és l'actuació amb aquest permís de sortida. Clar, a vegades hi ha hagut, per exemple, cert rebombori social quan s'ha dit, oh, és que aquest ha delinquit quan estava dins del permís
0: sí,
1: de sortida. Clar, vull dir, tot feia apuntar que se podia donar aquest permís i que compliria i no ho ha fet. Què comportarà? Pues que el que hagi fet fora és un nou delicte, però que a més de continuar amb la pena que tenia per l'anterior, es farà l'altra. I
0: li haurà avisat amb l'altra. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Sí que volia també comentar que presó i pràcticament el jutge doncs, decideix que ha de fer presó sí o sí per bastants anys, què és? Com hi ha un delicte de mort? I, pot ser també una pena si és una agressió amb arma? Quin és el punt que pugui marcar el que aquella persona té que fer presó, no de 3 anys ja, de molt més anys, eh?
1: A veure, és que... És el que he explicat una mica. Cada tipus delictiu té o comporta, té una pena assignada, que aquesta pena pot ser diferent. Per exemple, vull dir, llavors, és evident que un intento de assassinato...
0: Intento, vale.
1: No serà un assassinat, però sí que comporta una pena en funció d'aquesta graduació, igual que la pena la tindrà el còmplice de... Són figures diferents, però cadascú té assignada la seva pena. Per tant, no és que puguem dir, és que aquests així, sí que pots dir, per exemple, que quan parlem de delictes de hurto, és quan
0: de robar,
1: quan li estiren el bolso a algú, con o sin violència, tenen pues, una graduació també dels tipus delictius. Però aquests, o quan es pot entrar dins del que són faltes o delitos leves, que es diu ara, abans eren les faltes, ara són delitos leves, que els delitos leves no comporten penes de presó, comporten penes econòmiques unes vegades, o altre tipus de penes, de treballs en benefici de la comunitat, etcètera, etcètera. Per tant, clar, no és el mateix un robatori que un intent de fer de lesions amb una persona concreta, que són coses totalment diferents, però cada tipus té la seva penalització. Llavors, una cosa que has comentat abans, que és diferent de lo que és quan hi ha un tema de maltractament envers la dona, normalment també hi ha hagut maltractaments envers homes, però normalment és envers la dona. Clar, moltes dones el que li demanen al jutge en el moment inicial d'aquest procés és que una ordre d'allunyament. És a dir, demanen una ordre d'allunyament. Llavors es fa una vista concreta després d'haver escoltat totes les parts i el jutge decideix respecte a aquesta ordre d'allunyament. És a dir, hi ha per un costat una valoració de la policia en el sentit de si han detectat més o menys risc, la víctima explica la seva posició, si té por, si no té por, on viu, si encara estan visquent junts, evidentment és una situació diferent de que si ja no, encara que continuen siguent parella, però un viu en un poble i un altre en un altre. Llavors, clar, és el jutge el que decideix en aquell moment si dona o no dona l'ordre d'allunyament. Llavors, clar, si hi ha una ordre d'allunyament, vol dir que tant l'un com l'altre estan obligats a respectar aquesta ordre d'allunyament.
0: Tant l'un com l'altre, això sí, està molt interessant, eh?
1: Tots dos, perquè l'ordre d'allunyament normalment se li dona a favor de la víctima, però si la víctima se'n va a la presó, continua havent-hi un problema. I per tant això...
0: A mi em sembla que moltes vegades hi ha assassinats i coses així perquè això no compleixen, eh?
1: No.
0: Tant l'un com l'altre, eh? Bueno, que m'ha agradat que ho digui.
1: Jo m'he trobat amb ordres d'allunyament i quan al cap d'una setmana es fa la vista venen tots dos en el cotxe.
0: Clar, és que després en són coses que... Conxeta, ja per acabar, tant els jutges, sigui el que determinat que toqui en el seu moment, no hi ha el perill de que tingui una pressió a nivell personal, que la persona que ha delinquit, que ha fet algun tipus doncs, de mal i feta, doncs pressioni el jutge, el faci estar incòmode personalment?
1: Un jutge es pot recusar, és a dir, si tu detectes que un jutge pot tenir determinades influències... L'advocat el pot recusar i llavors es valorarà aquesta recusació. Però, per altra banda, també si un jutge es troba amb un delicte d'un familiar, ell mateix té que apartar-se i que, per tant, sigui un altre el que jutgi aquesta situació. És lògic, perquè no podria ser objectiu. Quan estem dins de l'àmbit judicial, clar, l'advocat defensor, perquè a vegades també una altra de les preguntes és i tu defensaries, encara que sapiguessis que hi ha una culpabilitat. Bueno, l'advocat defensor té que intentar fer la millor defensa.
0: Clar.
1: perquè és un dret que té com a ciutadà. Ara, després el jutge haurà de determinar si aquella persona és innocent o és culpable. De fet, s'està comprovant ara, quan la ciència va avançant als Estats Units, poso com a exemple als Estats Units, que s'ha trobat persones que estaven al corredor de la mort i que portaven 20 anys, que quan han fet unes proves d'ADN han descobert que l'ADN que els havia fet amb ells anar allà no era el seu. Amb la qual cosa, què passa? Porten 20 anys de presó i estaven al corredor de la mort amb una sentència que era... no era justa.
0: Mare meva,
1: per tant, són situacions, és evident que fa 20 anys no teníem els mateixos mitjans de prova que tenim ara. Vull dir, ara tu fas una esgarrapada i et quedarà ADN a les ungles, eh? Llavors això era molt més complicat,
0: i tant,
1: les empremtes, l'anàlisi d'empremtes que pot haver-hi ara no és el que havia fa 30 anys. Clar, tot això va evolucionant, però bueno, clar, són les situacions que ens anem trobant. I els jutges, per el que tu me preguntaves, és el que te deia, dir, o l'advocat el pot recusar si creu que pot haver-hi determinades coses, o bé, també és cert que tenim un organisme dels jutges que podria en un moment donat retirar algú perquè entengués que no, però bueno, no acostumarà a fer-ho.
0: Conxita, gràcies per estar aquí en l'àrea i aquí, i doncs moltes gràcies per
1: informar-se. Fem coses molt àmplies i a vegades, però bueno,
0: com que ens anirem trobant, ens anirem trobant, Conxita, i el que, si hi hagi alguna cosa, sempre tinc doncs aquest contacte amb l'audiència, que després d'una forma arriba algun tema i en un moment determinat doncs ho
1: parlarem.
0: Gràcies, Conxita.
1: Gràcies a
0: vosaltres. Fins a la propera. Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Els bombers voluntaris afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures, malgrat un inici de temporada amb més humitat als boscos. En parlàvem amb Eduard Caimeles, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Tordera.
4: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
3: Oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar per al curs vinent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny. Toni García, regidora de Serveis Socials.
5: Estem treballant en aquests moments perquè les beques de llibres, el procediment sigui una mica més àgil que el que tenim en aquests moments i que la propera convocatòria, doncs, la gent pugui tenir la resolució en un temps més curt del que fins ara hem tingut, no?
3: A partir d'aquesta setmana, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut repartit en dos xecs de 30 euros, la principal novetat d'aquest any, és que el val és digital. I Tordera acollirà el juliol un curs intensiu d'estiu de català. El curs serà de 45 hores i s'adreça a principiants. Ho explica Laia Perpinyà, responsable dels cursos a Tordera.
6: Anirem bastant a la idea, doncs, fer un intensiu d'això, que en un mes tinguin unes 45 hores i uns coneixements bàsics de català.
3: Arriba la cinquena edició del Footmas Tournaments a Masmora el proper cap de setmana de l'11 i 12 de juliol. Prometen ser dos dies intensos de competició, convivència i els incentius econòmics per als participants. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica, els detalls amb en Joaquim Serra.
7: Temps de les properes hores que continuarà marcat per l'estabilitat, una estabilitat que com a molt ens portarà quatre núvols prims aquesta tarda. Amb vent molt fluix que bufarà de mar cap a terra avui i situació marítima com ahir, tranquil·la, mar arrissada amb petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures s'han de mantenir també sense grans canvis, amb unes màximes que aniran dels 28 als 31 graus a prop de la costa i entre els 32 i els 33 cap a l'interior de la comarca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb més núvols, fins i tot no descartem alguna goteta, poca cosa, això durant el matí, com a molt fins a mig matí. Després s'aclarirà, el sol s'imposarà i les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui.
3: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.
8: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
9: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
8: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
9: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
10: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
11: Ràdio Tordera.

perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Que gran és la platja! El grapat de sorra que agafo rellisca com una cascada per entre els meus dits. Cada granet canta el seu nom i en queda entre les onades ressons infinits. Estem a dimecres, no del vespre, i això és temps de paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia.

El blat és segat, son himne ha callat, malaja la dalla. L'oreig, no trobant resposta a son cant, ves al camp i calla. El blat ha partit, el blat ha emmudit al peu del dallaire. Algú en farà pans, algú en farà cants, jo seré el cantaire. El blat ha passat, l'ocell afamat ton cant i vola. Tot cantant el juny, que el camp en retruny les garbes assola. El blat ha caigut, l'hem vist ajagut, ni una espiga dreta. Pel rostoll, en tant, s'amaga amb espant l'humil Marieta. Apel·les mestres.

El gos de casa es diu Pum, com es deia el seu besavi. Un gos negre com el fum, emposat d'animal savi. De la panxa, un xic torrat, tirant a Ramon marró glacé. El morro sempre glaçat, i la cua, fent vaivé talment un ventilador o ventall espantamosques. Les espolsa el molt senyor, tant amb llum com a les fosques. Quan obre la boca, ensenya un serrell molt esmolat que s'afua si a la grenya el convida un os pelat. De lladrar no ho fa gaire. Més, té una veu ronca de baix i quan lladra ho fa amb un aire de baladreig de bastaix. Quan aixeca les orelles, caça el més petit soroll, mal que soni a les estrelles o colgat a sota el boll. Els seus ulls, talment espurnes, escudrinyen diligents quan belluga les cofurnes o els llocs més transparents. A la porta és molt valent, mai no deixa entrar ningú, ronca i lladra furient fins que l'amo se l'endú. Quan ha vist que són de pau els que passen al portal, es torna festiu, suau, incapaç de fer cap mal. El gos de casa es diu Pum, com es deia el seu besavi. En cridar fem pum, pum, amb l'escopeta del llavi. Ara vinc d'enterrar el Pum, gos fidel, de posat savi. La mort, que de tots es fum, el faria amb el seu glavi. Reposa sota l'ombriu dels quatre ametllers de l'hort. Son record restarà viu i no el ferirà la mort. On va la vida d'un gos després de l'hora mortal? La llum dels ulls, que s'ha fos, potser brilla com fanal diluïda en un estel encès i parpellejant. Quan de nit mirem al cel, creurem que l'estem mirant.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera.

Diuen que l'Antonio Machado, després d'enviudar, va tenir un amor platònic amb la Pilar de Valderrama. I la Pilar li va dedicar aquesta poesia que es diu Plegària.

Les meves flors eren com llet i mel i vi. Vaig lligar-les en un pomell amb una cinta daurada, però em fugiren, escaparen a la meva atenció vigilant i només em queda la cinta. Les meves cançons eren com llet i mel i vi. Eren presoneres en el ritme del meu cor bategant, però les amades de les meves hores ocioses desplegaren les ales, s'allunyaren de mi i el meu cor batega en silenci. La vella que jo estimava era com llet i mel i vi. Els seus llavis eren rosats com l'albada i els seus ulls negres com els de la vella. Jo feia callar el meu cor per por d'esverar-la, però ella m'esquivà com les flors i les cançons. I el meu amor ha quedat sol. Satyendranath Datta.

I fins aquí el temps de paraules d'avui. A nosaltres tan sols ens queda desitjar que tinguis una bona setmana. Fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

Sóc la Teresa, i això és música per tu. Té un viatge ple de música de tots els temps. Més en música per tu podeu trobar els èxits que veu ballar. Les cançons que veu cantar. I com dic sempre, les cançons amb la que, o la música amb la que us veu enamorar.

I la base de música per tu sempre comencem amb l'Elvis. Sabeu que a mi l'Elvis m'agrada i ara fa dies que no es poso cap cançó, així que ara toca. El que hem escoltat simplement era de presentació, que consti. Així que ara anem amb una cançó preciosa d'amor d'aquesta, com he dit abans, per ballar ben agafadets. It's Impossible, Elvis Presley.

Per mi, això és una de les cançons que t'arriben al cor, que te fan esgarrifar. Mare de Déu, quina veu, quina lletra, quina cançó, quines coses més maques. És impossible trobar ningú millor que tu. Però el que te digui això, te l'has de quedar per sempre. El curs és a tu, ja. En fi, anem al 72. Neil Young ens cantava Heart of Gold. Home, aquesta me la sé. Un cor d'or.

amb aquesta harmònica de fons. Que maca aquesta cançó. Ara anem amb una altra. Venga, Crying, de Roy Orbison. I vosaltres direu, em sona, evidentment. És el que va fer la cançó que van utilitzar molts anys després, la cançó és abans, de Pretty Woman, i és tal qual, Pretty Woman. En fi, però ara no, eh? Ara posarem Crying, de Roy Orbison. Molt, molt maca.

i ara us posaré una que segurament us he posat molt, però és que m'agrada. Es nota quan repeteixo cançons, perquè o se m'ha oblidat que l'he posat, tal qual, o... No, realment, o perquè m'agraden. Ara em ve de gust aquesta cançó, em ve de gust Police, cantant aquest Every Breath You Take.

Ara m'he quedat bequivadada. Sabeu que Robbie Williams encara fa gires? Té una gira el 12 de juny i l'altra el 13 de juny a Frins. No sé on és això, molt bé. Tindria que buscar-ho. Però, en fi, on Déu va perdre el sabatot o el seu país, no tinc ni idea. Però què fa fent gires? Ai, Déu meu. Bueno, l'altre dia no sé qui vaig veure per la tele, que estava de gira, que era un grup musical. Què vaig dir? Però s'aguantarà, no, sobre l'escenari? Ai, pobra de mi, no me vull riure de ningú, eh? Però tot té un començament i un final. I a vegades s'ha de saber quin és el final. Però bueno, en fi. Supertramp ens cantava The Logical Son. Exacte, un so lògic.

Ai, el Love to Love. Tina Turner. Tina Charles, perdó. Per favor, com estem? Això és la calor ja de l'estiu. Lionel Richie ens cantava Say You, Say Me.

Ai, que maca, Say You, Say Me, de Lionel Richie. Anem amb una altra que us he buscat una miqueta. F.R. David, sobre els 80, 83, si no m'equivoco, ens va fer una cançó preciosa que era Words, que, bueno, sempre l'hem traduïda com a paraules. Però ara estava buscant jo una mica més, i sabeu que jo sempre m'adintro una mica més a la cançó. I el... I ja hi tornem. Mira que m'han dit com es diu en català estribillo, eh? Pues no me'n recordo ara mateix. En fi, això diu exactament que les paraules no em surten amb facilitat. El tema és que el protagonista vol expressar en paraules el seu profund amor, però no troba les frases correctes ni les paraules correctes i utilitza la música, la cançó en si mateixa, com a únic mitjà per transmitir els seus sentiments. Oh, que maca, per favor. I en si, el que diu la cançó ve a ser això, vull dir, no hi ha més. Words es pot dir com paraules o com promeses, també. Vull dir, a veure, us deixo el lío ja, us deixo tranquils i anem a escoltar Words, que és preciosa.

Que maca aquest worst que diu ell, jo dic worst i no, és worst. Bueno, en fi, vigis, anem amb vigis. Anem amb Nits de Broadway, Nights on Broadway.

Este català, encara queda moltíssima cançó. Anem a Desirels, quan ens cantava allò de Voyage, Voyage.

Bueno, pues anem a Déu, al Boyàs Boyàs, que em sembla que quasi tots l'hem ballada en el seu moment. Recordar que podeu demanar una cançó. Oh, oh. Ai. He de dir que a la pròxima temporada també podreu, o sigui que aneu demanant ja, home. Sigueu una mica bons amb mi. Digueu-me que quina música us agrada, quina cançó voleu, quina voleu escoltar perquè sí, perquè m'agrada. O aquestes que la vull dedicar a algú per alguna raó especial. Només teniu que enviar un WhatsApp, escriure un WhatsApp al 611-481-381. 611-481-381. M'escriviu un WhatsApp on dieu quina cançó voleu, i per aquí, si va dedicada, si és un record, si és una cosa que veu fer quan éreu joves, amb algun amor, amb alguna amiga, amb el que sigui, el 611-481-381. I ara aquesta me la dedico jo. Jo quan era joveneta escoltava molta música. No me diguis que ja ho sabíeu. Aquesta era de les meves. Jo escoltava la dels meus pares, la del meu germà, que em portava 13 anys, i la meva. I aquesta era de la meva. Una cantant que va sortir de repent, que es deia Yuri, i em cantava aquesta cançó preciosa, que després s'han fet versions d'ella. Ojo, que és Maldita Primavera. I parla d'amor, un amor d'aquells que als 13, 14 anys sentíem aquesta cançó i ploràvem com a magdalenes, que jo també els he tingut, aquests anys. Yuri, Maldita Primavera.

Que maca. Quan estaves en desamor amb aquesta, uf, ploraves com una magdalena. En fi, il divo, regresa a mi.

quedem amb un altre duet de la Barbara Streisand, que ja fa un parell de setmanes que em sembla que us els poso. A mi la Barbara m'agrada sola o acompanyada o amb qui sigui. Però aquest disc que va fer de duets és fantàstic, perquè ara mateix, ara ens cantarà més Sting. Us imagineu? En fi, Barbara i Sting ens canten Fràgil.

Que maca, per favor. És que vaya dos veus. Bueno, per fer que des de duets, que té ja una quantitat d'anys impressionant, jo us ho miraré, com a mínim té 10 o més. Si no, ho miraré bé, però jo recordo que em sembla que va fer un especial d'aquests de concert en viu, tal. No sé si ho van donar per la tele, és que em sona algo, però per assegurar-me us ho diré, perquè la setmana que ve us tornaré a ficar un altre tema d'aquest de duets de la Bàrbara i us vull donar la informació certa, no ara així com recordant, no? Preciosa i té duets amb gent. Oh, és que aquesta de l'Sting, vaya dos veus. Mare de Déu, quina cançó d'amor més maca. Canviem totalment. Ens anem a José Feliciano, que ens cantava allò de Chesaram.

Emma, que pues, llastimosament, com sempre, ens queden 4 minutets, 5, quasi, i acabem en català, amb un altre dels búhos, perquè aquest any és el seu 20 aniversari i estan fent una gira per tot Catalunya. I em sembla que un dia d'aquests estan a Gandia, també, vull dir que també una miqueta de poble valencià, bueno, és el que estem aquí al costadet. Després estan a Blanes, estan, jo què sé, a un munt de llocs. Aquesta d'ara, pues, foc, diuen els búhos.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis, diu, que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental a la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% del castellà a les escoles catalanes. La Cort d'Estrasburg no admet la demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Més de la meitat de les persones ateses al projecte OMA el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu del projecte OMA, Elisabet Bono, alerta que hi ha una bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
3: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
2: I els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera, la Segarra, les properes hores. El foc ha afectat més de 100 hectàrees, mentre que migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Afecta camps de Rostoll, una zona propera a la carretera LV-7031. I el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat el nomenament de Josep Maria Mestres com a nou director artístic de la institució. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, la de 2027 a 2028, fins a 2030-2031, això sí, prorrogable fins a 3 temporades més. S'incorpora a partir del proper 1 de setembre. El procés que per decidir aquest nou director s'ha fet mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures.
1: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats d'aquest dijous 18 de juny de 2026. Aprovada la nova llei per l'erradicació de l'amiant amb implicacions directes en l'esfera municipal. Martí Capçada.
7: El Parlament de Catalunya va aprovar ahir per unanimitat la nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant del país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa la creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als cens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador.
4: Comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026 amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susanna. Sergi Ferrer.
8: La competició arrenca amb aquesta primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susanna després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
4: L'Ajuntament de Palafolls defensa la policia del municipi davant el menysteniment dels sindicats policials de Lloret de Mar. Jordi Prats Avalls.
9: La regidora de Seguretat de Palafolls, Susana Pla, ha respost amb contundència a les crítiques dels sindicats policials de Lloret de Mar, qui havien menystingut el sou i la tasca dels agents palafollencs durant les seves protestes laborals.
4: Canet treballa per enfortir el comerç digital. Dani Grau.
10: Dins del projecte Canet Comerç i Serveis es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de servei local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració.
4: I el memorial Pere Jiménez Raja tornarà a ser l'eix central de la festa del futbol sala Malgrat, Ona Malgrat.
11: La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans.

0: Aquest és un dels titulars del dia. Aprovada la nova llei per l'erradicació de l'amiant, amb implicacions de fet directes en l'esfera municipal. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, el Parlament de Catalunya va aprovar ahir per unanimitat una nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant al país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa una creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als cens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per propietaris d'immobles que incompleixin les ordres de retirada. Tot i l'aprovació d'ahir, però el govern català disposa d'un marge d'un any per redactar el reglament tècnic específic que desplegarà la llei de manera imminent sobre el terreny. Sigui com sigui, i per raons òbvies, la iniciativa, que és pionera a escala internacional, té implicacions molt importants per l'administració local, perquè s'encomana ara als consistoris treballs a tres nivells. Cada municipi haurà d'elaborar un cens de cobertes amb amiant, prenent com a base els mapes que ha fet l'Institut Cartogràfic de Catalunya i creuant dades amb altres mapes i inspeccions sobre el terreny, retirar l'amiant dels edificis públics, activar labores d'inspecció i emetre també ordres d'execució als propietaris privats. Per fer possible l'encàrrec al cens municipal, el text legal inclou una clàusula que obliga la Generalitat a garantir la suficiència financera dels municipis per poder complir amb totes les noves obligacions. Val a dir que ahir el Capgròs informava que, segons l'últim estudi de l'Agència de Residus de Catalunya sobre cobertes amb amiant a Catalunya, Mataró és la ciutat maresmenca amb més cobertes comptabilitzades, amb 363 teulades, que equivalen a 2.490 tones. Premià de Mar ocupa el cinquè lloc entre les poblacions maresmenques amb 44 cobertes, 190 tones i 6 quilos de ràtio. Es dona el cas que la població amb la ràtio més alta és Vilassar de Mar, que arriba als 22 quilos d'amiant per habitant.
0: La Comissió de la Sanitat li porta al president Salvador Illa al Palau de la Generalitat un informe sobre els 3 anys de lluita. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Una delegació de la Comissió per una Sanitat Pública de Qualitat de Premià de Mar i Premià de Dalt es va desplaçar ahir a Barcelona i va registrar al Palau de la Generalitat un informe que se li tramet al president Salvador Illa. Pel que ens explica l'entitat, el dossier resumeix tot el conjunt de reivindicacions, accions i gestions que ha fet la plataforma d'ençà que la van impulsar fa 3 anys l'Associació de Veïns i Veïnes del barri Cotet, la Maria Pensionista i el sindicat CNT, entre les quals destaca les mocions aprovades als plens de Premià de Mar i de Dalt, l'aprovació per àmplia majoria d'una proposta de resolució a la Comissió de Salut del Parlament, la queixa presentada al síndic de Greuges o la concentració que van protagonitzar l'any 2024 davant la seu del Departament de Salut. La Comissió expressa en la seva comunicació la seva esperança que a la vista de la documentació que ara se li fa arribar al president Illa sabrà escoltar una demanda ciutadana àmpliament recolzada i actuarà en conseqüència per garantir una atenció primària pública de qualitat i pròxima als ambulatoris premianencs.
0: Més qüestions. Comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026 amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susanna. Sergi Ferrer, seguim amb tu.
2: Sí, la competició arrenca amb aquesta primera etapa que sortirà i acabarà precisament a Santa Susanna després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Santa Susanna pren protagonisme en la competició, ja que acollirà doncs aquesta sortida i l'arribada d'aquesta primera etapa. El municipi referma així la seva vinculació amb els grans esdeveniments esportius i donarà el tret de sortida a 3 dies de competició amb la presència de l'elit mundial del ciclisme femení. La Volta Ciclista Catalunya Femenina celebra aquest 2026 la seva tercera edició com a prova per etapes. Un total de 22 equips prendran part en la competició, 10 dels quals pertanyen a les 2 màximes categories del ciclisme femení mundial.
0: Gràcies, i precisament el tram de la N2 a Malgrat estarà tallada divendres a la tarda per aquesta Volta Ciclista Femenina. Ona Malgrat.
3: Així és, la previsió és que les ciclistes travessin Malgrat per la carretera Nacional 2 a partir de 5:45 de la tarda. Durant el pas de la cursa ciclista pel poble, no es podrà circular per la Nacional. La policia local informa que la Nacional 2 quedarà tallada al trànsit de vehicles des de les 5 de la tarda i fins a 6:45 del vespre. La policia restablirà diferents controls a diversos punts pròxims a la carretera. El servei de bus urbà també es veurà afectat per la competició esportiva. A partir de 4:45 de la tarda, moment en el qual la cursa sortirà des de Santa Susana en sentit Barcelona, es produiran restriccions en el servei de bus fins a Mataró. Per altra part, les línies de bus interurbanes patiran anul·lacions d'alguns serveis, ja que no podrà fer parada i circular per la carretera nacional.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls defensa la policia del municipi

0: salarial en Palafolls arran del conflicte laboral que ha deixat Lloret sense servei policial durant el darrer cap de setmana. La regidora palafollenca ha expressat el seu malestar i sorpresa davant d'aquesta comparativa, destacant la desproporció entre les dues plantilles. Mentre Lloret compta amb 111 agents, Palafolls només en té 23. En la seva argumentació, la regidora ha subratllat que una policia petita ha d'atendre les mateixes emergències i té la mateixa responsabilitat que una de gran, amb el valor afegit que ho fa sense disposar de la mateixa estructura de suport i recursos. Per apel·lar a aquesta realitat, sovint és ignorada i caldria una reflexió profunda sobre el paper del cos policial en municipis amb menys població. Escoltem-la.
1: Doncs em sorprèn una mica que una policia de 111 policies es compari amb una policia de 23 policies. I per altra banda, doncs el que jo sempre m'he plantejat, no, i un cop coneguent com funcionen els col·lectius, és que amb una policia petita les emergències solen ser les mateixes que una policia gran. Per tant, potser caldria una reflexió en aquest sentit, i així ho hem elevat sempre que hem tingut l'oportunitat, tant a la Direcció General de la Policia com a la pròpia consellera, doncs que caldria regular totes aquestes, no, irregularitats, no, perquè al final una policia petita doncs té els mateixos serveis i la mateixa responsabilitat, tot i no tenir una estructura com una policia gran.
0: Segons la regidora, tot i respectar el dret a la reivindicació laboral dels agents de la Selva, el que no cal és desprestigiar una policia com la de Palafolls per fer valdre les seves demandes. La regidora palafollenca creu que cal reconèixer degudament la tasca i la pressió que també suporta les policies locals de municipis més petits i assegura haver elevat aquesta problemàtica, doncs, a les policies més petites i la Direcció General de la Policia i la consellera d'Interior, la necessitat de regular aquestes desavantatges respecte estructures més grans.
2: L'Aula d'Extensió Universitària de Calella celebra 15 anys de trajectòria. Sergi Ferrer.
3: L'entitat, que actualment es troba immersa en la seva 16a temporada, ha superat els 560 socis i ha organitzat més de 450 conferències des de la seva creació. La commemoració es va celebrar la setmana passada amb una trobada que va reunir 154 persones a la fàbrica Llobet Guri de Calella i que va servir per reconèixer la fidelitat dels socis que han acompanyat el projecte al llarg dels anys. Durant l'acte es van lliurar diversos guardons. Els membres més veterans de l'entitat. Escoltem Lluís Barri, vicepresident de l'entitat.
4: Vam ser 154 persones, vol dir que vam estar molt bé, i vam aprofitar per donar guardons. Vam guardonar, primer de tot, a la gent que porten 15 anys, o que han portat fins ara 15 anys seguits amb nosaltres. Els hem donat un val perquè la temporada següent, la temporada que ve, no paguin la quota d'associat. Tenim 52 persones que han estat des del primer any fins aquest.
3: A més de reconèixer les persones que han format part de l'aula des de la seva fundació, també es van distingir els socis que compleixen 10 anys a l'entitat amb un diploma signat per la Universitat Pompeu Fabra, institució que tutela acadèmicament l'aula, i amb un birret commemoratiu. L'entitat ofereix un programa estable de conferències sobre àmbits tan diversos com la història, la ciència, la salut, la literatura, l'art o l'actualitat. Tot i que bona part dels participants són persones jubilades, des de l'organització recorden que les activitats estan obertes a tothom, independentment de l'edat. Actualment, l'aula programa 32 conferències cada curs, seguint un calendari similar al d'un any acadèmic. Les sessions s'inicien a finals de setembre i s'allarguen fins al mes de juny. Amb més de 15 anys de trajectòria, l'Aula d'Extensió Universitària de Calella afronta el futur amb optimisme. La Junta actual considera que el projecte està plenament consolidat i confia que les noves generacions continuen donant-li continuïtat en els pròxims anys.
2: Parlem ara d'altres qüestions. El ple de Palafolls mostra el rebuig a la nova benzinera del carrer Passada. Jordi.
0: Sí, bona part del públic assistent ahir al ple ordinari del mes de juny a l'Ajuntament de Palafolls eren veïns afectats per la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del nostre municipi entre els carrers Passada i Ramon Turró. En el moment de precs i preguntes van demanar que els regidors es posicionessin sobre aquest projecte i un a un van, doncs, tots els regidors van mostrar-se en contra de la benzinera al centre, però amb matisos. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tornar a posicionar personar-se contra la benzinera, però va explicar que l'Ajuntament ha de continuar amb els processos legals establerts i que el plantejament actual permet la venda al detall també de

0: combustible en aquest espai. Tot i això, l'alcalde apela al consens per arribar a trobar una solució que afavoreixi a tots els implicats. Tots els regidors del Partit Socialista van mostrar el seu desacord amb la nova benzinera, que seria la sisena al nostre municipi. La seva portaveu, per exemple, Rosa García, explicava que han fet al·legacions al projecte presentat. Mònica Armada, de Palafolls Som, rebutja igualment la idea d'una benzinera a l'entrada del poble, però lamenta que fa 2 anys que s'està tramitant i que ara ja és difícil aturar aquest projecte. Recorda que aturar el projecte podria suposar un problema legal al consistori. La regidora no adscrita Dolors Agüera no comparteix la ubicació de la nova estació de servei, però també apunta la necessitat de sopesar les repercussions legals si finalment no es deixa fer la benzinera en un espai permès. Martí Victòria creu que s'han perdut 2 anys en la lluita per evitar la instal·lació d'aquesta benzinera. Els veïns van demanar a l'Ajuntament que es revisés el plantejament per evitar futurs conflictes entre veïns i activitats econòmiques molestes, però permeses com les que viuen ara els residents de l'entrada del poble.
1: Gràcies. I Canet treballa per enfortir el comerç digital. Dani Grau, bona tarda.
2: Bona tarda. Dins del projecte Canet Comerç i Serveis es posa en marxa una nova actuació destinada a reforçar la visibilitat del teixit comercial i de serveis en local i facilitar la comunicació entre els establiments i l'administració. La iniciativa inclou la creació d'un directori digital d'empreses i comerços del municipi, així com nous canals de comunicació i promoció per donar suport a l'activitat econòmica local. Per tal de poder incorporar als establiments el nou directori, es demana la col·laboració dels negocis del municipi, omplenant el formulari que s'adjunta en la comunicació que es pot trobar a la web de l'Ajuntament. La informació recollida permetrà crear una eina actualitzada i accessible perquè la ciutadania pugui combinar de manera ràpida i senzilla l'oferta comercial i de serveis existent al municipi. Aquest directori digital esdevindrà un aparador permanent dels establiments locals, contribuint a incrementar la visibilitat, facilitar el contacte amb potencials clients i fomentar el consum de proximitat. Al mateix temps, oferirà als veïns i veïnes una eina útil per descobrir els productes i serveis disponibles al municipi, afavorint una economia local més dinàmica i connectada, amb l'objectiu de millorar la coordinació, la difusió d'informació d'interès en el sector comercial. També s'ha creat un grup de WhatsApp destinat als establiments del municipi. Aquest canal permetrà compartir de manera àgil informació sobre campanyes de promoció, activitats, subvencions, formacions, incidències o qualsevol altra qüestió rellevant per al teixit econòmic local.
1: I Llavaneres reforça la prevenció d'incendis amb un nou vehicle per l'ADF, amb Martí Capçada.
3: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s'ha incorporat un nou vehicle destinat exclusivament a les tasques de prevenció d'incendis forestals. La iniciativa forma part de les actuacions que el consistori desenvolupa al llarg de l'any per reduir el risc d'incendi i millorar la vigilància dels espais naturals del municipi. Aquest dimarts, l'alcalde de Llavaneres, Àlex Neira, i la regidora de Medi Ambient, Àngel Solà, han formalitzat la cessió del vehicle a l'ADF Serralada de Montalt amb la signatura d'un conveni amb el cap operatiu de l'entitat, Josep Bertran. L'acord reforça la col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació en matèria de prevenció i vigilància forestal. El nou vehicle és un Ford Ranger XLT de doble cabina valorat en més de 42.000 euros. La compra ha estat possible gràcies a una subvenció de 40.000 euros de la Diputació de Barcelona. El totterreny permetrà millorar les tasques de vigilància, manteniment i actuació preventiva que es duen a terme habitualment en zones boscoses i espais naturals del terme municipal. Aquesta adquisició se suma a altres actuacions incloses dins del Pla de Prevenció d'Incendis, com ara el desbrossament de franges de protecció, el manteniment de camins forestals i el control de parcel·les per garantir el compliment de la normativa vigent.
1: I Tordera es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Marc Treserres.
4: Els bombers voluntaris afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. Malgrat un inici de temporada, ha humitat els boscos i que ha deixat una certa calma gràcies a aquestes pluges de la tardor i la primavera, que és un escenari més positiu que en els darrers anys, l'arribada de les altes temperatures aquestes últimes setmanes i la sequedat del combustible fi, com herbes i vegetació baixa, encenen les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu, doncs, és l'ampliació de la plantilla del parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar fins als 18 efectius. Segons ha explicat el portaveu dels bombers, aporta oxigen per garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un de 100% forestal, que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís. Aquesta feina es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i també dels camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Els bombers alerten que la tipologia d'incendis ha canviat i ara són focs impossibles d'atacar a causa de l'envelliment dels boscos i l'acumulació de biomassa morta per la sequera. Per això insisteixen en la necessitat de fer els boscos més resistents mitjançant la neteja i el foment de l'activitat forestal i pagesa. Finalment, davant qualsevol columna de fum, la consigna és unànime: trucar immediatament al 112. La rapidesa, per tant, en el primer avís, és sovint el factor determinant per evitar que un conat es converteixi en un incendi de grans dimensions.
1: Més temes. L'Ajuntament de Canet demana millores per l'Institut Sonsimora. Dani.
2: Sí, l'objectiu és establir un circuit d'actuació que vinculi departament, ajuntament i centre educatiu de cara a la resolució d'incidències o problemàtiques del centre RAN que fa 13 anys que està en barracons. S'han posat sobre la taula diverses incidències que hi ha al centre, com ara filtracions, problemes del sostre o de subministrament elèctric en alguns mòduls. Es farà un seguiment d'una de les incidències i la comunicació es farà de manera més rigorosa. D'altra banda, no s'instal·laran nous mòduls de cara al curs vinent i el manteniment ordinari dels mòduls correspon al centre i els problemes estructurals se'n farà càrrec al departament. També s'ha aconseguit el compromís del departament per millorar els sistemes d'aire condicionat dels dos instituts públics de Canet.

0: Caldes d'Estrac estrena el Laboratori Escènic, un nou casal d'estiu artístic per a joves. Martí.
1: Doncs sí, Caldes d'Estrac ha posat en marxa el Laboratori Escènic, una nova proposta educativa, cultural i de lleure destinada a adolescents entre 12 i 17 anys. L'activitat es desenvoluparà del 7 al 30 de juliol a la Fabriqueta i oferirà als participants un espai per descobrir i experimentar amb diferents disciplines de les arts escèniques contemporànies. El casal es farà els dimarts, dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia i estarà dirigit per al professional de les arts escèniques escèniques, Xènia Olivella. Al llarg de 4 setmanes, els joves treballaran disciplines com el teatre físic, el clown, la dansa butoh, la improvisació, els viewpoints i la composició escènica, combinant també la creació artística amb el desenvolupament personal i la convivència. Més enllà d'un casal de teatre convencional, el Laboratori Escènic es planteja com un espai d'investigació i creació col·lectiva, on el procés creatiu tindrà un paper central. El projecte culminarà amb la creació d'una peça escènica o performance construïda a partir de les idees, inquietuds i interessos dels mateixos participants. La iniciativa busca fomentar la comunicació, la creativitat, l'autoestima i el treball en equip a través de les arts escèniques. Les places són limitades a un màxim de 12 participants per garantir una experiència propera i de qualitat.
0: I ja estan obertes les inscripcions per una formació per a joves auxiliars de paleta a Tordera. Marc.
2: Així és, el consistori, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida, com dèiem, al jovent tordarenc. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques d'auxiliar d'obra i prevenció de riscos laborals específic per al sector. Aquesta formació representa, a més, una oportunitat única perquè els joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció adquireixin coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació de Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda al sector i amb possibilitats d'inserció laboral.
3: En principi, nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
2: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414.
0: I en esports, el Memorial Pere Jiménez tornarà a ser l'eix central de la festa de futbol sala a Malgrat. Ona, Malgrat.
4: El futbol sala celebrarà aquest dissabte i diumenge l'onzena edició del Memorial Pere Jiménez. La jornada s'emmarca dins d'un torneig intergeneracional que se celebra per segon any i un triangular de veterans. El Memorial, que serà diumenge a partir de 9:45, continua sent la pedra angular de tot el cap de setmana, tal com destaca el president del futsal Malgrat, Enric Parera. La jornada de dissabte, a més, inclourà dos triangulars de categories prebenjamí i benjamí, una proposta amb la qual es pretén fer gaudir de l'esport a tots els participants.
5: La pedra angular, efectivament, és el Memorial. I tot això, amb els anys, s'ha anat complementant i s'ha extès bastant, de manera que al final ara arribem a tenir ja en aquesta edició pràcticament tot el cap de setmana ple d'activitats, tant dissabte com diumenge. Llavors, dissabte, les dues peces centrals són dos triangulars que fem pels més petits, els preves i els benjamins, els matins, que vindran sis equips, de quatre de fora i dos locals, lògicament, i per la tarda el ja famós intergeneracional, torneig intergeneracional, que juga bastant amb els termes inter, lògicament es vol dir que és transversal a les generacions i als gèneres, per tant, nois i noies de totes les edats juguen correctament distribuïts entre ells, no és competició, és simplement doncs, desenvolupar l'activitat i veure com les generacions i els gèneres ens entenem fent una activitat molt concreta, en aquest cas el futbol sala.
4: El regidor d'Esports, Miquel Àngel Ruiz, també ha remarcat que qui va dedicat a aquesta jornada, Pere Jiménez, continua molt present entre les persones que van compartir amb ell la passió pel futbol sala. El regidor recorda que el memorial va començar sent una trobada d'amics d'en Pere i que 11 anys després s'ha convertit en un gran esdeveniment esportiu que ja implica diferents generacions.
6: Van començar només jugant als amics d'en Pere, aquell equip que en Pere i jo portàvem, que érem els entrenadors, i mira on estem 11 anys després. Malauradament estem amb un cap de setmana brutal de futbol sala, com ha dit l'Enric fa un moment, on ja entrem amb totes les generacions i bueno, crec que és una festa, crec que podríem dir que és la festa del futbol sala a Malgrat.
4: Després del memorial, diumenge al matí es disputarà un triangular de veterans. El cartell reunirà els veterans Indústria Santa Coloma, l'associació veterans del futbol sala del Futbol Club Barcelona i el mateix futsal Malgrat. La programació es completarà amb una paellada popular al migdia i durant la tarda de diumenge també se celebrarà partits entre pares i mares i entrenadors.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Hola, bon dia. El temps de les properes hores que continuarà marcat per l'estabilitat. Una estabilitat que, com a molt, ens portarà quatre núvols prims aquesta tarda. Amb vent molt fluix que bufarà de mar cap a terra avui i situació marítima com ahir, tranquil·la, mar arrissada amb petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures s'han de mantenir també sense grans canvis, amb unes màximes que aniran dels 28 als 31 graus a prop de la costa i entre els 32 i els 33 cap a l'interior de la comarca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb més núvols, fins i tot no descartem alguna goteta, poca cosa, això durant el matí, com a molt fins a mig matí. Després s'aclarirà, el sol s'imposarà i les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui.
0: Molt bé, doncs després d'escoltar la previsió del temps, com sempre, farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb en Sergio Lorenzo per parlar de la festa argentina que se celebra aquest diumenge a Premià de Mar. Avui també, com cada dijous, secció de moda amb la nostra experta, la Judit Jiménez, amb qui repassarem doncs, les tendències que arriben amb força aquest estiu. I també parlarem amb en Gerard Xalabarder, que és el creador d'una aplicació mòbil per llogar piscines. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
10: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
11: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut.
13: Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
15: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
14: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
15: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
16: Ràdio Tordera.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: Moment de veure què passa avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Aviam, comencem parlant del Maresme, que destaquem avui.
1: Doncs mira, primer faré una pregunta retòrica a l'aire, i és que sabíeu que el contenidor gris hi llancem moltes coses que no hi haurien d'anar, oi? Doncs un anàlisi feta a la planta de tractament de residus de Mataró ha detectat que gran part de la brossa de la fracció resta conté residus reciclables, especialment matèria orgànica, roba i envasos. Els experts recorden que el contenidor gris només hauria de servir per als residus que no es poden reciclar. Quan es barregen materials que sí que tenen un contenidor específic, es dificulta el reciclatge, augmenten els costos del tractament i es redueix la qualitat dels materials recuperats. Un recordatori que separar bé els residus a casa continua sent clau per cuidar el medi ambient i que, degut a aquest estudi que s'ha fet a Mataró, Gemma, doncs sembla que el tema del reciclatge el tornem a tenir sobre la taula.
0: Uh-huh. En clau internacional, què és notícia?
1: Doncs el debat sobre l'impacte de les xarxes socials en la salut mental dels menors sembla que torna a ser la protagonista, Gemma, ja que a Itàlia una família ha decidit emprendre accions legals contra TikTok i Meta després de la mort de la seva filla de 12 anys que es va suïcidar malauradament l'any 2024. La mare assegura que en només 6 mesos va veure com la seva filla canviava profundament i creu que l'algoritme de les plataformes li mostrava continguts que cada vegada més relacionats amb la tristesa, la solitud i l'autolesió. El cas ha generat un intens debat a les xarxes i als mitjans sobre la necessitat de reforçar la protecció dels menors a internet i controlar millor els continguts als quals hi poden tenir accés.
0: Un debat, que està a l'ordre del dia. I el tema curiós, què tenim?
1: Doncs una notícia / curiositat que la veritat és que l'he vist avui al matí i és que no donava crèdit, ja que sabíeu que una de les claus de la construcció de les torres centrals de la Sagrada Família és, atenció, la cola, és a dir, el loctite de tota la vida. I sembla impossible, però és així. S'aguanten en gran part gràcies al loctite, ja que els responsables del temple han revelat que s'han utilitzat fins a 24 tonelades d'un adhesiu especial de la marca Loctite per unir la pedra i l'acer de les 6 grans torres centrals de la basílica. En total, aquesta cola ha servit per enganxar 826 panells prefabricats, entre ells els de la Torre de Jesús. Segons els responsables de l'obra, aquest sistema ha permès accelerar els treballs fins a 10 vegades més i estalviar dècades de construcció. L'adhesiu, creat especialment per al projecte, s'aplica en estat líquid perquè s'adapti perfectament a les superfícies i, un cop solidificat, converteix les peces en una estructura única i molt resistent. Un secret d'enginyeria que ajuda a fer realitat una de les obres més emblemàtiques del món.
0: Molt bé, Martí, perfecte. Doncs ja coneixem avui què és notícia, així que el que ens falta és repassar la pregunta del dia. Tu mateix, què estem preguntant avui?
1: Doncs com que us hem dit aquesta curiositat sobre la Sagrada Família i també degut a la visita del Papa i els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, doncs ha tornat a sortir molt a la llum aquesta gran obra que té el nostre país, volem preguntar als nostres oients si creieu que finalment, bueno, encara li queden unes últimes pinzellades, però si ha acabat complint les expectatives que hi havia sobre la Sagrada Família, ja que portem anys i panys de construcció, doncs si finalment les ha complert o no aquestes expectatives. Podreu votar amb un sí o amb un no a través de les nostres xarxes socials, Gemma.
0: Molt bé. Martí, tu que ets a Barcelona, has vist la Sagrada Família per dins?
1: Doncs mira, és una cosa que fa molts mesos que amb els meus pares ho diem, que hi volem anar, perquè està clar que com que és un edifici en construcció, cada cop és més espectacular. Però hi vaig anar un cop fa molt de temps, farà potser 10 anys o així, i ara m'agradaria tornar-hi, però hi hauria d'anar, la veritat.
0: Molt bé, jo de fet també fa uns anys que no hi vaig, així que mira, és una bona excursió, aquesta.
1: Home, per favor, o sigui, la Sagrada Família és que et diria que també era una altra possible pregunta del dia, de si creieu que serà l'edifici o la construcció més espectacular del món, et diria, a nivell de complexitat, de detall i de tot, és que és una cosa mai vista, o sigui, bueno, impacta molt si la vas a veure.
0: Molt bé, Martí, doncs gràcies com sempre i de seguida ens tornem a escoltar. Fins ara.
1: Fins ara.

0: I amb l'arribada de l'estiu són moltes les biblioteques de la comarca que se sumen al projecte Estiu Lector. Com a exemple, avui en parlem des de la Biblioteca de Palafolls. Jordi Pratsavalls, tot teu aquest espai.
1: Ja fa més de 5 anys que la biblioteca del nostre municipi, la Biblioteca Enric Miralles, organitza diferents edicions per l'estiu del Guanyem un Estiu Lector. Una proposta que aquest estiu continua a la biblioteca del nostre municipi i avui en volem parlar amb la seva directora, Anna Miralles. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parlàvem d'aquesta campanya d'Estiu Lector que un any més torna a la Biblioteca de Palafolls.
2: Sí, com bé dius, ja portem molts anys adherint-nos a aquesta campanya que organitza fins fa poc la Fundació Bofill, que actualment ha canviat el nom i es diu Equitat.org, perquè trobem que és una campanya molt interessant, no? Perquè el foment de la lectura ha de durar tot l'any i no pot ser que els mesos d'estiu no trobem temps per dedicar una mica a la lectura, perquè més la vessant aquesta més... De lúdica, no? Que no és només llegir per estudiar, sinó per passar-ho bé i distreure'ns.
1: I en què consisteix aquest estiu lector? Fes-nos en 5 cèntims, en plan general. Després, si vols, ja entrarem en els detalls. Però quin és l'objectiu, per exemple, d'aquest tipus de campanyes, Anna?
2: L'objectiu és aquest, no? Perquè això que et deia, hi ha moltes famílies doncs, que durant l'estiu els llibres no són els protagonistes, no formen part del dia a dia. Llavors és per crear aquest hàbit lector, perquè els nanos no es despengin, no? Perquè està comprovat que els nens que no llegeixen durant l'estiu poden acumular com un retard una altra vegada o un retrocés de 2 o 3 mesos d'aprenentatge, no? Llavors, clar, creiem que és bàsic fomentar-ho des de la biblioteca. I consisteix en res, en proposar... S'entreguen uns kits lectors per motivar una mica a fer aquestes lectures i el compromís dels nanos és de fer 3 lectures al llarg de l'estiu. Mm-hmm. Lectures que poden ser, no? Des de nosaltres farem unes propostes... El dia 22 de juny, quan ens trobem a les 6 de la tarda, servirà doncs, per conèixer-nos, explicar una mica més en què consisteix entregar aquests kits lectors i, a més, nosaltres proposarem 3 lectures sorpresa, que és el que et deia, que és totalment flexible, que qui ja les hagi llegit o que no els hi agradi el que els ha tocat, doncs poden canviar-ho perquè, per sort, a la biblioteca tenim molta oferta de llibres, no?
1: Sí que és veritat que aquestes 3 propostes que vosaltres formuleu d'inici, com dèiem, aquest petit lot, no?, que ja feu perquè els més menuts doncs llegeixin de cara a l'estiu, és tan sols una suggerència. I sempre intenteu, d'alguna manera, entenc que hi hagi tipus de lectura de tot tipus.
2: Sí.
1: Parlem de còmics, parlem de novel·la curta, sempre, òbviament, adequat a la seva edat, no, Anna?
2: Sí. A més, com la campanya és per alumnes que hagin acabat 3er, 4er o 5er de primària, també diferenciem, no?, el que són llibres de gomet vermell, que en diem nosaltres, que són de 7 a 10 anys, i llibres de gomet verd, que són a partir d'11. Llavors, bueno, hi ha diferents nivells, i dins de cada lot, això hem intentat buscar... No? Una mica d'extensions diferents, no tots llibres així totxos, no? Perquè potser s'espanten una mica i perquè puguin variar també, no? Perquè estils n'hi ha molts i gèneres també i per què no experimentar-los tots una mica.
1: Mm-hmm. A partir d'aquí, no me n'oblido, el 22, el pròxim dilluns, és quan es dona el tret de sortida, aquesta nova edició de l'Estiu Lector. Ho farem amb una bona proposta que ara m'explicaràs, però si seguim amb la intenció d'aquest Estiu Lector, suposo que en aquest cas tenen els més menuts, 2 mesos, 2 mesos i mig, per poder llegir aquests llibres, perquè després crec que de cara al setembre us torneu a reunir tots per poder... comprovar, deixa'm dir-ho entre cometes, i d'alguna manera doncs, otorgar els premis d'aquest Estiu Lector, no?
2: Sí. Sí, nosaltres ens trobem el 22 de juny i després del setembre, que encara no tenim la data, però sempre acostumem a fer-ho quan ja ha arrencat el curs escolar, ens tornem a trobar i ens porten aquest carnet de viatge lector que hem entregat el dia 22, omplert amb les lectures. I llavors, quan veiem que s'han fet les 3 lectures i el carnet està omplert, donem un obsequi de recompensa, no? De
1: ho has aconseguit?
2: Superlector, exacte. Mm. Sí.
1: Mm-hmm. De fet, ens has portat avui un exemple d'aquest carnet, que la veritat és que és molt xulo, perquè a part, òbviament, de que hi hagi doncs, això, 4 preguntes com molt bàsiques dels llibres que s'han llegit i per poder després segellar, que entenc que han de venir a segellar-ho a la biblioteca, és a dir, quan llegeixin un llibre han de venir a la biblioteca perquè els hi poseu el segell o com va?
2: No, cal. El setembre quan ens trobem és això, nosaltres ho comprovarem i llavors ja... Ja està, no hem de fer res més.
1: El que dèiem, hi ha quatre preguntes bàsiques del llibre que s'ha llegit, per si l'hem entès, per si ens ha agradat, no ens ha agradat, vaja, una miqueta d'opinió també, però hi ha moltes altres més coses. Per exemple, hi ha diferents jocs que, per exemple, a través d'un codi QR podem accedir i passar un bon estiu. Vaja, altres propostes, per tant, el carnet també és ben complert, Anna.
2: Sí, és ben complert, i fins i tot al final hi ha com un QR que ens porta a diferents recomanacions lectores, que també, no?, és un complement que està molt bé.
1: Tots aquells alumnes, perquè no sé si ho hem dit, però estem parlant d'alumnes de tercer, quart i cinquè de primària?
2: Sí, que hagin acabat tercer, quart o cinquè.
1: Necessiten fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ens presentem el dilluns ja i aquí a partir d'aquí comença tot?
2: Millor si fan la inscripció prèvia, perquè així doncs podem calcular. Ara ja tenim uns quants inscrits, però també hem portat uns flyers informatius que hem entregat a les escoles per veure si així ho poden fer arribar a totes les famílies. I quants més siguem, molt millor, no?
1: Com dèiem, ja fa més de 5 anys que la Biblioteca Enric Miralles s'adhereix a aquest projecte aproximadament, i segons la teva experiència, Anna, quants alumnes poden participar d'aquest estiu lector?
2: Bueno, normalment ens movem per una mitjana de 30 alumnes, més
1: molt
2: o
1: bé.
2: Menys.
1: Sí. Sí, que d'alguna
2: que
1: manera
2: no tots,
1: també...
2: També he de dir que no tots assoleixen el repte.
1: S'ha de tenir ganes, també. I d'alguna manera, home, l'estiu a vegades també desconnectem una miqueta, no? I fa que d'alguna manera doncs aquestes lectures quedin una miqueta més apartades. Però vaja, hi ha aquest repte que llença la biblioteca i el projecte L'Èxit, que dèiem, el dia 22 es presenta a la biblioteca. A partir de quina hora?
2: A les 6 de la tarda.
1: Conjuntament amb una activitat que també és ben interessant, no, Anna?
2: Sí, hem triat una activitat. Normalment sempre aquesta entrega de kits l'acompanyem amb una activitat externa, i en aquest cas la companyia Gra de Sorra ens ofereix una proposta que es diu Escull la teva aventura, que com a molts ja ens transportarà aquells llibres, no?, que teníem quan érem petits, que fins i tot encara n'hi ha ara a la biblioteca, on vas llegint, no?, i pots anar triant el camí que creguis més convenient, i així la història doncs té diferents camins, finals, no? Llavors es tracta una mica d'això, que entre tots escriurem una història, pensarem uns personatges, una narració, i llavors ho posarem per escrit i valorarem, no?, que si tirem per aquí doncs poden passar unes coses, si tirem per l'altre camí unes altres. Creiem que és una activitat molt divertida, no?, a l'hora que llegim, que escrivim, també pensem, no?, i imaginem, i molt complerta. I a més, també utilitzarem la IA, que vam estar dubtant, no? L'introduïm, no la introduïm, però creiem que és una...
1: L'etern dilema, no?, suposo,
2: exacte,
1: sobre la intel·ligència artificial, de com l'utilitzem.
2: Exacte, però creiem que és una manera molt pedagògica d'utilitzar-la, no? Perquè, bueno, primer que tenim una persona que controlarà i podrem veure els beneficis que té, que en certa manera, ben utilitzat, doncs també ens ajuda molt.
1: El benefici de la intel·ligència artificial, en aquest cas, en format educatiu, que en aquest cas, òbviament, també té coses bones. Jo ara t'escoltava i pensava en aquells llibres que a mi m'encantaven, de quan era petit, del Triar la teva aventura, no? No sé si encara existeixen, si en teniu alguna a la biblioteca, però escolta, quin records d'infància.
2: I tant, i tant, sí. Per això, quan vaig veure aquesta activitat, dic, ostres, mira, és molt divertit, perquè són llibres, no?, que... Bueno, molt fàcils de llegir i molt interessants, i que té molts recursos, no? Li pots treure molt el suc.
1: Ja que hem passat per sobre d'aquesta activitat d'estiu que prepara la biblioteca, deixa'm preguntar-te, Anna, més o menys, la biblioteca, quina pauta seguireu, més que res per estar informats, quins horaris, quines propostes de cara al pròxim juliol i agost, com ho gestioneu a la biblioteca?
2: La biblioteca no tanca a l'estiu, només tanca els dies festius al poble, no?, que són el 25 d'agost i el 8 de setembre, i a partir d'aquesta setmana, el dia 20 i fins al 10 de setembre, comencem l'horari d'estiu, que l'única afectació és que els dissabtes estarà tancat. Però de dilluns a divendres seguirem oberts totes les tardes de 4 a 8 de la tarda, i els matins de 10 a 2 quarts de 2.
1: Servei de préstec, tot igual, no? Com ho coneixeu.
2: Sí, tot al 100%. Inclús a la piscina, en principi, hi haurà la secció també amb revistes i llibrets per qui vagi a la piscina pugui complementar-ho doncs amb les lectures.
1: No tindrem excusa, doncs, per compartir un bon llibre, una bona història, o encara que sigui, doncs, allò, una revista, no?, per llegir un article, sigui com sigui, fomentar la lectura, que és una de les vostres missions principals, des de la mateixa biblioteca, i com sempre acostant, doncs, aquestes petites o grans lectures, també a l'estiu, a la gent que us acompanyi.
2: Sí, i també recordar, per qui vulgui, no?, perquè diu, ui, me'n vaig de vacances i el llibre pesa molt, no m'hi cap a la maleta. Doncs no, també tenim una altra via per aquestes persones, i és l'aplicació Biblio Digital, que està vinculada al carnet de la biblioteca, i des d'allà es poden descarregar llibres electrònics, revistes, guies de viatge, i és superpràctica i la recomano moltíssim.
1: No pareu d'organitzar coses, eh? Recordo que fa poc també parlàvem de les aules de nocturnes d'estudi, també per tots aquells estudiants que tenien doncs aquestes proves de selectivitat que ja han passat, aquestes propostes de poder estudiar en un lloc més tranquil. Per tant, en aquest cas, doncs, de cara a l'estiu, sapigueu doncs que l'horari ja a partir de la setmana que ve de la biblioteca serà aquest. L'única modificació important, podríem dir, que és que els dissabtes no obriu, però en aquest cas, si accediu, per exemple, a la piscina municipal del nostre municipi, tindreu aquesta secció de bibliopiscina. I com sempre, escolta, l'estiu no és el mateix sense una bona lectura. Allà en vulgueu, a platja, a piscina, us l'emporteu de vacances mentre esperem el tren, l'avió o anem en cotxe, és igual. Però com sempre, deixa't aportar doncs, d'alguna d'aquestes aventures que podem tenir en servei de préstec a la biblioteca del nostre municipi. Aquest dilluns, a partir de les 6 de la tarda, comença una nova proposta de l'estiu lector. Guanyem un estiu lector, més de 5 anys ja organitzat per la biblioteca del nostre municipi, i aquest any també hi tornem. Anna Miralles, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma, moment de les efemèrides amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bueno,
0: és que tenim un petit problema.
3: Bona tarda, Gemma Palet. Ara en... no molt bé, i tu?
0: Li caurà una bronca. Home, tampoc bronca, eh, no? Però sí que li direm a Marc Tres Serres que clar, que avui ens ha deixat l'espai buit, no? Però vaja, en 30 segons hem fet un treball d'investigació, sort que estem al dia, i per tant, doncs avui felicitem a quin famós o a quina persona famosa.
3: No, home, no, bronca, mira, tots tenim un descuit,
0: no,
3: pobre Marc, una abraçada des d'aquí. Doncs sí, Gemma, mira, hem estat aquí fent una recerca intensiva, i avui és l'aniversari de la famosíssima cantant italiana anomenada anomenada Rafaela Carrà.
0: Molt bé, que té unes cançons, per exemple, la de La Fiesta. Te'n recordes de la cançó?
3: Fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta.
0: Sí.
3: No era aquesta. I la de Para ser bien el amor hay que venir al sur.
0: Exacte, aquí la tenim. Va, escoltem-la una mica.
3: A veure, pugem-la.

0: No sé si aquesta és la de la fiesta. És la de la fiesta? Clar, jo em sembla el tros més famós, però aquesta...
1: Ah, sí, ara. Que fantàstica esta fiesta.
0: Esta fiesta con amigos. Molt bé, i avui...
1: Un tamasso,
0: és un mite, eh? Sí, sí,
1: tant,
0: és una llegenda, la Rafaela Carrà. Avui també és el Dia Mundial de...
1: Doncs avui és el Dia Mundial d'una cosa que és el meu menjar preferit, Gemma. I t'ho faria endevinar, però com que tens el guió aquí al davant, ja ho dic directament. Avui és el Dia Mundial del sushi.
0: Que bo, m'encanta el sushi.
1: Oh, sí, sí, la veritat és que és d'aquests aliments que s'han com posat de moda en qüestió de pocs anys, però és que el trobo, no saps com disfruto quan vaig amb els amics o amb qualsevol companyia, amb la parella o amb qui sigui, a un bufet de sushi. O sigui, et diria que és de la meva activitat preferida.
0: Uh-huh. A mi també m'agrada molt, eh? El que passa és que els bufets, sí, m'agraden, però m'agrada més el típic restaurant així, saps? Que va a la carta.
1: Ah, bueno, clar, però, home, jo si m'ho fas, si m'ho pagues tu, Gemma, jo també prefereixo anar a un restaurant de carta. El que passa és que el meu nivell adquisitiu arriba, de moment, al bufet. Llavors, mira, si ho patem molt amb l'Ona Maresma, ja em començaré a plantejar anar a algun restaurant de carta.
0: Molt bé, i avui també doncs, feia anys un cantant molt, molt famós, a qui avui dedicarem l'efemèride musical.
1: Sí, i és que fa 84 anys el cantant de l'integrant, un dels quatre integrants del grup Beatles, el Paul McCartney, que el nostre company, en Sergi Ferrer, no sé si ens està escoltant, però ens en farà 5 cèntims. No l'he consultat, si en té idea, però confio tan cegament amb les seves dots musicals que estic segur que serà així.
2: No, home, el baixista imprescindible de Beatles va ser un dels impulsors també del Mellotron, que és el futur sintetitzador que tots fan servir avui en dia. O sigui, sense els Beatles, sense Paul McCartney, no estaríem escoltant la música que estem escoltant ara. Després va ser integrant de Wings, de fet els escoltem de fons, Wings, una banda que va formar amb la seva dona, la Linda McCartney. O sigui que Paul McCartney, des d'aquí, un petó ben gran, ets meravellós.
1: Sergi, amb qui ens quedem? Amb Paul McCartney o amb Rafaela Carrà?
2: Paul McCartney, la pregunta, Martí, Paul McCartney, sens dubte.
1: La pregunta ofèn, no?
0: Doncs jo em quedo amb la Rafaela, eh?
1: Mira,
2: pues vinga,
1: per gustos colors.
2: Qui sigui.
0: Molt bé, companys, gràcies a tots dos. Fins ara.
1: Fins ara. Adeu.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
2: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
3: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 700.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-73 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batller, lamenta els fets.
11: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
10: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
12: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
13: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
14: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs avui anem fins al municipi de Canet amb l'ajuda d'un article al diari El Punt d'un 18 de juny, però de l'any 1985. Aquest, de fet, n'era el titular. Canet ja té a punt el projecte per rehabilitar l'Ateneu. L'Ajuntament de Canet ja tenia aquell estiu a punt el projecte de restauració i rehabilitació de l'edifici de l'antic Ateneu, obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que datava de l'any 1887. El projecte elaborat amb ordinador era obra de l'arquitecte Antoni Padullas i Rosell. A l'edifici, un cop restaurat, s'hi havia d'ubicar la Casa de la Vila i també contemplava habilitar sales i dependències per poder-hi celebrar doncs, tot tipus d'actes culturals. L'alcalde de Canet, llavors Antoni Cruanyes, presentava de manera oficial el projecte de restauració i rehabilitació de l'antic Ateneu, un nou projecte que constava de dues fases. Una primera en la qual es tenia cura de la restauració de la part externa de l'edifici, tot conservant el disseny primitiu, i una segona fase que era la més complexa i tenia pressupostats uns 34 milions de pessetes. El nou edifici, un cop acabat, constaria de dues plantes principals, un aparcament subterrani i una coberta destinada a l'elaboració i conservació dels materials escènics. També s'hi faria, segons el projecte, un teatre amb capacitat per a més de 200 persones, amb la possibilitat d'ampliar-se a 400, ja que es faria una separació que seria mòbil. Aquestes dependències estaven previstes per fer-hi tot tipus d'actes culturals i espectacles, des de projeccions de cinema, teatre, balls populars o recitals. Es podria disposar d'un escenari de 11,5 metres quadrats.
13: Molt bé, Jordi, com sempre, gràcies. Fins ara.
14: Gràcies.

0: I l'estiu és sinònim de noves tendències i de peces que tornen amb força als carrers, a les xarxes socials i també als aparadors. I avui amb la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, a qui ja coneixeu bé, repassem algunes de les tendències que més estan marcant aquesta temporada d'estiu. Judit, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé, amb calor, com tothom.
0: Sí, fa calor, eh?
1: Sí.
0: Bé,
1: és horrible.
0: És horrible, no, no. I a més diuen que aquest cap de setmana farà més calor.
1: Sí, el que passa que, bueno, jo tinc plan xulo i estic més igual, que faci la calor que vulgui.
0: Ah, molt bé.
1: Em fa molt temps. Me'n vaig veure el Love of Lesbian a la platja.
0: Ah, que guai, a on?
1: I em fa una il·lusió a l'Estartit.
0: Ah, que xulo. Molt bé, molt bé.
1: Sí, és a l'Itaca, al Festi, me'n vaig
0: sí,
1: a Festi.
0: Molt bé, perfecte, molt bé. Doncs que t'ho passis sí. Molt bé. Judit,
1: a veure,
0: parlem de tendències. Si haguéssim de resumir la moda d'aquest estiu, quines serien?
1: Doncs mira, una que ja hem comentat tu i jo fa una estona, que fem les trampetes, no trampetes, el crochet, que
0: sí.
1: El crochet és veritat que està... De fet, jo penso que va venir fa uns 4 o 5 anys i no ha marxat ja, eh?
0: Ja.
1: S'ha quedat molt i l'estiu va tornant. T'hi fixes, a la primera va venir en forma de bossa per anar a la platja, que venia com una bossa que era una reixa que la feien de crochet, i després ja es va passar als tops. Ara he vist molts vestits.
0: Sí.
1: Tipus per anar així amb el cruixet més grosset, que potser pots portar el biquini sota i es veu més transparent o més llarg, però el cruixet sí, i amb faldilla i tot, eh? Ahir vaig fotografiar una faldilla superbonica de cruixet.
0: És una tendència xula, eh?
1: Sí.
0: També
1: sí,
0: tenim
1: sí, sí.
0: Els pantalons que són com bombatxos.
1: Ai, sí.
0: S'han posat molt de moda, eh?
1: Sí, i realment era una cosa com quan ho vaig veure el primer cos vaig dir però és que ara m'agraden molt. Els trobo molt xulos, donen moviment, donen joc a l'hora de vestir-te, si tu saps combinar bé, donen molt de joc.
0: Clar.
1: Si portes amb una bambeta o amb una sandàlia o, no sé, poden quedar molt xulos.
0: Com bé comentes, donen moviment perquè són com voluminosos. Clar, la part
1: exacte.
0: De dalt, per compensar una mica aquest volum, quina seria la millor opció?
1: Jo penso que sempre hem de tirar, hem de mostrar la nostra forma, la nostra silueta. Llavors, clar, si tu portes un pantaló bombatxo, et marca la cintura i et marca després ja la part fins als turmells no veus res. És que et fa un volum que potser tu no tens, no? Llavors, el que s'ha de notar és com ets tu. Llavors, si vols, doncs un top de tirants, per exemple, una miqueta més senyideta a cos, i es marca la silueta i ja s'entén que portes un pantaló que va amb 1.000 metres de roba, perquè al final els bombatxos porten molta tela, però quan portes una faldilla, aquestes EVC que són tan, que tenen camines i es mouen, és perquè porten molta roba, molts metres de roba, no? I jo penso que has d'anar amb algú senyideta del clar. Tu imagina't si et poses un pantaló bombatxo i a sobre et poses una brusa una miqueta oversize o alguna cosa així, és que se't veuria enorme.
0: Clar, clar.
1: Sense ser-ho, eh? Vull dir que...
0: Massa ample tot plegat.
1: Sí, jo penso que s'ha de definir una miqueta la silueta, amb algun toc, doncs això. I llavors, clar, si li vols donar canya, perquè aquests pantalons a la nit te'ls pots posar, si són negres, per exemple, un color així, te'ls poses amb una sandàlia de taló i un top així bonic, així una mica brilli o de tirantets, i vas amb un lucazo, eh?
0: Una altra tendència que també ens ha arribat és que ara està de moda posar-se vestit amb pantalons, o sigui, el vestit a sobre.
1: Sí, és veritat. Ho he vist a molts aparadors,
0: Sí.
1: És igual, ho he vist i queda superxulo. Poses, igual un vestit de la crua que és supersenyit de colorint, xins així de tirant, supermono, així tipus lencero, però amb molta forma, i de cop i volta sota un texà ample. Amb cama ample, un flare, dius, hola. I realment dona un rotllo, eh? Clar, ara venint-nos una onada de calor no sé fins a quin punt,
0: Clar, clar, clar, massa
1: però, roba. Però dona molt de joc, això. També? És divertit.
0: Sí, sí, no, és que també són coses que són poc habituals, no? Perquè com bé comentes, el crochet ja l'hem viscut, no? Ha tingut les seves èpoques, però clar, això de posar-se el vestit amb els pantalons a sota és com el layering, no? Allò de posar-se capes també està molt en tendència.
1: Però tu fixa't que anem d'una punta a l'altra, d'un extrem a l'altre. Es duien en shorts i minis minúsculs que semblen cinturons,
0: sí.
1: O un tipus de calça que deien gran pantaló, uns mini pants, i ara vas amb un pantaló i un vestit a sobre.
0: Sí, sí, sí, sí. Anem d'extrem a extrem.
1: D'extrem a extrem, és com, vale, perfecte, m'agrada tot, però, sisplau, una miqueta de seny.
0: El vestit llancer, Judit, aquest vestit que sembla per anar a dormir, però que molta gent se'l posa per anar al carrer, perquè, vaja, està en tendència.
1: Estic super a favor d'aquesta roba. Fa com 6 o 7 anys que va sortir la primera, que va ser com, wow, que es començava a portar un tipus baby doll, així uns vestits, semblant de nina d'encaje, i eren uns vestits d'així de blonda, perdó, que m'ha sortit en castellà, i així per sobre el genoll i tal, i eren boníssims, i ja em vaig pillar un en aquell moment, que era bastant més joveneta jo, i ara els porto llargs. He de dir que és una de les peces que me la poso a l'hivern, me la poso a l'estiu, queda bé, perquè te la pots posar, depèn del moment, amb una cosa o amb una altra, i és molt versàtil, és una peça molt versàtil. N'hi ha uns que a mi m'agraden molt, que m'agraden molt els que arriben fins als turmells. Els llancers, que són molt... És una tela que és una miqueta més gruixuda que no la pas d'anar a dormir, imiten el setinat i tot, fan la forma de l'escoda amb els tirantets i tot, és boníssim, i et fa la figura, perdona, llavors baixa avall recte, llavors, clar, et fa moviment, és elegant, estilitza, pots portar pla amb unes bambes, o pots portar amb unes sandàlies, o pots portar amb uns talons, o pots portar com vulguis, que queda bé.
0: Creus que és molt arriscat portar un vestit llancer que sigui com curtet? Perquè jo l'he vist combinat, per exemple, amb americana, però portar-lo només al vestit llancer, com ho veus?
1: Bueno, és el que parlem, això depèn de qui ho defensi, eh? Perquè si és una persona que té molt d'estil i el vestit llancer aquest és d'aquests minúsculs, molt curtet, és una persona que té tipus per portar-ho i va adequar, a veure, si vas amb una americana superreglada, això és un extremat, és un look extremat. Això no, jo no m'ho puc posar, perquè, o sigui, a veure, m'ho puc posar si vull, però a mi no, crec que em quedaria fatal per la meva tipologia corporal, però una noia que és prima, que tingui la cuixa

0: el color rosa, rosa claret, rosa pal, que també està en tendència aquest color.
1: Sí, és un color que va entrar en tendència ja a la primavera i que l'estiu ha seguit. Crec que ens afavoreix més ara que la primavera, perquè ara estem més morenets a la pell i llavors és un color que et ressalta, queda bonic. És un color romàntic. L'any passat era el blau bebé.
0: Sí, total.
1: Fixa't, l'any passat era el blau bebé i ara és el rosa pal. Vull dir, el rosa maquillatge. Anem a tons així una miqueta. Pensa que això un dia, si vols, en parlem. Depèn de cap a on va la humanitat. Això ho he explicat moltes vegades, però com que ho fem d'any en any o cada dos anys, hi ha uns laboratoris de tendències que el que fan és analitzar en quin moment està la societat i cap a on vol tirar. Què necessitem? Calmar-los? Necessitem estressar-los? Necessitem que es vinguin amunt amb la sofisticació? No. Vale, anem a posar-li un rosa sereno, que això calma. Hi ha moltes guerres, hi ha moltes coses. Anem a tranquil·litzar les bèsties una miqueta. Clar. És així, eh? Uh-huh. És trist, però és així. Llavors ells, a principi d'any, abans de treure totes les grans col·leccions, ja s'ajunten a Pantone, a qui sigui. Els laboratoris de tendències fan això. Miren en quin punt estem sociològicament parlant, com està el món, com estan la gent, què és el que predomina i cap a on hauríem d'anar. Fixa que quan hem estat més sense tants merders i tal, el que han ficat és colors àcids, colors fluor. Ara no, eh?
0: No.
1: Ara, veus?
0: Aquest
1: és,
0: any,
1: és curiós.
0: De fet, quan vam parlar del color Pantone,
1: era
0: com molt claret, no? Era com...
1: El Cloudy Dancer, que és un color núvol, un color núvol. És el color de la puresa, del núvol, i el blau cel, que és... Tu és un azul bebé, i et diuen azul bebé.
0: Clar.
1: Azul bebé, rosa, rosa maquillatge, rosa palo. Són uns colors que amansen, saps? Apaciguen les fieres.
0: Sí, sí, totalment. Que curiós, eh? Que fort.
1: Sí. Bueno, tots són molt manipulables, eh? Això de la psicologia del color dona per parlar-ne, eh? Si vols, un dia.
0: Doncs mira, la setmana que ve ja tenim...
1: Clar, doncs mira, la setmana que ve ja tenim tema.
0: I
1: perquè
0: tant.
1: Et poden fer tenir gana amb el color i tot.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Judit, com sempre, és un plaer tenir-te amb nosaltres perquè sempre aprenem coses noves. Ens escoltem la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, bonica. Un petó.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Acabem de conèixer tots els detalls de la festa argentina que se celebra aquest diumenge 21 de juny a Premià de Mar. Una festa argentina que arriba a la seva segona edició i que de ben segur omplirà doncs, els carrers de molta gent d'aquesta nacionalitat i també doncs, no cal que siguin només argentins, hi pot anar tothom que tingui ganes de passar-ho bé i d'aprendre doncs, nous balls i noves danses. Nosaltres fem el repàs a la pregunta del dia ràpidament. Avui estàvem preguntant a les nostres xarxes socials que si creieu que la Sagrada Família ha complert les expectatives. Per tant, una pregunta del dia molt subjectiva que podeu respondre a les nostres xarxes socials @onamaresma. Podeu respondre doncs sí, ha complert les expectatives o no, perquè recordem ha estat molts anys en construcció. Nosaltres ara tornem, fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Falten 2 minuts per arribar a 4:45 d'aquest dijous, 18 de juny, i bé, aquest dissabte us expliquem que es fa la 10a milla urbana a Canet, i per parlar-ne i conèixer tots els detalls d'aquest esdeveniment parlem amb Antonio Hernández. Dani, endavant.
2: Sí, tenim ja la inscripció tancada, per això hem decidit que entri Antonio Hernández avui, perquè aquesta nit passada, a les 23:59, s'acaba el temps d'inscripcions per aquesta 10a milla urbana. Antonio, bona tarda, què tal? Com estem?
3: Hola. Hola.
2: Hola.
3: Hola. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal? A veure una cosa. Quants inscrits hi ha? Hola? Em penso llamar que...
1: Sí, se'ns ha penjat la trucada, però de seguida intentem sí. tornar a recuperar. Dani, comentaves que les inscripcions ja s'han tancat, eh?
2: Sí, ahir a les 00 hores d'ahir, i hem de dir que és la 10a milla urbana, però que aquesta vegada sí que serà puntuable, diguéssim, i les marques que s'aconsegueixin seran oficials, perquè es farà en una zona que, com és el punt industrial, que ja està tot despertat, i per tant poden ser homologables per tenir en compte marques personals, cosa que altres anys s'havia fet en una zona que no estava del tot asfaltada, i
1: clar,
2: per tant sí que els
1: ara sí,
2: però no es podien oficialitzar les marques.
1: Dani, ja el tenim, eh?
2: Sí? Antonio Hernández, bona tarda, què tal? Hola. A veure, sí.
1: En principi m'han comunicat que sí, que el teníem.
2: Si està al poli industrial i pot tenir algun problema
1: de cobertura, aquí,
2: de cobertura, no, sí que especulant, però bueno.
1: Ara sí, ara a veure ara si sí. A la tercera va...
2: Hola, Antonio.
4: Ara,
2: què?
4: Alto y claro.
2: Serà al poli industrial o no? Serà al poli industrial o no?
4: Perfecte.
2: Serà al polígon o no, industrial?
4: Perdó? No,
2: sóc a casa. Ah, vale, pensàvem que teníem problemes de cobertura, però bueno, és això.
4: No, sí, sí. Com que jo ja tinc cobertura total.
2: Perfecte. El que sí que comentàvem ara, que s'han tancat les inscripcions ja, i per tant, quanta gent, atletes i atletes, nois i noies,
4: em penso que morirem d'èxit. Teníem una previsió d'inscripcions de màxim de 110 atletes, i l'estem superant. Encara la inscripció l'hem allargat perquè hi havia algunes dificultats de gent de fora de la província de Barcelona, i la tanquem ara. Estem per sobre dels 110 inscripcions.
2: Per tant, no es farà fora ningú, no? És a dir, ja
4: no s'hi diguéssim. No, evidentment, no. Tothom és benvingut. La previsió era aquesta. El circuit permet una participació alta, i no tenim gaire dificultats per aconseguir-ho bé.
2: Estàvem comentant quan estàvem intentant recuperar la comunicació que aquesta 10a milla urbana sí que les marques que s'aconsegueixin sí que seran homologables, i si hi ha algun rècord es podrà oficialitzar perquè...
4: Homologar
2: perquè, diguéssim, es fa amb asfalt, per entendre'ns, no? És això.
4: Bueno, es fa amb asfalt i amb un circuit homologat per l'homologador oficial de la Federació Catalana d'Atletisme. Fins ara la milla la fèiem al Passeig Marítim, i bueno, les carreres en ruta per part de la Federació, tant la catalana com l'espanyola, han de ser amb asfalt i no en pista bueno, no, no, de terra...
2: Amb sorra, amb terra.
4: De sorra, no, no. Vull dir, llavors, bueno, hem fet una mica d'esforç, una mica, un esforç econòmic bastant important, no? Per homologar el circuit, per venir i, bueno, tenim... ja les marques són vàlides per rànquings, tant catalans com estatals, i inclús doncs, per les mínimes que es puguin fer en equip, serveix per participar al Campionat d'Espanya de Milla Urbana.
2: Quantes curses es faran, Antoni? Això comença a les 6 de la tarda, quan ja el sol vagi de cap a caiguda, i per tant no maltractarem o posarem en perill la integritat física dels atletes, que evidentment aquest no és l'objectiu, i per tant a partir de les 6, de 6 a 8 més o menys serà aquesta millor urbana de dissabte.
4: Tenim la previsió per fer 12 curses en les diferents categories, des de la categoria més petita, que és la reservada al sub-8, és a dir, a nens nens i nenes de menys de 8 anys, que no fan, evidentment, la Villa sencera, sinó fan un terç, i fins a les 19-20, que farem la última cursa, la reservada a l'elit, doncs farem aquest número de curses.
2: En aquest sentit, es faran la cursa femenina i masculina, la milla sènior masculina
4: conjuntament,
2: i femenina
4: conjuntament,
2: i llavors... Sí, sí. Val, correcte. Això seria... I
4: sí, és sí, perquè si no... Perquè si féssim superat, separat masculí i femení, doncs seria interminable.
2: Perfecte, clar. Vull dir, cada... respectant les distàncies i, per tant, evidentment, dues classificacions independents i au, en el mateix moment, i feina feta. En aquest sentit, dir que això, la millor urbana, ve de... Bueno, com totes les mesures en l'atletisme, és típicament britànica, eh? Els que sí, més o menys han seguit...
4: Són hijos de la Gran Bretanya.
2: Sí, Gran Bretanya. Els que més o menys hem seguit l'atletisme, hi ha un atleta mític que era Sebastián Coe, que fins i tot va ser president del COI, si no recordo malament, del Comitè Olímpic Internacional, que aquest era el prototip britànic
4: És
2: val,
4: president
2: val,
4: del COI, encara.
2: No. Sí. No. No, no, home, no.
4: Ah, no? Ja no és.
2: Val, era.
4: Era.
2: Tampoc és president del COI Samaranc, perquè ja es va morir. Val, en aquest sentit és això, són 1.109 metres, no? Estic parlant de memòria.
4: 1.609.
2: 1.609, no m'ha fallat, 1.609 metres exactes, no? I, per tant, què heu aconseguit en el Pòlim de Cel? Una recta o hi ha alguna corba?
4: Hem aconseguit una línia recta i farem tres voltes.
2: Val, una línia recta...
4: Tenim 536,4 metres per volta, i la milla urbana, la milla sencera, són tres voltes al circuit.
2: En aquest sentit, la desena millor urbana, i per tant, amb edicions subsegüents, la de l'any que ve i les que vinguin, Antonio, si diguéssim que ja el circuit estarà homologat, anireu a morir aquí en el Pol Industrial, ja, no? Perquè les marques siguin vàlides, per entendre'ns.
4: Aquesta és la nostra intenció. Hem fet una prova aquest any, a veure si com funcionem. Jo crec que, bueno, doncs per el que ha despertat a nivell de participació de gent que estan intentant perquè participar nosaltres, perquè villes urbanes a Catalunya que siguin homologades hi ha poquíssimes. És curiós, però és això.
2: Però per què? Per què, Antonio? Però per què?
4: No sabria dir-ho. Sabria dir-ho. Bueno, pues, Mira, i es dona la casualitat que el mateix dia nostre, o sigui, el dissabte, a Badalona s'està fent una, es farà una tramilla urbana a Badalona.
2: Però és que igual no...
4: Igual
2: no és... les marques no seran homologables i a Canet sí, no? No
4: sé. Això sí, això jo sí que ja no ho sé. Suposo que si està en el calendari de la Federació Catalana els hi deuen obligar a que la certificació sigui, estigui certificada. Ho digo perquè sí.
2: En aquest sentit, Antonio, a banda de tot, la zona del punt industrial és ideal, primer, perquè no hi haurà activitat industrial, tenint en compte aquest dissabte, i segon...
4: Bueno,
2: perquè...
4: aquesta és una de les coses que ens va d'alguna forma, dir, bueno, un dissabte a la tarda del mes de juny, a la zona industrial no hi ha cap empresa oberta i l'activitat automobilística és mínima. Tot així, comptem amb la col·laboració de la policia municipal, que encara no és la circulació, qualsevol vehicle que no estigui autoritzat.
2: En aquest sentit, Antonio, dir que, a banda d'això, doncs, estem a tocar de l'autovia C32, ara autovia, normal, afortunadament, ja no paguen peatge, i, evidentment, també hi ha una zona destacable d'aparcament, cosa important en qualsevol, diguéssim, reunió humana, no? Seria això.
4: Exactament, tenim una zona àmplia a tocar la zona de competició i també obrim el que és el circuit on fem habitualment el cross, perquè si procedeix puguin aparcar els vehicles quan allà dintre.
2: Val. En aquest sentit, Antonio, perquè en tinguem una idea, 1.609 metres, és a dir... una marca sènior, una marca, és a dir, sobre quin temps està una milla, com quins temps?
4: Home, per això, evidentment, ja és com sempre, en funció del nivell, diria que el rècord del món està en 3.38 o 3.40, recordant el món en pista. Aquí el nivell que podem tenir dintre del que és l'atletisme català, pues seríem entre 4-10, 4-20 els primers els atletes que tinguin més nivell.
2: Exacte. I per tant estem dient que evidentment no és un circuit exigent, perquè evidentment és una línia recta, bueno, és que s'ha de fer tres vegades, però és pla, i per tant no hi ha ni pujades ni baixades ni recorts, per tant.
4: És un circuit molt i molt ràpid. El hàndicap són els girs que s'han de fer, girs de 180 graus. I sempre el fet de fer un gir d'això, el ritme, bueno, es ralentitza.
2: Perfecte. En aquest sentit, doncs, des de les 4, des de les 6 de la tarda fins a aproximadament les 8 del vespre de dissabte, doncs, aquesta desena milla urbana de Canet, que es farà al polígon industrial Can Misser i que, evidentment, té la intenció de seguir fent les edicions subsegüents dels anys doncs, que puguin venir a partir del 2027 també en aquesta zona, perquè el circuit ja ha estat homologat per la Federació Catalana de l'Atletisme i, per tant, les marques que s'hi passin doncs, seran oficials. Antonio Hernández, gràcies per atendre'ns. Dissabte no plourà, farà calor evident, però evidentment a les 6 de la tarda doncs ja el sol haurà baixat la seva intensitat. Gràcies, Antonio, i evidentment, sense cap mena dubte, jo crec que serà un èxit. Gràcies i adeu.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra atenció.

0: Molt bé, recta final del programa d'avui. Cada vegada hi ha més plataformes que aposten per l'economia col·laborativa i també per aprofitar recursos que sovint estan infrautilitzats. Avui parlem d'una proposta ben curiosa, una aplicació que permet llogar piscines privades per hores. Ens acompanya Gerard Xalabarder, CEO de CocoPool, per explicar-nos com funciona aquesta iniciativa i també a quin impacte està tenint. Gerard, benvingut a l'Ona Maresma.
1: Moltes gràcies.
0: Comencem a posar-nos al dia i explicar-nos una mica què és aquesta web, aplicació, CocoPool, què et permet fer i com va sorgir la idea.
1: Molt bé. Doncs mira, jo vivia amb la meva família en una casa amb piscina, amb jardí i piscina, fantàstica, aquí al Maresme, a Vilassar de Dalt, de fet, i els meus pares es van divorciar i vam haver de vendre-la. Aleshores jo me'n vaig anar a viure en un pis i en aquell moment em vaig quedar sense el jardí en piscina, on sempre celebràvem tot amb la meva família, compleanys, aniversaris, qualsevol excusa era bona per reunir la família i els amics, i la vaig començar a trobar molt a faltar, no? Aleshores vaig entendre la dualitat, no?, que hi havia entre el que té aquest tipus d'immoble i espais que els utilitzen molt poques vegades, i quan tens un pis, doncs no pots, quan arriba una celebració, no pots convidar a tothom a casa perquè no hi caps.
0: Clar.
1: Aleshores vaig crear el que és CocoPool, que és aquesta plataforma de lloguer de piscines privades per hores. El que fem, bàsicament, és connectar aquests propietaris que tenen aquests fantàstics espais i els vulguin rendibilitzar, com bé deies, quan els utilitzen.
0: Clar.
1: Com? Compartint, llogant altres famílies, grups i empreses per la celebració de cumpleanys, aniversaris, barbacoa, gender reveals o baby showers, aquestes celebracions més yanquis, cada vegada en tenim més, o team buildings per empreses, o simplement per donar-te un bany i combatre la calor.
0: Clar, tota aquesta cultura americana, no? Com bé comentes, baby showers, baby reveals, o sigui, és com, ens estan com arribant moltes tendències dels yankees, que abans aquí no es feia, abans a dir el gènere del bebè, abans no, pues, es comunicava d'una forma doncs diferent, no? I ara doncs aquestes celebracions fa que hi hagi més demanda d'aquests espais.
1: És un dels casos d'ús que tenim. És a dir, un dels principals seria, per exemple, l'aniversari mateix, que el portem celebrant tota la vida, i sí que hi ha casos d'ús, com bé deies, baby showers, gender reveals, que són americanes totalment, i el que busquen al final qualsevol celebració és tenir un espai privat i exclusiu. Al final la gent està cansada, en certa manera, d'anar a un restaurant o d'anar a la sala de festes que tothom l'ha utilitzat alguna vegada.
0: Clar.
1: No és privat ni exclusiu. I nosaltres venim a portar una solució amb això i connectar aquests usuaris.
0: Quan vau posar en marxa la plataforma, imaginàveu que hi hauria tanta demanda?
1: Sí, si no l'hagués creat. Jo tenia el convenciment al final que jo estava portant valor en els usuaris, en on els porto una rendibilitat, una font d'ingressos avui en dia molt notable. Tenim anfitrions que estan ingressant més de 15 i 20 mil euros a l'any, la qual cosa ja no és una font d'ingressos extra, i a l'altre costat tenia clar que, i més després del Covid, cada vegada la gent ha estat buscant espais que siguin privats on no es trobi molta multitud de gent.
0: Clar.
1: No es mescli tant. Això ha afavorit molt el model que vaig crear en el 2022. Aleshores, ara ens trobem en un moment molt dolç i molt indicat perquè compartir està de moda, la propietat està inaccessible i ara qui té realment un immoble sí que pensa en com rendibilitzar-lo.
0: Per què CocoPool? Perquè és un nom atractiu, és un nom, de fet, que enganxa. És una qüestió de màrqueting o té un significat?
1: CocoPool ve de la part de co, ve de compartir. Aleshores, co-co vindria a ser compartir entre aquest anfitrió i aquest usuari. I la part de pool, en el fons, és piscina en anglès. Aleshores, juntant-lo, sona un nom catchy amb moltes os i que la gent recorda molt fàcil.
0: Com funciona el procés per reservar doncs, una piscina a través de l'aplicació? Has de crear un usuari o simplement accedeixes de manera lliure?
1: Utilitzes el buscador, el cercador, entres a www.cocopool.es i a partir d'aquí tens el buscador de piscines. Introdueixes una geografia, una ciutat o un poble, introdueixes el nombre de persones que t'agradaria fer aquest bany o aquesta celebració i una data. A partir d'aquí et comencen a llistar totes les piscines que estan disponibles amb aquestes característiques, pots comparar i escollir la que millor s'adapta al teu plan. Reservar-la directament des de la plataforma amb tres clics.
0: Hi ha algun perfil predominant de persones que utilitzen aquesta aplicació? Per exemple, gent jove o gent d'un perfil específic?
1: És una bona pregunta. Nosaltres normalment tenim, les persones són entre 25 i 30 anys en amunt. Uh-huh. És a dir, no som una plataforma on ens lloguin adolescents o persones gaire joves. Normalment són famílies i grups que busquen aquests espais exclusius i privats i per celebrar alguna cosa.
0: Uh-huh. A Catalunya hi ha moltes piscines disponibles a la plataforma? Perquè de moment uh-huh. esteu treballant en territori català o ja heu començat a buscar nous horitzons?
1: Estem a nivell nacional. El 2022 i el 2023 vam començar a la província de Barcelona i amb els aprenentatges el 2024 ens vam expandir a Madrid, el 2025 ens vam expandir a València i el 2026, que és aquest any, amb tots els aprenentatges de València, Madrid i Barcelona respectivament, ens estem expandint a 8 províncies més de cop, donada l'atracció orgànica que estem tenint a tot el país. Aleshores, Girona, Tarragona, Guadalajara, Toledo, Alicante, Sevilla, Màlaga i Múrcia. És aquest any, tot de cop.
0: Molt bé, molt bé. Més qüestions. Què passa si es produeix, per exemple, que esperem que no, però si hi ha algun incident o algun desperfecte durant una reserva, oferiu alguna mena de compensació o la persona que ha llogat aquell espai ha d'assumir algun cost?
1: És una bona pregunta. Tots els usuaris que utilitzen Cocopool i es registren estan firmant els términos i condicions de la plataforma, que ja estan regulant una bona part del lloguer. A més, tenim una capa addicional i és que hem creat els primers contractes de lloguer de piscines del país i són contractes totalment vinculants. El que fan o serveixen és precisament per regular la responsabilitat i eximir el propietari d'aquesta. D'aquesta manera es poden introduir també fiances per si hi ha algun dany material.
0: I més enllà de les piscines, us heu plantejat ampliar el model a altres espais o a altres serveis?
1: La resposta és sí. A Cocopool som una plataforma amb especialitat de piscines, però ens estan funcionant molt bé els jardins fora de temporada. És a dir, llogar aquests espais sense la piscina, doncs també ens s'està demostrant que funciona pel simple fet que la necessitat real que estem satisfent és que la gent busca un espai. La gent no té espai. La gent que viu en un pis, per exemple, i ha de combregar gent, no té espai. Això passa a qualsevol moment de l'any i tothom, per exemple, té un aniversari en qualsevol moment de l'any i ens segueixen reservant els jardins encara que no sigui l'estiu en piscina.
0: Mm-hmm. Ara aquests dies, com bé sabem, fa molta calor, les temperatures estan pujant moltíssim, aquest cap de setmana s'espera la primera onada de calor. Això és beneficiós, no?, per la vostra aplicació, perquè la gent amb tanta calor, com bé comentes, no tothom té una piscina, per tant, les onades de calor o les altes temperatures us estan ajudant a que hi hagi més reserves?
1: Sí, normalment hi ha un pic en increment de reserves quan hi ha una onada de calor. De totes maneres, ho notem, però bueno, ja és això. Sí, té una part, el model de negoci actualment té una part estacional, però com deia, aquesta part dels jardins sí que és molt més estable i ens allarga la temporada.
0: Uh-huh. Hi ha alguna anècdota o alguna història o experiència curiosa que us hagi sorprès des que vau crear l'aplicació?
1: Sí, segur que sí.
0: I que es pugui explicar.
1: Sí, segur que sí. Al final, els propietaris tots tenen experiències. Al final, nosaltres ens basem en aquest romanticisme en el que el propietari cedeix el seu espai, el comparteix. Moltes vegades és no només ho fan per la rendibilitat econòmica, sinó també perquè senten molt orgullosos del seu espai i el volen compartir. Sí, atacant una mica com aquesta part de l'ego, no? Ostres, l'orgullós que estàs.
0: Mm-hmm. Doncs, jo he xafardejat la web una mica i he vist cases molt maques, He posat la ubicació per aquí, per Premià, i a la vora Argentona i tots aquests pobles del voltant, a Sant Vicenç de Montalt també, cases precioses que lloguen doncs, el seu jardí i la seva piscina.
1: Sí, sí, sí. Bueno, per exemple, hi ha un anfitrió, tinc més d'una història segur que hi ha, no? Però hi ha una que m'agrada que hi ha un anfitrió que va llogar per un aniversari, en aquest cas era de nens, I va sortir un moment per veure si necessitaven alguna cosa i es va trobar que en el jardí estaven corrent uns dinosaures molt grans i tots els nens estaven corrent per tot el jardí mentre uns dinosaures gegants que no sabia d'on havien sortit estaven perseguint els nens i al mateix temps estaven com filmant. però la primera imatge que es va endur l'anfitrió va ser al·lucinant i em deia que era molt divertit perquè estava fet perquè els nens s'ho passessin bé i riessin, però que la majoria realment estaven atemorits, estaven dels dinosaures perquè anem uns molt petits.
0: Clar, sí, sí.
1: Però perquè vegis que sí, hi ha històries divertides moltes i és part del que és Cocopool.
0: Uh-huh. Ara volem saber, per acabar l'entrevista, quins són els reptes que teniu per endavant. M'has comentat que vau començar a treballar doncs, principalment a Barcelona, us vau expandir a Madrid, a València, també a un altre lloc, pot ser, o només eren aquestes tres ciutats al principi?
1: Al principi vam començar amb Barcelona. I any rere any... Uh-huh.
0: Madrid, València
1: i ara 8 províncies més de cop.
0: Uh-huh. Doncs ara el repte és consolidar-vos en aquestes noves províncies, seguir creixent una mica, on teniu posada la mirada?
1: Actualment el repte principal és escalar, expandir-nos a nivell geogràfic en aquestes 8 províncies i consolidar les 3 en les que ja estem. Actualment per fer aquest escalat necessitem captar espais. Actualment tenim 1.000 piscines a la plataforma disponibles per ser reservades i l'altre objectiu que tenim és portar reserves en aquestes piscines, no? Sota aquesta promesa, la qual cosa l'any passat vam tenir 35.000 persones passant pels nostres espais. Uh-huh. I aquest any el nostre objectiu és arribar a les 100.000 a tot el país.
0: Molt bé, Gerard Xalabarder, CEO de Cocopool, ha estat un plaer i gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, un plaer.
0: I acabem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

0: 107.1 FM.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
5: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
3: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
5: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
3: Inscripcions obertes. Descobreixo a www.teatreclave.cat.
1: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
1: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
8: Tengo una chica y una pistola.
9: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa, a la xarxa.
11: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
10: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la comèdia, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, de Cota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
12: Notícies en xarxa. Picalletres. Presenta Tina Forés.
13: Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al Picalletres Ràdio. Des dels estudis de la xarxa de comunicació local estem preparats per gaudir de les lletres i de la resta de proves lingüístiques que ens ofereix el nostre concurs favorit. Aquí ens entrenem molt per oferir el màxim nivell, com també ho fan els nostres concursants, que segur que venen amb moltes ganes d'aconseguir entrar al nostre Pica Ranking. Els voleu conèixer? Doncs som-hi! Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barberà del Vallès i cap a Girona.
12: Picalletres, mots i jocs a cabassos.
13: Contactem amb Òscar Blanco, que ens parla des de Ràdio Barberà. Òscar, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
14: Hola, bon dia, Tina. Doncs aquí tenim els tres concursants de l'Institut Camplana de Barberà del Vallès i deixarem que es presentin ells mateixos. Comencem per l'Aina, per exemple.
15: Bon dia, em dic Aina i m'agrada ballar.
16: Bon dia, em dic Oriana i m'agrada jugar a vòlei.
17: Bon dia, em dic Axel i m'agrada jugar a videojocs.
13: Doncs us saludem afectuosament i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Girona FM. Com va, Saïds Bai? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
18: Doncs mira, acaben d'arribar... Bueno, bon dia, primer de tot. I acaben d'arribar de l'escola Badruna de Girona, la...
19: Caral Villaplano, i m'agrada jugar a bàsquet.
20: Pau Bardalet, i m'agrada molt jugar a futbol. Guillem Bernabé i m'apassiona l'escalada.
13: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí a punt per tot, oi?
21: Sí, Tina, ben a punt, amb tots els diccionaris a la vora per quan calgui fer-lo servir. Molta sort, concursants, a donar-ho tot.
13: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
22: El Pica Ranking.
21: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. En segona posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès també amb 5.400 punts.
13: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
22: A lletrejar.
13: Comencem a poc lletrejant paraules curtes de fins a 7 lletres i fàcils que us donaran 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànims, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Campanes. Preparada, Aina?
15: Sí.
13: Temps. Desfeta.
15: D-E-S-F-E-T-A.
13: Cotxera.
15: C-O-T-X-E-R-A.
13: Abandó.
15: A-V-A.
21: És bé alta.
13: Oriana. Alidí.
16: A-L.
21: Comença per E.
13: Àxel. Galès.
17: G-A-L-E-R-S.
21: És la geminada.
13: Nois, en aquesta ocasió heu fet bé un total de dues paraules que sumen 200 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Badruna, de Girona. Estàs preparada, Caral?
16: Sí.
13: Temps. Enviat.
16: E-N-V-I-A-T.
13: Bonança.
16: B-O-N-A-N-C-A.
13: Geòloga.
16: O màxim obert, L-O-G-A.
13: Aterrir.
16: A-T-E-R-R-I-R.
13: Papila.
16: P-A-P-E-L geminada.
21: No és una E, és una I.
13: Pau. Rotund.
23: R-O-T-U-N-D.
13: Higiene.
23: H-I-G-I-E amb accent obert.
21: N. No porta accent.
13: Guillem. Ciutadà.
23: C-I-U...
21: Anaves a dir C.
13: En aquest cas heu fet bé un total de 5 paraules que sumen 500 punts al vostre marcador. Molt bé. Passem de seguida a la prova següent.
24: L'intrus.
13: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Campanes. Les vostres paraules són les següents. Àngul, cèrcol, càlcul.
16: Àngul.
21: Molt bé, correcte. En català, a l'espai inclòs entre dues línies o dos plans convergents, pròxims a la seva intersecció, se li diu angle i no àngul.
13: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per l'escola Badruna de Girona. Les vostres paraules són manyós, fangós, valiós.
23: Valiós.
21: Correcte, també. En català, l'adjectiu que hem de fer servir per expressar que alguna persona o cosa té molta vàlua o molt valor és valuós i els seus derivats, i no pas valiós.
0: Doncs 200 punts més que subeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
22: A lletrejar.
0: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Campanes. Oriana, temps. Camioneta.
23: Camioneta.
0: Gravíssim.
23: Gravíssim.
21: Aquesta hi porta accent, la primera.
0: Axel, judicatura.
17: Judicatura.
0: Moribund.
17: Moribund.
0: Complaure.
17: Complaure.
0: Primogènit.
17: Primo amb accent obert.
21: No porta accent, aquesta O.
0: Aina, reincidir.
23: Reincidir.
0: Integrant.
21: Comença per I.
0: Doncs en aquest cas heu fet bé un total de 5 paraules que sumen 1.000 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Badruna de Girona. Preparat, Pau?
23: Sí.
0: Temps. Culturisme.
23: Culturisme.
0: Resseguir.
23: Resseguir.
0: Navegant.
23: Navegant.
21: És una E.
0: Guillem, aclamació.
21: Comença per A.
0: Caral, reticent.
23: R-E-T-I-C-E-N-T.
21: S, no C.
0: En aquesta ocasió heu fet bé un total de dues paraules que sumen 400 punts al vostre marcador. Doncs és el

Riera i Roser Cruells. Aquest grup de pop-folk amb una trajectòria ben consolidada en el panorama musical català ens porta avui el tema La Fortuna, del seu darrer disc Paracaigudistes, que va sortir a la llum la primavera del 2025. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip i podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres. Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem La Fortuna, dels Catarres.

0: calia parlar. He estat un idealista i un cínic de manual. Vull pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja
1: me la... Quina fortuna la nostra, la de poder gaudir de la música dels Catarres. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
2: Ho has sentit?
1: Institut Campanes, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. Pregunta. Tot i ser de casa de pobre, com s'ha sentit sempre el protagonista de la cançó?
3: Ric.
4: Correcte, concretament ell diu molt ric. Escoltem-ho.
0: I tot i ser de casa pobre, sempre m'he sentit molt ric.
1: Doncs aquest encert que us emporteu amb els 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per l'escola Badruna de Girona. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. De què ha estat als dos costats el protagonista de la cançó?
5: Del cor.
1: El cor... Com està aquest cor?
5: Enamorat.
4: Incorrecte, rebot.
6: El cor trencat.
4: Això sí, correcte, escoltem-ho.
0: Ja ha estat als dos costats d'un cor trencat.
1: Doncs en aquest cas, aquest rebot que fa que l'Institut Campanes sumi 200 punts més al marcador, amb un total de 400. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
2: A lletrejar.
1: Entrem en el tercer nivell de lletreig, on tenim termes més llargs i difícils. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada un, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si els lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Campanes. Endavant, Axel. Temps. Saxofonista.
3: S-A-X-O-X.
1: Aina, provisional.
6: P-R-O-V-I-S-I-O-N-A-L.
1: Elaboraríem.
6: E-L-A-V-I-S-A.
4: És bé alta.
1: Oriana, maratoniana.
7: M-A-R-A-N-A-L-A.

0: ένα, η, α, ένα, α.
1: Πασαμαναρία.
0: Π, α, δοβλα, έσα, α, έμα, α, ένα, ε, έρα, ή, α.
1: Ρασταουραδό.
0: Έρα.
1: En aquest nivell heu fet bé un total de 3 paraules que sumen 900 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Badruna de Girona. Preparat, Guillem?
2: Sí.
1: Temps. Prefabricada.
2: P-R-E-F-R-I.
3: Hi va una A, no una R.
1: Caral. Materialista.
4: M-A-T-E-R-I-A-L-I-S-T-A.
1: Supliquessis.
4: S-U-P-L-I-Q-U-E-S-S-I-S.
1: Plastificat.
4: P-L-A-S-T-I-F-I-C-A-T.
3: No és T-S.
1: Pau. Indisposició.
2: I-N-D-I-S-P-O-S-S.
3: Has dit dues vegades S.
1: Doncs Escola Badruna de Girona, heu fet bé un total de 2 paraules que sumen 600 punts al vostre marcador. I ara ens trobem a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajuda de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès ha aconseguit fins ara 2.700 punts. I l'Escola Badruna Girona n'ha aconseguit 1.700.
1: Doncs així estan els marcadors, però no us adormiu perquè tot es pot girar a l'última prova que anem a fer ara mateix. Una prova de lletreig amb la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i això potser us farà conquerir la primera plaça del programa d'avui.
5: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, Ràdio Barberà, Girona FM, escollim els dos representants que faran el lletreig. Òscar Blanco, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
6: Ho farà l'Àxel.
1: Àxel, perfecte. Said Sbai, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: La Caral.
1: Doncs l'Àxel i la Caral. Doncs els dos equips us dic que us penseu la vostra aposta i que la custodieu bé, d'acord? Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem, doncs, de Girona FM. Said Sbai, fins ara mateix.
7: Fins ara.
1: Comença la prova a l'Institut Camp Planes. Com sabeu, hem desconnectat ja de Girona FM. Estàs preparat, Àxel?
8: Sí.
1: Doncs som-hi. Si en alguna ocasió estudieu filosofia, estudiareu un corrent filosòfic que centra la seva reflexió en l'anàlisi de l'existència humana. Es planteja la consciència de l'existència humana i també el sentit de la vida en relació amb el fet que el món humà és finit. La mega paraula d'avui és el nom d'aquest corrent filosòfic. La mega paraula d'avui és... existencialisme.
8: Existencialisme.
3: Correcte, endavant.
8: E-X-I-S-I...
3: No, hi va una I, hi va una T.
1: Oh. Bé, Àxel, no et preocupis, després descobrirem com ho farà l'altre equip i com queda el marcador final. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Escola Badruna de Girona. Per tant, desconnectem de Ràdio Barberà. Fins després, Òscar Blanco. Escola Badruna, Girona, esteu a punt? Estàs preparada, Caral?
4: Sí.
1: Doncs som-hi. Si en els propers anys estudieu filosofia, de segur que sentireu a parlar d'un moviment o corrent filosòfic centrat en l'existència humana com a base del coneixement de la realitat, en l'ésser humà com a responsable de si mateix i de la seva relació amb els altres i amb el món en què viu. La megaparaula d'avui és el nom d'aquest corrent filosòfic. La megaparaula d'avui és... existencialisme.
4: Existencialisme.
3: Molt bé, endavant.
4: E-X-I-S-T-E-N-C-I-A.
3: No es diu C, es diu C en català.
1: Bé, no pateixis, ara descobrirem com ho ha fet l'altre equip, d'acord? Doncs connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com a lletrejar la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Òscar Blanco, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Campanes?
6: Tots els punts que tenien acumulats, 2.700.
1: 2.700 punts apostats. Saïd Sbai, quants punts ha apostat l'equip de l'Escola Badruna de Girona?
9: All in.
1: Per tant, també, tota l'aposta. Així m'agrada. Apostes valentes. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Campanes ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh. Per tant, resteu la vostra aposta als punts que ja teníeu. I l'Escola Badruna de Girona ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh. Per tant, en aquesta ocasió també resteu la vostra aposta als punts que ja teníeu. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Doncs les puntuacions finals d'aquest programa són, ja les sabem, tant l'Institut Campanes de Barberà del Vallès com l'Escola Badruna Girona han acabat amb 0 punts perquè han sigut uns valents, han arriscat, s'ho han apostat tot, per això els donem l'enhorabona malgrat aquests 0 punts finals.
1: Exacte, és el que diem aquí sempre, que s'han de fer apostes valentes i a vegades pot passar el que ha passat aquí. Però és el que ens agrada, jugar i apostar-ho a tot o res. I no m'agradaria acomiadar-me d'aquest programa sense parlar amb els nostres concursants. A veure, Institut Campanes, com esteu per aquí?
10: Bé.
1: Bé, us ho heu passat bé de venir a participar aquí al Pica Lletres?
10: Sí.
6: Han passat nervis, estàvem molt nerviosos, ara ja estan més tranquils.
1: És normal, és normal, al principi sempre passa. Però bé, quina prova creieu que ha sigut la més complicada? A veure.
8: Jo crec que la de lletrejar.
1: La de lletrejar, Suposo que els nivells més alts, perquè eren paraules més complicades, no? Però us havíeu preparat molt o què?
8: Bueno, una miqueta.
1: Bueno, segur que sí, segur que sí. Bé, doncs, enhorabona, perquè heu fet una participació molt bona i espero que, malgrat el resultat, us ho hagueu passat bé. I també vull parlar amb l'altre centre, Escola Badruna de Girona. Què tal els ànims per aquí?
11: Bé. Sí, tot bé.
1: Bé, us ho heu passat bé?
11: Sí.
12: Sí.
1: Sí, sí, Quina prova us ha agradat més? A veure.
11: La de la música.
1: La de la música. A mi també. És que els catarres a mi m'agraden molt. Doncs bé, us dono l'enhorabona també, perquè també heu fet una boníssima participació, així que enhorabona. I ara ens cal saber com queda el Pica Ranking després d'aquest programa. Jurat, com es queda la cosa?
5: El Pica Ranking.
3: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. En segon lloc tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts i encapçala el Pica Ranking també amb 5.400 punts l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès.

0: Doncs aquest és el Picarrànquing al final del Picalletres avui. Per part meva, acomiadar-me simplement de tots els participants. Òscar Blanco, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I Saïds, va, i concursants, moltes gràcies també per la vostra feina d'avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera.
2: Gràcies, una abraçada.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Barberà i Girona FM, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Feu bondat i fins ben aviat. Adeu.
1: Picalletres, a la teva

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Els bombers voluntaris afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures, malgrat un inici de temporada amb més humitat als boscos. En parlàvem amb Eduard Caimeles, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Tordera.
2: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
1: Oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar per al curs vinent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny. Toni García, regidora de Serveis Socials.
3: Estem treballant en aquests moments perquè les beques de llibres, el procediment sigui una mica més àgil que el que tenim en aquests moments i que la propera convocatòria, doncs, la gent pugui tenir la resolució en un temps més curt del que fins ara hem tingut, no?
1: A partir d'aquesta setmana, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut repartit en dos xecs de 30 euros, la principal novetat d'aquest any, és que el val és digital. I Tordera acollirà el juliol un curs intensiu d'estiu de català. El curs serà de 45 hores i s'adreça a principiants. Ho explica Laia Perpinyà, responsable dels cursos a Tordera.
4: Anirem bastant a la idea, doncs, fer un intensiu d'això, que en un mes tinguin unes 45 hores i uns coneixements bàsics de català.
1: Arriba la cinquena edició del Footmas Tournaments a Masmora el proper cap de setmana de l'11 i 12 de juliol. Prometen ser dos dies intensos de competició, convivència i els incentius econòmics per als participants. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica, els detalls amb en Joaquim Serra.
5: Temps de les properes hores que continuarà marcat per l'estabilitat, una estabilitat que com a molt ens portarà quatre núvols prims aquesta tarda. Amb vent molt fluix que bufarà de mar cap a terra avui i situació marítima com ahir, tranquil·la, mar arrissada amb petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures s'han de mantenir també sense grans canvis, amb unes màximes que aniran dels 28 als 31 graus a prop de la costa i entre els 32 i els 33 cap a l'interior de la comarca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb més núvols, fins i tot no descartem alguna goteta, poca cosa, això durant el matí, com a molt fins a mig matí. Després s'aclarirà, el sol s'imposarà i les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: 101 FM.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
0: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comencem avui amb notícia d'última hora. Un autobús de l'empresa Autocars Barrera, desfrenat, xoca contra una casa a l'avinguda Montseny del veïnat de Sant Pere de Tordera sense causar ferits. L'accident ha obligat a tallar el trànsit a la zona de Sant Pere mentre els serveis d'emergència i l'arquitecte municipal avaluen els danys estructurals de l'immoble. El nostre poble es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Els bombers voluntaris afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures, malgrat un inici de temporada amb humitat als boscos. Eduard Caimel és el cap del parc de bombers voluntaris de Tordera.
3: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
2: Avui és dijous, 18 de juny de 2026, oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar per al curs vinent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny. Toni García, regidora de Serveis Socials.
4: Estem treballant en aquests moments perquè les beques de llibres, el procediment sigui una mica més àgil que el que tenim en aquests moments, i que la propera convocatòria doncs la gent pugui tenir la resolució en un temps més curt del que fins ara hem tingut, no?
2: Tordera acollirà el juliol un curs intensiu d'estiu de català. El curs serà de 45 hores i s'adreça a principiants. Laia Perpinyà és responsable dels cursos aquí a Tordera.
5: Anirem bastant a la idea, doncs, fer un intensiu d'això, que en un mes tinguin unes 45 hores i uns coneixements bàsics de català.
2: I a partir d'aquesta setmana, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut està repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. En esports explicarem que arriba la cinquena edició del Footmas Tournaments a Masmorà. Serà el cap de setmana de l'11 i 12 de juliol i prometen ser dos dies intensos de competició, convivència i alts incentius econòmics per als participants. Previsió del temps per aquest dijous, per als propers dies, els detalls en el següent apunt d'en Joaquim Serra.
6: Temps de les properes hores que continuarà marcat per l'estabilitat, una estabilitat que com a molt ens portarà quatre núvols prims aquesta tarda. Amb vent molt fluix que bufarà de mar cap a terra avui i situació marítima com ahir, tranquil·la, mar arrissada amb petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures s'han de mantenir també sense grans canvis, amb unes màximes que aniran dels 28 als 31 graus a prop de la costa i entre els 32 i els 33 cap a l'interior de la comarca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb més núvols, fins i tot no descartem alguna goteta, poca cosa. Això durant el matí, com a molt fins a mig matí. Després s'aclarirà, el sol s'imposarà i les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui.
2: Informatiu de Ràdio Tordera que compadrem, entre d'altres, amb l'espai de les efemèrides, fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu d'aquest dijous 18 de juny.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Com dèiem, aparatós accident el que s'ha viscut a Tordera aquesta tarda. Al voltant de les 5 de la tarda, un autobús de la companyia Autocasa Barrera de la línia urbana s'ha desfrenat i ha topat contra un immoble a l'avinguda Montseny del veïnat de Sant Pere, d'aquí Tordera. Sense provocar ferits, el conductor del vehicle ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia i la ITB del vehicle estava en vigor amb totes les revisions passades correctament. L'arquitecte municipal es troba al lloc analitzant i valorant l'estructura de la casa afectada greument. La policia local de Tordera hi treballa també conjuntament amb diferents dotacions de bombers i del SEM. El trànsit en aquest punt encara quedarà afectat durant unes hores per intentar restablir el servei i l'actualització del lloc. Cal utilitzar carrers alternatius a la circulació en aquest punt. Tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat inicial, un escenari més positiu que en els darrers anys, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat de combustible fi, herbes i vegetació baixa enceten les alarmes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. N'hem parlat amb Eduard Caimel. Ell és el cap del parc de bombers voluntaris d'aquí Tordera.
1: Aquest és un estiu que el comencem humit, que això ja no era habitual últimament. Començàvem sempre, els estius hi ha molta sequera, i de fet aquest el comencem amb certa humitat als boscos i a la vegetació, i això hauria de ser positiu. Tot i així, és clar, tenim ja unes condicions de temperatures molt altes que faran, que seran els que aniran marcant com anirà aquesta campanya. És a dir, a priori la comencem millor que altres anys, però sí que és veritat que anirem molt condicionats als canvis a nivell de temperatures, humitats i fins i tot del vent que tinguem aquest inici de campanya. Llavors haurem d'anar fent el seguiment. O sigui, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
0: Una de les grans novetats per aquest estiu és l'ampliació de la plantilla del parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Aquest reforç, segons ha explicat el cap dels bombers de Tordera, Eduard Caimel, aporta oxigen per garantir la cobertura durant tota la temporada.
1: Mira, ara mateix a nivell de Tordera som 13 bombers i tenim 5 bombers que estan acabant l'escola per poder fer-nos, donar-nos suport en incendis forestals, i preveiem que ara de cara a l'1 de juliol ja els puguem tindre operatius. Per tant, passaríem d'aquests 13 que som actuals a podríem ser 18, i això, vinguent d'anys amb falta de personal, és molt benvingut, i això ens dona, doncs, una mica més d'oxigen de cara a la cobertura, de poder cobrir molts més dies, moltes més hores, i tindre sempre aquest reforç en el municipi.
0: Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un de 100% forestal i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant de qualsevol avís. Aquesta feina es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i els camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Els bombers alerten que la tipologia d'incendis ha canviat. Són focs impossibles d'atacar a causa de l'envelliment dels boscos i l'acumulació de biomassa morta per la sequera. Per això insisteixen en la necessitat de fer els boscos més resilients mitjançant la neteja i el foment de l'activitat forestal, però també l'activitat pagesa.
1: Clar, ara tenim una situació d'incendis que van molt marcats per el combustible. Pensem que a nivell de bosc tenim una gran massa de bosc, tenim boscos que són envellits, també tenim boscos que han estat atacats doncs per sequera, per tant amb molt d'arbre mort a l'interior, i això fa que en qualsevol incendi tota aquesta quantitat de combustible ens genera uns incendis que són impossibles d'atacar. Llavors, a nivell del cos de bombers, toca preparar-se per poder fer front a aquests incendis, i això vol dir amb estructura, amb estratègia, però també a nivell de societat s'ha de treballar per intentar doncs poder fer aquests boscos més resistents als incendis i sobretot també a nivell de societat. És a dir, poder fer neteja de boscos, poder intentar ajudar o fins i tot subvencionar l'activitat productiva del sector primari, no? Del sector de la pagesia, dels treballs forestals. I aquesta, doncs, és una feina que també a nivell de bombers es fa molt en l'aspecte de divulgació, intentar buscar sinergies, no?
0: Finalment, davant qualsevol columna de fum, la consigna és unànime: trucar immediatament al 112. La rapidesa en el primer avís és sovint el factor determinant per evitar que un conat es converteixi en un incendi de grans dimensions. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera té oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar adreçada a alumnes empadronats al municipi per al curs 26-27. Fins al dia 30 de juny romandrà oberta la convocatòria, que està adreçada als alumnes d'I3, I4, I5, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria empadronats al municipi. La presentació de sol·licituds es pot realitzar de dues formes: de forma prioritària i preferent de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera. Excepcionalment i prèvia justificació, es podrà presentar sol·licitud de forma presencial a l'oficina d'atenció a l'Ajuntament amb cita prèvia trucant al 93 764 3717. La sol·licitud es formalitzarà mitjançant imprès normalitzat. La regidora de Serveis Socials, Toni García, apunta que la demanda d'aquests ajuts és a la Tordera i assegura que intentaran agilitzar el procediment per tal que les famílies coneguin la resolució com abans possible.
2: Estem treballant en aquests moments perquè les beques de llibres, el procediment sigui una mica més àgil que el que tenim en aquests moments i que la propera convocatòria, doncs, la gent pugui tenir la resolució en un temps més curt del que fins ara hem tingut, no? Llavors estem treballant en tot això perquè la propera convocatòria, doncs, les famílies puguin tenir la resolució en un temps curt i quan abans de començar l'escola ja tothom ja tingui la seva resolució i pugui tenir els nens i nenes els seus llibres que són necessaris, no?
0: La documentació que cal aportar per a aquest procés es pot consultar a www.tordera.cat.

0: El Consorci de Normalització Lingüística del Maresme organitza cursos intensius d'estiu durant el mes de juliol de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2 a diverses poblacions de la comarca. A Tordera es fa un curs intensiu nivell bàsic 1 de matins de dilluns a dijous de 9:45 a 1:00 PM. És un curs de 45 hores i gratuït. Ho explica la responsable dels cursos de català a Tordera, Laia Perpinyà.
1: El que fem aquest intensiu, que jo crec que està molt bé perquè hi ha gent que li interessa doncs tenir contacte amb el català, no? Per exemple, i anirem bastant a la idea doncs fer un intensiu de això, que en un mes tinguin unes 45 hores i uns coneixements bàsics de català.
0: Els cursos s'iniciaran el 2 de juliol, finalitzarà el 23 de juliol. Les inscripcions es podran fer els dies 30 de juny i 1 de juliol presencialment a l'Oficina de Català de Tordera o bé a la plataforma d'inscripcions en línia del Consorci. Podeu trobar també més informació a la web www.cpnl.cat. I a partir d'aquesta setmana, les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al proper curs escolar. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. El rebreu per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé dir-lo al centre

Us parlem de la cinquena edició del Footmas Tournaments a Mas Mora, que es celebrarà el cap de setmana de l'11 i 12 de juliol. Després dels autèntics èxits de les edicions passades, l'organització manté dividit el cap de setmana per franges d'edat per donar cabuda tant a jugadors experimentats com a les joves promeses. La competició arrencarà el dissabte 11 de juliol amb el plat fort, la categoria A+. Aquesta categoria està reservada per a jugadors majors de 16 anys nascuts l'any 2010 i anteriors, i el preu d'inscripció és de 190 euros per equip. L'endemà diumenge, 12 de juliol, serà el torn del futbol base, dividit en tres categories. Categoria A, nascuts els anys 2011 i 2012, categoria B del 2013-2014 i categoria C del 2015-2016, on el preu serà de 90 euros per equip en les tres categories. Un dels principals al·licients del torneig de enguany per la categoria A+, són els atractius premis que hi ha en joc. L'equip que aconsegueixi coronar-se campió s'endurà un premi de 450 euros més el corresponent trofeu. El sotscampió recuperarà l'import de l'inscripció amb un premi de 190 euros més trofeu, mentre que el tercer classificat obtindrà la inscripció gratuïta per al 2027. A més, es premiarà el talent individual amb els clàssics trofeus Pichichi, el màxim golejador, i Zamora, el millor porter. Pel que fa a les categories infantils, de diumenge hi haurà trofeus per als primers i segons classificats de cadascun dels grups. Des de l'organització s'ha fet una crida als equips interessats perquè no demorin la seva inscripció, ja que les places són limitades i el període d'inscripció estarà obert fins al divendres 3 de juliol o bé fins que s'esgotin les places disponibles. L'esdeveniment també comptarà amb accés a la piscina de Mas Mora i un servei de bar durant totes les jornades. Yes.

0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Ens ho explica en la següent crònica Judit Vallès, des de la xarxa.
1: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
2: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
2: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: I Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Així s'explica en commemoració al Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. És crònica de Maite Poló.
4: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els

0: últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
1: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
2: Previsió del temps de cara a les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Avui tornarem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat aquí a la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda que sempre seran poc importants i no ens hem de deixar cap mena de precipitació. Per la seva banda, els vents bufaran molt fluixos, giran cap a component sud-est, una mica com ahir, i la situació marítima que continuarà tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol. En quant a temperatures, esperem que es mantinguin sense grans canvis i les màximes quedaran al voltant, a prop de la costa, entre els 28 i els 30 graus i cap a l'interior de la comarca entre els 31 i els 33 de màxima. Pel que fa a la previsió de demà, doncs sembla que tindríem més núvols al matí, fins i tot no descartem que es pugui escapar alguna goteta, res, quatre gotes de calor i poca cosa més, i després cap al vigili a la tarda predominarà l'ambient assolellat. Tot això amb unes temperatures que de cara a demà esperem que puguin pujar un palet les màximes. Les mínimes també seran més altes a conseqüència dels núvols més abundants que tindrem durant la matinada. El proper cap de setmana vindrà marcat per la calor. Altre cop tornem a tenir màximes de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i entre els 31 i els 33 a prop de la costa. I atenció, perquè tot apunta que la setmana que ve, la setmana de Sant Joan, un cop haguem començat l'estiu oficial, que això passarà aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, doncs tot apunta que tindrem una onada de calor important, amb temperatures que superarien els 36 graus a l'interior de la comarca i fins i tot a prop de la costa podrien fregar els 35. Per tant, tot això ho anirem confirmant, però ara per ara, del que haurem de parlar les pròximes hores i també els pròxims dies, serà de la calor intensa de rigorós estiu.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem l'apartat d'efemèrides fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 15 al 21 de juny. Fa un any, Salut implantava un nou mètode més eficient per detectar el càncer de coll uterí. La mesura, que s'havia desplegat ja a la Regió Sanitària de Girona, ho feia amb la participació de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva i dels hospitals de Calella i Blanes. Ho explicava la doctora Marta González, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació.
1: Canviem el paradigma. Fins ara el que fèiem era amb la citologia, és a dir, amb el Papa Nicolau de tota la vida, el que fèiem era buscar cèl·lules que fossin alterades i que ens donguessin pistes de que aquella pacient podia tenir un càncer de coll de l'uteri. Ara no. Ara el que fem és busquem el virus, i al determinar el virus, doncs ja podem saber que aquella pacient té possibilitats de poder tenir un càncer de coll de l'uteri. Per tant, canvia molt. Doncs ara, abans buscàvem cèl·lules alterades, ara busquem pacients portadores de virus que siguin aquelles les que haurem de fer un seguiment per poder realment saber si tenen patologia o no en tenen. La mostra abans, el que fèiem era, venia una pacient, agafàvem una mostra, una llamineta, si recordeu una mica què fa el ginecòleg quan ens fa la revisió, i preníem una sèrie de mostres amb un vidret. Llavors automàticament el patòleg estudiava amb un microscopi allò i ens deia, doncs mira, les cèl·lules estan bé o no. Ara no. Ara agafem un potet amb un raspallet, prenem una sola mostra i això se'n va al laboratori de microbiologia i ens diuen, aquesta pacient és portadora del virus del papiloma. I dintre del virus del papiloma, a sobre, ens diuen més informació, que és si és un virus d'alt risc o si és un virus de baix risc, perquè el papiloma no n'hi ha un, n'hi ha més de 100 serotips, n'hi ha que són més dolents, altres que són menys dolents, i en funció del tipus de virus que té, si és d'alt risc o de baix risc, doncs aleshores nosaltres també hem de fer un seguiment a un altre.
0: Fa un any us explicàvem que la delegada del govern a Barcelona visitava Tordera per abordar els reptes al nostre poble. S'havien tractat temes com els dèficits urbanístics en urbanitzacions, les dificultats en transport escolar i la planificació educativa, entre d'altres. Escoltem la delegada del govern en la seva visita a Tordera fa un any.
2: I destacaria la problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, com és lògic, perquè estem parlant d'un municipi amb una dimensió, amb una extensió molt gran, més de 80 quilòmetres quadrats, i per tant això comporta d'una banda una sèrie de problemàtiques des del punt de vista del desplaçament als centres educatius i d'altres també, i és imprescindible treballar en aquest sentit. I puc anunciar a més que des del govern de la Generalitat fa mesos que s'està treballant en fer alguna modificació legal per poder resoldre, no només a Tordera, sinó en altres municipis que també es veuen afectats, aquesta problemàtica, una problemàtica que haurem de consensuar amb els alcaldes i alcaldesses.
0: Anem a fa 5 anys, l'any 2021, al mercat de Tordera acollia un punt de recollida d'envasos bescanviables per vals de descompte a les parades adherides a una campanya que s'havia impulsat des del consistori. Així ho anunciava aleshores la regidora de Mercats i Promoció Econòmica, Nàdia Cantero.
3: Aquestes parades que estaran adherides a la campanya tindran un cartell on indicaran la seva participació dintre d'aquesta nova campanya, que a més té com a intenció incentivar el consum i dinamitzar el mercat dels diumenges. Tenim en compte també que actuacions com aquesta dona continuïtat a aquestes campanyes que hem iniciat fa uns mesos ja des de Promoció Econòmica i Medi Ambient, per tal d'eliminar l'ús del plàstic d'un sol ús en els comerços i de conscienciar a la gent sobre el medi ambient i la necessitat de caminar cap al residu zero. Aquest punt de reciclatge el trobarem al carrer Puigverd, al costat del punt d'informació del Parc del Montnegre Corredor, i ho trobarem des d'aquest diumenge i el tindrem fins al dia 25 de juliol.
0: Fa 5 anys també es presentava oficialment l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, un espai agrari que ja en l'actualitat està més que consolidat. Escoltem el que explicava fa 5 anys el regidor de Medi Rural, Xavier Pla.
4: Un projecte que ens ha de permetre que anem junts de la mà, el sector privat i el sector públic, i ens ha de permetre en els propers anys portar projectes interessants per aquest espai agrícola i forestal de la Baixa Tordera. És, sens dubte, un repte apassionant, que un repte que es planteja a mig i llarg termini, en el qual tindran també presència destacada al sector. Cal dir que no serà fàcil, però el 17 de juny serà el punt de partida de l'espai agrari de la Baixa Tordera.
0: Anem més enrere en el temps, ens situem al 2016. Fa 10 anys, la policia local de Tordera comptava des d'aquells dies amb una patrulla rural, la qual actuava a urbanitzacions i agregats rurals. Els agents, a més de realitzar les habituals tasques de vigilància, estaven en contacte permanent amb els representants de les associacions de veïns. Explicava aleshores la novetat la regidora de l'any 2016 de Seguretat, Sílvia Català.
5: Aquesta patrulla rural el que fa és comunicar-se amb totes les associacions de veïns de totes les organitzacions que tenim i de veïnats i posar-se en contacte, en contacte sovint amb aquests presidents per tal de que ens facin arribar quines són doncs, les seves preocupacions, doncs, quines són les problemàtiques que es poden tenir. Tenir un contacte directe amb aquest col·lectiu per tal de planificar i per donar uns consells en aquests col·lectius que són agregats rurals o bé urbanitzacions o bé barris. Llavors, aquesta unitat s'agafen doncs, tota una sèrie de dades. Per què? Simplement doncs, perquè quan hi hagi una emergència doncs, sigui molt més ràpida i molt més eficaç aquesta resposta per part de la policia local.
0: Fa 10 anys també us explicàvem que l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre iniciava la campanya de lleva del suro. En Martí Rossell, enginyer forestal, apuntava que la zona del Montnegre era molt rica amb alzines sureres.
6: Nosaltres, que som l'Associació de Propietaris del Montnegre Corredor, doncs treballem en tot l'àmbit del Montnegre i el Corredor, per tant, des de Mataró fins a Tordera, en els diferents boscos dels propietaris que són socis de l'associació. I és una àrea important a nivell català, el suro no es troba tot Catalunya, es localitza més aviat a la banda est del país, la meitat est, i dins d'aquesta és una de les àrees importants del Montnegre Corredor. Altres àrees són les Illeries, el Montseny, tota la zona dels Empordàs, Gavarres, però el Montnegre Corredor és una zona que encara s'ha mantingut bastant l'activitat.
0: Ens situem a fa 15 anys enrere, el 2011, s'enderrocava el dipòsit d'aigua de Fibracolor, símbol de l'empresa tordarenca. També fa 15 anys, el Parc del Montnegre i el Corredor recuperava la seva diversitat biològica al seu pas pels municipis de Sant Celoni, Fogars de la Selva i Tordera. El director del parc, Antoni Bombí, havia destacat el projecte que permetia seguir i aconseguir la naturalització d'aquests espais.
7: Aquests espais oberts permetran que algun ramat pugui fer aquí la seva activitat, que abans ho tenia molt més difícil. També estem recuperant espais per a l'agricultura. També aconseguim beneficis en relació als focs forestals. Estem creant elements de defensa passiva contra els focs forestals que s'automantenen, és a dir, es mantenen amb aquesta activitat agrària que s'ha començat a desenvolupar.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui en aquesta edició de les efemèrides. Com sempre, hem fet memòria, hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, com sempre, amb l'ajuda dels arxius, dels serveis informatius de Ràdio Tordera i el nostre arxiu sonor. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Thank you.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les seves filles i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
3: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: El president ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els pròxims 5 anys. Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia amb un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No, no és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i, a més, els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
2: I els treballadors de l'empresa Quality Expresso de Barcelona avalen l'acord de l'expedient de regulació. El pacte millora les indemnitzacions i rebaixa de 80 a 76 els acomiadaments. S'abonaran 50 dies de contraprestació per cada any treballat amb 29 mensualitats i, a més, es fa un pla de prejubilació. I l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per preservar-ne l'activitat. L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
1: Notícies en xarxa.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem a començar aquest dijous amb la tertúlia ja de setmanal. S'acaba, estem acabant els programes, però abans d'acabar hem de xerrar d'algunes cosetes perquè sabem que aquest final serà després de la gala dels esports, tot i que en Tomàs, bon vespre, et molesti, eh?
1: Bon vespre. No, jo, a mi no em molesti, jo vindria aquí, però jo vull saber quan s'acaba això.
0: Després de la gala dels esports.
1: I la gala dels esports què és, a l'agost?
0: No, home, no. El dia divendres 26 de juny, la setmana vinent.
1: I divendres 26, el dijous següent, l'últim.
0: Correcte. Bueno, ja acabarà.
1: No, és perquè la gent ho sàpiga.
0: No, sí,
1: perquè per nosaltres vindrem tot l'estiu.
0: Ara, no m'ho diguis, eh? Que traiem aquí un tovalló i ho tanquem, eh?
1: No, passa que en Plàcides se'n va de vacances i no...
0: Plàcides, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Te'n vas de vacances?
2: Eh?
0: Te'n vas de vacances?
2: Primer hem d'acabar el treball i llavors ja em parlarem de les vacances.
0: Però tu, fins a després de la gala, eh?
2: Això és el que vam quedar.
0: Ara. Tindràs coses a comentar després amb algun resultat o alguna
2: cosa? Eh?
0: Que l'última tertúlia serà fent una mica el repàs de la gala.
1: Tu no vas al pueblo? Sí. Tu no vas al pueblo?
2: Jo no entenc el pueblo.
1: El Cils, no, és el pueblo.
0: Com ha anat en Tomàs aquí, eh? Ha estat agil. Jo, Martín, bona tarda, com estàs?
1: Tu no vas al pueblo?
3: Bona tarda. Ai, sí. Deuen estar de festa major, Cils.
0: Crec que sí.
3: Sí, això sembla. Què? Com anem?
0: Molt bé. Tu també?
3: Bé, també.
0: Tu t'aniràs al pueblo?
3: No, jo no, al poble vaig a la Setmana Santa.
0: És veritat, ja vaig anar.
3: A la Setmana Santa sí que vaig al poble, però a l'estiu no, que fa molta calor, i a casa no em deixen anar-hi. Jo hi aniria, però no em deixen. Perquè...
1: A la frontera, no?
3: A Aguilar de la Frontera. Exactament, muchos recuerdos por allí.
2: Tothom té pobles aquí, tu.
3: Sí, home.
0: Jo, el meu poble és Tordera, eh?
2: El meu poble és Tordera.
0: El meu també.
3: Bueno, exacte, sí. Vull dir, el primer és Tordera.
2: És que diuen...
3: Tordera fins la sang.
1: No, ell com va al poble ve a Tordera, és de Sant Pere.
2: Tu on te vas deixar?
3: Jo a Tordera.
2: El teu poble és Tordera.
3: El meu poble és Tordera. El que passa que el poble és el poble de la família.
1: En Jordi viu a Sant Pere i va al poble aquí a Tordera.
0: En Plàcides també, eh? Ja som dos, eh?
1: No, Plàcides així.
2: No, és que... Penso una cosa.
1: És així, la Plàcida, no sabies?
0: Sí.
2: Penso una cosa. Jo sempre, tota la vida serà el meu poble, també, a Sils hi guanyo molts de records.
0: I molts amics, també?
2: A part d'alguna cosa que ha passat, però...
0: No. Però tens amics o no, Sils?
2: Aquest any... Però
0: podem parlar de Sils avui o no?
3: Podem.
0: No, va, tu dona-li canya el que...
2: Això és igual.
0: Va. No, és que després ens buscarem enemics i...
2: Calla, collons, deixa.
0: Ah, Sils, perdó.
1: Deixa'm parlar, home.
2: A Sant Pere mateix, els que vivim a Sant Pere, com venim aquí, anem, vaig al poble.
1: Clar, al poble.
0: Sí, sí.
2: Dius, o baixes a Tordera. Vull dir, és la mania que tens, clar, perquè pensa que Sant Pere hauria de ser independent.
0: Estem molt tranquils en allà, eh?
2: Sóc tranquils, s'ha acabat la tranquil·litat.
3: Sí, ara et podràs queixar de la tranquil·litat que hi ha a Sant Pere.
0: Està bé, home.
3: Sant Pere està bé.
1: Sant Pere té de tot, només li falta ajuntament.
3: Exacte.
0: Bueno.
3: Té farmàcia, té perruqueria,
1: sí. té caixa, té església,
3: té supermercat, té de tot, pista, pavelló.
1: Ara.
0: Dos pistes, eh?
3: Ara. Mare Déu, una pantalla.
0: Aniràs al sopar de Sant Pere o no, tu?
2: No.
3: Ara ve les festes.
0: Clar, veuran les festes ara. Però veuran les de Sant Andreu?
3: Sant Andreu, aquest cap de setmana, eh? Tots convidats. Demà no, jo no soc de Sant Andreu, però...
1: Demà comença.
0: Demà comencen. Hi ha moltes activitats, no?
1: Demà fan la sardinada i un concurs, no me'n recordo de què. Però hi ha
0: sí, d'amigues, home, Tomàs, d'amigues.
1: Ara.
2: Diu que han suspès el correfoc?
0: Sí.
2: Perquè diu que hi ha camió d'aigua?
0: Això ja no...
3: Bueno, perquè és la dia de... Volien fer-ho dia de la Revella, no?
1: Han suspès el correfoc d'allà al barri?
0: No, de Sant Andreu. Bueno, de Sant Pere no.
3: Sant Pere no.
2: I per què Sant Pere no?
3: Bueno, perquè no coincideix amb la Revella.
1: No serà perquè l'alcaldessa viu allà, no?
0: Veus, l'alcaldessa també viu a Sant Pere. No, si és que clar.
3: Estem la bona gent.
0: Viu hasta l'alcaldessa i tot. No, però, ostres, hi ha el concurs d'amigues, hi ha el sopar popular, hi ha...
1: Sardinada.
0: Hi ha la sardinada. Hi ha una quina, també. Hi ha una quina el diumenge.
3: Visca les festes dels veïnats.
2: Però això és Sant Andreu.
0: Això és Sant Andreu, sí. Que no es perdin, eh?
3: No.
0: Que no es perdin.
3: Les festes dels veïnats és maco.
1: Però si és Sant Andreu no hi ha correfoc.
0: No. No em preguntis per què, no, no, jo per, no ho porto, això.
1: No, deu ser per perill d'incendi, no?
3: No, per el tema de... volíem fer-ho a la revilla.
1: O i... que els bombers tenen molta feina i no poden fer
3: feina. Déu-n'hi-do quin juny que tenen els bombers. Vull dir, no els hi donen cap més feina, que només començar i estaran cansats.
0: No, no, no.
3: Així
0: no
3: que...
2: si és que no tenen camió de bombers, això no és cap excusa. Perquè no. Qualsevol país anirà allà amb la cuba i és el mateix, eh?
0: Bueno,
2: no, van allà
3: això,
2: i...
3: sí, tu ho arreglies tot molt
0: però
3: ràpid.
0: Però suposo que ha de tenir algun títol, no?
3: Home, va haver-hi un protocol de seguretat, clar. Un pla d'actuació, i tu necessites a la gent que necessites.
2: Què collons, tia? L'altre dia mateix es va calar...
0: Què?
2: Per aquí baix, aquí, per aquí Tarragona, no sé on, d'allò, i anaven tots els pagesos allà amb els tractors, i encara bueno, va sortir l'alcalde...
0: A la Segarra, no? Eh? Sí. A la Segarra,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Bueno, això a la Segarra.
3: Perquè allà la infraestructura...
2: I diu, sort hem tingut també amb els pagesos d'aquí, que,
3: bueno, clar,
2: que tots anaven benvinguts. Bueno, bueno, hem vingut pas aquí per
1: bueno,
2: la
1: això
0: foto.
1: És
0: el... Al final, però aquí tertulia de Segarra, sí,
1: sí.
0: De Sant Pere.
1: Això és un programa d'esports o ha canviat, això?
0: Mira, va, parlem d'esports, però ens anem a Sant Andreu...
2: Si això ho ha començat.
3: És més, jo també tinc família a Sant Pere.
0: Sí?
3: Clar, els meus avis viuen a Sant Pere. I també tinc part de Sant Pere.
0: Veus?
3: Veus tot a Sant Pere.
0: És que tot acaba anant a Sant Pere. Tots els camins porten a Sant Pere.
3: Tots.
2: Un altre pueblo.
0: Parlem d'esport.
1: Jo havia jugat amb el Sant Pere, eh?
0: Sí? El meu pare també? El meu pare havia portat el Sant Pere?
1: Jo havia jugat al Sant Pere, 2 o 3 anys vaig estar.
0: Sí, bueno, molt bé. Fent barri, eh?
1: Sí, home, tant.
0: També, doncs, tenen...
1: El que passa que jo vivia a Sant Andreu, m'agafava molt lluny.
0: A Sant Andreu ara d'aquí poc hi ha els tornejos, eh? Ja fan els tornejos, que serà cada nit del 13 al 21 de juliol.
1: Aquest que fan el juliol no el fan aquí?
0: No, el fan a la pista Sant Andreu.
1: Aquí no en fan cap. És que
2: fan dit... els 24 hores?
0: No. És el torneig que fan cada estiu. Però, al vespre.
1: M'han dit que feien les dues pistes, aquesta i el barri Sant Andreu, no?
0: Aquí hi ha m'enganxes.
1: Jo havia sentit això.
0: Aquí hi ha m'enganxes.
3: Jo em sembla que tot ho fan a Sant Andreu.
0: Jo també. Per el que han començat, el que sí. Han dit és a Sant Andreu, i que queden molt poques places, per tant, si algú ens està escoltant i que es vol apuntar, sobretot a la categoria sènior.
1: Però si sempre s'havia fet aquí, què ha passat aquest any?
0: Ja no, no,
3: no sé, suposo no que Sant Andreu deu córrer més l'aire.
0: Sí,
3: no sé.
0: Clar, més destapat, potser pot estar més gent, perquè aquí queda més tancat i només et pots seure...
1: Sempre s'ha fet aquí.
2: Això passa, que es troba molt normal. Això deu... Ho deu organitzar el futsal atlètic o un d'aquests.
0: L'atlètic, sí.
2: És que abans, com es feia aquí baix, el que diu aquest en Tomàs, pràcticament aquí a Tudera hi havia futbol sala. Llavors hi havia una sèrie de gent que organitzaven, i el futbol feia un equip, l'altre feia un equip, de tots amics. Però ara, més aviat, ja tiren de cara a buscar els equips de per aquí voltant i tot això.
0: Bueno, estan amb aquestes categories sèniors, que queden molt poques places... volen més gent d'aquí a Tordera, perquè sí que tenen molts equips inscrits de fora.
1: Bueno, aquí estem 4, falta un i podem fer l'equip.
0: No, jo de futbol i de futbol sala encara menys. Encara menys. Si Plàcides i Tomàs voleu fer un equip, endavant, eh? Però, home, premi 2.000 euros, eh?
1: 2.000 euros?
0: 2.000 euros de premi, pel primer.
1: I si queda l'últim, també?
0: Això ja... Crec que el premi és gràcies per participar.
1: 2.000 euros per tot, per tothom que participa?
0: No, pels primers.
2: No fotis el guatx, que ja ho saps.
0: I Plàcides, el primer equip del Tordera, del futbol, farà equip o no?
2: Que jo sàpiga, jo no sé res.
0: No sap res?
2: No crec pas que faci
3: l'equip. Si el fan que no es trenquin.
0: Això seria important.
2: No ho sé. Quin dia has dit que ho fan, ara, pel juliol?
0: Bueno, del 13 al 21, és com una lligueta, fan aquesta lligueta.
2: Del 13 al 21, és que no sé si fan aquí, però...
1: Del 13 al 20 de juliol?
0: Sí.
1: Abans era tot el mes que ho feien aquí, eh?
0: A mi no m'expliquis, Tomàs. Sí que ho fan a Sant Andreu del 13 al 21 de juliol.
2: I com va la inscripció?
0: Doncs mira, ara m'has enganxat aquí, però t'ho dic en un moment, perquè tinc aquí els cartells, que de fet ho he estat parlant avui. Mira, les inscripcions són... pels equips sèniors 250 euros per equip i per les categories base 90 euros per equip.
2: No és car.
3: No està bé.
2: No és car.
0: Home, 250.
1: A canvi de 2.000 està bé.
0: Home, si vas a guanyar, sí. I amb àrbitres federats, eh? Estan amb arbitres federats.
1: I el segon i el tercer també tenen alguna cosa de diners o no?
2: Pues clar, algú deuen tenir.
0: Algú, suposo que algú, o la inscripció gratuïta pel següent any, no ho sé exactament.
2: Per aquí van sí. Els tiros, sí.
3: Bueno, molt bé, no, estaré que s'organitzin coses, tornejos, festes i que hi hagi caliu per no avorrir-nos.
2: Ara no para tot això.
3: No para, exactament.
2: Ara ja no para.
0: T'he preguntat allò del futbol, a Plàcides.
2: Què?
0: Perquè pel camp hi ha novetats o no?
2: El camp de futbol?
0: Sí.
2: Sempre hi ha novetats.
0: Perquè de hockey sí que tenim novetats.
2: El hockey no ho sé.
0: Sí, però això jo et pregunto, que si del futbol hi ha.
2: Bueno, i vaig estar pel camp de futbol i ja tiren fotos.
0: Ja comencen a haver-hi fotògrafs.
2: Hi ha fotògrafs.
0: Alarma. No, aquí necessitem una alarma, aquí, personal.
2: Una alarma. I avui també en tiraran, com han tirat aquesta tarda.
3: Ja comencen a haver-hi les renovacions, eh?
2: Sí, comencen a haver-hi renovacions.
0: Però renovacions, només? O hi ha alguna cosa paraulada, també?
2: Bueno, també estan dintre del Mercato.
0: Estan al Mercato, eh?
2: Sí.
1: Bueno, ja n'hi ha un de nou, no?
3: Un ja el vas anunciar.
2: Sí, bueno.
1: Que vas dir que era estranger o no sé què.
3: Ui, ja
0: s'està molicant, eh?
2: Pensa una cosa.
3: Aire condicionat.
2: Sí que s'està bé.
3: Ara, sí.
2: Ara està dintre del Mercato, clar. Un o altre, han d'haver-hi de jugadors.
0: Sí, oi tant.
2: El que passa que, bueno, ja veurem. Clar,
3: també és veritat que hi ha equips que no han posat de categoria.
2: I vindrà,
3: i
2: no vindrà.
3: Hi ha equips que baixen, equips que es queden allà mateix.
0: Em vols parlar?
3: I has d'anar a buscar una mica de caliu.
0: Em vols parlar?
3: No, a mi no, jo no tinc cap necessitat.
1: Però qui no? Cap
3: ni una. És més, jo parlaria abans de la gran festa que va haver-hi la setmana passada als carrers del poble, que crec que va ser que molt
0: diuen,
3: maco.
0: Perquè diuen no ha acabat, era festa. Segueix la festa.
3: Això que ho explicarà el delegat.

0: Una VIP.
1: Què és això?
0: Un
2: espai, lloc, un espai privat per jugadors.
0: Un lloc privilegiat a discoteques.
1: Això no hi entra dintre el pressupost.
0: Ja no entra, eh? Va, llàstima.
1: Això no hi entra.
2: Passa, mai conviden a la premsa. Jo no ho entenc.
0: No,
2: no ho entenc. Aquestes coses mai conviden a la premsa.
0: No, no, no.
3: No, perquè després, la premsa després ho diu tot.
2: Això és veritat. Aquí en Tomàs de
1: Llerrou. Llavors hi ha un cas de futbol i no els deixen entrar. Passa el que passa.
2: No, a mi me deixen entrar tot arreu.
0: No,
2: a mi de moment em deixen entrar tot arreu.
0: Entrava en poder perquè la porta estava oberta. En algun cap de setmana sí que la porta estava tancada i ningú va poder entrar.
2: No, i van haver de fer el serpent, és igual.
3: En Joan té clau, eh?
0: En Joan té clau.
2: Qui, jo tinc clau?
0: Però d'aquí o d'allà?
3: Del camp. En Plàcides no, però en Joan sí que en té.
2: No, jo no tinc clau. Ja t'asseguro que fa temps que no tinc claus del lloc.
1: Pues, un dia més de festa.
0: I d'aquí poc, per tant, ja tindrem les primeres renovacions anunciades. Si estan fent fotos, no?
1: Això un rato li truques amb en Guillem i que en Guillem que et posi el dia. A Guillem també van tirar la foto.
0: Sí? Home, va renovar aquí amb nosaltres.
2: Exacte.
1: No, no, ja va tirar la foto. I també hi havia aquí el de Mafre.
0: El Juanma.
2: Mira, ja tenim una altra renovació, l'Adam Juanma.
3: L'Àlex,
2: molt bé. Ara comencem, ara estem rebentant les renovacions, eh?
0: Sí,
2: segueix. Qui més hi havia per allà, Plàcides? Qui més hi havia?
1: El de Sant Pol, que no sé mai com es diu.
0: En Pau i Estarri.
1: A l'Estarri, aquest dels collons.
2: Una altra renovació, a punt de la llista.
1: No, no, està
2: bé. Sí, no, tu estira de la tovallola, que de moment anem bé.
1: I hi havia algun altre per allà.
2: A veure, qui més?
0: Qui més? En Marc, en Serrano.
3: Els porters han renovat, ja?
0: En Pide.
1: Hi havia en Rusca ahir.
0: En Badó.
1: No, que es podia venir.
0: En Biel.
1: No, que és no. És que es van agafant així. Que tu té un seu horari.
3: Té un dia.
2: Està bé, està bé. Bueno, ja, això està bé, està bé. Fa la feina.
0: Però tothom es tirarà la foto, eh? Tothom es tirarà la foto.
1: Clar.
3: Sí, perquè és igual, perquè si després te surt una oferta, te'n vas, no passa res.
0: Sí, pot passar això, també.
3: Clar, home, el hockey ha passat, no?
0: Home, clar, per això.
1: No, no, és que això passa, eh? Però jo, a molts aquí, el que es queden aquí, aquests no te marxarà cap. El que podria ser que un de fora, si l'emparolessis, i llavors et dius, no, m'ha sortit una altra cosa i fot el camp, que va passar amb aquell en Cobos, per dir alguna cosa.
0: Mm.
1: Però els d'aquí, els que estaven aquí... I els que estaven de la temporada passada, no crec que hi hagi cap sorpresa.
0: Per tant, l'Àlex també es farà la foto.
1: Eh?
0: L'Àlex també es farà la foto, per tant. Oh,
1: no, que serà la foto.
0: Ah, vale.
2: Bueno, està bé.
0: Sí, bueno, anem anunciant cosetes.
2: Hem pogut estirar coses.
0: Sí, sí. S'han anunciat també de hockey, una renovació important, que estava encallada, s'ha desencallat i s'ha anunciat la renovació de Beto Amores, el màxim golejador d'aquesta temporada, ha renovat. I aquí, clar, ara en principi ha renovat, continua la temporada vinent, però, clar...
1: L'estiu és molt llarg.
3: I l'entrenador?
0: No sap res.
3: Ell no sap?
0: No, que no sabem res.
1: Ah, perquè si no, qui planifica la plantilla?
0: La Junta, sembla, no?
2: La plantilla ja està fa temps que està planificada.
1: Què fan com en Florentino, que la plantilla la fa ell?
2: Sí, efectivament. Igual, i calcat.
3: Per què barreges les coses?
2: Ho has dit així.
3: No,
2: està calcadíssim.
3: Tu per què barreges les coses?
2: Home, perquè vas dir les coses. En Plàcides té raó.
1: Tomàs, jo no sé com funcionen els altres puestos, però un equip, sigui el que sigui, per exemple, el Barça té en Deco, té un d'aquests que estan planificant la plantilla, junt amb l'entrenador, no?
2: Clar, i en Hansi Flick és qui diu en Deco i companyia, vull això.
3: I no li porten a ningú.
1: El Madrid ho fa tot en Florentino. Ja ho has vist,
2: no,
1: ja
2: i en Florentino què fa? Mira els que vol el Barça per anar a fer a fastiguejar el Barça. Ui, aquest... Mira, tres que han sonat pel Barça, tres que ha fitxat en Florentino. N'hi ha una planificació de pebrots, o sigui, de nassos. O sigui, en Florentino és el millor que podia haver passat que tornés a guanyar les eleccions.
1: Que em
2: porta en Mourinho i només falta que ara Mourinho arribi i digui, joder... I mira, aquest en Cucurella, que es quedi al banquillo. Aquest no sé què, que... No, no, sí, és normal que... Vosaltres fitxeu a la gent de la fàbrica. Fitxeu en Carreras. Vau fitxar en Carreras. I ara heu de fitxar a la Masia, que surt en Cucurella, perquè, com que el de la fàbrica no funciona, anem a buscar el de la Masia.
3: Ah, una notícia. Una notícia. El Fugaz ha pujat, eh?
0: Sí, el Fugaz estava posat a tercera catalana.
1: Saps per què ha fet això, Florentino?
2: Ja està canviant de tema. Ja m'ha introduït el Fugaz.
3: És que ara m'ha vingut.
1: Saps per què l'ha fitxat en Florentino Cucurella? Perquè ara ja té un representant de la selecció espanyola.
0: Ah, sí, també.
2: I això també és tota la raó.
3: I un català.
2: No, no, no.

0: sí, més per aquí a l'Ella, que vaig veure una entrevista de Tele3 i no veig el que deia, no vas veure?
1: Però a més, en Florentino, en un any s'han estat 100 milions amb exactament les mateixes posicions que l'any passat, eh?
2: No, però no, no, anem aquest, a parlar d'en Negreira. Anem a parlar d'en Negreira perquè això no interessa.
1: Mira, va fitxar en Hussein aquest, de defensa, i ara ha fitxat en Konaté, que s'ha fet oficial avui.
3: Sí, sí.
1: Va fitxar a l'Alvaro Carreras, ha fitxat ara en Cucurella.
2: I en Ricardo Silva també.
1: Va fitxar, hòstia, aquí va fitxar en Mastantuono. Mastantuono el va fitxar.
0: I ara en Bernardo. Un talento de...
1: Alenzo Fernández.
0: Del
1: Chelsea, també.
0: Chelsea. Aquest és el que pagarà 150 milions, aquest.
4: Bueno, però bueno. Si tens calés, tots gastes.
0: Diuen que els treuen, els calés. Un tots treuen.
1: És que diu bueno, d'aquestes requalificacions de terrenos que fan.
0: Però si no li deixa fer cap de requalificació. Volia fer els pàrquings. Tururut i Gemega, que ha rebut. Els guitarristes que anaven per allà ja hi poden anar-hi a fer fresa.
4: Mira, hem vist el Muñoz aquest que se'n va a Liverpool, el Madrid tenia el 40% que estava a l'Osasuna, 20 milions a la butxaca.
0: Però bueno...
2: No, però cap problema. Sí, igualment amb el que s'ha gastat.
1: Diuen que s'està fent els fitxatges ara, però perquè en principi la regla del fair play de la Lliga ha de canviar.
2: No, però el Madrid no té mai la regla. Aquesta del fair play no ha existit mai per al Real Madrid. Aquesta regla només serveix pel Barça. I prou, cap més de la Lliga... Té la facció de...
4: Perquè gasteu més del
2: que
4: teniu.
2: Ni una.
0: Bueno, a lo que anàvem. Aquí tornaré mateix, jo vaig al futbol, que qui fa els fitxatges i qui fa els escarxes, això ho fa l'entrenador. Entenc el que vull dir?
1: Mm-hmm.
0: O l'estaix, o el foto com vulguis. Clar, tu què faràs de fitxar un jugador si l'entrenador... Perquè m'ha fitxat, perquè jo aquest no vull.
2: Però l'hoquei, quantes temporades fa que funcioni així?
0: Tota la vida...
2: A l'hoquei, mínim fa 9 anys... Que les coses funcionen així, mínim, és així, bueno. I no ens agradarà. Sí, és igual, si no passarà res. Mira, en Climent ja es pot anunciar. En Climent no seguirà. En Climent
1: perdona?
2: No seguirà.
1: Perdona?
2: No, home, estem a què? A 18 de juny i no anuncies encara si tens entrenador o no? En Climent no seguirà, això està claríssim.
4: T'ho dic jo.
2: No seguirà. Perquè si no agafes i l'anuncies i s'ha acabat.
4: Perquè
2: ja està.
4: Perquè et sembla
2: home,
4: tu...
2: El que no és normal és que estigui amb aquestes alçades... Felicitats perquè en Beto segueix. Era molt important la renovació d'en Beto.
0: Sí.
2: Molt important.
0: L'estiu és molt llarg.
2: Necessitaves un jugador com aquest a nivell de porteria per, si més no, assegurar-te un bon coixí de gols i de partits, de tirar-lo endavant. Això estava claríssim. Si fos pel club, lo de Marc Josef encara no ho sabríem. Perquè no ho sabíem. O sigui,
1: no, jo crec...
2: oficialment no s'ha dit enlloc que en Marc Josef no segueix.
1: Crec que no...
2: Que no li diran moltes gràcies per als teus serveis i molta sort amb tal, però això és un senyorio, m'entens? El senyorio hauria de ser, tu anuncies les renovacions, però aquests que t'han estat aquí un any aguantant i que t'han rendit de la manera que t'han rendit, com a club els has de donar les gràcies.
1: Per vosaltres ha sigut el millor jugador en Marc Josef?
4: Per mi sí.
2: Sí.
4: Per mi va ser una gran sorpresa, perquè jo vaig dir, després d'en Kim Buger, dic, mare de Déu, per trobar un porter, ja no com en Kim Buger, que se li sembli, no? Pues,
0: t'has de fixar només en una cosa. Pensa que si en una temporada de l'Hockey Lliga ja s'hi han fixat, algú hi deuen veure-li, eh?
1: Home, i tant, clar, sí.
0: Vull dir que algú li han de veure, eh?
4: No, és que ens ha guanyat punts, aquest punt.
2: I en Beto doncs, també ens ha fet guanyar punts.
4: També
2: és claríssim, és un tio, és un jugador que, mira, ja estàvem pendents i a mi m'hagués preocupat que realment ara també en Beto no hagués continuat.
1: A mi també.
2: Però és una bona notícia i s'ha de dir que... En aquest cas, en aquest sentit, s'ha fet... Bueno, suposo que en Beto també ha pogut escollir una mica... Si hi havia altres opcions, doncs també ha valorat potser més la convivència, l'ambient que hi ha al vestuari, el bon rotllo, la família... No, una miqueta... També s'ha hagut de decantar per això. Però que està claríssim que en Climent no segueix, això ja t'ho dic jo.
4: Però això ho saps segur o t'ho imagines?
2: No, això m'ho imagino i t'ho asseguro. És que no entenc que aquestes alçades encara en Climent no estigui anunciat que no segueix.
4: Això ha sortit del club o surt de tu?
2: Això surt d'en Joan Martín, que la meva percepció és que en Climent no seguirà.
4: No,
2: i és una peça fonamental.
4: No, això deu estar pensant, deixa estar.
1: Bueno, però si després, no. Però després pot anunciar que sí, després és que no.
2: També pot passar, jo no dic que no.
4: Jo estic segur que el club ho sap.
2: Segur? N'estic
4: convençut.
2: El club ho sap.
4: Ho sap segur.
1: Ara no estic tan segur.
4: Fora del club no se sap, vale, però el club ho sap segur.
1: No ho sé, eh?
4: Sí, home, i tant. Ell mateix...
2: No jo crec que sí.
4: Ell mateix no crec que estigui... Aviam, perquè el club s'ha de moure, si no vol continuar.
2: I està clar, i a mi em dóna la sensació, perdona, Tomàs, que t'hagi tallat, i a mi em dona la sensació que serà una temporada de moltes oportunitats per la gent de la base.
1: Això sí que es pot confirmar, perquè després d'aquesta, bueno, de l'últim cap de setmana que es van disputar el playoff d'ascens a Nacional Catalana del Primera Catalana, que van perdre i no van poder passar i no van poder buscar, bueno, no van poder ascendir de categoria a la màxima categoria catalana, va confirmar que molts jugadors, això ho va confirmar en Sergio, que molts jugadors se li acaben aquesta etapa de juniors per estar en aquest equip i que l'any vinent passaran a ser jugadors del primer equip.
4: Però molts quants són?
1: No va dir número, va dir que molts jugadors.
4: Perquè ja, si ja, ja és menys un o dos que han, però... que han marxat, tot i més, si es queden, com es pot portar? Dos
1: però,
4: o tres?
1: Però per edat, pujar, jo crec que en Marc Vila sí que tindrà fitxa de primer
2: bueno,
1: equip.
2: Però en Marc Vila quantes temporades fa que està també combinant no sé filial si, amb el primer equip?
1: No sé si l'Aniol Figueres, que bueno. per edat també toca...
2: A veure.
1: Hi ha gent
2: veure.
1: Que per edat sí que li tocaria doncs, estar en el primer equip.
2: I no són males opcions. Els dos noms que acabes de dir, per exemple, són gent que t'assumarien. De fet, en Marc ja fa, ja fa temporades que va compaginant, va fent una miqueta d'ascensor. És veritat que no ha tingut tantes oportunitats, potser, però que està allà. I l'Aniol Figueres, de Tordera de la casa, de tota la vida, t'aportaria també aquesta guerra, no? Aquesta lluita defensiva també, fins i tot, que pot anar bé. És el que diem. La sensació és aquesta, que es tirarà molt de la casa, que no hi haurà reforços perquè no hi ha la possibilitat de fer reforços, i també és veritat que t'han demostrat que, escolta, m'han estat aquest cap de setmana passat lluitant per un playoff d'ascens de Nacional Catalana, i el nivell, o que Lliga Plata té un altre nivell. Vull dir, és així, i és molt exigent la competició, i no podem comparar el que Lliga Plata a un ascens de Primera Catalana, Nacional Catalana. Poca diferència? Hi ha poca distància? Sí, està clar. Però bueno, veurem. Està clar, per exemple, que en març Josef es va anunciar el mes de març, gairebé, en març-abril, i finalment no... Ho hem comentat en molts programes, però no seguirà aquesta... No es completarà, aquesta renovació, i a mi és la sensació que em dona. A mi em dona que en Climent no seguirà. No segueix en Climent. Però... No segueix, perquè... I en Plàcid ho deia fa un moment.
4: El 90%, sí, el 90% no segueix.
2: Jo t'apostaria... Sí, el 90% t'ha dit que no. Però perquè és un... O sigui, és el director d'orquestra. És el responsable principal de que l'equip funcioni. Si l'equip no funciona, la temporada que vam ser temporada, a qui li demanarem responsabilitats? Amb ell. Perquè, com ja sabem, és més fàcil destituir l'entrenador que no canviar 12 tios o 10 tios. Per tant, jo crec que, de veritat, la faceta de l'entrenador és primordial. Mm-hmm. Pels entrenos, pel dia a dia de l'equip, per... Bueno, qui serà la figura de l'entrenador? No ho sabem. No se sap. I si és en Climent... Bueno, quina por hi ha en anunciar-ho? Per què no s'ha anunciat, pues per què sí. No s'ha anunciat ja?
4: Deuen estar buscant.
2: També per tant, si estan buscant, l'enquiliment no segueix.
4: Home, clar, si està buscant...
2: Clar.
1: Però també hi ha moltes renovacions que tampoc s'han anunciat. O sigui, en Carbo bueno, va dir que sí, continuava.
2: A Ràdio Tordera.
1: Sí.
2: S'ha anunciat a Ràdio Tordera, s'ha anunciat.
1: I del club bueno, no... Sí, sí. No s'ha penjat res, tampoc.
2: Bueno, per això t'he dit que al final... Bueno, es fan declaracions, no? No van parlar l'altre dia del play-off? El coordinador va parlar del play-off, no? Que era l'entrenador, precisament. Sí. El coordinador era l'entrenador del play-off d'ascens. Mm-hmm. Què, no se li va preguntar pel primer equip? Se li va preguntar, també. Ara ja no, l'excusa de l'eliminatòria del play-off ja no hi és. Ara pots fer una carta de presentació de... Què hi ha? Els aficionats? Els que són socis? Poden fer la pregunta de veure què hi haurà l'any que ve?
1: Sí, sí.
2: I aviam... Així com estem apretant en Plàcides, programa sí, programa també, del futbol, que avui doni-do, avui la llibreta...
0: Però el futbol hi ha mercato.
2: Hi ha mercato, home, el hockey també hi ha mercato. Hi ha també...
0: I el futbol, a partir d'aquí dos dies, sortiran ja tots amb la foto.
2: Sí, això.
0: Vale?
2: Jo no estic convençut.
0: Cada dia d'allò, ja va passant la canalla per allà, i vinc, la foto...
2: Sí,
0: i
2: tot, això és allò altre.
0: Però allò que anàvem aquí, ara hem... Vale. El hockey farà un equip, vale. Però, i l'entrenador que vingui dirà, bueno, qui tens aquest equip i tu mateix. I ja, bueno, però què? Tu?
2: Bueno, això és una reflexió.
0: És el que hi ha. Aquí tens tota aquesta canalla i tu mateix.
2: Sí.
0: O és que és el que hi ha.
4: Bueno, el Tordera històric de hockey eren tots el Tordera, eh?
0: Sí, home, clar.
2: Sí,
0: si
2: i no
4: quan tu corries darrere els àrbits, sí, sí, eren tots el Tordera, eh?
2: I no posem en dubte... Sí. Que, i jo no poso en dubte que... Vaja, segur que no s'ha posat en dubte de que si són de la casa i venen del filial i tal, vull dir que la categoria i el nivell tindran. L'altra cosa és que s'hauran d'adaptar al bloc mateix d'ara, amb Max, amb Pau Muñoz, en Traqui, l'Eric, en Nacho, tots aquests van passar el mateix. En el seu moment va haver-hi aquest salt i el bloc aquest van pujar i, bueno, doncs, bueno, hi ha hagut temporades bones. Jo, amb el reforç sempre hi ha la ja qualitat de fora. Però bueno...
0: Resumint comptes, hi han de ser clars i catalans. Un any més de primera divisió.
1: A segona.
0: Un any més de primera, dit. A primera, però no pujarem l'any que ve tampoc.
2: Bueno, collons. No, ara ja estem aquí, el 18 de juny ja estem dient que no pujarem.
4: Oh, què m'ha de dir? Oh,
2: tinguem calma, hòstia, la veritat. Home,
0: a veure, sí.
2: Tampoc cal ara aquí dir que no pujarem.
0: A veure, si el que esteu dient t'han marxat i tires a la cantera. Cuidado, que no passi que no d'allò, eh? Cuidado.
4: No, han marxat dos, no?
2: Dos de moment.
1: Sí, dos de moment.
0: Dos de moment. De moment.
1: De moment.
0: Vale. Però aquí jo pensava que diia, bueno, es quedaran tots i llavors un o dos de fora d'aquests mica de...
1: veteranos. Jo sé un nom que es va oferir al Tordera i no se li va donar resposta.
0: Qui?
1: Un nom.
0: Vale, és igual el que diguis pas. Pues així anem.
2: Això s'hauria d'aclarir. Algú això ho hauria d'aclarir.
0: Clar, vull dir que... Vull dir,
2: però com que no s'aclareix, no passa res.
1: I de fet aquest nom ens el trobarem, jo crec que, bueno, depèn del grup que toqui, ens el trobarem l'any que ve.
2: Amb el silenci administratiu.
1: Ens el trobarem l'any que ve.
2: Llavors després, quan estiguem passant les canutes, que esperem que no, toquem fusta, jo espero que no, perquè...
0: Això és fusta?
2: Venim de l'any que ve, fusta.
1: Sí, és fusta.
4: No, home, no, si baixo...
2: Venim de l'any que venim.
0: Calla d'allà, perquè allà pitjor.
4: Si baixo un, no hi ha problema, home.
2: No, no em baixo un,
1: aquest. No. Quan...
2: Dos i...
1: Sí, no? Dos o tres?
4: Tampoc hi ha problema.
2: Dos i el tercer ja veurem.
0: Ui.
1: Dos, què seran? En play-off o què?
4: Ui, diu.
2: A veure les bases de competició.
4: Ui, diu.
2: Bueno, ui. Hem estat entre els cinc primers, vull dir, en boca ara cal aquí, ui. El mateix sí? Que tu has dit ara que no es pujaria, collons. Perdó l'expressió.
0: No, passa, ja posi collons.
2: Anem a veure el setembre, collons. Mira, altra vegada, perdó.
0: És igual, passa per res, collons.
2: Veníem del setembre d'aquest any que el Tordera va jugar a la final de la Lliga Catalana.
1: Sí, sí.
2: Vull dir, a veure, anem a tenir memòria.
0: Bueno.
2: Cuidado.
0: S'ha acabat el hockey, deixa'ls estar, tots, que estiguin tranquils, passin bones vacances.
2: Sí, home, i tant, exacte. Sí.
0: I a veure'ls a venir. L'estiu és molt llarg.
1: És molt longo, eh?
0: I avui diu sí, i demà pots dir no. Vull dir, o penses dir sí, hòstia, és que l'equip... Que no,
2: jo el que sí que tinc
0: hem
2: clar...
0: Hem deixat de nivell l'any passat, que si això, que si l'altre, sí. I agafen i diuen, jo...
2: El que tinc clar 18 de juny... I això sí que ho puc assegurar, és que l'any que ve aniré més cops al parroquial.
1: Sí?
2: Que aquest any, sí.
1: T'hi compromets, eh?
2: Sí, m'hi comprometo.
0: Que aniràs?
2: No, d'espectador, no, aniré d'espectador i tal. I el, que potser m'atiren rocs, però jo aniré.
4: I serà soci i anirà més?
2: No, soci no.
1: No.
2: Soci no hi seré. Però que sí que aniré en el parroquial, sí. I en els dos partits...
0: Pot fer servir...
2: És fàcil que l'estadística la pugui trencar.
0: Pot fer servir el...
2: Tu, Jordi.
0: Sí, sí. Però entra.
4: Tu, amb el carnet de futbol, vol pel hockey?
2: No ho sé.
1: Hauríem de fer un comunitari, no?
2: Ja li pregunten a en Ricard, a veure si...
0: Anys enrere?
2: Sí?
1: Sí?
0: Existia això.
1: En sèrio?
0: Si tu et feies soci del hockey, podies anar al futbol, podies anar a tots els...
2: I al bàsquet i tot. Sí, sí.
1: Clar, no s'hauria de fer així un carnet comunitari?
0: I si feies el futbol, igual, podies anar a tot arreu.
2: Sí, sí, sí.
4: Jo no me'n recordo molt bé, però fa bastants anys, el president era president del futbol i del hockey.
1: Ah, sí?
0: Jo això no ho recordo.
2: Hòstia, nano.
4: Tu has llegit el llibre aquell?
2: El llibre, sí. De fet, sort, no? Em sembla que el president del hockey que va salvar el futbol perquè no hi havia president.
4: Sí, sí.
2: No deixo la història del futbol?
4: A l'hora eren president dels dos clubs.
1: Això quin any?
0: No ho recordo.
2: Mira, he parlat dels anys 60, mínim.
4: On té aquell llibre? Em penso que el té el lot.
1: Bueno, la biblioteca potser no... Potser el tenen o no?
2: No, la biblioteca segur. Mira, va fent Santi Barrera, no? Sí. Eh? En Santi Barrera va fer aquell llibre.
3: Sí.
1: Ah, llavors a la biblioteca o a l'arxiu deu tenir alguna cosa.
2: Sí, no, deu tenir, sí, algú deu tenir.
4: És, no sé, molts anys d'autoria. Fica tota la història con la guerra civil i tot. Des que va començar el club.
2: No, i és veritat que hi ha coses que es comparteixen bé perquè en Quim Forç va fer un del hoquei que també parla d'aquest tram, per tant els dos sí que coincideixen amb el tram aquest de la història, que s'ha de llegir. Mm-hmm. Hi ha gent que no llegeix i, bueno, és igual, no entro en el fang, que fàcilment m'hi entro. La qüestió, molt bé, bon record el que deien Plàcides, que un carnet així, i jo crec que tothom, no?, un carnet unitari...
1: Bueno, és bona iniciativa, no?
2: El que passa que llavors després seria només per entrar, no? Perquè imagino que per participar a les assemblees i preguntar el tema dels comptes i com és del pressupost, i això no serveix, no? Aquest carnet ja no...
0: Ja no fan d'assemblees.
1: Bueno, això és també veritat.
2: És veritat, aquí, en aquest programa traiem la bandera i gràcies a aquest programa, en aquesta tertúlia, s'havien celebrat assemblees, perquè nosaltres dèiem i reclamàvem des d'aquí que els clubs, per un exercici de transparència, per un exercici de feina ben feta, que es posessin els comptes sobre la taula, que s'expliquessin. Aquest programa havia incidit directament a que el club celebressin assemblees.
1: Hi ha cap club
2: això, ja, no, ja podem començar, no? Era a partir de l'estiu. A partir de l'estiu era quan començàvem a dir les assemblees, què? Com les tenim?
4: I la primera va ser la de la penya barcelonista.
0: La primera i l'última serà. Sí.
2: No, però futbol sí que va celebrar-ne. Futbol em va celebrar.
1: A la penya també, perquè la penya és habitual, evidentment.
2: L'hoquei també, també em va celebrar.
4: Aquest any no s'ha fet encara, no?
2: La del futbol no queda... No, ara no, no n'hi ha.
4: No feia l'estiu, això?
2: Sí, ara de
1: passar. Bueno, quan acabin la festa, si l'acaben algun dia, sí, doncs ja farem assemblees, no? Tu... No, perquè potser enllaçeu la festa tu... amb la festa major.
0: Però si anem així, sí, eh? Si anem així, sí, eh?
4: No, s'ho mereixen, amb el que han patit, sí. Deixa que facin festa, tu. Uh-huh. Ja va bé.
1: Home, candidat a la gala dels esports, eh? Sí, a la gala de l'esport és candidat a la millor temporada.
4: Al club, no?
1: Sí.
4: Normal.
1: És candidat?
4: Normal.
2: Bona feina.
1: La setmana vinent ja sabrem... Bueno... No.
4: Ja s'han tancat les...
1: Sí, sí, no, de fet, mira...
4: Les participacions ja s'han tancat,
1: no? Jo crec que ho puc dir, bueno, si no ja m'ho caurà a mi mateix la pluja, però... bueno, quan, ara després d'això, és a dir, quan ja estigueu escoltant a la tertúlia, s'ha fet la primera reunió, no sé si necessitarem més, però la primera per decidir els guanyadors.
2: Normalment però, amb una ja se decideix tot.
4: Els clubs que ja han presentat ja estan tots o encara...
1: tots els clubs
4: ja s'han tancat, no?
2: Prem honorífic.
0: Qui s'ha apuntat aquí?
1: Això s'ha de fer reunió encara.
0: Ah, això s'ha de fer
2: reunió. Sí, ja, bueno, la ràdio tirava pel dret, eh?
1: Ah, pues...
2: No. La ràdio tirava pel dret i en un moment donat... Clac, t'anunciaven el premi honorífic i et quedaves tan testo.
1: Pues no.
2: No, saca... Bueno, no, són canvis.
0: Però suposo que hi ha
2: directrius,
0: nom, no?
2: Directrius
1: sí,
2: de...
1: Sí, hi ha alguns noms.
0: Hi ha alguns noms, no?
1: Canvi sí, alguns que vau dir vosaltres aquí i sí, d'altres que poden sorprendre.
2: Ah, vale, mira, bueno.
1: No, perquè jo crec que...
2: No, escolta, mentre assisteixin a la gala, cap problema. Si assisteixen a la gala no hi ha problema. Vull dir, poden premiar qui vulguis.
1: No tinc cap dubte.
2: El tema està és que el mateix dia et diguin que no venen. Que això ha passat a la història de la gala de l'esport urdarenc.
4: Que els ha de triar el jutjat aquest, no?
1: El premi honorífic?
4: Sí.
1: No, el premi honorífic entre la ràdio sí, i... Sí, bueno, sí, la ràdio.
4: La ràdio qui és?
1: Bueno, director de ràdio, no? Sí, els últims anys.
2: La ràdio, el Consell d'Administració.
1: Correcte.
2: Això tira per mi, això ho decideixen.
4: Però aquests estan al tanto de tot això?
1: Sí. Hi ha noms, ens hem de reunir.
2: Hi ha la figura del cap d'esports, que el cap d'esports és qui...
1: Home, si us estic dient...
4: El cap d'esports pressiona, no?
2: No, fa... Hi ha aquests noms.
1: Sí, jo us estic dient que...
2: I els motius, i després els motius...
4: I a ell li diuen, tu qui tiri, jo tira endavant.
1: Bueno...
2: I a més també hi ha el premi de l'Ajuntament de Tordera Somriure.
1: Correcte.
2: Que hi ha la regidoria d'esports, que no oblidem que la gala de l'esport, perquè hi ha gent que no ho lliga, però també aquesta gala de l'esport és una... rep un suport...
1: Òbviament,
2: de l'Ajuntament de Tordera.
1: Òbviament.
2: I val a dir-ho, que malgrat que altres... insisteixo, en el seu moment, han decidit per que aquell dia no d'això, també hi ha una part important del consistori, que també hi és. I...
4: Tu vols dir que hi cabrem aquí, allà, aquest any?
1: Doncs mira,
4: Perquè l'any passat hi era el hockey i ja estava ple, imagina't ara.
1: Doncs mira.
4: No hi cabrem.
1: Bueno, a mi...
2: Sí que hi havia gent del hockey.
4: Poca.
2: El capità hi era.
4: Poca.
2: El capità hi era. Massa poca de la que hauria d'haver estat, tenint en compte que el premi honorífic va ser el senyor Ramon Vinyols.
4: Per això t'he dit, i estava ple, no hi cabem, hauran d'estar de peu.
2: I que és... Va ser molt encertat, de veritat, que en Ramon s'emportés aquest reconeixement, però jo crec que hagués sigut ja un la cirereta del pastís de posar-ho tot sobre la taula, que hagués rebut públicament també el suport d'una entitat que ell porta la sang i bombeja el cor del Club Petit Tordera. I no va ser així.
0: Bueno,
1: què?
0: Engegant l'aire, almenys...
1: Que ja l'he engegat, mira.
0: No, allà, a la Seguretat Social.
1: La Seguretat Social, en el teatre?
0: Sí, perquè jo...
1: Bueno, però això ja no és cosa meva, eh? Jo sí que el demanaré, però després ja és una altra cosa.
0: Jo allà dic la Seguretat Social.
2: La que l'engeguin al matí, no? Que l'engeguin al matí.
0: Tu saps per què se'n diu la Seguretat Social?
1: Per què?
0: Perquè les associacions del poble sempre estem a llista d'espera.
2: Bueno, a veure.
0: Ho has entès, això?
1: Sí, sí, l'he entès, sí. Sí, l'he entès.
2: Home, doncs no sé...
0: Puta, això ja aniré jo, imagina tu.
2: Quines històries... No crec que sigui tant.
0: Perquè els
2: aquestes
0: del poble si no estàvem allà s'estava.
2: Bueno, però no crec que sigui tant. Perquè ara hi ha un calendari que cadascú té les seves dates corresponents de les entitats que es dediquen a fer teatre i dansa i aquestes coses. Bueno, és que jo de veritat no entenc per què.
1: Hem acabat de dir-ho i
2: aquest no sé què diu de la Seguretat Social i no sé què no entenc.
1: Tornant al que anava.
0: Escolta'm una cosa.
2: Anem a parlar d'esport. Hòstia, la festa, què, la rua? Va anar molt bé, la rua? Va ser fantàstica, va ser maquíssima.
4: Tu, el que interessa...
0: Ja vol canviar la conversació.
2: No, tu cada que
4: el que interessa, el pique-pique després de la gala estarà bé o no?
1: I tant, estarà molt bé.
4: Perquè jo l'any passat vaig sortir emprenyat.
1: Tindrà servei, per què?
4: Perquè em vaig quedar allà parlant amb un i quan vaig sortir el fons civil.
1: Però això és culpa teva.
4: El fot s'havia acabat.
1: Però això és culpa teva.
4: No pots veure més.
1: No.
0: Com que no parava que li feien fotos.
2: Que és l'onzena gala, no?
1: Sí, la onzena, correcte.
2: 11 anys, eh?
1: L'any passat va ser la desena.
4: Sí. La vas inaugurar tu, no?
2: Maca, sí, jo mateix.
1: Que es feia aquí primer fora de la ràdio.
2: Vam començar aquí fora i que érem... Bueno, no érem quatre al cap, el cuidado, érem gent... De l'escenari ja, quan vam començar a créixer, ja vam passar l'escenari a les escales de la plaça de l'església i després ja, clar, això va agafar forma. També és veritat que des del primer moment, val a dir-ho, i això me'n recordo sempre, la Bàrbara Vergés, que va ser la regidora d'Esports, que amb ella vàrem fer la primera edició, va seguir en Pau Mejías i amb en Pau ja vam fer el salt cap al teatre perquè va agafar molt de...
4: Però no seria malament fer-ho aquí a l'aire lliure, eh? Aquí a la plaça.
2: Sí, bueno, i va haver-hi un any que vam fer-lo al camp de futbol.
0: Sí.
2: Amb el que COVID. Veníem del COVID, vam haver de repartir les cadires. Sí. De fet, va ser dels primers actes que es va fer a l'aire lliure del COVID, allà repartits al camp de futbol. Va ser un acte molt maco.
1: Que l'escenari era la graderia.
2: Sí. Un acte molt maco post-COVID, que va ser un homenatge a les... canutes situacions que van passar tots.
1: Sí, sí, aquesta me'n recordo.
2: Programa des del carrer Faltró.
4: Resistiré.
2: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: La setmana vinent ja farem cosetes de qui creieu que es poden endur premis, vale? I això ja ho deixem per la següent tertúlia.
2: Això que el jurat
1: anem
2: ben repartit i amb tots els
1: últims 10 minuts de la tertúlia. Anem a parlar una mica del terme general. No sé si esteu seguint el Mundial.
4: Poc.
1: Poc?
4: Poc.
0: Gota.
1: Gota?
4: Jo només he vist un partit.
1: Quin?
4: Va ser ell. Anglaterra-Croàcia. No he vist cap més.
1: I què?
4: Com aquest? Me va agradar molt.
1: Sí?
4: Sí, sí.
1: Vas veure el fitxatge del Barça? En Gordon aquest?
4: Sí.
1: Et va agradar o no?
4: Tens por? Me va agradar més l'altre que hi ha ara.
1: En Rashford?
4: Rashford.
1: Però bueno, s'ha esborrat, no?
4: Sí, sí.
2: Rashford, de fet, ha tornat al Manchester, no?
4: Però clar. Aquest me va agradar més que aquest de la Ginebra. Gordon.
1: Plàcides, què necessita el Barça? Quins fitxatges necessita?
0: El Barça necessita un nou com a pa que menja.
1: I qui?
4: Haaland.
0: Jo es veu que el moment aquell de l'Atlètic de Madrid ha dit que si no va al Barça no es mou de l'Atlètic.
1: Però ell vol venir?
0: Home, clar que vol venir, què vols que fotis d'allà?
2: Sí,
0: allà,
2: no, jo crec que en Julen, sí.
4: Ell vol venir, el que passa que com que el Madrid va oferir 150 milions, l'Atlètic de Madrid diu que per menys no surt.
0: Pues s'hauran de fotre els 150 milions o 100 milions a la llança.
1: Jo crec que el del 150 al Madrid...
2: Una altra jugada de Florentino.
4: No, això va ser per pujar el preu.
1: Sí, per tocar els
0: pujades. Encara n'hi ha un altre que no sé si és portuguès aquest, que aquell està només bo que aquest. Bueno, jo creia que vingués aquest, però aquell, però el Barça ho fitxarà, home.
2: Neves?
0: No.
1: Però davanter?
0: Sí. Un tal Joel Luis, o no sé què li diuen.
2: Ah, nan...
1: Ui. És portuguès o colombià?
0: Pues no ho sé.
2: En... Díaz, Díaz.
1: En Luis Díaz?
0: Algo així.
4: No, aquest no sortirà del Bayern. Que és impossible. El Bayern no... Del Bayern no surt ningú, si ells no volen.
1: No ho sé, no ho sé.
0: Ensenya'ls i 100 milions, que ja voldràs.
4: Del Bayern no surt
0: ningú. El Bayern ja tenen aquell encanut.
4: Però el Bayern no necessita...
1: Però ara el Madrid, que s'ha reforçat... Bueno, falta Dumfries, no, Tomàs? Falta aquell lateral dret de l'Inter, que també...
4: Falta presentar... Avui presenten el central francès i faltarà aquest d'en Dumfries i un parell més que diu que han de fitxar.
1: Un parell més?
0: Però imagina't tu. Gent de 30 anys ja fitxa.
4: 31.
0: 31, com és que ben farà 32.
4: El volia el Barça, també. I continuava a tenir 31 anys.
0: Però pensa una cosa.
2: I pagant, eh? I pagant. No, no, no per 20 quilos, no.
4: No, ve lliure.
2: Sí, no per 20 quilos.
1: Sí, lliure. Sí.
0: 10 milions. 10
4: milions. Ve lliure perquè ja havia sortit del City.
0: Sí, però 10, en Benit tornen 10 milions d'euros per venir amb la carta de llibertat. 10 milions. I més a més, només la fitxa que tindrà.
4: Home, clar. I no, si hagués anat al Barça igual, no?
0: El Barça no hagués donat 10 milions d'euros.
4: Pues no hagués anat.
0: Pues aquest s'ha agafat i ja el traurà més clés i el quedo con aquí.
4: Que deien que aniria al Barça perquè la seva germana viu a Barcelona.
1: Bueno, és que havia sonat amb Bernardo Silva molts estius.
4: Sí, perquè diu que la seva germana viu a Barcelona. Tenim moltes ganes d'anar al Barça.
0: El Barça necessita gent per allà al camp. Masses que n'hi ha, que es foten nosa. El Barça necessita un estrell.
4: Un Mbappé.
0: En Cristiano Ronaldo jo també el fitxaria.
4: El fitxaria? Aquest té 40, tu.
0: Mare de Déu. He vist un reportatge i s'arrossegava pels peus. Com és que la gent no ho entenen? Que s'han de saber retirar com toca.
2: Mira en Messi.
1: Però Messi et va fer un hat-trick en el Mundial.
0: Messi, perquè jugava amb una selecció, me cago en
2: Déu. Sí, com Cabo Verde, no?
0: No ha sortit mai del seu país.
2: Com Cap Verd.
0: Bueno, això és com l'altre dia.
1: I després Cap Verd i República Democràtica del Congo.
0: Em vaig entretenir un rato, perquè jugaven a les 6 de la tarda, que jugaven els espanyols aquí, Cabo Verde o Cabo Sol, o no sé com
1: ho era.
0: Dic... Però si aquella gent no tenien res. I jugaven en dos puntes. Aquell en Ferran Torres no s'entera de res i aquell de la Real Societat. A veure si el PSG...
4: Ferran Torres, avui llegi que se'n va al PSG.
1: Si se'n va al PSG, diuen que Barcola ve al Barça.
4: 40 milions.
0: 65 milions, diu.
2: Canvi. Endavant, eh?
1: I aquest estiu...
2: Endavant.
0: Ja t'he dit que se va emportin.
1: Sí. I també ha sonat que un d'aquests equips d'Aràbia... oferiran 80 milions per Rafinha, el veníeu?
0: Que marxi.
2: Això em preocupa més.
1: Sí?
2: No. A mi em preocupa més.
0: Déu, ja, que ja té més de 30 anys, també.
2: Que marxi. Són molts diners, eh?
0: Són
2: molts diners.
1: Mira, jo crec que...
2: Però a mi... A mi...
1: Jo sempre ficaré l'exemple de l'estiu que vas poder vendre Rakitic per 90 milions i vas dir que no, eh?
2: Ja. Bueno, perquè això, Can Barça som uns experts, eh? En comprar i vendre som uns experts de cuidado, eh?
1: Jo et dic, a mi m'arriben 80-90 milions per Rafinha aquest estiu i compte que
2: mira, i l'Araujo no te'n dona menys 60 també per l'Araujo.
1: Bueno,
2: sí.
1: Jo també l'he donat.
0: Aquest Barça ja s'han gastat 50 milions, no? Aquella de la Ginebra, bueno.
4: 80.
0: Ara deia que tenim preparat 100 més per un... centre.
1: Bueno, diuen que oferiran 130 més variables que poden arribar als 150 per en Julián ara.
0: Vale.
1: Que serà una de les últimes ofertes que els hi faran.
0: Vale. Però llavors pensa que si treus en Rafinha, si treus aquest en Ferran Torres, fas caix. Més d'algun altre que sortirà, perquè aquell en Casado també sortirà.
1: En Casado sortirà.
0: Vull dir, pot ser caix, perquè aquest any, si l'any que ve no podràs pas fitxar, perquè ja anem a Montjuïc.
2: Sí.
0: M'entens? Allà no es fa la pasta que es fa aquí. M'entens? Doncs has de fitxar aquest any, el que passa que, esclar, és el que estem dient sempre. Hi ha dies, però això no vol dir que l'últim dia a les 12 de la nit encara estiguin fent números.
2: No, i cap a la ciutat, i que el Barça no sap ni vendre ni vendre ni fitxar.
0: Bueno, això són manies vostres.
2: El Barça no sap, home, no fotis.
0: No.
2: Que no ho veus, aquests últims mercats, com els ha afrontat.
0: I més, el Barça fa molt de temps que no es gasta, que gairebé no es gasta res, que s'ha gastat un duro. Tret aquell en l'Olmo i aquest en Ferran Torres, que deu fer 2-3 anys que els van fitxar, no s'ha gastat un podrit duro, tot ha sortit, tota la cantera, tot. Doncs pues ha de tenir caix i ha de fitxar, perquè si no...
4: A Barça necessita un del de centre, sí o sí.
1: I la defensa?
4: També deia un central, no?
3: Un central, jo crec que també...
0: Un central,
1: a mi em preocupa més la davantera
3: que la defensa. Per posar puesto un cobercí de tant en tant...
4: Parlàvem d'un italià, no?
1: Sí, jo crec que aquell sí, ja va sonar a l'inici i ara
0: aquest,
1: ja no...
0: L'Arujo no serveix per res. No, aquell en Christian... Que es jugarà...
1: El tenen sequestrat en un garatge i crec que no...
0: Aquest li fotrà a puntar la peu a la pilota i s'ha trencat...
3: També jo crec que retirarà, Christensen. Mira que et dic que em fa...
0: I necessitem... I aquest en Valde, quan tenia 19 anys, era un gran jugador. Ara en té 22 i ha quedat ben estancat.
3: Sí, sí.
1: El venies?
0: Jo sí.
3: Sí, però jo aquest també.
1: Però qui tens?
0: Eh?
3: Bueno, els han de buscar un.
0: Ja ho fixaré molt.
1: Però jo soc dels que... Si no tens un recanvi... No el venguis.
4: I el francès...
3: Tenim en Cancelo, no?
4: I el francès...
1: Encara no.
4: I el francès, lateral dret, volia marxar.
1: En Condé? No, en Condé va dir a una roda de premsa al Mundial que ja es quedaven al Barça.
4: Ah, però els diaris deien que volia marxar. Perquè vol jugar de central, no de lateral.
0: Aquí a Can Barça hi ha molt de mercat encara.
1: No, sí, sí.
0: El que passa és clar, que les coses...
1: L'estiu és llarg, no?
0: No vagis de pressa, perquè si vas de pressa, allò... Clar... Però els malparits saben que si tu fas una venda i cobres equits, els altres t'esperaran. I mira, aquesta no és butxaca plana, m'entens?
1: Uh-huh.
0: I arrascar.
2: I quan és estiu de Mundial encara costa més. Sí. Perquè no perquè, saps...
1: Bueno, els clubs s'esperaran a vendre sí. per acabar el Mundial a veure si els seus jugadors sí. fan un bon paper i puja el preu.
2: I que no surti algun estrellat del Mundial i, hosti, aquest ha sigut el millor. Sí. També el fitxes.
0: Va, cada any al Madrid sempre fitxa 7 o 8. I aquest any tornarà. Ja ho veus tu, estàs tancat. Perquè la fitxa anés així a la babalà i sense dir l'entrenador que necessites o necessites l'altre. I llavors, fitxen un entrenador d'aquell temps del Nodo, que de futbol no en veurà gota, eh? Només veureu que parlaran només del Barça i puntó i pelota, i de Negreira. Tot això serà el que parlaran. Només parlaran d'això. Quan parin algun partit, més parlaran d'això.
1: Tu, Tomàs, tu estàs content amb l'equip del Madrid que s'està fent?
4: Home, porta dos anys no ha guanyat res, havia de fer alguna cosa, no?
1: Però tu estàs content? Creus que amb aquests fitxatges es podrà fer alguna
4: cosa? Home, jo crec que sí. Necessitava un canvi, necessita gent... Perquè sí que m'ha dit un equip molt jove, però aquest és el problema. Necessita gent amb experiència. Per això a mi, el portuguès, a mi m'agrada molt que el fitxin.
1: I vosaltres, amb aquest Madrid us convenç?
2: Jo hauria preferit que hagués sigut a l'Arbeloa. Però, com que no pot ser,
0: igual.
2: Ja s'han mantingut amb Florentino, ja...
1: Com els fitxatges?
0: L'any passat...
2: Home, doncs segueix el mateix, clar, van tirant de caix i de vinga, i som-hi, i xecs, a punta pala...
4: Però aquests que han fitxat el Madrid els volia el Barça, o sigui, que han fitxat el que ells volien.
2: Tots tres, sí, sí.
4: Per tant, si per ells valia, però nosaltres la valia també.
2: Bueno, el que passa que tu has de saber, no?, què vols per l'equip.
4: Home, els defenses...
2: Què necessites i...
4: Que l'any passat els defenses estan tots lesionats.
0: Aquest en Bernardo, aquest Silva, no sé com li diuen... Aquest el Barça no era una prioritat pel Barça, perquè aquell en Fris diu, necessito altres puestos que no passen aquí més.
2: Si aquest es posa a tiro, no? Si aquest es posava a tiro, llavors...
0: Posa a tiro, es posa bé. I ve aquí, i accepta el que d'allò, molt bé. Mira, una altra cosa. Ara han fitxat aquest en Pupurella. L'any passat van fitxar aquell en Carreras.
1: No, si és el que he dit abans. Han fitxat i a Konaté aquest, que és defensa, l'any passat van fitxar...
0: Que
1: fitxaran
0: allà.
4: En Carreras es veu que se'n va a l'equip que té en Xavi Alonso a Anglaterra.
1: El Chelsea. Sí.
2: El que queda clar és que qui vingui al Barça ha de voler vestir la samarreta del Barça.
1: Sí, sí.
2: Ni que me'n donin 10 més vaig a un lloc o me'n donen 10 vaig a un altre. Què, Cucurella? Sí, sí. T'has quedat a Can Barça. Te'n vas a Madrid, prefereixes anar a Madrid. Doncs...
4: Home, és que...
2: Doncs porta, s'ha acabat. Ja et rebrem el Camp Nou de la manera que et rebrem.
4: Ell va estar uns quants anys vivint a Madrid quan estava al Getafe.
2: Correcte.
0: No, ja està, escolta'm.
2: I la seva parella és del Madrid.
4: I la seva parella...
2: Cap a Camp Madrid, tu.
4: Va sortir la tia de fa anys amb una camiseta del Madrid.
2: Que en Bernardo no sigui el de vol del Madrid. Que se'n vagi a Camp Madrid. Que en Konaté...
0: Però si aquest Cucurella no és jugador ni pel Barça ni pel Madrid.
2: Per sobre de tot la samarreta.
0: És que no.
4: I per la selecció, sí?
0: Perquè hi ha un altre entrenador que és un enlluminat que no s'entera de res perquè ja veieu el que fa si ell mateix se marca.
2: Però has dit, què farà la selecció espanyola al Mundial?
4: Guanyar-la, no?
0: A mi com més aviat el fotin a fora, millor.
2: Però passarà això o no? Tu què creus?
0: Jo t'estic dient que com més aviat el fotin a fora, ja, millor.
2: Però t'estàs mullant.
0: Vull que fotin.
2: Vull que et mullis, que em diguis, no, mira, la setmana que ve, o diumenge, no? Juguen diumenge?
1: Juguen diumenge a les 6.
2: Contra...
1: Aràbia Saudita.
2: Aràbia Saudita, però ja pensava en l'Uruguai, perquè també se la jugaran no contra l'Uruguai, eh? A veure com anirà la cosa.
0: Aquests espanyols, el que els hi ha fotut molt de mal és que aquest en Fermín no hagi pogut anar i delirant. per aquest en Fermín els hagués tret la castanya del foc.
1: És probable.
2: Bueno, ja.
0: Tu no pots jugar amb en Gavi allà davant, amb un equip macabondera que no passen de mig camp. T'has de fotre gent allà davant. I com va fotre els canvis? El minut 75 o 80? Fes canvis, treu en Dani, home, que en Dani no el bo, ja sabem que no és res d'altre món, perquè ell en qualsevol moment et fotrà un xut, et fotrà intres. Què es pensen d'aquella de la Mia, l'aquell que deia el Barça? Què penses que farà aquell?
2: Bueno, està tocat, encara.
0: Aquell està tocat de per tot arreu.
3: I en Nico?
0: I l'altre que deia en Nico, què?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, és que ni un ni l'altre estan en forma.
1: Qui creus que guanyarà el Mundial?
0: Jo per mi es guanyaran els francesos.
1: Francesos? Sí. Tomàs, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: Jo també. Sí. O França o Portugal?
0: Portugal no, amb aquest Cristiano no, perquè juguen en 10.
3: Jo França o Anglaterra, veurem, a veure. No,
1: sí?
3: A veure.
1: Veurem.
3: Però Portugal no, mira, jo sí que m'emplaces. Portugal podria ser un candidat, però tenen en Cristiano Ronaldo, que és un egocèntric, i si l'entrenador, que és en Robert Martínez, no?
1: Sí, és català.
3: Si en Robert Martínez no li fa creure de que aquest nano jugarà els 10 últims minuts o per homenatge, juguen amb últims minuts.
1: Argentina creieu que no, que aquest any no el guanyarà.
3: És que és el mateix que té. T'has de mantenir d'en Messi, hòstia.
1: Bueno, hi ha la maledicció que s'ha complert tots els últims 5-6 mundials, que qui el guanya no passa a fase de grups. Compte que Argentina pot trencar aquesta maledicció, eh? Això sí que...
3: El què?
1: Hi ha una maledicció que li diuen, però és una dada real, que cada campió del Mundial, el següent, queden eliminats de la fase de grups.
4: O sigui, jo no sé si Brasil no va guanyar més Mundials seguits, eh?
1: No, això porta des de no sé quin any, sí. Però s'ha complert durant cada any. Cada any s'ha complert.
0: Mira, els italians ja fa dos
3: Sí.
0: Dos mundials seguits que arribar, ja veus tot com Itàlia.
4: Jo fins ara ja dic, només he vist aquest partit, el d'ahir, perquè jo crec que això és molta morralla. Això fins que no arribi l'hora de que el que perdi eliminat, perquè estan aquells del capellà, ha estat aquell, com es digui, aquell que l'Alemanya li va quedar set.
1: El Curaçao.
4: Sí, el Curaçao. Tu creus que les seleccions així... És que
0: he vist algun...
3: Jo també penso com en Tomàs, eh? En Tomàs té tota la raó que fins que ell va callar i hagi ell a l'hora de la veritat.
4: Clar, però... Aquí el que perdi fora, sí, llavors sí, sí, però ara...
0: Jo perquè jo no ho veig, però clar, ara jo et diré això i potser la gent dirà, collons, aquest està més informat.
3: No ho veus, però vas veure Espanya, eh?
0: M'ho vaig menjar un rato, però vaig canviar per d'avorrit. L'altre dia vaig veure un reportatge del Brasil...
4: I ara quan torna a jugar a Espanya?
0: Entre Rafinha.
1: Diumenge.
0: I mira, Callet Vinícius
4: perquè... A quina hora?
1: A 6.
0: Callet Vinícius perquè va quedar aquell gol, si no, què? És que tots estan igual, tots.
3: Sí. Jo abans que veure el Mundial vaig veure l'eliminatòria del futbol sala del Barça contra el Pozo, que allò va ser un partidàs de futbol sala al Palau, que va haver de remuntar el Barça allà, el que no estava escrit.
1: També,
3: el Balomano, la final de la Champions.
1: Jo també vaig veure,
3: quatre Champions, jo també vaig veure la final, perquè ja estava jugant diumenge a la tarda allà.
4: I aquesta setmana està veient Liceu Igualada.
1: Vaig repassar i va donar,
3: I aquell dia també vaig estar veient a la penya, que va caure contra el València, i ojo que avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet, eh? Barça-València, bona també eliminatòria.
0: El que no es pot permetre...
3: Bona final.
0: El que no es pot permetre, i jo ara no aniré a favor del Barça, perquè era d'allò, però... El que no es pot permetre és que amb un Barça-Pozo hi hagi l'arbitratge que hi va haver-hi.
3: Barça aquí?
0: L'arbitratge que hi va haver-hi.
1: De futbol sala.
3: Barça-Mussi.
0: De futbol sala.
4: Ah, no ho veig.
0: Allò va ser una vergonya.
4: No ho vaig veure.
0: Sí. Una vergonya va ser això. I jugant a casa.
3: Sí, sí.
0: Eh?
3: Què va dir Javi Rodríguez?
0: Què va dir l'entrenador?
3: Ara. Això t'anava a dir. Què va dir Javi Rodríguez?
0: Jugueu i calleu. Que amb aquests arbitratges que tenim avui no anirem enlloc.
3: Que arbitrar en el Palau és muy fácil.
0: Sí.
3: Va dir, que arbitrar en el Palau és muy fácil.
4: O sigui, el futbol sala...
3: Boníssim, Javi Rodríguez.
4: El futbol sala també hi ha Negreira?
3: No, al contrari. I mira, hi van remuntar un 1-4 que anaven en contra i mira, hi ha els penals, que està clar.
0: Però allò és vergonyós.
3: Sí, sí.
0: Vergonyós.
3: Molt bé, Joan, veus? Te dono la raó.
0: Jo, la veritat.
3: Molt bé.
0: Jo... Mira, jo t'ho dic una cosa, I jo sóc el president dels avis del que sigui i dic, nois, ho sento molt, però abans l'any que ve buscar-vos una altra feina. Perquè una cosa és equivocar i l'altra cosa és que només aneu a darrere i m'aixecar.
3: Vam començar amb la targeta vermella i de la targeta
0: vermella que no sé on la vam veure.
4: Del Mundial,
3: que
4: dius que juga a Espanya diumenge a les 6,
1: sí,
4: no el veurà ni la família. Tu, amb aquesta calor que fa i tot, ara, a partir de la tarda...
0: Llavors és una altra cosa.
5: Ràdio Tordera, Connexió amb la xarxa de comunicació local.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé,

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha fet aquestes declaracions abans de la reunió del Consell Europeu a Brussel·les. Justament avui el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
3: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: Per cert, que aquesta mateixa tarda s'han filtrat a la premsa els àudios de la compareixença de Rodríguez Zapatero ahir davant del jutge de l'audiència, José Luis Calama. L'expresident deixa clar que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els propers 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'empresa ha fet una bona tria.
4: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. Així anem de la mà de Barcelona dues vegades imparables. No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites, i a més els puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
2: I demà està previst l'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau a l'Orient Mitjà a Suïssa, un acord que ja s'ha signat aquesta passada nit telemàticament. Un acte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament, el desemborsament de 300 milions de dòlars per la reconstrucció del país i el compromís de Teheran de no produir més armes nuclears. I avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir ahir 14 persones en el marc d'un pla campai al centre de la ciutat contra la multireincidència. Les 14 persones acumulaven 156 antecedents. I el Teatre Principal de Barcelona arrencarà la programació cultural del tardor 2028 després d'una rehabilitació que li ha servit per ampliar-se fins a 10.000 metres amb un cost de 50 milions d'euros.
1: Els millors moments de ràdio a la Sonoteca. Recorda veus, programes, convidats, cançons. Des de 1982 fins a l'actualitat.
5: El poema simfònic a Ràdio Tordera. Un programa de música clàssica d'alt voltatge que no us podeu perdre. El dimecres de 3 a 4 de la tarda i els diumenges de 10 a 11 de la nit.
6: Bona tarda i benvinguts, siguem tots, a aquest any 2018 que ens promet emocions fortes. He fet una reflexió de llarg recorregut que m'agradaria sotmetre a la vostra consideració. I és que el Codi Penal espanyol em sembla que està inspirat en l'Evangeli. Què diu l'Evangeli al bon cristià? Que si et claven un mastegot, tu has de parar l'altra galta per si el teu antagonista li ve de gust plantar-te en un altre. Llavors, el paral·lelisme amb la justícia espanyola és més que evident. Per exemple, la policia pot omplir-te la cara de mans, però tu no pots odiar-los, almenys no en públic. En públic és delicte, delicte d'odi. El que et correspon fer, doncs, en un cas com aquest, és parar l'altra galta, que és ni més ni menys el que mana l'Evangeli. Apa, ja teniu matèria per reflexionar una bona estona, però si en voleu fer cas, feu-ho quan s'hagi acabat aquest programa. El poema simfònic que he triat per avui el va compondre el suís Ernest Bloch, que va viure entre 1880 i 1959. Es titula Veu en el desert, poema sinfònic en violoncel obligat. És un poema d'inspiració jueva i ens diu el fulletó del disc que l'obra és més una inspiració de l'ànima jueva que no pas una elaboració de motius jueus. La versió que jo tinc d'aquest poema sinfònic i que poso ara a la vostra disposició la interpreta el violoncel·lista milanès Jacopo Scalfi amb la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció del suís Paul Kantschider.

ben mirat, i després d'aquesta música bastant fosca, una interrupció per si hi ha publicitat ens prepararà les oïdes per escoltar la segona part del programa. Ara torno. Sant Tornem-hi. El concert per a dues trompetes de Vivaldi, el Riom 537, encetarà la segona part del programa d'avui. El solista és Maurice Sandré, que toca les dues trompetes. No alhora, és clar, sinó que primer varen gravar una trompeta i després va gravar la segona trompeta sobre la primera. L'obra està executada per la English Chamber Orchestra, dirigida per Sir Charles McErrath.

Acabarem el programa d'avui amb una peça simfònica que vol encomanar-nos una certa alegria. La va compondre el compositor de Brooklyn, Aaron Copland, i es titula El Salón México. L'autor es va inspirar en unes melodies del folclore mexicà. Philip Ellis dirigeix la Royal Philharmonic Orchestra amb aquesta obra.

0: El proper dimecres, el dia 10, procuraré oferir-vos un nou programa del poema simfònic a Ràdio Tordera. Fins llavors, us desitjo tota la bona sort del món.
1: Escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 18 de juny, les tres paraules del dia són campanya, curs, oralita. Campanya Tordera es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics per part dels bombers voluntaris i oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar per al curs vinent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny. Curs Tordera acollirà al juliol un curs intensiu d'estiu de català. El curs serà de 45 hores i s'adreça a principiants. I a partir d'aquesta setmana les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros repartits en dos xecs de 30 euros. Catalunya té encara gairebé 122.000 teulades d'oralita amb una superfície equivalent a la ciutat de Sabadell. El Parlament ha abordat aquest dimecres el debat final i votació del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. I arriba la cinquena edició del Food Mass Tournaments a la Masmorà. Serà el cap de setmana de l'11 i 12 de juliol. Tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat inicial, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat de combustible fi enceten les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada a l'evolució del termòmetre. Eduard Caimel és cap del Parc de Bombers Voluntaris de Tordera.
2: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així que aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
1: Avui és el dia de la gastronomia sostenible dedicat a promoure una alimentació saludable. És Sant Marcel·lià i Sant Marc, germans màrtirs del segle III. Avui fa anys Paul McCartney, compleix 84 anys, qui va ser baixista i cantant dels The Beatles. Falten 3 dies perquè comenci l'estiu, en falten 67 per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia amb sol, algun núvol a la tarda, màxima de 29, mínima de 18. Demà ambient assolellat i una mica més càlid, amb màxima de 31, mínima de 19. La dita, juny assolellat i brillant, et posa de bon semblant. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el Veïnat de Sant Pere, recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 a WhatsApp 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que Salut implantava un nou mètode més eficient per detectar el càncer de coll uterí. Fa 5 anys, el mercat de Tordera acollia un punt de recollida de vasos bescanviables i fa 10 anys s'havia detectat el tercer cas d'enterovirus en el Maresme. El Cap Tordera estava preparant-se per fer front a qualsevol incidència. Acabem amb la notícia curiosa del dia. Un equip d'investigadors europeus està provant drons equipats amb intel·ligència artificial per ajudar a comptar pol·linitzadors i monitoritzar la salut dels camps agrícoles sense necessitat d'intervenció humana constant.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Molt bon dia, família, benvinguts a l'àrea aquí, el magasin que no falla mai. Encara que una servidora hi continua fent rado amb la bota ortopèdica posada, sí, és així, és això, eh? Jo ja no camino, jo aparco, i gràcies als meus companys, doncs, que m'ajuden a aparcar. Però aquí estem, ferms, amb bon humor, d'energia i moltes ganes de compartir una estona plegats. Avui, dijous, i això ja sabeu què vol dir, toca tertúlia de xafarderies. Aquell moment meravellós on arreglem el món, comentem el que corre i el que vola, i alguna cosa que no s'hauria d'explicar, però que s'acaba explicant igual. Això s'encarrega en Toni. Un parell de xafarderies, doncs, si us sembla, que les he tret quasi de la màniga, diuen que hi ha una parella molt famosa que fa veure que està separada. L'Àngel ens ho agrada arreglar, això. Però els han vist just fent la compra aquí a Tordera. Ai. Fent la compra aquí a Tordera. I atenció, també, un altre tema. Sembla que un cantant o una cantanta, ho poso que així és una mica més complicat, molt conegut, prepara un casament sorpresa aquest estiu. I la família encara no ho sap. Això promet. Doncs bé, amb aquestes notícies que m'he tret de la màniga i que els acabarem de puntualitzar d'aquí una estona, nosaltres celebrem avui, 18 de juny, el Dia Internacional del Sushi, i toca menjar palets i fer veure que en sabem. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Manara.
0: Bon dia, Meli, bon dia.
2: Bon dia, què tal,
0: Angie, com estem? Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Antònia, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sabeu menjar amb palets, vosaltres?
1: No. No.
2: Jo, sí, forquilla, jo sí. No, jo no.
0: Tu sí?
3: Sí, sí. A mi m'encanta el sushi.
0: Bueno, però els palets, es menjaran un palet.
3: Sí, clar.
0: Que complicat, no?
2: Jo no, a mi no. Perquè tampoc no m'agrada el sushi.
0: Però el sushi s'ha de molt al tanto, eh?
1: Sí, perquè, sí, perquè han de congelar, han de congelar el peix. Sí, el peix s'ha congelat tot perquè hi ha nasaki.
3: Sí, però tot es congela, eh?
2: Sí, avui dia sí.
1: No, home, jo suposo que sí, clar.
3: Però no, està congelat. Ah,
1: sí,
3: i allà,
1: si no, hi hauria una pandèmia de nasaki.
2: És que té d'haver-hi gent que li agrada el sushi. Sí, clar. Que pot tomar amb un pernil.
0: Oi tant.
2: Doncs ja està.
3: Pues a mi m'encanta.
2: Jo tiro pel pernil.
3: No, a mi m'agrada el pernil, m'agrada el sushi, m'agrada moltes coses.
0: Dia del pànic.
3: Això no m'agrada.
0: Sí, existeix un dia per riure una mica d'aquests moments i en què tots hem perdut els nervis buscant les ulleres, per almenys jo,
2: o les
0: que
2: claus
0: les
2: cotxe.
0: Portaven posades. Mare meva.
2: I les claus del cotxe.
0: Mare meva, eh? I bé, ens quedem també la notícia del dia. Avui parlarem de l'onada de calor, que ja comença a fer-se notar, i de com aquest estiu es preveu especialment intens a casa nostra. Consells, recomanacions i com adaptar-nos sense fondre abans de l'agost. Així que poseu-vos ben còmodes, pugeu el volum del ràdio receptor, del vostre mòbil, si esteu en el YouTube que ens esteu visualitzant, doncs també poseu ben enfocat, perquè la nostra companya Martí ens posarà més guapes i més guapo del que som, perquè això és l'ara i aquí. I avui ve carregat de rialles, d'actualitat i molt de companyia. Doncs bé, com que aquest programa el tenim previst amb molt de ritme, el començarem amb un tema que ens interpreta el grup La Fumiga.

0: aquest és el grup La Formiga amb aquesta cançó que hem estriat, doncs, molt en cura. Gràcies per tant a la nostra audiència per anar-nos seguint el dia a dia. Gràcies als contertulianis del dia d'avui i als contertulianis que ens acompanyen cada dia, cada un amb la seva temàtica, el que els agrada, eh? Si parlem, per exemple, com serà avui, de la premsa del cor, i intentant esdevinar aquesta parella que la tenim aquí famosa i que està voltant per Tordera. Qui serà? Qui serà?
1: Van molt bé? Vale. Pinta.
0: Vale?
1: A veure si tothom que vagin, que van moto, doncs, sí, que
0: sàpiguen. Però són coneguts, eh?
1: Per això, que si els van en moto i coneguts, encara més. Sí.
0: És un grup de música, el Formiga, valencià, originat de la ciutat d'Alcira, i que es va començar a formar el 2002. El seu estil barreja influència de la música de banda i també de l'alternativa. El grup està format per instruments de vent, percussió, propis de les bandes de carrer, amb un estil dels grups balcànics o de les Brandbats del centre d'Europa. Van començar a fer les seves pròpies versions de cançons amb altres grups valencians, com són La Gossa Sorda, Espencat o Brimpas. Jo me pregunto per què aquests grups catalans es posen aquests noms tan raros.
1: A mi és que de veritat els noms me deixen...
0: Però
1: de
0: veritat...
1: De la gossa, que m'has dit l'últim, de la gossa què?
0: La Gossa Sorda.
1: Ja veus?
0: A veure...
1: De veritat, és per...
0: Fumiga, també, que grup que m'escoltarà, és que jo no són uns noms que em quedo poca vegada.
1: Originals, com mínim, ho són.
0: Sí. Però,
2: és clar, la gossa sorda, pobra bèstia.
0: Sí, déu-n'hi-do.
2: La cridaran i no enyirà.
0: Vinga, avui heu esmorzat bé?
3: Bé.
4: Sí,
3: molt bé.
4: Sí, sí.
0: Sí, Meli?
1: Sí, molt bé.
0: Tu, Toni, també?
4: Jo m'agrada margarina.
0: Margarina, molt
1: margarina mal. No se menja, se té de menjar
0: mantequilla,
1: pan tomaca, i... un bon algo.
4: Amb la bona que està la melmelada de maduixa.
0: Ah, pa què?
4: Ja, però... I la de figa.
0: Vinga, a veure.
2: Amb mantega, amb margarina.
1: Margarina no és bona.
0: Mengem massa,
4: la mantega tampoc és bona, eh?
0: Mengem massa. 11 i 11. Mengem massa.
5: Ho sento dir-ho, però el nostre país és un país difícil d'arreglar. I ho sento, però és així. Entre altres coses, perquè tenim un defecte. I és que mengem més. El dir mengem, també vull dir menjo. Jo sóc de vida, aquí jalem pels descosits. Aquí no estem per bromes. Aquí ens van dir de petits, no juguis amb les coses de menjar, i ens ho vàrem creure. Aquí no estem per romansos. Però que no ho veieu? Els fins de setmana, el divendres, hi ha un diu a l'altre a l'oficina, on aneu a menjar tu amb la dona aquest fi de setmana? No on l'aneu a passar, no? On aneu a menjar? Com si no haguessin menjat amb tota la setmana. Això no pot ser, home. És clar que l'home diu, home, nosaltres anem al Conill Boig, que ens ho fan molt bé. Fan un ternasco que t'ho recomano, saps? I ve de preu. Ah, està bé, tu ho provarem, saps? Perquè nosaltres anàvem a l'ànec coix i no ens acaba d'agradar. No. S'ha espatllat l'ànec, oi? De manera que ens sabem de memòria tots els noms de les tasques de Catalunya, a l'hora que donen menjar, el que cobren. Sí, és a dir, que només tenim el menjar al cap. Si s'inaugura una botiga, si no, doncs, de menjar desgraciada a la botiga o l'establiment, que ningú hi anirà a comprar. Avui, abans, si es feia una inauguració, sí, ja se'n feien, però una oliveta, una miqueta de patates de xorrero i s'ha acabat. Avui no, avui aquesta botiga s'ha d'inaugurar i has de donar farda, has de donar truita amb botifarra, has de donar llagosta, has de donar pollastre, i la gent s'hi tiren com a llops. Jo hi vaig a vegades, perquè veuràs, mi penses de passada i ja superé, i com jo pensem tothom, perquè tenim el menjar al cap. I encara sóc dels discrets, perquè jo a vegades ho veig, que els camarers no arriben a les taules. Pel camí els hi prenen tots, tothom pica, tothom menja. Jo l'altre dia, en una inauguració, eren 2:15, encara no havia pogut aconseguir res absolutament, perquè sóc discret. Al final vaig veure un camarer que passava amb una plateta amb 2 croquetes, vaig tirar-hi mà, i encara tenia una dona que me la seguia, eh? Encara una dona que em anava dient, ¿qué es esto, señor, croquetas? Sí, però estan ocupades, li vaig dir. Oh, carai, al moment que s'ha de defensar pel menjar, també. Ja està bé, home, a 2:15 de la nit, aquella dona voler-me tocar les croquetes, home. En fi, que és un cas que no hi ha remei. I de dalt, i de baix, i ministres, i no ministres, és un mal general. Venen ministres de fora, de l'exterior, de l'interior, diuen que venen a solucionar els problemes, a posar-se en contacte amb la gent, a parlar de les coses, però veig que no, i al final llegeixes el diari, una comida a la Diputació, una cena a l'Ajuntamiento, una al Palacio de Quilmes, tothom jala aquí, home! Doncs què venen a parlar? Si amb la boca plena no es pot parlar, senyors! Cuidado, cuidado, que jo no vull dir que un ministre hagi d'arribar a l'aeroport amb el paquet del berenar, eh? Ni amb una motxilla a l'esquena i anar donant la mà a tothom, home. Però d'això a començar a fartar-se de manera... N'hi ha un abisme, també. Perquè és que no pot ser. Perquè és que no hi haurà menjar per tothom. Que és que per això no entrem al mercat comú. Perquè ens tenen calats. I ho saben, que nosaltres, si entrem, acabarem amb tots els...

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, monsenyor Capri. Ens posa el somriure a la boca i això ens agrada a nosaltres abans d'anar entrant en temàtiques que alguna podríem, en aquest cas, anar copiant. Perquè Escòcia va resoldre un problema de plàstic d'una manera tan òbvia que molesta que ningú més ho faci i que ho faci a aquesta escala. Va posar dispensadores d'aigua al carrer. Scotty Water va instal·lar les 132 fonts públiques d'aigua potable gratuïta per a tot el país, des de les Stellan al nord fins a Podpacrin al sud. Les anomena Top Am i des de que van començar el 2018 han evitat l'ús equivalent a 20 milions d'ampolles de plàstic desechables. No són fonts normals, són estacions connectades directament a la red d'aigua potable que registren en temps real quanta aigua es dispensa, quantes ampolles s'han evitat i l'impacte ambiental acumulat. La primera es va instal·lar davant del Parlament escocès a l'octubre de 2018 i avui és una de les més utilitzades de tota la red. Des del Diari de Barcelona, a la presó per bullying condenen un home per promoure assetjament a una menor que parlava castellà a l'escola. La sentència imposa 15 mesos i un dia de presó, inhabilitació electoral i indemnitzacions per piulades ofensives contra una família. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, s'ha indignat al ple de les Corts Valencianes per l'actitud de l'expresident de la Generalitat, Carles Mazón, durant una intervenció sobre la gestió de la gota freda.
1: Mira si són perillosos que Carles Mazón, a les 8 del matí del 29 d'octubre de 2026, deia, vamos a inundar de datos a los medios, desprende sensación de estar alerta, que te cagas. Després va desaparèixer tot el dia, estancar en un reservat mentre venien 230 persones. I encara riu, el tio. Encara riu. És que...
2: Silencio, señorías.
1: Et riuries davant de les víctimes? No li fa vergonya mantindre una persona així? Pujar-li un sou? Donar-li pis? Donar-li cotxe oficial, enxufar a tots els seus assessors, no li dona vergonya? Còmplices de Vox, no vos dona vergonya mantindre a este tipo així? No vos dona vergonya? No vos dona vergonya mantindre a Camarero que se n'anà de canapé mentre sabia que n'hi havia abandonant a les persones en pisos tutelats i a la gent de l'assistència? A Rovira, que a les 12:30 se n'han apagat a casa, despreocupant-se de les escoles, de centres docents, quina poca vergonya. I mentre tot això passava, els veïns i les veïnes intentaven salvar-se, salvar els altres. Famílies telefonant al 112 angoixades perquè no sabien si els seus familiars estarien bé. I vostès pensant en dar sensació d'estar alerta que te cagues. Quin contrast més dolorós, més inapel·lable. Un poble digne, un poble que va demostrar estar a l'altura i enfront vostès, que no li arriben ni a la sola de la sabata a eixe poble.
0: El comitat d'empresa de TV3 convoca vaga durant els Telenotícies el 30 de juny contra la gestió de la direcció. El comitat anuncia que els nous càrrecs de lliure designació tenen mancances en la gestió d'equips i que han posat en risc la salut laboral de treballadors. També acusa la direcció d'haver engegat l'operació de màrqueting més agressiva per esborrar el llegat històric de TV3 i Catalunya Ràdio. En un comunicat amb el títol "La direcció suspèn el curs", el comitat anuncia que aquests darrers anys hi ha hagut numerosos nomenaments de càrrecs de lliure designació en processos de selecció i perfils professionals que no han tingut ni l'acceptació ni la participació del comitè. Segons que diu, són càrrecs la majoria sense experiència ni en ràdio ni en televisió.

0: grande marlasca justifica l'explosió dels cantaris de la Sagrada Família i felicita els Mossos i la policia espanyola. El president de la Conferència Episcopal Espanyola diu que alguns membres dels cors van alertar de la presència d'estelades en versió qüestionada per testimonis dels fets. Segons aquests testimonis, la situació va canviar quan alguna gent va veure una estelada entre les partitures d'un cantaire. A partir d'aquell moment, expliquen, els efectius de seguretat van entrar en estat de pànic i van començar a revisar i requisar partitures una a una amb un ambient de tensió creixent. El Parlament acata les mesures cautelars del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i farà onejar la bandera espanyola diàriament. El Parlament diu que la decisió s'aplicarà per protegir els funcionaris, malgrat que la mesa no hi està d'acord. El Parlament català acata aquestes mesures i arran d'aquesta demanda, la Sala 50 de la secció contenciosa administrativa va estimar parcialment el 20 de març passat la petició d'aquestes mesures cautelars d'impulso ciutadà amb un litigi sobre l'exhibició de la bandera espanyola a la Cambra Catalana. El Tribunal Superior de Justícia va fonamentar la decisió en la doctrina del Tribunal Suprem espanyol, que interpreta la llei de regulació dels símbols oficials de manera que aquesta bandera s'ha d'exhibir tots els dies a tots els edificis oficials. I bé, en 22 minuts que passem de les 11 anem ja directament cap a un tret musical i després ja saludarem els nostres companys que ens aportaran aquesta informació de temperatures. Farem el concurs avui, que anem de la mà de Miquel Grimal, el nostre ciclista privilegiat, i de mentrestant disfrutem aquest tema mentre anem trucant als col·laboradors de les temperatures.
1: Sensual.

0: que no ha ballat aquest ball. Qui és? Antoni López?
1: No. Sembla que sí, que l'ha ballat.
0: Pues sí.
1: Sí, sí.
0: No veig que ara ballar la bomba,
2: sí?
0: Tu.
2: I tant, no sé. Que sí. Sí.
3: Bueno, amb el tipus, el tipus de quin Àfrica el tinc.
2: Aquí l'he dado, aquí.
3: El tipus el tinc, ja, de moment ja... Si vaig a un càsting, m'han de rapar el zero i ja... Ja semblo quin Àfrica.
0: Mare sí, meva, no.
2: Ja passa la selecció.
0: Mare meva, Toni, sí, sí. Per favor, no.
3: Home, s'ha de ser autocrític.
2: Toni, ets més maco que un sol.
0: Ah, has vist, per això? T'has aportat un piropo que, bueno, ningú l'espera, eh?
2: Sí, sí.
0: Vinga, ens anem ja directament 5 minutets per posar-nos a 11:45, escoltar publicitat, però abans farem aquest repàs de temperatures. Anem a escoltar amb en Joan González, que ens explica la que tenen des de Marrexac.
4: Bon dia. A Marrexac, la temperatura que vam tindre ahir màxima va ser de 29 graus 6 dècimes. La mínima d'avui ha sigut de 15 graus en 9 dècimes. I ara estem a 27 graus en 6 dècimes, amb un 70% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 31 graus 7 dècimes. I el màxim de vent d'ahir va ser de 29 km hora. Això és tot. Que siau.
0: També tenim les temperatures de sessió meteorològica fibra color màxima d'ahir 30 graus una dècima, mínima d'avui 15 graus una dècima i ara 27 graus, una humitat d'un 70%. Doncs venem cap al refrany català d'avui, a veure si esteu doncs, ben lúcids i l'encerteu. Pollet que ve del gener pel juny molt... Ui, això està bé, eh?
2: A veure, repetir.
0: Pollet que ve del gener pel juny mal...
3: Gallet.
2: Mal d'ull.
3: Mal digerible.
0: Pollet que ve del gener pel juny mal...
3: A la cassola.
2: No.
3: Al forn.
0: A veure, mal, no la. No, no la. Has de dir mal. Mal.
2: Pollet que ve de gener...
0: Mal...
5: El gener per menjar.
0: Pel juny mal...
5: Mal grassonet.
2: Mira, jo ja no dic res perquè estic...
6: Mal de què? Mal d'alguna cosa.
0: A veure, pollet que ve el gener pel juny mal... Mal de cul. Vinga, aquí ho deixem. Espera que la nostra audiència doncs digui la seva en el Facebook o pot trucar al telèfon de la ràdio al 93-664-2893 i bé, us esperem aquí perquè estem a punt de començar. Aquí hi ha, què hi ha?
7: Molta teca!
8: Ara i aquí
9: 107.1 FM Ràdio Tordera.
8: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
10: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
11: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
10: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
11: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
9: Tordera.
12: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. aquesta revella pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
13: Ara i aquí,

0: i arriba un d'aquells moments més esperats del programa, la nostra secció de premsa del cor. Prepareu-vos perquè aquí hi ha de tot, hi ha molta teca. Amors que neixen, parelles que es trenquen, casament sorpresa, reconciliacions impossibles i també aquells comiats que han marcat el món del cor i de la cultura. I qui ens porta tota aquesta teca? Doncs bé, és la nostra reportera estrella, la incomparable Angie Hernández, que sempre està a l'igual de que es cou entre bambolines. Angie,
1: Gràcies, guapa.
0: Bé, nosaltres ja hem acabat de perfilar la notícia, però serà ella qui ens destaparà si avui toca parlar de romanticisme, d'una separació sonada, d'un sí vull inesperat, o a veure si aquesta parella que volta per Tordera ens sap dir qui són, i una notícia que ningú veia venir. Així que obriu bé les orelles, poseu-vos còmodes, prepareu-vos, perquè l'anys i el cor sempre batiga més fort. Apa.
2: Mira, parlant del cor...
0: Apa, mira, però...
2: No. Mira, parlant del cor, avui començo... Sí. Una mala notícia, però que és bona també a la vegada. Luis Miguel, el nostre cantant tan preciós, que té tant d'èxit, està ingressat en un hospital boníssim de Nova York, que es veu que ha tingut problemes, no s'ha sabut res fins ara que ho han tingut que dir, perquè està ingressat, i vaja, amb uns bons cardiòlegs, es veu que ha tingut problemes de cor. Tot està controlat, operat, està bé, està operat. Té encara per 2 setmanes, de moment el tenen...
0: És jove aquest noi, no?
2: 52 anys.
3: Val que diu ell que té 52 anys.
0: Per què?
3: Perquè no, Luis Miguel el veig des de petit, clar, i jo tinc 54,
2: sí.
3: I no entenc que ell tingui 52.
2: O 56,
4: espera. No, però és jove, doncs sí, jove. Vaja, no ha arribat als 60.
3: Bueno, si té 52 anys ja no és jove. O sigui, ara posem-nos seriosos. La joventut és des dels 19 anys, 18 anys, fins als 35. A partir dels 35...
2: Ets un senyor.
3: No, ets un adult, sí.
2: Ai, vale, és que no te puc dir aquest senyor. Jo diria aquest noi.
4: Sota la nostra perspectiva de dones grans, amb ell ho veiem jove.
3: Sí.
4: Clar. Però no.
0: A veure, per què enganyem a l'audiència? Per què dius que són persones grans? A veure, no podem enganyar l'audiència. Ens està mirant.
4: No,
0: se'ns veu jove, se'ns veu bé.
4: Però no som nenes petites, som dones grans.
0: A veure.
4: No,
5: l'alegria no ens falta. Això no.
4: Estem bé, també.
3: És que es pot ser una persona adulta sana i amb alegria.
0: Uf, que esteu molt pessimistes, no?
4: No, pessimistes absolutament
3: per res. És que s'ha subliminat l'aspecte dels joves. O sigui, avui en dia, si no ets jove, ja no tens res. Però no és així. La vida és d'una altra manera.
2: Sí, senyor.
0: Ostres, Antoni, avui se li estava molt capellat. Que no és sorpresa, no?
3: Jo tots els joves que trobo ara els dic carpe diem, tempus fugir.
4: Això.
3: O sigui, aprofita el temps, sí, perquè el temps fuig, sí, que no vegis.
0: Bueno, sí. I això no sé què us hem de dir, jo. No deu pas
3: entendre. Ja us explico què vol dir.
0: Un dia fumaran un parell de faves, eh?
4: Tempo que tinc jo el rellotge meu del carrer Santa Llúcia.
0: Vinga, continuem.
2: I bueno, pues res, que ja sabeu que porta ara una relació molt estable amb la Paloma Cuevas. No viuen junts tot el temps, eh? Ell està a Madrid perquè penseu que té les seves filles del torero del...
5: De Jaime Hostos. De Enrique Ponce. T'he dit jo abans, Enrique Ponce.
2: Perquè me'n recordava d'Enrique, però no del Ponce. I m'ho ha dit ella.
3: Ponce aquí, Ponce allà.
2: Que també l'Enrique Ponce va començar amb una noia molt joveneta, sí, que els pares d'ella estaven disgustats perquè el veien gran, sent jove, perquè l'Enrique era jove.
4: Com ens cataloguen sempre.
2: Però esclar, és que si a la meva, una filla meva amb 22 anys se'n va amb un noi de 40 i pico...
4: Pues, no t'agrada. Com a mare, dius
2: com a
4: no.
2: Mare, dius,
4: perquè aquest podia ser per mi.
0: Apa aquí!
4: Aquestes mares... No per mi, sinó la mare d'aquesta noia.
5: No, però aquella senyora tenia marit, o sigui que...
4: Però a la recambra.
2: Pues mira, està... Perquè, esclar, aquí l'Enrique Ponce, me'n recordo que quan es van fer nòvios eren íntims amics.
4: Sí, aquesta història ja...
2: O sigui, qui era amic era el Luis Miguel amb el Ponce. Va conèixer per ell. I és clar, això li va sentar, però fatal. Però bueno, tu t'has anat...
4: Li va sentar fatal, però ell ja estava amb
2: l'altre.
4: Què volia, les dues a la vegada?
0: Home, esclar,
4: a veure... Que
2: ho va passar molt malament, la Paloma. Sí, ho sé.
5: Sí, perquè estava molt enamorada.
2: És que portaven 20 i pico, 23 anys, em sembla.
5: I en realitat...
2: Va tardar bastant en tindre els fills. Li va costar una miqueta.
4: A més, era una parella maca.
5: En realitat era una parella en aquell moment. Jo, per mi, era molt maca, els dos...
2: és que ella continua sent un
4: guapa i senyora, sí, senyora.
5: Sí, senyora, senyora. Senyora. Senyora. Però, sí, però per sí, això deia sí, que sí, la parella, sí, quan sortia...
3: Com es
5: deia...
3: diu, Paloma, què més?
5: Paloma Cuevas. Paloma Cuevas. Paloma Cuevas.
4: Sí. Què havia fet aquesta sí, noia? Era model o alguna cosa?
2: No ho sé. Pues, si vols que te digui la veritat, em sembla que està dintre... Era model, em sembla, però que ve de família també de dinerí.
3: Ah, millor.
2: Eh? També ve de família... De
4: Los Cuevas de tota la vida.
0: No, però a veure, se col·loquen en llocs de sis persones que ja tenen un estatus social sí, bastant alt.
5: Ah, aquells, de seguida, sí,
0: tenen
5: una
0: entrada
5: ràpida.
0: No aniré jo
5: i trobaré un milionari, no.
0: Clar, a veure, sí, això ja...
4: Això és qüestió de moure's amb la mateixa, clar, amb el mateix nivell. Clar.
3: Que jo prefereixo un carnisser que un torero, eh?
2: Ah, jo també.
0: Home, el carnisser...
3: El carnisser m'ha d'anar a menjar. I el torero fa tortures als animals.
4: Però el torero també mata.
3: Fora la cursa de braus.
2: És que no m'agraden els toros gens.
3: A mi tampoc.
0: Meli, apoyo perquè avui fa poca estona que ho deies, eh?
4: Ha aprofitat. Toni, jo t'apoyo també.
2: Sí, jo no m'agraden.
0: Continuem.
2: Bueno, total, que ella, a lo que anem... té un avió privat i està amb la seva filla. Claro, sí que
5: ell, sí, ell té molts
3: d'acords. Però ara parlem de la noia d'aquí.
5: De la Paloma Cuevas.
3: De la Paloma Cuevas.
5: Està amb el Lluís Miguel.
4: La parella de
3: home, el Lluís Miguel ha facturat moltíssim. Això, moltíssim.
5: Ara estan junts.
3: Sí, sí, sí.
5: I ell ara, a Nova York, està amb el millor...
4: cardiòleg que hi ha
2: al millor hospital.
5: Al Monte Sinaí.
4: Ah, sí.
5: Que allà tenim un cardiòleg que és català.
2: Espanyol. Que és català, sí. Sí. És
3: el no serà operat, Valentí Fuster? En Valentí Fuster,
4: sí,
3: pot
4: sí,
3: ser?
4: Sí, és el que l'ha operat.
2: Sembla que sí.
3: Té un llibre a casa d'en Valentí Fuster i que parla sobre viure saludablement i així.
5: Pues, aquest cardiòleg que és...
3: Sí, sí, sí, és el millor que hi ha. El millor que hi ha.
2: Sí, sí, sí. També ho posava aquí.
0: Bueno, segurament deu ser després d'aquell que va fer el primer trasplantament aquí a Catalunya, que no me'n recordo del nom, jo ara.
2: Ai, aquell era el doctor...
4: Aquest ha estat sempre allà.
0: No, però vull dir que el que va fer el trasplantament
2: sí,
0: aquí...
2: Sí, el primer trasplantament...
0: Us el recordeu, no?
2: Sí,
0: vull
2: dir,
5: A veure, el primer trasplantament que es va fer a Espanya va ser el gendre de Franco.
0: No.
5: Sí.
2: No.
4: Crec que sí.
5: Sí.
4: Crec que
5: sí. Sí, sí, sí, sí. Aquell sí. Va ser
4: el primer al món va ser aquell famós doctor Barnard, o com
2: doctor,
4: es deia?
2: Sí,
4: sí, un...
0: sí em no sembla no... que era més o menys aquest nom,
5: És que no me'n recordo com es deia el gendre de Franco.
0: Bueno, a veure, si hi ha algú de l'audiència que ho sap i ens vol ajudar, ja ho sap. 93,
5: aquell va ser el primer.
2: 24, 28, 93.
0: No, ara no me'n recordo. És que comença així. Vinga, no perdem el temps a la volta teca buscant el nom d'aquest.
2: Des d'aquí li desitgem que de veritat, de moment, els
3: que recuperi, clar. Sempre desitgem que recuperi tothom.
2: Exitosa l'operació
3: i
2: que el millor d'aviat podrà sortir. No crec que es posi a cantar amb un
4: escenari. No, és que tampoc li deixarien.
2: No li deixarien, perquè si diuen això serà mentida. Claro.
5: Que no, que no.
2: Ell ara s'ha de recuperar bé. Primera, que té molts diners i que se permeti el luxe de recuperar-se.
4: Que agafi unes bones vacances, que ja ha dit.
2: Bueno, ara sí que us vaig a parlar d'un romance que continua.
4: Que bé.
2: Ens surt també la revista.
0: Com van en biquini i se'l treuen directament, tots són romances. Sí.
5: No, bueno, aquesta ja fa temps que està.
0: Sí.
4: A veure qui és,
2: Parlo de la Irene Rosales, l'ex del Kiko.
5: Rivera.
2: Del Kiko Pantoja. Mireu el que ha passat.
5: Kiko Rivera.
3: Kiko Rivera Pantoja. Claro, sí, Kiko Rivera Pantoja.
4: De la Pantojilla.
2: Pantoja, sí. Sabem que és el seu pare va ser el torero. Però, aquí,
4: però la mare que el parió era ella.
0: Què fas amb això?
3: Segons en Kiko Rivera...
4: Era un altre senyor.
5: Era un metge.
3: Sí, clar, ho va dir.
4: Però, bueno, oficialment hi ha el paper...
3: Sí. Clar, clar.
5: Sí.
2: O sigui, el pobre torero se'n va anar a l'altre món pensant que era... Però,
5: que era bueno, el seu fill.
2: És que avui mateix ho ha dit.
4: El pobre torero treballava en cuernos i al final...
5: Li van posar els cuernos.
2: Escolta'm, és que si mirem les fotos...
3: Les banyes.
2: És que s'assembla... Ell mateix ho va dir. Jo me veo la cara al doctor...
3: Avui amb els doctors estem bé.
2: Ara aquesta noia s'ha separat d'ell, que ja ha passat bastant.
3: Sí, ha aguantat bastant.
2: Ha aguantat molt. Mm-hmm. Què passa? L'han oferit fer un spot publicitari que parla dels Kikos. Ah. I llavors, el Kiko,
4: ja, claro. I llavors ha jugat amb el nom d'ell.
2: Claro.
4: Bueno, és claro. Bon publicista,
2: I posa ella,
4: el que li ha fet
2: mix.
4: Això.
2: Això publicitària és un mix con un mal Kiko és un mal mix. Ah. I el Kiko això li ha sentat sí.
4: Com un raio.
2: Sí. Li ha sentat fatal.
4: Sí.
2: I diu, pues mira, ella... Li ha contestat. Ui. Ella, on està, és per haver-se comido un Kiko.
5: Ah!
4: Fixa't, quin fas que li ha fotut,
2: sí, però ahir és el que deien a la Princesa Rosa parlant, perquè sabeu que l'escolto. Sí que no és un maleducat. Sí. Ha posat no, a la mare dels seus fills a caure d'un burro. És el que diu ella, diu, jo no li contestaré, me n'ho faré, jo tinc que treballar, jo tinc dues filles, clar. Jo tinc que treballar, me n'ho faré.
3: Però que, aquest en Kiko ha tingut problemes amb les drogues i sí, la clar. Gent que s'acaba drogant, acaba sent molt violenta. I...
2: Però qui l'ha tret d'aquest món? Ella.
3: Ella, sí.
2: I justament. És un mal agraït.
4: Aquesta noia. Que, li ha tingut d'aguantar...
3: Però no sé si ha tornat a caure, eh? O sigui que no
4: podria
3: ho sé.
4: Ser, jo crec,
2: bueno, vols dir, ara
3: no
2: està amb una tal Lola, que es veu bastant bé, que és bailarina.
3: Va, si no recau millor, és una bona notícia sempre per la salut.
2: Si no recau millor.
4: I pot cantar ell, la otra noche bailando estaba con Lola.
6: I ara també, on surt.
5: I no, si s'està espavilant massa,
2: sí, no? No, no, deixem-la. Avui és el programa
4: de
2: divertit, riure. De riure, de que la nostra audiència se passin una estoneta amb un somriure.
3: Bomba!
2: Perquè, sí, perquè ja n'hi ha prou ai. Penes. Escoltes la sí, tele, tenen ganes de tancar ai, sí. La tele.
5: Vinga, canviem de tema, va, vinga. Acaba de dir això, perquè em sembla que avui a la setira que ha posat tots el racó de pensar, eh? Gis, el fem i posem el racó.
2: No, jo, la veritat que jo segueixo Princesa Rosa, jo me n'alegro molt que aquesta noia és supereducada,
5: sí.
2: Ja dic que no entrarà a les seves contestacions, que si li falta el respecte, que pensi que és el pare de les seves dues filles.
5: Sí.
2: I en l'altra noia que va, que també té un nen, diu és que és un maleducat, perquè està parlat en públic de com eren al llit aquestes dues
5: ai,
2: noies.
5: Ai,
2: això és el pitjor que pot fer un home.
4: Tan vergonyós.
2: Ai, ai, és vergonyós, aquest noi. O sigui que no sé a qui queda. Però que l'espot publicitari és molt graciós.
4: Sí, és
2: perquè ella està molt maca, perquè és una noia maca,
5: sí.
2: I està menjant el Kiko i diu això. I ai, molt bé, sentant.
5: No?
2: Sí.
5: I ell... Està sortint ara actualment aquest espot, o què?
2: Sí, clar, ara sí. Ha de sortir.
5: No, no, perquè
3: ja
5: no l'he vist.
3: Ja ho mirarem.
5: Sí,
3: ja
5: ella menja el
2: Kiko, és un Kiko crujiente, claro, i claro, l'altre dia pues, la veritat, vaig a dir un secret tot enfadat li vaig dir Kiko, no t'enfadis, home, que tu no eres un Kiko, eres un Kikote perquè també està furtat,
5: sí.
2: Bueno, ara s'ha primat
5: sí,
2: bastant
5: sí,
2: bueno.
5: Sí, ara
2: i ara ha fet les paus amb la seva mare, que ara quan vingui la seva mare de la gira que està fent
4: bueno, ja veurem com ho arribarà ja, això és surprise, sorpresa
5: sí, bueno, han tret dues maletes amb, sí. Amb papers de no se sap què,
2: sí.
5: Però,
2: no,
5: sí, sí. Però són coses...
4: Ahí están debatiendo a ver qué hay dentro de la maleta.
5: Porque deien, lleva dinero y diuen, no lleva dinero, lleva papeles, però que clar, que són coses de la família i llavors els altres fills van dir, bueno, nosotros también somos hijos.
3: Clar.
5: I llavors, si és de mi padre...
4: A repartir. Entre tots.
5: Bueno, o en el moment que s'obrin les maletes tenen que estar ells
4: presents
5: tots, davant d'un advocat per veure què és.
3: Clar, és que ells tenen el dret a la legítima. Que
5: clar. Veien renous, no?
4: Sí.
3: Déu-n'hi-do,
5: eh?
3: Sí. Sí.
5: Cada setmana segurament no, que van pensar
3: la Pantoja està malalta pels diners, eh?
2: Sí, sí. També és que fan creure que té ja molts diners amb el nom de la seva mare.
3: Ah, això m'ha dit la meva mare, m'ha explicat que la seva mare és la que tenia els diners de Julià Muñoz.
5: Ah, sí.
2: Aquell de les bosses de basura?
3: Sí. Sí.
5: Caramba, però, no, aquesta és la mare.
2: Ho té fora com està el nom de la seva mare, de la mare clar. De la Pantoja. Es veu que no, aquests diners, no sé com tindran que fer per recuperar-los.
5: Però quina cosa més rara, no?
2: Bueno, sí.
3: Sí. I com ho faran per regularitzar-los? Com s'ho farà per regularitzar-los?
5: Amb un dels papers aquests que han sortit, n'hi ha en Panamà, hay 11 millones de pesetas.
2: Però també poden ser mentides,
3: eh? 11 millones de pesetas,
5: sí, no, en aquella època.
3: Aquella
5: sí,
3: època.
5: Clar, van ser 11 milions de pesetas en aquella època.
3: Bueno, ara seran 62.000 o 63.000 euros.
5: Es veu escrit, Panamà, 11 millones de pesetas. I no sé quin altre país... també no sé quants milions, 65 milions...
2: Mare, jo no sé com s'ho fan aquesta gent partint de tants cèntims. Jo crec...
4: Es van robar quan estava allà del Muñoz.
2: Però la Bianquera també guanyava molts diners, perquè ha fet...
4: És sí, però ella no els portava amb una bossa de basura, Angie.
2: Ella
4: els portava en comptes.
5: I el Ordóñez, i el xicot, el torero, també com torejava fora... que torejava molt, allò es quedava allà. O sigui, que segurament per això els fills estan dient
4: deuen veure que hi ha alguns diners deuen ser d'allà.
2: És que és veritat, els hi tocaria la legítima mare, que li hagi deixat perquè en aquell moment la seva dona era la Pantoja, però ells tenen que rebre la legítima del seu pare.
3: Sí.
2: O sigui que ja
0: quina
2: també...
0: matriarca per això, la mà, l'àvia, diguem-ho així, no?
4: Digue-li, tonta.
0: Vinga, canviem.
2: Bueno, el juez Arturo Zamarriego està buscant, ordena la detenció de l'Elisa Mulia.
5: Sí,
2: ho vas escoltar. Sempre
4: però
2: us
4: ella va dir que estava treballant...
0: Està treballant fora.
4: Els països àrabs.
2: Sí.
0: Espera un moment, que us explica l'Anji això, a veure. Va.
2: No, aviam, jo sempre us he dit que aquesta noia va dir una mentida. Aquesta... I és molt trist...
3: Supuestamente.
2: Gràcies, Toni, guapo. Dic supuestamente. Aquesta noia, ella mateixa va caure en el pou d'ella mateixa quan va sortir de viernes a explicar la història. I, claro, i no vull tornar a repetir-me, l'estan buscant perquè ella... Claro, aquí ara ell ha fet una denúncia.
3: Esclar, per injúries
2: i calúmbies. Lògic. Però es veu que ja és la tercera o quarta vegada.
3: La tercera vegada.
0: No.
3: Les altres dues sí que hi era al país.
2: Sí.
3: O sigui,
2: I no es va presentar.
3: I ara té ordre de...
0: De captura.
2: Sí que està fora, però bueno, ja veurem com quedarà tot això. Perquè el que sí, ja no ho dic mai més, de veritat, el que és molt trist, que una senyora faci veure que aquest senyor l'ha violat i que sigui mentida perquè ella volia i que aquest noi vagi a la presó. Sigui el Pepito, sigui el Joan, sigui el Ramon i sigui la Pepita.
3: I que fa molt de mal a totes les que sí que ha violat.
2: Però, Toni, mira, amb això no estarem d'acord, tu i jo. Si tu me convides a mi a pujar a casa teva...
4: No, però no has escoltat el que t'ha dit en Toni.
3: No.
4: En Toni t'ha dit que llavors, posa... a partir d'aquesta confusió que pot haver-hi, les altres denúncies de les de veritat...
2: Les de veritat, perquè n'hi han moltes però, que, mira, els jugadors de futbol...
5: Però, Angie...
3: Home, els jugadors de futbol que han sigut jutjats aquesta darrera vegada...
2: Que no vagin? Però, on no, van
5: escolta'm,
2: elles?
5: Escolta'm,
0: on van?
3: Home, sí. No.
5: Però no, però a veure... Que una dona, quan diu que... O sigui, tu pots pujar a casa de qui sigui.
3: Clar.
5: Però si en aquell moment que la cosa
3: el
5: es posa calenta...
3: El millor és com es posen a fer-se
0: ratlles... Espera't un moment, deixa que l'ha d'explicar l'Antoni.
5: Si tu en aquell moment dius no, és no.
3: És no, sí.
5: Per molta cosa, per molt que
3: jo us explico una cosa. Igual pugen a un pis dues noies i els tios es comencen a fotre ratlles de coca. Què faria una noia normal? S'espantaria. Anar-se'n. Encara que has pujat amb les millors de les intencions, si has començat a fotre coca. I a més les van apeïssar i tot.
0: A veure, però aquestes dones segurament que deuen haver pujat en aquest pis amb uns escots que ensenyaven fins a sota del pis.
3: Però això no és motiu perquè et violi,
0: home.
5: Però que és igual.
4: Però l'home és molt susceptible si és provocat per això. Tu pots anar com vulguis.
3: A més, els tres policies que van arribar al lloc dels fets, em refereixo al tema de Rafa Mir, del futbolista que li han caigut 8 anys, els tres policies estan imputats pel jutge per mentir en el judici.
0: Home, a veure...
2: Això ja canvia.
0: Ja canvia.
4: Per quin motiu van mentir?
3: Per ajudar els jugadors de futbol.
4: Doncs ja està. Per què? Ja estem.
3: Perquè
4: ja,
0: els jugadors
4: es
0: van donar els
4: peus, no? Però veus com aquí les noies no tenien res.
5: És que n'hi ha una cosa que no tenim clara. Vull dir... Tu, com dona, o tu, com home, tu, als homes no els passa això perquè una dona no el violarà.
3: Mira, va sortir un cas.
0: Moment.
5: Però tu pots anar pel carrer nua, sí. Tal com te'n va portar la teva mare, i ningú té per què tocar-te.
2: Sí, clar.
0: A veure, el fet de la provocació, jo sempre el tinc molt en ment, eh?
5: No.
0: Vull dir que, a veure, si se sap que el caràcter de l'home és que si una dona...
5: Però tu com dona tens els teus drets.
3: Sí.
4: A veure, no podem anar...
0: Home, però el dret d'anar despullat...
3: O igual una dona se va amb un noi. I quan arriba l'hora de fer el pum-pum, el noi no es vol posar preservatiu. Doncs la dona li pot dir, doncs no.
2: I per això, és que no és el mateix.
5: Clar, i per això no tens per què violar-te.
2: La viola, que això sí que és greu,
3: sí.
2: A la que tu ets un gran futbolista i tens dineret, me convides a mi, jo pujo a casa teva, però el 50%... ja puc pensar què passarà aquí.
3: Ah, sí, però si llavors el tio es posa a fotre-se ratlles de cocaïna i comença a fer...
0: És igual. Encara que no es fumi ratlles de cocaïna, un home, quan veu una dona una miqueta de... resulta que, bueno, que tots aneu de cara a l'aire.
3: No és veritat, perquè...
5: No, perquè
3: el sexe amb violència no ens agrada a tots els homes. Ni el 60% o el 70% dels homes no ens agrada. Si hi ha un 20 o un 30% d'homes que els sexen violència si els agrada. I aquí hi ha els que és violència consentida i els que no ho és, que és violació.
5: No.
4: Jo el que sí que tinc clar és que, a veure, jo puc anar pel carrer com m'adongui la gana. Si vull anar,
2: això sí.
4: No estic provocant. A mi no em toquis, tio, que jo vaig...
5: Clar.
2: Això sí.
4: Això.
2: Tota la raó per tu.
3: Tu vas com a tu t'agrada, Dani.
4: Exactament.
2: Però tal com està ara, que està sortint cada dia que n'hi ha violacions, és que tu ja ho pots... Jo almenys ho veig d'aquesta manera. Igual vaig equivocada. Però si ja te dic, a mi el futbolista me convida a casa seva... I jo pujo, doncs dic, bueno, doncs és perquè el 50% n'hi haurà el que n'hi ha. Que llavors no,
4: ja vas amb aquesta
2: dient,
4: idea.
0: Home, no n'hi has d'allà a parlar del temps, ni a parlar de...
3: Van arribar els tres policies al lloc dels fets, van trobar les noies despullades i en cops. I no van identificar els que estaven dins de la casa. No els van identificar.
0: A veure, i si elles se van autolesionar, què?
3: Se van autolesionar, home.
0: Espera,
3: va arribar, quan va arribar la policia dona, sí que van començar a dir, ens han violat, això ha passat, això ha passat, allò, i al final el jutge, que els jutges, que són els que valoren la certesa de les proves, el fet, han atorgat que aquest noi ha sigut un violador. O sigui, ara en aquests moments aquest noi és un violador. Vinga, ara podrà fer recurs.
2: Jo amb això...
0: 11:52 minuts, amb això no estem gaire d'acord, uns i els altres, però l'Ameli...
4: No, que continuï l'Angi.
0: No, un moment. Anem per lo teu, sí, vinga. Cada setmana te tires enrere, eh?
4: No, perquè vull que acabi l'Angi.
0: Bueno, ara acabarà, l'Angi el teu té, mentrestant, respira,
4: veu. Perquè és interessant.
0: Vinga, va.
4: Vale, va. És que me deixo així una mica... Pup, vale, va.
0: És clar, és que anem així aquí.
4: Cariño, ¿te pasa algo? No sé, tú sabrás. Apocalipsis, capítulo primero.
0: Veus, aquesta?
4: Seguro que el amor de mi vida era testigo de Jehová. Nunca le abrí la puerta y no llegué a saberlo nunca. Mi doctor dice que me falta una enzima. Yo ya lo sabía. Parlant del tema, vaja.
5: Sí.
4: El secreto para estar más en la cama es no poner el despertador. Així lo tenim clar, ¿no?
2: Claro.
4: ¿De dónde es tu novio? De Narnia. Pero si Narnia no existe. ¿Vas entendiendo?
5: No existe
3: el novio.
4: Soy luz, pero con problemas de voltaje. Y aquesta última m'agrada. Ella era todo poesía i ell no sabia leer.
0: Apa, aquí, apa! Aquesta està molt bé, eh? Molt bé, molt bé, gràcies, Mali. Vinga, Angi, anem acabant.
2: Ho tenia preparat i ho tinc que dir. Continuem amb les violacions i aquest sí que mereix, encara que sigui el fill de la... Que ara l'han operat amb ella,
5: de la Mari.
2: Li han fet trasplantament
3: de pulmó. Que hi ha escàndol.
4: Sí, perquè ella ha tingut prioritat.
3: Diu que ha tingut molta prioritat.
5: Sí.
0: Vinga, que ho explica l'Angi, això.
3: Jo t'explico l'escàndol que hi ha.
5: Sí.
2: Però, aviam... Sí, és la gravetat. Aquesta noia, el metge li va donar una setmana de vida, posa una revista.
3: Sí.
2: Encara que sigui, que ha tingut preferència, ja no perquè sigui reina o és princesa, però és la seva vida, és la seva salut. Jo ho trobo bé que tingui preferència. Que poder a mi me tocaria aquest cas i diria... I jo, per quando? També te dono la raó, això. Però res, que el fill ha volgut estar amb la seva mare el dia de l'operació, que és lògic,
4: donat permís,
2: i diu que, per favor, aquí sí que no, eh? Aquí encara que siguis el fill d'ella, aquí t'ha dit que no. Que vol passar la sentència a casa seva, tranquil·lent. No, res. Aquí sí que ha fet violació,
5: sí, maltractament, sí, i queda, sí, en su casa.
4: Sí, sí, a presó.
2: I poc per lo que ha fet. Sí. Amb drogues, sí, altres, bueno, sí, sí, una desgràcia de nois.
0: Sembla el mateix, que té molta pela.
4: Perquè no és el fill, de, no és el fill del rei.
5: No, del Jaco,
4: no. L'altre, no?
2: Sí, ella
4: era fill de l'altra parella que va tenir,
2: sí,
4: no?
2: Sí. Ella portava, sí, aquest noi en el matrimoni. El que sí que me n'alegro, és veritat, amb això te dono la raó, que tinc una preferència, però és degut a la seva gravetat,
3: sí,
2: perquè
3: sí,
2: és que una,
3: sí,
2: revista posava que li duraven una setmana de vida.
5: Ja, però
2: que potser no, també
4: està molt
2: dit,
4: bé, està molt bé, però sí que és cert,
2: i ens passa a nosaltres.
5: Però tu no creus que igual n'hi havia una altra persona que en comptes d'una setmana tenia 4 dies de vida, sí, i ha passat per sobre?
4: I tant.
5: Per això, perquè, tant. Perquè és qui és.
4: Que sí, que sí.
5: Tóca-te les narices.
2: Sí.
5: Bé,
3: això és com la Vidal, que, sí, encara esperem que vingui el seu cosí a demostrar que li va donar el fitxa.
4: Sí, el famós, sí, tema.
0: Ui, sí. Això està, ui, ja, temps, eh? Bueno,
4: sí. Sí, sí,
0: ja està, però... oblidat, ja està oblidat. Sí.
3: No, perquè a França no és un delicte com aquí vendre un fetge, un fetge no el pots vendre, menys, sí, un tros.
2: És un tros, no? Però...
3: és que se regenera el fetge. Sí, per això el pots...
4: Un altre tros, només.
3: I llavors hi va haver-hi també suspicàcies aquí, sí, es va començar a investigar i el Vidal va desaparèixer d'Espanya.
5: Sí.
4: I mai més va saber.
3: Mai més s'ha sabut,
4: ara, si no ho comentava jo, ja ni me recordava d'aquest noi.
3: Jo sí me'n recordo d'aquestes malifetes.
4: Angi, va.
2: Per res, que te varo veurem molt a la Manuela Sanz, que és la filla del Corazón Partido, del...
4: Hombre, sí, de l'Alejandro Sanz, el meu amor,
2: sí,
4: de
2: molta joventut,
4: ja
2: eh?
4: Ja ho sé,
2: que bueno que està aquí, ha vingut amb la seva mare, està dintre de la moda, està posant-se amb la moda, oh, i ha arribat aquí a Barcelona, on va tindre lloc el 45 aniversari de la firma catalana Lola Casademunt. Va vindre amb la, sí, seva mare, la Hadi, i van estar veient aquest, diguéssim, desfile de moda, sí, perquè aquesta nena li agrada la moda. Està supercontenta, diu que es vol quedar aquí, però que també anirà cap a Mèxic, perquè ella viu amb la seva mare a Mèxic,
5: sí,
2: i que estan contentíssimes. Jo no m'havia enterat, eh? Es veu que el seu pare ha fet com un reportatge de la seva vida que se diu Cuando nadie me ve.
0: Bueno, ja, sí, deu ser un llibre per vendre, Netflix, això, no?
2: Em sembla que és un documental.
4: Em sembla que sortirà a Netflix.
2: Sí.
0: Ah, va.
2: Sí. Sí, sí. I diu, sí, no puc dir res, diu, perquè no l'he vist. Sí. Diu, però el dia que el vegi us faré el comentari del que m'ha semblat aquest documental del meu pare. Que
4: doncs mira,
2: bueno,
4: jo crec que el miraré, perquè a mi me sortia l'altre dia.
2: Sí? Sí, no, miraré. Jo no l'havia vist, jo no l'havia vist, perquè ho he llegit ara.
3: Quina revista. Plataforma està?
0: A Netflix.
4: A Netflix.
3: Ah, jo no tinc Netflix.
5: No, no tinc, Netflix, tampoc.
2: No? Netflix. Jo és que no sóc la...
0: Vinga, va, acabem.
2: I bueno, pues res, que està supercontenta. Aviam, que ja comprèn que el seu pare ha tingut moltes parelles, que és així, perquè agafa una altra, té 3 o 4 crios de 3 o 4 parelles.
0: Quina edat té?
2: Ell té 50...
4: No sé.
2: Ella no, ella és joveneta, ella té 20 anys, escassament.
0: No, la filla.
2: La filla,
0: la
4: parella deu ser de la seva edat, més o menys, no?
2: No, és que deixa una i a les 24 ja està
0: volant. Sí,
2: i eres l'amor de mi vida, pues sí que us passa de
4: veritat. I treu cançons corrents.
2: Per favor.
4: Amb la Shakira alguna cosa també va haver-hi, quan van gravar aquella cançó.
3: Tortura. La tortura.
4: La tortura,
2: Jo quan he vist aquest... torno ara a l'última.
3: Ah, havien de gravar Looking for Paradise.
4: Sí.
3: I la Shakira va dir que no.
0: Per què?
3: Perquè vas decidir no supeditar-se a Van Sanz.
2: Ah,
3: ja. I li ha anat millor. Li ha anat millor perquè en aquests moments, sí, la música llatina està més posicionada a Shakira.
4: Sobretot
3: que
4: ella,
3: el Sanz.
2: Que quan han fet la del Kiko, dic, les dones van contra els maris, perquè ella també va cantar quan se va separar.
0: Sí,
2: ai,
0: sí, sí, sí.
2: I ara aquesta amb la del Kiko és vital.
3: Digo, espero que este caso no me salpique.
2: Sí,
5: ah,
2: sí, sí,
5: també.
3: Està bé, te lo digo claramente.
2: Sí. Per la Clara.
0: Déu-n'hi-do,
5: I amb la sogra.
4: Sí, i la sogra també l'ha posat.
2: I res, que la Tana Rivera, que és la filla de la...
4: Del torero,
2: sí, que està molt bé amb aquest torero, que clar, tot, els toros...
4: Els toros donen molts diners.
2: Donen molts diners.
5: El Roca Rei, que li va agafar fa poc un toro. Toro.
3: Sí.
2: I està,
3: sí,
2: superat.
5: I ara ja està.
2: I continua aquesta relació.
3: Sí, sí,
2: perfecta.
3: Però es va curar com un... Bueno, sí, els toreros són esportistes.
5: Però
3: és jove.
5: Clar,
3: és jove.
4: Ah, vale.
3: No,
4: sí, és veritat.
5: És jove.
3: És jove, però va fer molta via de tornar...
0: Bé, us posem molt molt bona nota, segurament m'arriba aquí en el WhatsApp molta gent que diu que ho feu molt bé tots.
3: Antònia, gràcies
0: per portar tot aquest tema.
3: Moment per demanar que es multipliquin el sou per dos.
0: Ah. Bueno, i que Antoni no estigui tan reivindicatiu i que no faci tant de paper de bon noi, que la Déu n'hi do la que portes, eh?
4: És un trapella, és un trapella.
0: Un trapella. Meli, gràcies per estar aquí.
4: A tu per
0: fins dijous, adéu-siau.
5: Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.
7: Infopodcast Tordera.
8: Hola, dijous, 18 de juny, les...
9: A Ràdio Tordera. Repetim de matinada els programes de tot el dia.

0: Valentina, porta-lo, créle.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Tombant el punt horari de les 8, el tombarem amb moltes ganes perquè tenim aquí el nostre company col·laborador, Miquel Grimal. Bon dia, Miquel.
1: Molt bon dia.
0: Te veig molt i molt bé. Aquí tenim aquest home que no sap rendir-se. Ho dic així directament, i si dic una cosa mal dita, em donarà així un cop aquí al peu, eh? Un home de parals, de coratge i de molta carretera, és el nostre ciclista de la ràdio de Tordera i de la colla del Senglar. Fa pocs dies que va complementar, doncs, una fita que no es pot, doncs, no dic que és una fita que... És molt important l'arribada fins a Montserrat, pedalada, pedalada, suor a suor, superant pujades impossibles, cames carregades, calor... Bé, una miqueta de tot, i sí que doncs, parlarem de diferents coses, però en aquest cas sí que hem de dir i hem de publicar doncs, per tot Tordera aquesta fita tan i tan important. M'he deixat alguna cosa, d'això que dic?
1: Bé.
0: Pedalada, pedalada, suor, suor, superant pujades impossibles, cames carregades i calor. M'he deixat alguna cosa més?
1: És que són tantes coses.
0: No, perquè és que jo n'he posat unes quantes, però ho pensava, eh?
1: És un còctel de tantes vivències, patiments. El gaudi també és molt important, sobretot eufòric a la sortida. Aquest any la vaig avançar a les 4 de matinada en vez de les 5, per tenir una mica, i més a més, a la fresca vas molt més bé, les carreteres estan molt més buides. Vaig tenir l'encert aquest perquè va anar molt bé, els horaris es van ajustar molt bé, i com vam tornar a Tordera, a l'arribada de Tordera, vam arribar mitja hora abans de que arribàvem normalment, a 10:15. Està bé, encara queda llum. Fantàstic. Vull dir que no tinc una altra paraula concreta que aquest terme. A veure, es passen moltes coses, les pujades, perquè... anar a Montserrat des d'aquí no és tan fàcil. És clar, tenim aquesta perspectiva de que normalment si va en cotxe, és clar, no hi ha un altre element, pots apropar-te, pots fer unes altres rutes alternatives, però sortir de Tordera i tornar, a veure, tret de un vehicle, ja un mitjà de transport públic ja és complexa, perquè has de fer moltes combinacions i moltes canvis, no, és molt difícil. I en vehicle, és clar, sí, relativament bé, però has d'agafar autovies, autopistes, has d'agafar vies ràpides. Per carreteres, qui va a Montserrat amb cotxe per carreteres locals o per creuant els pobles, les ciutats? Gairebé ningú.
0: No,
1: això és una aventura.
0: Poca gent, eh?
1: És una aventura, perquè, a més, si hi ha gent que és propensa a marejar-se, vull dir, amb el cotxe, amb les curves, pujades, baixades, perquè és un trencacames.
0: Oi, tant,
1: hi ha un desnivell acumulat de més de 2.000 metres. És complex.
0: 2.000 metres, ja, de desnivell?
1: Sí, acumulat.
0: És tard, eh? Abans d'arribes a dalt.
1: Clar, no, però és que l'arribada, diu, sí, hi ha des de Monistrol fins a dalt, el que és el monestir, la basílica, vull dir, ja no és que sigui molt alt, però és que el que has fet abans, perquè has pujat i has baixat, vull dir, molt, petits collets, Collcardús, per dir noms, la collada de l'Obac, és el Parc Natural de Sant Llorenç i la Serra de l'Obac, hi ha vents de Castellà del Vallès, que has pujat, tens una pujada més de 4 quilòmetres des de Sentmenat, a la ruta de Granollers a Caldes de Montbui, és un pujar i un baixar constant amb una carretera sense voral, estreta, curves, has de mirar molt, has de mirar molt.
0: Quantes hores des d'aquí Tordera, des de que estireu la fotografia aquí a l'escala de l'església, quantes
1: això...
0: hores... per ambos a un, per
1: sí,
0: exemple.
1: Sí, no, esmorzem, tenim una aturada a Terrassa, amb un bar, restaurant, i allà fem l'esmorzar. Vull dir que necessites un marge també. I això és en el quilòmetre 80, aproximadament, quan encara queden uns 30, sí, 35, 36 quilòmetres, una cosa així. Mm-hmm. Però clar, de llavors de Terrassa has de pujar a la collada de l'Obac, pel coll, una collada que hi ha al parc natural, i és clar, això representa uns 7 quilòmetres de 7-8 quilòmetres de pujada, no. D'acord? I després per Rellinars tens una baixada que clar, vas a parar...
0: Guai, no, per això.
1: Sí, vas a parar amb un sot. Monistrol de Montserrat és un sot. I llavors, d'aquest sot, has de tornar a pujar 400 metres més de desnivell, amb 9 quilòmetres i mig, amb alguna rampa del 12%, que això te marca molt, eh?
0: Clar, mare meva, si ha de marcar.
1: Arribant als voltants de sobre la una i escaig, sortint d'aquí a les 4, amb les aturades ja dic, s'ha de veure molt, i també és convenient, perquè tantes hores al selló de la bici, també la pròstata, coses, clar, has de mirar tot, i les cames, has d'estirar les cames també, la posició, has de fer alguna aturada... perquè, esclar, no ets un ciclista professional que sí que es tiren 6 o 7 hores seguides, però, esclar, primer, que ja van en competició i van amb un altre, a més, amb uns massatges a les cames, clar, tenen l'equip, tenen la, tota la qüestió tècnica, mecànica, esclar, és un altre complexa, i ja està. Però nosaltres, a més, no tenen trànsit. Nosaltres hem de fer moltes virgueries pel trànsit. Mira, precisament vull comentar una anècdota que de Sentmenat a Castellar del Vallès, la pujada aquesta, el gruix de la carretera, l'asfaltat, esclar, és molt, molt ràpid, quan hi ha sots i això, fer un nou asfaltat. Clar, què passa amb això? Passa que vas fent capes, vas fent gruix a la carretera. I què passa als marges? Que no hi ha voral. No hi ha voral. Esclar, queda un esglaó molt alt. Esclar, llavors, si hi ha molt de trànsit i t'has d'apartar, tens el perill de relliscar i caure d'aquest esglaó. I què passa llavors? Caus. Un de nosaltres...
0: I per tant va mal,
1: No va passar res, però es va donar una bona patacada, Va caure. Sí, perquè va anar ajustant molt, molt a la dreta i, esclar, el gruix aquest va perdre l'equilibri i va caure. Es podia haver fet molt mal. Sortosament no va ser així, però clar, la patacada ja te l'has guanyat.
0: Clar, a veure, i... el cos se'n ressent tot,
1: exactament, vull dir, passes va quedar una mica marejat a la patacada, llavors som esportistes, som aventurers, van continuar, sí, la tornada, tot perfecte, sí, no cap problema, però vull dir que és complexa. I has fet bé l'esment, això era la 32a 32 vegades que anem a Montserrat amb 29 anys. L'any que ve farà el 30 aniversari, perquè van començar sense fallar ni un sol any des de 1997, que va ser la primera.
0: I per què vau tindre aquesta iniciativa de fer aquesta bicicletada cap a Montserrat?
1: Va ser una... no sé si era com una espècie de repte, una cosa, o... perquè llavors tampoc no era que fèiem unes rutes massa llargues. Érem, clar, estem parlant de 29 anys enrere, érem bastant més joves, no teníem experiències en quant a totes aquestes fites i aventures, però sí que jo em sembla que va ser una... no sabíem ni si tornaríem, que aniríem i si tornaríem o...
0: hauríem si arribaríem
1: sí,
0: o si no arribaríem.
1: No, vam intentar. Ens va sortir bé i des de llavors ho vam fer-ho cada any. Sí que hi ha hagut algun any que hi ha hagut una mica de que es fallava, però jo en aquest aspecte sóc molt tossut i sóc molt, molt intensiu... vaig dir, no, l'hem de fer. I sempre s'ha fet.
0: Mare
1: no s'ha fallat cap vegada. A part de que jo n'he fet un altre, això
0: sí,
1: ja ho he comentat.
0: Sí, però per al teu compte.
1: Sí, que jo, aquesta era la 41a.
0: Mare
1: o sigui,
0: meva.
1: 41
0: de llocs. I com t'atreveixes a anar tot sol? Fins a Montserrat, això, també.
1: I en dia faner...
0: encara és més complicat,
1: En dia dissabte encara, però en dia faner és jugar-te molt, molt,
0: el
1: molt
0: dia faner,
1: físic,
0: per què?
1: Aquesta darrera vegada va ser pel 27 d'abril per Santa Montserrat.
0: Ah, sí.
1: Però... l'any passat va ser a l'octubre, ja fora de la, de l'oficial, per celebrar el darrer any del mil·lenari.
0: Tu sempre per això per alguna
1: ara ja
0: cosa.
1: Montserrat ha començat ha començat el segon mil·lenari de Montserrat.
0: Oh,
1: el primer
0: meva.
1: Ja jo volia anar a més a escoltar el Virolai per l'Escolania. Això no té pareu. Ara, l'aventura d'aquell dia, això ja em sembla que jo vaig explicar alguna cosa, però era disbarat, eh? Ja dic, no val més
0: que sort que això ho dius, una vegada ho has fet i una vegada, sí, doncs, sí, no, ja estàs aquí, ho expliques i vol dir que estàs sa i estalvi.
1: Doncs ja fet d'aquesta entrada, que Déu-n'hi-do, abans de posar-nos que la setmana passada amb l'Arseni van comentar l'anada a la Patum.
0: A Berga, mare meva!
1: Això és una altra història, eh?
0: Això jo vaig dir, no pot ser, sí. No pot ser que aquesta mare vagi a Berga, mare meva.
1: Hem de fer la tornada, eh? Ara explicaré la tornada. Que vaig fer idènticament com l'anada, però ara explicarem altres aspectes.
0: Escolta, em vas ballar perquè has penjat un vídeo que segurament el visualitzaran. Doncs,
1: Estava molt allà, molt apretat, amb la motxilla i d'allò, i no em podia moure, eh?
0: Què dius, ara? No. Tanta gent hi ha.
1: Allò, la plaça de Sant Pere no don permís.
0: Mare meva.
1: És una bestiesa.
0: No, es va petita, aquella plaça.
1: Sí,
0: clar,
1: és petita. Clar, s'ajunten els carrers adjacents, i allò és un... a veure, allò és que és un... no té explicació.
0: Per posar-t'hi...
1: S'ha de ser-hi.
0: Per poder-te posar-t'hi per allà mig, de costat també, per això.
1: Bé, al mig no pots.
0: No, però no, estaves però en un punt bé, eh?
1: Estava al costat de l'Ajuntament, sí. Però a la cantonada, però no podia accedir ben bé. Estava a morro de la plaça, però no ben bé. I perquè m'anaven empenyent i anava tirant, perquè jo
0: tu
1: estava més endarrere.
0: Tu i la bicicleta, tots dos,
1: sí,
0: per allà mig, mare de
1: els
0: Déu.
1: Que s'anaven incorporant anaven entrant. Ai, fem
0: vinga,
1: una altra...
0: Escolta-me, per què no es dius la frase? Que
1: sí, per això...
0: Ah, val.
1: No, és que... Perquè, si no, després, al final, encara potser... Que ens vam descuidar la pregunta de la setmana passada amb l'Arseni. Ah. Vam anar tant d'allò que al final se'ns va acabar el temps. bé, la setmana passada ja està, i no hi ha... Però sí que vull explicar-ho. És que hi ha una foto amb la meva bicicleta i hi ha un rètol que posa Riera de Merlès.
0: L'has penjada, aquesta foto?
1: No? La setmana passada. Aquesta era la pregunta la setmana passada.
0: Val.
1: La Riera de Merlès. I jo preguntava en quina comarca ens trobàvem. Ah. A veure... és un pèl aquí perquè estem entre dues comarques, eh? Estem molt a tocar. Una és el Lluçanès. Estava molt a prop de Prats de Lluçanès. Mm. I...

0: Anem a la...
1: Vinga,
0: a,
1: va,
0: ara
1: vinga.
0: La frase de la setmana. Vinga, va. Aquesta ui, setmana
1: aquestes
0: toca...
1: frases, escolta, aquestes frases has de també promocionar-les,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, tinc un... Me venen... És que això ho va rumiant hores,
1: però,
0: hores,
1: però
0: eh?
1: Però tu, mentre vas pedalant, aleshores...
0: El que passa, que jo ho he comentat una vegada, no m'ho apunto això i a vegades m'oblido de coses, no? I... Però bé, alguna cosa la repesco.
1: És la memòria. Ets molt trempat, Miquel.
0: És el poder de la memòria. Sí. Dels llocs, dels indrets i, a més de les frases.
1: I de les ganes de fer coses, eh?
0: Diu així.
1: Vinga.
0: La foto. La foto ara l'explicarem, però anem a la frase. Quan la ruta és molt llarga i s'assoleix una gran fatiga, només queda el de seguir pedalant sense perdre l'equilibri. Es veu l'altra banda, eh? Nosaltres
1: es pot
0: venem...
1: agafar per molts costats, aquesta
0: sí,
1: frase, eh?
0: Sí. Veiem el Montseny, més a proper, aquí a aquesta banda, però es veu el Montseny, però de l'altra banda... però molt lluny, molt lluny. Esclar, sóc entrat a la comarca del Lluçanès.
1: Clar,
0: més allà d'Osona, més allà de Vic. Vull dir, és lluny, eh? I una baixada, ja es veu la baixada, impressionant. La baixada es veu que és molt d'allò. I a més, el Montseny, doncs aquesta vista del Montseny, i que poso... que era el dilluns, la tornada, perquè ja tornava, el 8 de juny del 2026, d'ara, d'acord? L'hora, no he posat l'hora, però sí que l'hora, dius, és molt lluny, però és que, a més, eren encara no les 8 del matí.
1: Ah!
0: I venia de Berga.
1: Ja vas dormir aquella nit?
0: Ara ho explicarem.
1: Ara
0: ho explicarem. El fet, què vol dir el fet? El fet. És que davant d'aquesta gran aventura, de gran durada, de tot el patiment i tot això, la fatiga te va. Venia de prendre un cafè a la capital del Lluçanès, a Prats del Lluçanès, perquè m'adormia.
1: Ai!
0: Portaves hores que em dormia. Ara ho explicarem per què em dormia.
1: Sí, bueno, a veure, és que ja ens ho imaginem,
0: imatge,
1: eh?
0: La imatge havia d'anar frenant, perquè ja a 70 metres de desnivell, amb poc espai. Vull dir, hi ha una baixada. I després me va venir la memòria, és clar que a l'anada, quan anava cap a Berga, cap a la Patum, em va costar molt de pujar aquesta pujada. Clar, si és que hi ha molt desnivell, hi ha molt de pendent. Som a la Patum. Ja vam explicar-ho amb l'Arseni. Fantàstic.
1: Escolta'm una cosa, què costa més, amb una pujada com aquesta que comentem ara, o com baixa? Què és més complicat?
0: Per mi, però que la pujada sigui una mica més suau. Però bé, si és forta, s'adaptem al terreny. Però la baixada és molt perillosa. No hi havia trànsit, en aquesta hora, i era dilluns. Era dilluns. Però, clar, no ho sé, en aquell moment, perquè no es veu cap vehicle, i és raro, perquè aquesta carretera és la comarcal 62. És un eix important. A part de la C25, de l'eix transversal, és un eix molt, molt important que connecta, doncs, Berga amb Vic.
1: Clar,
0: I Prats del Lluçanès, lògicament.
1: És estranya, que queda,
0: són les tres capitals d'aquestes tres comarques.
1: Perquè, clar, cap a les 8 és un horari que he d'anar a treballar.
0: Sí,
1: no?
0: D'allò, i això que hi ha trànsit. I és ample, de totes maneres. El voral aquí tampoc no és que d'allò. I en baixada has d'anar amb molta cura. Si mireu la fotografia, té molt d'allò. Doncs, esclar, la Patum és la Patum, però jo no estava assabentat de que fos tan llarga. 5 hores i mitja. Clar, de quarts de 10 eren passades les 3 de la matinada. Què vaig haver de fer? Esclar, jo estava la festa molt bé, havia viscut d'allò.
1: Vaig poder menjar bé i de tot?
0: Vaig fer un biquini i un entrepà,
1: sí.
0: Sopar, però venia d'un gran dinar a Vic. Que això ho explicarem, potser farem algun programa dedicat a la gastronomia i als d'allò. Ja ho avanço, vaig menjar gambes fresques de Palamós a Vic.
1: Què diu? Mira, hi ha vegades que en zones d'interior es menja el peix més fresc aquí mateix.
0: Me les van oferir i jo, esclar, no vaig poder dir que no.
1: Però després de menjar... S'entra de la bicicleta i pedalar, això pot anar bé? O pot ser un quart de digestió?
0: És que no queda cap altre remei, Rosa Maria. O no? Què fas?
1: No sé, que t'has de cuidar perquè
0: havia
1: el fas petit.
0: Havia d'arribar a l'hora a Berga. Clar, era... Sí que vaig fer-ho llarg i això, doncs, escolta'm, s'ha d'intentar tot. Vull dir, i amb tot això vaig arribar a Berga una hora i mitja abans del començament.

0: Casament de la Patum. Jo estava que abans de les 9, vaig arribar abans de les 8.
1: Ja estava ple, o què? Oh, la plaça.
0: Allà, mare de Déu, sí? Sí, sí. I els carrers tots plens i tots fent clar, begudes i tot això. Doncs vaig sortir d'allà, amb l'esquena feia mal, dolor, les cames, clar, dret, no podia moure, encara que després es va anar buidant una mica, perquè la Patum és molt llarga, perquè té diversos episodis,
1: sí,
0: diverses,
1: d'allò, drac, no?
0: Sí, sí. De, després hi ha els salts de plens, que es diu, que allò, petards i coets, sí. I, que no, has d'anar protegit amb aquests, amb aquests gorros i tot això, amb aquests barrets.
1: Ah, poses algun esprai quan dius que te fa mal tot això? Alguna crema? Posa... Ai, Miquel, de
0: no
1: veritat, és que sembla també un senglar,
0: no,
1: ja.
0: No, res, res, total. Vaig a la bona de...
1: de
0: meva,
1: Déu,
0: la bona meva, va, perquè de ningú més, la bona meva. Agafa la bicicleta a un quart de quatre de la matinada, val? Bé, i cap a Cal Rosal, que és a la població d'Olvan, és un terme... tot això és ja baixada, perquè al revés és pujada.
1: Clar,
0: els últims 7 quilòmetres...
1: Ja ho has acabat de fer.
0: Els darrers 7 quilòmetres per arribar a Berga me van costar una infinitat perquè no arribava mai. Clar, tota l'acumulació de fatiga, de cansament, de tantes hores, i, esclar, llavors ho trobava. I aquests 6 quilòmetres, madalló. Esclar, ara els havia de fer de baixada, al revés. Hi ha aquesta població que es diu Cal Rosal, ja havia deixat doncs Berga, ja havia marxat, i havia d'anar a l'Ametlla de Caserres. És Gironella, queda per sobre Gironella, que és una altra població, sí, que es coneix, que és a prop de Berga, i allà havia de connectar la comarcal, la C-62, que és aquest, perquè aquesta connecta amb la comarcal 25, amb l'Eix.
1: Aquí però, tenia clar, que haver-hi trànsit, no?
0: Sí, no, però aquesta hora ja no. Dos quarts de quatre de la matinada, jo anava ben sol, de tant en quant sí que hi havia algun vehicle.
1: Qui devia veure amb vehicle? Aquest home, que coi fa aquestes hores?
0: No trobava ningú més, De bicicleta segur, No hi havia ningú més. Total, que agafava la carretera, però clar, vaig tenir un problema. M'adormia.
1: Ai. Clar, a veure, el cansament també, a veure, sí, pot
0: i...
1: en tu, menys mal.
0: Anteriorment havia passat dues nits ja a casa, o sigui, ja portava una mica de dèficit també, o sigui, no estava ben preparat de son.
1: Sí, oi tant.
0: Doncs me'n passava molt. I vaig haver de sortir de la carretera, ja ho dic, en fi, no, és una cosa, i vaig haver de ajupir-me, res, perquè clar, no tenia lloc per estirar-me ni res, ajupir-me a terra i posar el cap entre les cames... i tancar els ulls una estoneta per a veure si me passava. Amb tot això, una cosa i l'altra, esclar, un quart de sis ja clareja. Ja vaig començar a veure que hi havia una mica de claror, dic, Miquel, cap a la carretera.
1: Ai, Déu meu, que
0: no em faltaven gaires quilòmetres per arribar a la capital, encara que hi ha un quilòmetre fora, la carretera no has de passar per dintre la capital, el Prats de Lluçanès, però jo dic, he d'entrar perquè he de prendre alguna cosa. Me quedava un petit entrepà meu que portava pròpiament, d'acord? I dic, menjaré una mica d'allò i faré un bon cafè carregat, a veure si me d'allò una mica. I efectivament vaig fer-ho.
1: Te va anar bé.
0: Vaig seguir, és que és un trencacames, totes aquestes carreteres del Berguedà i del Lluçanès, és que no...
1: Sí, però tu vas 400, i tornes a anar,
0: metres,
1: i tornes a anar.
0: Sí, tornes a pujar als 600, tornes a pujar als 700... tornes a baixar el d'allò, puges fins als 800, que és, quan deixes la C-62, has d'agafar una altra carretera, que és la que t'aporta fins a Vic, perquè havia de tornar a passar per Vic. I, és clar, la C-62, perquè dos quilòmetres abans ja t'avisa que prohibit bicicletes perquè vas a parar a l'Eix. Clar, no puc entrar a l'Eix. És una via ràpida.
1: Clar.
0: Vull dir que no tinc cap altra, cap altra solució.
1: No es permet.
0: Doncs, en aquest extrem, doncs, agafar el... Havia passat tot això, ja hem passat la població d'Olost, és que, clar, això és llarg, però estaríem un programa de 3 hores. No estem per aquesta qüestió. Total, que aquesta carretera és la que te porta, aquesta darrera, després de ser la C62, doncs te porta fins a l'entrada del Sucre, d'on hi ha el recinte firal del Sucre.
1: Ah,
0: i allà al Sucre hi ha l'estació de busos, l'estació de Renfe, de trens, mm-hmm. tot això. Però bé, havia de travessar. També m'ha anat molt bé aquest altre dia, perquè a vegades sí que m'he fet un embolic, i el que fa la carretera aquell d'Atenes, Sant Julià de Vilatorta, el més ràpid i el millor és anar per la Rambla del Carme, que es diu que és el centre, on hi ha la plaça Major, sí. i on hi ha l'Ajuntament, allà molt a prop, i d'aquí ja recte agafes la carretera, la Nacional 143, que és la que et porta, doncs, a Call d'Atenes, passes per Call d'Atenes, sí. te porta cap a, vull dir que diries a Vilanova de Sau, vas a Sant Joan de Vilatorta, doncs és la que condueix sortida de Vic. I aquesta era la que havia d'agafar fins a Sant Joan de Vilatorta. I hem fet tot aquest recorregut, hem fet molt de pressa, però clar...
1: Aquest recorregut, hi havia també pujades i baixades, o una miqueta més, bé, aquí, més suau? Aquí.
0: No, fins a arribar a Vic, tot és igual, tot això. I a partir de Vic és de creuar, travessar la capital, la ciutat, i llavors és un mica pla fins a Sant Julià de Vilatorta, però llavors s'ha acabat.
1: Ah.
0: No, tornem, però encara és més bèstia. Però, a veure, no és tan trencacames, perquè és pujar i baixar. Pujar i baixar. No és pujar, baixar.
1: Sí.
0: No, és més relativament dur, diguéssim manera, però més llarg, i que t'adaptes més al relleu, al recorregut.
1: Més relaxat,
0: però, clar,
1: després,
0: ja vaig arribar, que jo en sé, sobre les 11, una cosa així, vaig esmorzar, això sí, va ser l'únic àpat que vaig fer del dia, ja ho diré,
1: així.
0: Perquè no vaig dinar, perquè quan vaig arribar a Robusies, d'allò, ja estava, era molt tard.
1: Però ja vas ja passar la gana,
0: sí,
1: si
0: i també
1: no
0: veure això sí, i això. Doncs Sant Julià de Vilatorta, clar, me quedava el Coll de Romagats, que és per sobre l'eix, la C25, uh-huh. Coll del Buc, que és per sota, arribant a Espinelves, això encara és Osona, Coll de Rabell, i després, sí, la baixada dels 13 quilòmetres, 12-13 quilòmetres, fins a Arbúcies.
1: Aquí deus disfrutar amb aquesta baixada, no?
0: Sí, però, clar...
1: Has d'anar tocant freno?
0: Sí, clar, a les curves i tot això, però fatigat, ja a qualsevol baixada em vaig trobar molt fatigat, això és cert.
1: Fas més bona cara avui, que altres dies.
0: Bé, va...
1: Perquè l'última vegada que et vaig entrevistar jo, que la setmana passada no hi era, estaves bastant tocadet,
0: Sí, perquè a vegades m'acosta un parell de dies llargs, a més, tens conseqüències, però bé, regenerat total i fantàstic,
1: No, jo sempre ja t'hi veig.
0: I... en gran dinàmica de tornar a fer i seguir. Ja ho sé que fa molta calor. Hi ha coses que no es poden fer, veritablement. Sant Julià de Vilatorta, ja dic, vaig fer l'esmorzar, llavors, àpats cap, el que sí que em vaig trobar, perquè és que tampoc no podia, la nit següent, ja a casa, descansant...
1: Mare meva!
0: Encara vaig tenir conseqüències. L'esforç aquest tenia marejos, vòmits per tot això.
1: El cos serà de ressentir d'aquestes jornades que els hi dones, Miquel. Bé, avui ho deixem aquí.
0: Perfecte. Vinga. Doncs la Patum, una gran vivència, i l'any que ve no sé el que faré jo, faré una altra cosa, però el que s'hi pugui apropar, jo crec que gaudirà,
1: sí?
0: Fantàsticament.
1: Vale. Molt bé, gràcies, Miquel.
0: A reveure.
1: Fins al proper dijous. Adéu, bon dia, Miquel.
2: Ara i aquí. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
7: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
6: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
7: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
6: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
2: Ràdio Tordera.
8: Ara i aquí,

0: Doncs bé, apropant-nos ja a recta final del magazín, i és l'estona on nosaltres dediquem, doncs, a parlar amb diferents professionals, perquè parlem de temes que ells ens poden explicar, nosaltres, doncs, agraïts de poder-ho saber. I avui tenim a l'advocada la Conxita Rodríguez. Bon dia, Conxita.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí. I bé, hi ha molts de temes que el que és l'advocacia, doncs, i els judicis i tot plegat, que tot plegat vull dir que els judicis cada vegada són més retardats, i a vegades veiem que un judici quasi no ens en recordem ja del fet, i resulta que després ens ve la memòria d'ostres, però si fa una pila d'anys tot això, no? Molts de papers, no?
1: Bueno, és que la justícia va lenta, i aquest és un dels problemes.
0: Per quin motiu va lenta? Tan lenta?
1: No està informatitzada, hi ha masses papers, o sigui, costa, és un... Bueno, és un servei que costa d'anar posant en marxa i que costa, i per tant, clar, tu entres en un jutjat i veus encara paper per tot arreu, expedients amb volums impressionants, clar, tot això s'ha de digerir. Es va avançant, perquè és cert que es va avançant, però tot i així és, vull dir, és molt lent. D'altra manera, també cal dir que nosaltres tenim un sistema judicial que és molt garantista dels drets de les persones. Llavors, clar, tu no pots avançar si no has notificat, i de vegades les notificacions són molt complexes. Mm. Perquè tens un domicili, s'hi va, no troben a ningú, es torna a anar, no troben a ningú, després diuen no hem pogut notificar, se té que buscar a veure una altra fórmula de notificació, clar... Tot això endarrereix els procediments.
0: Clar,
1: o sigui, jo, de fet, l'altre dia em van trucar de l'Audiència de Barcelona per un tema que és de l'any 2018.
0: Mare meva!
1: I me deien, escolti, però vostè té contacte amb la seva, perquè era un tema de violència. Dic, no. Dic, a més era polaca i va marxar l'endemà de fer la declaració. Dic, tinc un telèfon, però és que encara que jo la truqui, jo no sé polac i ella no sap espanyol, o sigui que
0: tampoc ens entenem.
1: I al final no sé si acabaran fent el judici o no el faran, perquè, clar, vull dir, sí que és veritat que abans que ella marxés es va dir, van fer el que es diu una prova preconstituïda, que vol dir que es fa una prova amb totes, o sigui, es va fer una declaració preconstituïda perquè servís com a prova, perquè es fan totes les garanties amb l'advocat contrari, amb el jutge, per aquests casos concrets que aquesta persona va marxar, i jo dubto que vingui, ni molt menys.
0: Clar. Difícil de trobar. Arribarà un moment que tot el que comentem ara, que està, doncs, en paper, i això que visualitzem tothom, no? A poder entrar tot a dintre del que és informàtica, perquè això també requerirà molt de temps,
1: Es va fent.
0: Es va fent.
1: De fet, ara... cada vegada més s'intenta que es presentin les coses per internet, que llavors siguin arxius que queden incorporats en una causa. És a dir, ja es va fent un intent prou important per anar-ho fent. Clar, que quedaran, pues, evidentment, ara jo estic parlant d'un tema que és del 2018, aquest no està informatitzat, tindrem el patracol, però bueno, no deixa de que sí que jo crec que ara cada vegada més, quan tu presentes una demanda, ho fas via internet, ho fas aportant tota la documentació escanejada...
0: I això ja queda, molt bé. Sí. Sigués el tema que, doncs, t'havia comentat, Conxita, que, esclar, veiem que hi ha diferents delictes. La gent de peu normalment dient sí, ha fet aquest delicte, entra per una porta i surt per l'altra. A veure, en aquest cas deuen ser sancions, si ens ho expliques, i quan s'arriba a determinar si és una sanció, si és una presó, si és un allunyament, segons la llei?
1: A veure, són conceptes molt diferents. O sigui, tu, en principi, comença un procediment mitjançant una denúncia o uns indicis que fan que aparentment tenim un tipus delictiu. O sigui, pot haver-hi alguna cosa que sigui delictiva. Per tant, el primer que es fa, una vegada tens la denúncia, la policia fa un atestat, i aquest atestat intenta parlar amb les parts, és a dir, amb el denunciant perquè es ratifiqui amb la seva denúncia, amb el denunciat perquè pugui dir la seva, però llavors se'l cita com investigat, que es diu, i a partir del moment que una persona és citada com investigada, té tot una sèrie de drets, i un dels quals és estar assistit per un lletrat tant abans com després de la declaració. Per tant, ara, com que ara estem en aquesta situació al país, que tenim judicis cada dia, dos dies, doncs una mica és l'exemple de l'expedient Rodríguez Zapatero, o sigui, es troba un document, uns documents, hi ha uns possibles indicis delictius, i que fa el jutge, doncs, cita com investigat, perquè encara estem amb les, diguéssim, a l'inici d'un procediment, però cita com investigat precisament perquè tingui totes les garanties processals, és a dir, perquè pugui assistir en defensa amb el seu advocat, perquè té el dret de contestar o no contestar les preguntes que se li formulin, és a dir, el primer que li fa el jutge és fer-li la lectura dels seus drets, i aquests drets són aquests, i a partir d'aquí, doncs, se segueix. Seguint amb el procediment, si arriba un punt que el jutge instructor considera que hi ha indicis suficients com per l'obertura del judici oral, s'obre el judici oral i es fan les proposicions de prova que es calguin i tal. S'ha de dir que no és el mateix jutge el que instrueix un procediment que el que després jutjarà. Són dos jutges diferents.
0: Això pot anar bé? Per si de faci tot el seguiment,
1: precisament.
0: Doncs un jutge després s'acabi amb un altre ben diferent?
1: Sí, perquè precisament l'instructor va fent averiguacions, proves, fins que arriba un punt que diu, entenc que s'ha d'obrir el judici, i per tant obre judici i passa, depèn del tipus de delicte, passarà, doncs, a un jutjat d'instrucció bàsic o passarà a l'audiència, depèn del tipus de delicte. Però clar, llavors ja sí que és el que es veu a la sala i les proves que s'aporten són les que fan que el jutge pugui determinar o pugui fer una determinada sentència, sigui absolutòria o sigui condemnatòria. És a dir que l'instructor, en realitat, l'únic que fa és arriba al punt de dir considero que hi ha delicte i demano que s'obri el judici oral. Per tant, a partir d'aquí és quan ja seguiria un curs. I no, penso que al contrari, és la salvaguarda de garanties per al que està imputat, en aquest cas, perquè el jutge d'instructor, doncs, pot haver anat fent coses i tal, però llavors ell sap que a partir del moment que s'obre el judici oral, tot el que es vegi a la sala i tot el que es pugui aportar a la sala serà el que servirà per dictar la sentència.
0: Aquest jutge, tant sigui l'instructor com el jutge que té que arribar en el punt i final, és a dit o com funciona això?
1: No. Quan tu, o sigui, els diferents partits judicials hi ha diferents jutjats, per exemple, a Arenys, que és el que tenim més proper, hi han 8 jutjats. És a dir, hi han 8 jutges, per tant, cada un amb el seu jutjat. Ara amb la nova llei ha canviat una mica, vull dir, perquè ara hi ha tots, abans hi havia civil, penal, hi havia una estructura diferent, ara això està canviant. Però aquests 8 jutges, quan tu portes un atestat una demanda, ho portes al decanat, que es diu. El decanat és el que després atribueix les causes als diferents jutges. És
0: el
1: a dir,
0: que li toca.
1: El que li toqui en aquell moment, civil, penal, i va distribuint. Per tant, quan tu portes una demanda, no saps a quin jutjat anirà. Anirà en funció de les demandes que hi hagi quan el decanat fa l'atribució a cada un dels jutges.
0: En aquest cas, amb algun fet, posem, doncs, que es considera ja delictiu, tot i que sigui, doncs, una agressió amb una dona, entra en la vessant d'una sanció o segons el tipus d'agressivitat o de manera que ha tractat aquesta persona, que maltractador amb una dona, o una dona amb un home?
1: No.
0: Perquè suposo que també deu existir,
1: veure,
0: això.
1: Tots els delictes tenen la seva pena.
0: És a tots dir, tenen la seva pena.
1: Clar, si tipifiques un acte com a delictiu, aquest acte està penalitzat d'una determinada manera. Que és cert que, per exemple, pot haver-hi un que diré, un interval entre menys i més, perquè, clar, també els jutges tenen una certa... poden valorar si hi ha hagut més culpabilitat, menys, i per tant poden establir la pena en funció de lo que hagin anat veient a la sala. Però sempre que hi ha una tipificació d'un delicte, hi ha una pena que correspon amb aquell delicte.
0: La una pena hi ha per llei, no?
1: Sí, sí, tot sí, està contemplada en el Còdic Penal. El que passa és que les penes són de diferents graus, és a dir, pot ser una pena de sanció, és a dir, una pena de retirada del carnet de conduir, de treballs en benefici de la comunitat, és a dir, hi ha diferents graus de pena, però, clar, evidentment, per exemple, quan un delicte té pena, sanció, la sanció penal, que vol dir que porta implícit presó, clar, s'ha de veure, perquè en determinats delictes, doncs, la presó pot anar de 1 a 3 anys. Si aquella persona no ha comès mai cap altre delicte, és a dir, no té antecedents penals, i la pena que se li imposa és inferior a 2 anys, no entra a presó. La presó li queda suspesa. Què vol dir? Que no entrarà a presó, però en els 2 anys següents, o el termini que estableix el jutge, normalment són 2 anys, si comet un altre delicte, llavors complirà la pena inicial i la del segon.
0: Se li acumularà, vaja.
1: Exacte. Per tant, no és que no hagi estat penat, sí que ho està, i per tant això li comporta inclús uns antecedents, però no entrarà a presó. Quan entra a presó? Pues depèn del tipus delictiu, és a dir, si el delicte, inclús, per exemple, els jutjats d'instància, els que són, contemplen tots aquells delictes que arriben fins a una pena màxima de 4 anys. Si inicialment el delicte comporta una pena superior als 4 anys, llavors ja es dona trasllat a l'audiència provincial, perquè llavors és l'audiència la que haurà de jutjar aquest tipus concret delictiu.
0: En el cas
1: que no
0: que...
1: vol dir que l'audiència absolgui.
0: Sí. Clar,
1: que té la facultat, evidentment, de condenar o absoldre. Però clar, sí que, és el que dèiem abans, clar, el tipus penal comporta la pena, i aquesta, si és superior als 4 anys, fa que vagi d'aquesta manera.
0: Quan és de 3 anys de pena, es diu que ja pràcticament queda, doncs, abolida, que ja ens haurà d'anar a la presó, una persona que estigui, doncs, desgranillada i jutjada i que ha d'anar a presó?
1: Si té 3 anys, entrarà a presó.
0: No sé, és una cosa que se sent a dir, no? En 3
1: no,
0: anys,
1: no, jo, no. Jo és el que t'he explicat, és a dir, si la pena entre 1 i 3 anys li han donat 2 anys i no té antecedents, li suspenen.
0: Val, que no té antecedents, val.
1: Si no té antecedents, se demana la suspensió i normalment el jutge suspèn la pena. Però si la pena és superior als 2 anys, entrarà a presó. Una altra cosa és que dins del règim penitenciari, que hi ha una assignatura específica, que és derecho penitenciario, quan les persones... les penes en el nostre sistema estan contemplades com fórmula de reinserció social. Llavors, clar, quan estàs ja dins de la presó i, per tant, dins del sistema penitenciari, si hi ha un bon comportament, si el preso agafa i es posa a fer feines, si veuen que realment... bueno, llavors pot haver-hi unes millores... però que sempre és un jutge, el jutge el que determina si sí o si no. O sigui, sí. Inclús els funcionaris de presons poden fer informes, però és definitiva és el jutge el que decideix si se li rebaixa o si té, comencen, per exemple, tenint un permís de sortida. Llavors, clar, també veuen quin és l'actuació amb aquest permís de sortida. Clar, a vegades hi ha hagut, per exemple, cert rebombori social quan s'ha dit, oh, és que aquest ha delinquit quan estava dins del permís
0: sí,
1: de sortida. Clar, vull dir, tot feia apuntar que se podia donar aquest permís i que compliria i no ho ha fet. Què comportarà? Pues que el que hagi fet fora és un nou delicte, però que, a més, de continuar amb la pena que tenia per a l'anterior, es farà l'altra. I
0: li haurà avisat amb l'altra. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Sí que volia també comentar que presó i pràcticament el jutge doncs, decideix que ha de fer presó sí o sí per bastants anys, què és? Com hi ha un delicte de mort? I, pot ser també una pena si és una agressió amb arma? Quin és el punt que pugui marcar el que aquella persona té que fer presó, no de 3 anys ja, de molt més anys, eh?
1: A veure, és que... És el que he explicat una mica. Cada tipus delictiu té o comporta, té una pena assignada, que aquesta pena pot ser diferent. Per exemple, vull dir, llavors, és evident que un intento de asesinato...
0: Intento, vale.
1: No serà un assassinat, però sí que comporta una pena en funció d'aquesta graduació, igual que la pena la tindrà el còmplice de... Són figures diferents, però cadascú té assignada la seva pena. Per tant, no és que puguem dir, és que aquests així, sí que pots dir, per exemple, que quan parlem de delictes de hurto, és quan,
0: de robar,
1: quan li estiren el bolso a algú, con o sin violència, tenen pues, una graduació també els tipus delictius. Però aquests, o quan es pot entrar dins del que són faltes, o delitos leves, que es diu ara, abans eren les faltes, ara són delitos leves, que els delitos leves no comporten penes de presó, comporten penes econòmiques, unes vegades, o altre tipus de penes, de treballs en benefici de la comunitat, etc etc. Per tant, clar, no és el mateix un robatori que un intent de fer de lesions amb una persona concreta, que són coses totalment diferents, però cada tipus té la seva penalització. Llavors, una cosa que has comentat abans, que és diferent de lo que és quan hi ha un tema de maltractament envers la dona, normalment, també hi ha hagut maltractaments envers homes, però normalment és envers la dona. Clar, moltes dones el que li demanen al jutge en el moment inicial d'aquest procés és que una ordre d'allunyament. És a dir, demanen una ordre d'allunyament. Llavors es fa una vista concreta després d'haver escoltat totes les parts i el jutge decideix respecte a aquesta ordre d'allunyament. És a dir, hi ha per un costat una valoració de la policia en el sentit de si han detectat més o menys risc, la víctima explica la seva posició, si té por, si no té por, on viu, si encara estan visquent junts, evidentment és una situació diferent de que si ja, no, encara que continuïn siguent parella, però un viu en un poble i un altre en un altre. Llavors, clar, és el jutge el que decideix en aquell moment si dona o no dona l'ordre d'allunyament. Llavors, clar, si hi ha una ordre d'allunyament, vol dir que tant l'un com l'altre estan obligats a respectar aquesta ordre d'allunyament.
0: Tant l'un com l'altre, això sí, està molt interessant, eh?
1: Tots dos, perquè l'ordre d'allunyament normalment se li dona a favor de la víctima, però si la víctima se'n va a l'agressor, continua havent-hi un problema. I per tant, això...
0: A mi sembla que moltes vegades hi ha assassinats i coses així perquè això no compleixen, eh?
1: No.
0: Tant l'un com l'altre, eh? Bueno, que m'ha agradat que ho digui...
1: Jo m'he trobat amb ordres d'allunyament i quan al cap d'una setmana es fa la vista, venen tots dos en el cotxe.
0: Clar, i és que després en són coses que... Conxeta, ja per acabar, tant els jutges, sigui el que determinat que toqui en el seu moment, no hi ha el perill de que tingui una pressió a nivell personal, que la persona que ha delinquit, que ha fet algun tipus doncs, de mal i feta, doncs pressioni el jutge, el faci estar incòmode personalment?
1: Un jutge es pot recusar, és a dir, si tu detectes que un jutge pot tenir determinades influències... L'advocat el pot recusar i llavors es valorarà aquesta recusació. Però, per altra banda, també si un jutge es troba amb un delicte d'un familiar, ell mateix té que apartar-se i que, per tant, sigui un altre el que jutgi aquesta situació. És lògic, perquè no podria ser objectiu. Quan estem dins de l'àmbit judicial, clar, l'advocat defensor, perquè a vegades també una altra de les preguntes és i tu defensaries, encara que sapiguessis que hi ha una culpabilitat. Bueno, l'advocat defensor té que intentar fer la millor defensa.
0: Clar.
1: perquè és un dret que té com a ciutadà. Ara, després el jutge haurà de determinar si aquella persona és innocent o és culpable. De fet, s'està comprovant ara, quan la ciència va avançant als Estats Units, poso com a exemple als Estats Units, que s'ha trobat persones que estaven al corredor de la mort i que portaven 20 anys, que quan han fet unes proves d'ADN han descobert que l'ADN que els havia fet amb ells anar allà no era el seu. Oh. Amb la qual cosa, què passa? Porten 20 anys de presó i estaven al corredor de la mort amb una sentència que era... no era justa.
0: Mare meva,
1: per tant, són situacions... és evident que fa 20 anys no teníem els mateixos mitjans de prova que tenim ara. Vull dir, ara tu fas una esgarrapada i et quedarà ADN a les ungles. Llavors, això era molt més complicat. I tant, les empremtes, l'anàlisi d'empremtes que pot haver-hi ara no és el que havia fa 30 anys. Clar, tot això va evolucionant, però bueno, clar, són les situacions que ens anem trobant. I els jutges, per el que tu me preguntaves, és el que te deia, dir, o l'advocat el pot recusar si creu que pot haver-hi determinades coses, o bé, també és cert que tenim un organisme dels jutges que podria en un moment donat retirar algú perquè entengués que no... Però bueno, no acostumarà a fer-ho.
0: Conxita, gràcies per estar aquí, en l'àrea i aquí, i doncs moltes gràcies per
1: informar-se. Fem coses molt àmplies i a vegades... Però bueno,
0: com que ens anirem trobant, ens anirem trobant, Conxita, i el que, si hi hagi alguna cosa, sempre tinc doncs, aquest contacte amb l'audiència, que després d'una forma arriba algun tema i en un moment determinat doncs,
1: ho podem comentar.
0: Gràcies, Conxita.
1: Gràcies a
0: Fins
1: vosaltres.
0: La propera. Adéu, bon
1: Adéu,
0: dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salut. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Comencem avui amb notícia d'última hora. Un autobús de l'empresa Autocars Barrera, desfrenat, xoca contra una casa a l'avinguda Montseny del veïnat de Sant Pere de Tordera sense causar ferits. L'accident ha obligat a tallar el trànsit a la zona de Sant Pere mentre els serveis d'emergència i l'arquitecte municipal avaluen els danys estructurals de l'immoble. El nostre poble es prepara per una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Els bombers voluntaris afronten un estiu marcat per l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures, malgrat un inici de temporada amb humitat als boscos. Eduard Caimel és el cap del parc de bombers voluntaris de Tordera.
2: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
1: Avui és dijous, 18 de juny de 2026, oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar per al curs vinent. Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de juny. Toni García, regidora de Serveis Socials.
3: Estem treballant en aquests moments perquè les beques de llibres, el procediment sigui una mica més àgil que el que tenim en aquests moments, i que la propera convocatòria pues, la gent pugui tenir la resolució en un temps més curt del que fins ara hem tingut, no?
1: Tordera acollirà el juliol un curs intensiu d'estiu de català. El curs serà de 45 hores i s'adreça a principiants. Laia Perpinyà és responsable dels cursos aquí a Tordera.
4: Anirem bastant a la idea, doncs, fer un intensiu d'això, que en un mes tinguin unes 45 hores i uns coneixements bàsics de català.
1: I a partir d'aquesta setmana, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut està repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. En esports explicarem que arriba la cinquena edició del Footmas Tournaments a Masmora. Serà el cap de setmana de l'11 i 12 de juliol i prometen ser dos dies intensos de competició, convivència i alts incentius econòmics per als participants. Previsió del temps per aquest dijous, per als propers dies, els detalls en el següent apunt d'en Joaquim Serra.
5: Temps de les properes hores que continuarà marcat per l'estabilitat, una estabilitat que com a molt ens portarà quatre núvols prims aquesta tarda. Amb vent molt fluix que bufarà de mar cap a terra avui i situació marítima com ahir, tranquil·la, mar arrissada amb petites àrees de marejol poc importants. Les temperatures s'han de mantenir també sense grans canvis, amb unes màximes que aniran dels 28 als 31 graus a prop de la costa i entre els 32 i els 33 cap a l'interior de la comarca. De cara a demà s'espera que comencem el dia amb més núvols, fins i tot no descartem alguna goteta, poca cosa. Això durant el matí, com a molt fins a mig matí. Després s'aclarirà, el sol s'imposarà i les temperatures pujaran una mica respecte a les d'avui.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que compadrem, entre d'altres, amb l'espai de les efemèrides, fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu d'aquest dijous 18 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Com dèiem, aparatós accident el que s'ha viscut a Tordera aquesta tarda. Al voltant de les 5 de la tarda, un autobús de la companyia Autocars Barrera de la línia urbana s'ha desfrenat i ha topat contra un immoble a l'avinguda Montseny del veïnat de Sant Pere, d'aquí Tordera. Sense provocar ferits, el conductor del vehicle ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia i la ITB del vehicle estava en vigor amb totes les revisions passades correctament. L'arquitecte municipal es troba al lloc, analitzant i valorant l'estructura de la casa afectada greument. La policia local de Tordera hi treballa també conjuntament amb diferents dotacions de bombers i del SEM. El trànsit en aquest punt encara quedarà afectat durant unes hores per intentar restablir el servei i l'actualització del lloc. Cal utilitzar carrers alternatius a la circulació en aquest punt. Tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat inicial, un escenari més positiu que en els darrers anys, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat de combustible fi, herbes i vegetació baixa enceten les alarmes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. N'hem parlat amb Eduard Caimel. Ell és el cap del parc de bombers voluntaris d'aquí Tordera.
1: Aquest és un estiu que el comencem humit, que això ja no era habitual últimament. Començàvem sempre els estius i amb molta sequera i de fet aquest el comencem amb certa humitat als boscos i a la vegetació i això hauria de ser positiu. Tot i així, és clar, tenim ja unes condicions de temperatures molt altes que faran, que seran els que aniran marcant com anirà aquesta campanya. És a dir, a priori la comencem millor que altres anys, però sí que és veritat que anirem molt condicionats als canvis a nivell de temperatures, humitats i fins i tot del vent que tinguem aquest inici de campanya. Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així que aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
0: Una de les grans novetats per aquest estiu és l'ampliació de la plantilla del parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Aquest reforç, segons ha explicat el cap dels bombers de Tordera, Eduard Caimel, aporta oxigen per garantir la cobertura durant tota la temporada.
1: Mira, ara mateix a nivell de Tordera som 13 bombers i tenim 5 bombers que estan acabant l'escola per poder fer-nos, donar-nos suport en incendis forestals i preveiem que ara de cara a l'1 de juliol ja els puguem tindre operatius, per tant passaríem d'aquests 13 que som actuals a podríem ser 18 i això vinguent d'anys amb falta de personal és molt benvingut i això ens dona doncs una mica més d'oxigen de cara a la cobertura, de poder cobrir molts més dies, moltes més hores i tindre sempre aquest reforç en el municipi.
0: Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un de 100% forestal i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant de qualsevol avís. Aquesta feina es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i els camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Els bombers alerten que la tipologia d'incendis ha canviat. Són focs impossibles d'atacar a causa de l'envelliment dels boscos i l'acumulació de biomassa morta per la sequera. Per això insisteixen en la necessitat de fer els boscos més resilients mitjançant la neteja i el foment de l'activitat forestal, però també l'activitat pagesa.
1: Clar, ara tenim una situació d'incendis que van molt marcats per el combustible. Pensem que a nivell de bosc tenim una gran massa de bosc, tenim boscos que són envellits, també tenim boscos que han estat atacats doncs per sequera, per tant amb molt d'arbre mort a l'interior, i això fa que en qualsevol incendi tota aquesta quantitat de combustible ens genera uns incendis que són impossibles d'atacar. Llavors, a nivell del cos de bombers, toca preparar-se per poder fer front a aquests incendis, i això vol dir amb estructura, amb estratègia, però també a nivell de societat s'ha de treballar per intentar doncs poder fer aquests boscos més resistents als incendis i sobretot també a nivell de societat. És a dir, poder fer neteja de boscos, poder intentar ajudar o fins i tot subvencionar l'activitat productiva del sector primari, no? Del sector de la pagesia, dels treballs forestals. I aquesta, doncs, és una feina que també a nivell de bombers es fa molt en l'aspecte de divulgació, intentar buscar sinergies, no?
0: Finalment, davant qualsevol columna de fum, la consigna és unànime: trucar immediatament al 112. La rapidesa en el primer avís és sovint el factor determinant per evitar que un conat es converteixi en un incendi de grans dimensions. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera té oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar adreçada a alumnes empadronats al municipi per al curs 26-27. Fins al dia 30 de juny romandrà oberta la convocatòria, que està adreçada als alumnes d'I3, I4 i I5, educació primària i educació secundària obligatòria empadronats al municipi. La presentació de sol·licituds es pot realitzar de dues formes: de forma prioritària i preferent de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Tordera. Excepcionalment i prèvia justificació, es podrà presentar sol·licitud de forma presencial a l'oficina d'atenció a l'Ajuntament amb cita prèvia trucant al 93 764 37 17. La sol·licitud es formalitzarà mitjançant imprès normalitzat. La regidora de Serveis Socials, Toni García, apunta que la demanda d'aquests ajuts és a la Tordera i assegura que intentaran agilitzar el procediment per tal que les famílies coneguin la resolució com abans possible.
2: Estem treballant en aquests moments perquè les beques de llibres, el procediment sigui una mica més àgil que el que tenim en aquests moments i que la propera convocatòria, doncs, la gent pugui tenir la resolució en un temps més curt del que fins ara hem tingut, no? Llavors estem treballant en tot això perquè la propera convocatòria, doncs, les famílies puguin tenir la resolució en un temps curt i quan abans de comenci l'escola ja tothom ja tingui la seva resolució i pugui tenir els nens i nenes els seus llibres que són necessaris, no?
0: La documentació que cal aportar per aquest procés es pot consultar a www.tordera.cat.

0: El Consorci de Normalització Lingüística del Maresme organitza cursos intensius d'estiu durant el mes de juliol de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2 a diverses poblacions de la comarca. A Tordera es fa un curs intensiu nivell bàsic 1 de matins de dilluns a dijous de 2:15 a 1 del migdia. És un curs de 45 hores i gratuït. Ho explica la responsable dels cursos de català a Tordera, Laia Perpinyà.
1: El que fem aquest intensiu, que jo crec que està molt bé perquè hi ha gent que li interessa doncs tenir contacte amb el català, no? Per exemple, i anirem bastant a la idea doncs fer un intensiu de això, que en un mes tinguin unes 45 hores i uns coneixements bàsics de català.
0: Els cursos s'iniciaran el 2 de juliol, finalitzarà el 23 de juliol. Les inscripcions es podran fer els dies 30 de juny i 1 de juliol presencialment a l'Oficina de Català de Tordera o bé a la plataforma d'inscripcions en línia del Consorci. Podeu trobar també més informació a la web www.cpnl.cat. I a partir d'aquesta setmana, les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al proper curs escolar. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. El rebreu per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. Només es podrà utilitzar en establiments adherits al programa. La voluntat del govern és que aquesta mesura és per ajudar les famílies davant l'augment de cost de la vida, especialment a l'inici de curs. Podeu consultar el funcionament i activar el vostre val escolar a la web www.valescolar.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Us parlem de la cinquena edició del Footmas Tournaments a Masmora, que es celebrarà el cap de setmana de l'11 i 12 de juliol. Després dels autèntics èxits de les edicions passades, l'organització manté dividit el cap de setmana per franges d'edat per donar cabuda tant a jugadors experimentats com a les joves promeses. La competició arrencarà el dissabte 11 de juliol amb el plat fort, la categoria A+. Aquesta categoria està reservada per a jugadors majors de 16 anys, nascuts l'any 2010 i anteriors, i el preu d'inscripció és de 190 euros per equip. L'endemà diumenge, 12 de juliol, serà el torn del futbol base, dividit en tres categories. Categoria A, nascuts els anys 2011 i 2012, categoria B del 2013-2014 i categoria C del 2015-2016, on el preu serà de 90 euros per equip en les tres categories. Un dels principals al·licients del torneig d'enguany per la categoria A+, són els atractius premis que hi ha en joc. L'equip que aconsegueixi coronar-se campió s'endurà un premi de 450 euros més el corresponent trofeu. El sotscampió recuperarà l'import de l'inscripció amb un premi de 190 euros més trofeu, mentre que el tercer classificat obtindrà la inscripció gratuïta per al 2027. A més, es premiarà el talent individual amb els clàssics trofeus Pichichi, el màxim golejador, i Zamora, el millor porter. Pel que fa a les categories infantils, de diumenge hi haurà trofeus per als primers i segons classificats de cadascun dels grups. Des de l'organització s'ha fet una crida als equips interessats perquè no demorin la seva inscripció, ja que les places són limitades i el període d'inscripció estarà obert fins al divendres 3 de juliol o bé fins que s'esgotin les places disponibles. L'esdeveniment també comptarà amb accés a la piscina de Masmora i un servei de bar durant totes les jornades.

0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per a aquest material. Ens ho explica en la següent crònica Judit Vallès, des de la xarxa.
1: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
2: Ovació a la

0: Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant. S'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: I Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Així s'explica en commemoració al Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. És crònica de Maite Poló.
3: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
4: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
3: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
2: Previsió del temps de cara a les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui tornarem a tenir una jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat aquí a la comarca, amb alguns núvols prims aquesta tarda que sempre seran poc importants i no ens hem de deixar cap mena de precipitació. Per la seva banda, els vents bufaran molt fluixos, giran cap a component sud-est, una mica com ahir, i la situació marítima que continuarà tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol. En quant a temperatures, esperem que es mantinguin sense grans canvis i les màximes quedaran al voltant, a prop de la costa, dels 20, entre els 28 i els 30 graus i cap a l'interior de la comarca entre els 31 i els 33 de màxima. Pel que fa a la previsió de demà, doncs sembla que tindríem més núvols al matí, fins i tot no descartem que es pugui escapar alguna goteta, res, quatre gotes de calor i poca cosa més, i després cap al vigili a la tarda predominarà l'ambient assolellat. Tot això amb unes temperatures que de cara a demà esperem que puguin pujar un palet les màximes. Les mínimes també seran més altes a conseqüència dels núvols més abundants que tindrem durant la matinada. El proper cap de setmana vindrà marcat per la calor. Altre cop tornem a tenir màximes de 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i entre els 31 i els 33 a prop de la costa. I atenció, perquè tot apunta que la setmana que ve, la setmana de Sant Joan, un cop haguem començat l'estiu oficial, que això passarà aquest diumenge, quan passin 25 minuts de les 10 del matí, doncs tot apunta que tindrem una onada de calor important, amb temperatures que superarien els 36 graus a l'interior de la comarca i fins i tot a prop de la costa podrien fregar els 35. Per tant, tot això ho anirem confirmant, però ara per ara, del que haurem de parlar les pròximes hores i també els pròxims dies, serà de la calor intensa de rigorós estiu.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem l'apartat d'efemèrides fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 15 al 21 de juny. Fa un any, Salut implantava un nou mètode més eficient per detectar el càncer de coll uterí. La mesura, que s'havia desplegat ja a la Regió Sanitària de Girona, ho feia amb la participació de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva i dels hospitals de Calella i Blanes. Ho explicava la doctora Marta González, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació.
1: Canviem el paradigma. Fins ara el que fèiem era amb la citologia, és a dir, amb el Papa Nicolau de tota la vida, el que fèiem era buscar cèl·lules que fossin alterades i que ens donguessin pistes de que aquella pacient podia tenir un càncer de coll de matriu. Ara no. Ara el que fem és busquem el virus, i al determinar el virus, doncs ja podem saber que aquella pacient té possibilitats de poder tenir un càncer de coll de matriu. Per tant, canvia molt. Doncs ara, abans buscàvem cèl·lules alterades, ara busquem pacients portadores de virus que siguin aquelles les que haurem de fer un seguiment per poder realment saber si tenen patologia o no en tenen. La mostra abans, el que fèiem era, venia una pacient, agafàvem una mostra, una llamineta, si recordeu una mica que fa el ginecòleg quan ens fa la revisió, i preníem una sèrie de mostres amb un vidret. Llavors automàticament el patòleg estudiava amb un microscopi i ens deia, doncs mira, les cèl·lules estan bé o no. Ara no. Ara agafem un potet amb un raspallet, prenem una sola mostra i això se'n va al laboratori de microbiologia i ens diuen, aquesta pacient és portadora del virus del papiloma. I dintre del virus del papiloma a sobre ens diuen més informació, que és si és un virus d'alt risc o si és un virus de baix risc, perquè el papiloma no n'hi ha un, n'hi ha més de 100 serotips, n'hi ha que són més dolents, altres que són menys dolents, i en funció del tipus de virus que té, si és d'alt risc o de baix risc, doncs aleshores nosaltres també hem de fer un seguiment a un altre.
0: Fa un any us explicàvem que la delegada del govern a Barcelona visitava Tordera per abordar els reptes al nostre poble. S'havien tractat temes com els dèficits urbanístics en urbanitzacions, les dificultats en transport escolar i la planificació educativa, entre d'altres. Escoltem la delegada del govern en la seva visita a Tordera fa un any.
2: I destacaria la problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, com és lògic, perquè estem parlant d'un municipi amb una dimensió, amb una extensió molt gran, més de 80 quilòmetres quadrats, i per tant això comporta, d'una banda, una sèrie de problemàtiques des del punt de vista del desplaçament als centres educatius i d'altres també, i és imprescindible treballar en aquest sentit. I puc anunciar, a més, que des del govern de la Generalitat fa mesos que s'està treballant en fer alguna modificació legal per poder resoldre, no només a Tordera, sinó en altres municipis que també es veuen afectats, aquesta problemàtica, una problemàtica que haurem de consensuar amb els alcaldes i alcaldesses.
0: Anem a fa 5 anys, l'any 2021, al mercat de Tordera acollia un punt de recollida d'envasos bescanviables per vals de descompte a les parades adherides a una campanya que s'havia impulsat des del consistori. Això ho anunciava aleshores la regidora de Mercats i Promoció Econòmica, Nàdia Cantero.
3: Aquestes parades que estaran adherides a la campanya tindran un cartell on indicaran la seva participació dintre d'aquesta nova campanya, que a més té com a intenció incentivar el consum i dinamitzar el mercat dels diumenges. Tenim en compte també que actuacions com aquesta dona continuïtat a aquestes campanyes que hem iniciat fa uns mesos ja des de Promoció Econòmica i Medi Ambient, per tal d'eliminar l'ús del plàstic d'un sol ús en els comerços i de conscienciar a la gent sobre el medi ambient i la necessitat de caminar cap al residu zero. Aquest punt de reciclatge el trobarem al carrer Puigverd, al costat del punt d'informació del Parc del Montnegre Corredor, i ho trobarem des d'aquest diumenge i el tindrem fins al dia 25 de juliol.
0: Fa 5 anys també es presentava oficialment l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, un espai agrari que ja en l'actualitat està més que consolidat. Escoltem el que explicava fa 5 anys el regidor de Medi Rural, Xavier Pla.
4: Un projecte que ens ha de permetre que anem junts de la mà, el sector privat i el sector públic, i ens ha de permetre en els propers anys portar projectes interessants per aquest espai agrícola i forestal de la Baixa Tordera. És, sens dubte, un repte apassionant, que un repte que es planteja a mig i llarg termini, en el qual tindran també presència destacada al sector. Cal dir que no serà fàcil, però el 17 de juny serà el punt de partida de l'espai agrari de la Baixa Tordera.
0: Anem més enrere en el temps, ens situem al 2016. Fa 10 anys, la policia local de Tordera comptava des d'aquells dies amb una patrulla rural, la qual actuava a urbanitzacions i agregats rurals. Els agents, a més de realitzar les habituals tasques de vigilància, estaven en contacte permanent amb els representants de les associacions de veïns. Explicava aleshores la novetat la regidora de l'any 2016 de Seguretat, Sílvia Català.
5: Aquesta patrulla rural el que fa és comunicar-se amb totes les associacions de veïns de totes les organitzacions que tenim i de veïnats i posar-se en contacte, en contacte sovint amb aquests presidents per tal de que ens facin arribar quines són doncs, les seves preocupacions, doncs, quines són les problemàtiques que es poden tenir. Tenir un contacte directe amb aquest col·lectiu per tal de planificar i per donar uns consells en aquests col·lectius que són agregats rurals o bé urbanitzacions o bé barris. Llavors, aquesta unitat doncs, s'agafen tota una sèrie de dades. Per què? Simplement doncs, perquè quan hi hagi una emergència doncs, sigui molt més ràpida i molt més eficaç aquesta resposta per part de la policia local.
0: Fa 10 anys també us explicàvem que l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre iniciava la campanya de lleva del suro. En Martí Rossell, enginyer forestal, apuntava que la zona del Montnegre era molt rica amb alzines sureres.
6: Nosaltres, que som l'Associació Propietaris del Montnegre Corredor, doncs treballem en tot l'àmbit del Montnegre i el Corredor, per tant, des de Mataró fins a Tordera, en els diferents boscos dels propietaris que són socis de l'associació. I és una àrea important a nivell català, el suro no es troba a tot Catalunya, es localitza més aviat a la banda est del país, la meitat est, i dins d'aquesta és una de les àrees importants del Montnegre Corredor. Altres àrees són les Illeries del Montseny, tota la zona dels Empordàs, Gavarres, però el Montnegre Corredor és una zona que encara s'ha mantingut bastant l'activitat.
0: Ens situem a fa 15 anys enrere, el 2011, s'enderrocava el dipòsit d'aigua de Fibracolor, símbol de l'empresa tordarenca. També fa 15 anys el Parc del Montnegre i el Corredor recuperava la seva diversitat biològica al seu pas pels municipis de Sant Celoni, Fogars de la Selva i Tordera. El director del parc, Antoni Bombí, havia destacat el projecte que permetia seguir i aconseguir la naturalització d'aquests espais.
7: Aquests espais oberts permetran que algun ramat pugui fer aquí la seva activitat, que abans ho tenia molt més difícil. També estem recuperant espais per a l'agricultura. També aconseguim beneficis en relació als focs forestals. Estem creant elements de defensa passiva contra els focs forestals que s'automantenen, és a dir, es mantenen amb aquesta activitat agrària que s'ha començat a desenvolupar.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui en aquesta edició de les efemèrides. Com sempre, hem fet memòria, hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, com sempre amb l'ajuda dels arxius, dels serveis informatius de Ràdio Tordera i el nostre arxiu sonor. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.